0: d'avui i començarem parlant de quin és el context acadèmic en el qual ens mourem avui. Tanit.
1: Doncs en aquest cas ens movem entre segle XIX i principis de segle XX, no? Ja canviem una miqueta també de segle, començarem a tocar al principi del segle XX, llavors ens mourem en un context pues, d'Europa Occidental i Estats Units. Aquí sí que ja creuem l'oceà i ens començarem a moure perquè més que res els moviments culturals i acadèmics començaran a anar bastant de la mà entre els dos continents. Llavors estem en un moment on hi ha hagut una consolidació de la ciència acadèmica i universitària. Ara ja podem parlar d'una ciència com l'entenem actualment acadèmica. A més, en aquest context naixeran noves disciplines científiques com la psicologia, que és el cas del que parlarem avui, i aquest context també té com molt important diversos punts. Tres.
2: Som-hi, doncs. Tres punts a assenyalar. Comencem, si et sembla, pel primer.
1: El primer seria el positivisme, no? És aquest moviment científic i filosòfic. De fet, també vau tenir un convidat que va parlar sobre aquesta manera d'investigar, perquè al final també és...
2: Sí, els programes
1: sí.
2: De la criminologia.
1: I de fet, ell va dir una frase que em va semblar molt interessant, que parla de mates i física aplicades a les ciències socials. I sí, realment va ser una mica aquesta la idea, no? Perquè tots aquests científics que van utilitzar el positivisme, el que volien fer era basar-se exclusivament en la dada. No, les dades recollides, els números, encara que parlessis de psicologia, era el més important. La dada real, la útil, la precisa. No, és com aquesta objectivitat científica que es consolida i que, a més, fa que el científic s'allunyi de l'objecte d'estudi. No? Ja el context no és important. Només és important la dada que s'extreu.
0: Mm-hmm. I quin seria el segon punt clau que ens vols destacar?
1: En aquest cas, té molt a veure amb el capitalisme, no? La implantació de l'ordre burgès, l'ideal de família burgesa correcta, i aquí serà on tindrem tot el desenvolupament de la imatge de l'àngel de la llar. Seran les dones que s'han de quedar a casa, el seu deure és reproduir-se i cuidar els nanos pues, que neixin d'aquesta unió, i llavors les seves feines seran domèstiques. No pot ocupar un espai públic, no? Haurà de ser dòcil, haurà d'anar ben vestida, haurà de callar quan hi hagi el marit, no podrà ser més intel·ligent que el marit, no? Que això ho veurem i serà molt, molt important. I és tota aquesta consolidació, més a més, juntament amb un ideal d'inferioritat femenina, sobretot inferioritat mental femenina, que ens portarà també a una reclusió encara més important de les dones al segle XIX.
2: Molt bé, positivisme, ideal de l'àngel de la llar, i si no ens descomptem, ens falta un element a destacar que ens havies introduït.
1: Sí, en aquest cas és l'estrella del segle XIX, que seria el degeneracionisme, i en aquest cas, vosaltres veu parlar de l'Ombroso, de la criminalització dels malalts mentals, també, però un dels primers, de fet el primer a teoritzar sobre el tema va ser un metge, Morel, que el 1857 publica la seva teoria mèdica, i és que va ser una teoria mèdica on es va parlar de que la humanitat va doncs, cap a una degeneració, i això només s'aplicarà als fills que poden néixer d'aquestes dones i com aquestes dones, que no compleixen un ideal correcte, seran degenerats. A més, tots aquests tres punts, no, que són molt importants en el context d'avui, es donaran al mateix temps i tot això pues, quedarà tot solapat i tot pues, veurà un de l'altre, i això es produiria al mateix temps que la professionalització i institucionalització de la ciència. Això què vol dir? Aquí és on es crea la paraula científic. La paraula científic, com l'entenem actualment, neix en aquest període. I és que a partir del segle XIX es parlarà d'autoritat científic, no? Ara tot el que diu la ciència és correcte. Pues tot això ve d'aquí. I a més també ja es parla de científic com a home, en aquest cas, que viu de fer ciència, que la seva professió és ser científic. Fins ara tenim, doncs jo què sé, un escriptor, polític, metge i no sé què més. Ara no, ara serà científic, i punt.
0: I ara doncs ens ve la pregunta que ens ha portat a fer aquest programa d'avui. I les dones en tots aquests espais, els espais universitaris, els espais que ocuparan els científics, on estan?
1: No hi seran. Per desgràcia, amb aquesta professionalització, no, aquesta legitimització dels espais correctes per generar ciència, les universitats, els laboratoris, els instituts, no, deixaran fora qualsevol tipus de coneixement femení. Llavors, fins ara les dones havien tingut alguns espais als marges, no, algunes petites escletxes on generar coneixement, no, durant la Il·lustració sobretot tenim els cafès i les societats femenines, perquè eren dones amb poder aristocràtic que podien fer les seves xerradetes. A partir de tot això quedarà completament restringit i molt més limitat, perquè l'únic coneixement legítim sortirà en universitat. I si una dona no pot accedir a una universitat, no pot crear coneixement legítim.
2: Quan el fet de pertànyer a una classe social sobrepassa, no, els
1: límits socials.
2: Els límits socials i de gènere de les èpoques. Molt bé, i abans d'endinsar-nos als segles XIX i XX, Jo penso que seria interessant, ja que tenim aquí una doctoranda en Història de la Ciència, a parlar una miqueta sobre com les dones al llarg de la història han lluitat per accedir a les universitats, per accedir a l'educació. Comencem, si et sembla. No sé si és un context dels que ens encanta fer nosaltres, però... Anem als orígens de les universitats, Tanit.
1: Les universitats... Pues hem d'anar enrere, amb la broma. Les universitats a Europa es comencen a desenvolupar i a consolidar al segle XII, segle XIII aproximadament, no? Depèn a quina universitat preguntis, totes diran que són les més antigues. Això sempre passa.
0: Sempre passa. Sí.
2: Sobretot a Itàlia.
0: Ara també, estava pensant això, jo crec que ha estat a dos o tres, que sempre és la més antiga.
1: Sí, i jo encara no sé quina és, Bueno, val. Però bueno. Llavors, a partir d'allà, des de la mateixa fundació, ja queda, segons llei, de les pròpies universitats, que les dones no poden formar part de l'alumnat. Ja comencem així.
0: I com avança tot plegat? Hi ha algun cas concret?
1: Bé, tot i que les universitats diuen que les dones no poden educar-se, durant l'època, el segle XIV, de fet, es desenvolupa tot un moviment filosòfic, literari, científic, fins i tot, que serà la querella de les dones. Llavors, aquesta querella tindrà moltes vessants, però la que ens interessa a nosaltres és el tema de l'educació. Serà un moviment que des del minut zero defensarà que les dones tenen dret a educar-se, ja siguin en universitats o en altres institucions. I, de fet, serà un moviment que durarà fins a la Il·lustració.
2: I no sé si vols comentar algun nom propi de tot aquest moviment de la querella abans d'arribar a l'edat moderna.
1: De fet, la dona més important, no? Quan busqueu querella de les dones, sempre us apareixerà el seu nom, que és Christine de Pizan, que, de fet, ja escriu des de molt jove. Ella neix el 1364 i mor el 1431 i serà una de les dones més actives en aquesta querella. De fet, crec que li dona la inauguració principal.
0: Com evoluciona aquest debat a l'edat moderna?
1: A l'edat moderna més o menys segueix igual, debat sobre la igualtat de gènere, si les dones són inferiors als homes, una mica la mateixa teoria de sempre, que per allà d'inferioritat femenina. Llavors, en aquest cas, també hi haurà homes que es posicionaran a favor del dret a l'educació de les dones. Aquí tenim un filòsof, Paulin de la Barre, i em perdonareu, la meva pronunciació és bastant horrible.
2: Et perdonem, hem comès atrocitats lingüístiques en aquest programa.
1: Perfecte. I mira, el 1673 té tot un tractat que va sobre el dret a l'educació de les dones. No? Llavors veiem, doncs, veus a favor, veus en contra, però aquest serà un dels més importants de l'època moderna.
2: Molt bé, i ara ens acostem, no?, a l'època de la Il·lustració i del Romanticisme. No sé si la querella de les dones evoluciona una miqueta més.
1: En aquest cas, durant la Il·lustració, la querella de les dones ja es veu substituïda, però bueno, aquí ja entrant una mica de crítica, ja aquí com a posicionament feminista, la Il·lustració, doncs, tothom coneix els grans homes, no?, de la Il·lustració, tothom coneix a Rousseau, Robespierre i tots aquests tan fantàstics que, per cert, tenien un discurs misògin bastant important. Però els noms feministes, no? un prefeminisme que neix en aquesta il·lustració moltes vegades no són recordats. I en aquest cas tenim dues dones que van ser superimportants per lluitar per un dret a l'educació de les dones, que va ser Olympe de Gouges,
0: sí, senyor,
1: que el 1791 va declarar els drets de la dona i la ciutadana i que va morir guillotinada, tu. Els dels homes sí, però els de les dones no.
2: Ai.
1: Comencem amb aquesta hipocresia de la il·lustració. I una altra va ser Mary Wollstonecraft, la qual també va haver d'emigrar per antirevolucionària, que va escriure la Vindicació dels Drets de la Dona el 1790 i que, a més, també, principalment a la seva obra, defensava que les dones tenen dret a l'educació. I aquí, com a punt de friquisme sobre aquesta dona, Mary Wollstonecraft es va casar amb un dels pares teòrics de l'anarquisme i com a filla van tenir a Mary Shelley, autora de Frankenstein.
0: Ah.
1: Llavors, jo aquí sempre poso el meu granet de friquisme, que sempre m'ha semblat molt interessant. I com Frankenstein és una obra increïble, llavors, fins i tot a nivell científic és superinteressant veure com s'aplica l'electricitat a un cos. Però bueno, ja tornant una mica al tema, arribem ja, no, de la il·lustració d'aquest prefeminisme i arribem a una primera onada feminista, no? El feminisme es declara com a feminisme el 1848 amb la declaració de Seneca Falls a Nova York i a partir d'aquí sí que hi ha un tema, un sufragisme, una militància política i una lluita activa per l'accés a l'educació.
0: Molt bé, doncs hem fet aquest resum que demanàvem per situar-nos ja aquest últim terç del segle XIX amb la professionalització de la ciència com a ciència.
1: Exacte. Comencem ja, doncs, amb una militància política activa, no? Les dones ja a finals del segle XIX comencen a dir nosaltres també volem estar a les universitats, nosaltres tenim els mateixos drets i això d'inferioritat mental femenina, doncs, no ens ho traguem. Llavors, aquestes primeres dones comencen a accedir a les universitats, però és que els primers passos són... burocràticament molt complicats. Necessiten permisos extraordinaris de les universitats, necessiten permisos legals de tutors masculins, pares, germans, avis, per poder accedir aquestes universitats i fins i tot com per fi accedeixen no els hi donen el títol. Han fet els 4 o els anys que siguin, però no se'ls reconeixien els títols universitaris. I de fet, d'això, la principal experta per parlar del tema és una autora que es diu Sílvia García Dauder. La seva obra és boníssima, ha, té un llibre que és Psicologia i Feminisme i a més és molt fàcil de llegir, i que parla sobretot d'Estats Units, d'aquestes primeres dones psicòlogues, i que parla de, bueno, delimita en 3 períodes el tema de l'educació femenina.
2: Doncs, si et sembla, analitzem-los breument.
1: Sí. De fet, primer parla de tot el període d'abans de 1800 als Estats Units, no? I on aquest període l'educació de les dones es basava en la maternitat per la República. És a dir, educar les dones era necessari per criar els homes del futur. Necessitem homes compromesos, homes que vulguin treballar, homes que vulguin ser polítics, que vulguin ser les grans figures socials, no, que vulguin tirar endavant la societat, i per tant necessitem que estiguin ben educats. I per tant, les dones han d'estar educades per poder educar aquests nanos, cosa que és extremadament complicada. Llavors, s'educa les dones i les dones doncs, comencen... Inicialment, clar, són dones de classe alta, que tenen temps lliure, llavors es dediquen a obres religioses, filantropia social, participar a clubs de lectura, i comencen a participar en alguns clubs científics. Llavors es comencen a unir a organitzacions científiques, que és un espai masculí. I aquí és on entrem en el segon període.
0: Uh-huh. Que ja serà cap a finals del segle XIX, principis del XX i més enllà.
1: Exacte. Comencem el període aquella que l'autor delimita és entre 1880 i 1910, i és un període que jo crec que el que el defineix millor és pànic masculí. O sigui, estem parlant de crisis de feminització, però en realitat és que els homes científics entren en pànic absolut veient que hi ha moltes dones que estan participant d'aquests espais científics i què fan? Prohibir-los. No, no deixen entrar, doncs, entrem en aquesta professionalització de la ciència on no poden entrar a les universitats, no poden entrar als laboratoris. Llavors, la manera de parar l'avenç de la feminització de la ciència és prohibint l'accés a les dones.
0: Que una mica seria el que passa ara amb gairebé moltes coses on les dones estan entrant amb igualtat de condicions o amb això sobre el paper, i els homes tenen por de perdre els seus privilegis de segles i segles.
1: Sí, aquest pànic.
0: Però ara, justament amb el tema de la ciència, no?
1: Sí, sí, de les universitats. Principalment van ser les universitats, no? Per això fèiem aquella broma a l'inici de que si els homes ara, tots aquests homes que van escriure, aixequessin el cap, es moririen al veure que la meitat de la universitat és femenina.
2: O sigui, aixecarien el cap per tornar a caure al cap de 3
1: totalment.
2: Segons.
1: Sí, totalment. Però, bueno, i de fet, això és el que ens porta al tercer període que delimita l'autora, que és ja després de 1910, que és quan les dones ja comencen a accedir a les universitats. El problema que tindrem llavors és que d'aquí 4 anys tenim una Primera Guerra Mundial que impossibilitarà bastant aquesta igualtat dins les universitats.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
0: Continuem a les portes de Troia amb aquest programa interessantíssim amb la Tanit Castells. Sembla que a finals del segle XIX i començaments del segle XX les coses, pel que ens estàs dient, comencen a canviar, o
1: sí.
0: No?
1: Bueno, de fet, és un període una mica estrany, però jo crec que això també li fa el punt aquest de diversió, no? De veure com totes les contradiccions socials que es donen en un mateix temps i en una mateixa aula, a vegades tenim, per una banda, tot un debat moral, científic, social, sobre les capacitats físiques, morals de les dones, de si poden accedir a una educació superior o no, i per altra banda, mentre s'està donant a terme tot aquest debat, tenim ja dones que ja estan a les aules, i a sobre traient millors notes que els homes. Llavors és com tota aquesta contradicció que ve donada també per tot un moviment sufragista i una militància feminista que té darrere i que això també permet doncs, donar suport a totes aquestes dones que estan entrant a les universitats. A més, també just en aquest moment tenim el sorgiment de noves disciplines científiques.
2: I suposo que si ho estàs mencionant és perquè aquesta nova disciplina o aquestes noves disciplines tindran alguna cosa important per al programa avui.
1: Sí, de fet serà molt important una d'elles, que serà la psicologia, no? Fins ara en molts dels meus programes quan he vingut hem parlat de psiquiatria, en aquest cas hi entrem en psicologia com a ciència i com a ja podem parlar de psicologia amb totes les lletres i que s'institucionalitza, ja existeix, però ara és quan entra com de forma oficial a formar part del Club de les Ciències, a finals del segle XIX. I de fet és una ciència que coincideix amb la primera onada feminista. Llavors això porta que, clar, és una ciència que, tot i que està posant moltes barreres perquè les dones no entren, les dones aconsegueixen entrar com a estudiants i fins i tot com a professores.
0: De tot això, tenim dades concretes d'aquesta entrada de les dones al món de la psicologia?
1: Doncs sí, sí, de fet, tenim l'American Men of Science, que va ser un directori que va fer, que es va fer als Estats Units el 1906 sobre tots els homes de ciència, i de fet, de 186 científics psicòlegs, 22 són dones. O sigui, estem parlant pel període, és molta gent. Jo sé que ara em sembla una misèria, de fet, és horrible, però és que pel període són moltes dones, 22 dones psicòlogues, és a dir, ja amb un títol reconegut, que això serà el més important, al 1906. I, de fet, també tenim l'American Psychological Association, APA, pels amics, no? Tothom que hagi de citar amb APA, ànims. És que no m'agrada gaire, ens perdonareu.
2: És més de Chicago.
1: Sí, totalment. Humanitats.
2: Ens encanta.
1: Sí. Aquesta associació es funda el 1893 i, de fet, aquell mateix any, si no un any després, el 1894, perdoneu, Christine Nutt Franklin i Mary Calkins ja formen part de l'associació. I, de fet, alguna d'elles arribarà a ser presidenta i tot. Estem parlant de que el 1917 el 13% són dones. I això és una quantitat enorme, tenint en compte que anys més tard a Marie Curie se li denegarà l'entrada a una societat de ciències amb un premi Nobel. Llavors, si tenim en compte aquestes dades i les comparem, això són moltes dones.
2: I a veure, o sigui, això ens està començant a sobtar bastant. Vull dir, fins ara era un... O sigui, tu has dit que a partir del 1910 les universitats es comencen a obrir, no? És una cosa amb la psicologia també, cada cop hi ha més dones, etc. Però, o sigui, com ho podem explicar, això? Com podem explicar aquest creixement de dones dins d'una disciplina científica, com, per exemple, la psicologia?
1: De fet, jo crec que serà la coincidència de dos factors, principalment. Primer de tot, que és una disciplina nova, per tant, necessita adeptes, necessita consolidar-se dins un terreny científic extremadament agressiu. No, de fet, hi ha moltes ciències que en aquell moment eren ciències que actualment no considerem ciències. Llavors, clar, tu necessites una legitimitat científica i per això necessites adeptes, necessites científics. Llavors, això coincideix amb el mateix moment d'una primera onada feminista i dones ben posicionades o almenys amb uns diners que permet que accedeixin a les universitats. Llavors, què diu? Bueno, necessitem adeptes, són dones, sí, però són adeptes. Llavors, jo crec que en aquest punt, aquesta coincidència és el que fa que moltes dones puguin entrar-hi.
2: Tot i que és una cosa que contrasta bastant, no?, en altres àmbits científics, no?, que no hi ha
1: exacte,
2: dones
1: completament,
2: o
1: sí, sí.
2: En falten.
0: Doncs comencem a parlar, si et sembla bé, sobre quins mecanismes existien per excloure, en aquest cas, les dones de les universitats.
1: Sí, doncs, com he dit, és un període, no, d'aquesta doble hipocresia de que mentre s'està discutint si les dones són inferiors o no, ja tenim dones a les aules. Llavors, clar, el discurs l'han d'adaptar. No pot ser que diguem, bueno, és que no poden perquè són inferiors mentalment. Ostres, però estan traient millors notes que els homes. Llavors, com ho gestionem? Llavors, el no poden el canvien per un no han de fer-ho. No han de fer-ho per X motiu. No han de fer-ho perquè afectarà la seva salut reproductiva, no? D'això en parlarem ja més endavant. Llavors, imposen barreres. La manera d'excloure les dones serà, doncs, impossibilitant que puguin entrar a les universitats. Tenim unes primeres barreres físiques, no?, que seran com els impediments materials, doncs la prohibició de les universitats com Harvard, Princeton, Columbia, Johns Hopkins, no?, totes aquestes grans universitats americanes que veiem a les pel·lícules, doncs tenien prohibit que les dones estudiessin. Llavors seran impediments d'aquest tipus, i de fet fins i tot dones que estudiaran, que tindran la capacitat i el currículum per entrar a un doctorat se'ls negarà.
2: I, o sigui, se'ls posen aquestes primeres barreres físiques, si les volem anomenar així, però les dones que realment volien estudiar i que tenien la capacitat per fer-ho, tenien alguna alternativa per superar aquests impediments?
1: En tenien, sobretot pel que fa a institucions. És a dir, es van crear a partir de 1870, no? Van haver-hi moltes dones que deien que volien estudiar i tenim totes aquestes grans universitats que no queda bé que hi estudiïn dones. Llavors es funden els col·legs femenins, i de fet la idea inicial d'aquests col·legs és crear aquelles mares per la república, no? Educar aquestes mares per la república. Però amb el temps aquests col·legs acaben sent universitats normals i corrents que ensenyen física, matemàtiques i tot el que faci falta a totes aquestes dones que volen estudiar. Llavors, els més famosos, per exemple, seran l'Smith College, el Wellesley College, no, que de fet això també afecta una de les dones de les que parlarem més tard, i seran principalment els llocs on s'instruiran aquestes dones.
0: N'hi hauran d'altres? Hi ha algunes alternatives als college?
1: Hi haurà alternatives i seran les universitats coeducatives, però no seran universitats que obrin les portes completament a les dones, sinó que seran universitats que possiblement els hi faltava diners i que la manera de guanyar més diners o de recol·lectar més diners era també fent pagar una matrícula a les dones i, per tant, educant-les. Tot i que, a vegades, també amb una normativa especial. No, i de fet, això també ens porta que fins i tot les universitats, com la Gran Harvard, tenien els annexos. És a dir, eren espais no oficials, és a dir, no reconeguts, on les dones podien anar a la classe. O a vegades fins i tot tenen aules separades on el professor, per treure's uns diners extres, doncs anava a donar classe a aquesta dona. Llavors, totes aquestes dones que van estudiar a partir dels annexos van ser estudiants especials, no se'ls va reconèixer un títol, i sobretot el més important per aquestes universitats va ser no assentar un precedent, que tu no poguessis tenir una llista on hi hagués un nom de dones, perquè si no una dona et podia venir darrere i dir aquí en tens una, jo també vull estudiar.
2: Molt bé. Hem parlat de barreres físiques, de barreres formals, i ens toca preguntar si n'hi havia també d'informals.
1: Hi havia barreres físiques informals, no? I quan parlem de barreres físiques informals, potser a vegades és un espai que és una mica estrany, no, de parlar-hi, perquè també estan dins les universitats, però serien aquells espais que no són les aules on també genera coneixement. En aquell moment devien ser doncs, laboratoris i fins i tot les sales de fumadors, no? Les dones, ja no perquè hi hagués una llei que els prohibís entrar, sinó perquè elles els havien ensenyat que fumar és cosa d'homes. Per tant, jo si soc una dona no entraré a una sala de fumadors. I allà també genera coneixement. Actualment serien els passadissos de les unis o el bar. Tu quan surts de la teva aula, de la teva classe, doncs vas al bar a comentar doncs, si t'ha agradat la classe, si ha sigut avorrida, aquí també genera coneixement. Clar, si ets dona t'excluïen d'aquests espais. I això també feia doncs, que la cohesió fos més complicada.
0: I altres tipus de barreres més teòriques, poder?
1: I tant, no, d'aquestes en sobren. De fet, les barreres teòriques van ser arguments d'aquests grans científics homes, no, metges, biòlegs, doncs, arguments socials, arguments psicològics, a més, entesos com arguments científics i consolidats amb una experimentació darrere, que bàsicament el que deien és que la dona és mentalment inferior i, a més, eren discursos que assentaven la idea de que la dona només servia per procrear. De fet, tenim un metge espanyol que va ser catedràtic i polític del règim de Primo de Rivera, és a dir, ja el tenim a dalt de tot, que una de les frases més importants que va dir, no, dins el seu discurs, que de fet és un títol que ja dona molt de joc, no, perquè es parla de la inferioritat femenina i en el mateix títol, però és que a més es parla de la degeneració de l'alma, no, ja referint-se a les dones. I la cita, per exemple, una de les més importants, com he dit, és el cervell de la dona és més gran que el de l'home, com el cervell del poblador de les cavernes en comparació amb els habitants de la capital francesa. Però com aquest últim cas, el lòbul frontal d'ella està menys desenvolupat que aquest. És a dir, ja tenim una anatomia que diu que les coses com són, el cervell de la dona és més gros, però no li direm que és més intel·ligent. Llavors hem de dir que està menys desenvolupat o que funcionalment no acaba d'anar bé.
2: Aquesta persona que es diu que formava part del govern, estem parlant de Novoa Santos.
1: Exacte.
2: Sí, i que aquest text aquest fragment, no, l'escriu o el diu al 1908, per si els oients tenen ganes de, bueno, de trobar el text complet, que segur que està ple de joies com aquesta. No sé si, o sigui, quan estàvem introduint aquesta part de les barreres teòriques, la Tanitza estava fregant les mans, perquè intuïm que és la seva part preferida.
1: És que no té preu.
2: És la metralladora de la història, no? Ara anem per si hi ha alguna altra teoria, no, que limiti l'accés femení a aquestes institucions universitàries.
1: De fet, va haver una teoria, no, que molts metges van acceptar com a certa i que, de fet, va ser una teoria bastant consolidada per l'època i se'n parlava bastant, que és la teoria de la incompatibilitat cervell-úter. No? Tornem a estar altra vegada amb tots aquests òrgans sexuals que no ens traiem de sobre. I el que deia és que la dona, el seu cos, biològicament, només està preparat per tenir fills. Llavors, clar, dedicar-se a estudiar, a escriure, això perjudica el seu sistema reproductiu. No, de fet, si tornem a fer referència a Novoa Santos, també un text de principis del segle XX, 1908, no, diu, existeix un marcat antagonisme entre la funció sexual i els processos mentals cerebrals. La figura horrorosa del marimatxo se'n revela no només quan extirpem els ovaris, sinó també quan els suprimim funcionalment, com, per exemple, quan es força la femella a emprendre una tasca intel·lectual sostinguda o menys profunda. No, aquí ja no només t'està dient que pensar massa fa que se t'assequin els ovaris i que no puguis tenir fills, no, sinó que, a més, entrem ja en una paraula mèdica, perquè estem parlant que és un terme mèdic, que és marimatxo. O sigui, que és una paraula que ens ha arribat fins als nostres dies, perquè en aquell moment anava seguit d'un diagnòstic mèdic.
0: Ens estem recuperant.
2: és heavy.
0: Segons de reflexió dels que estem aquí a la taula i els nostres oients per seguir amb el programa, perquè, clar, ens estàs dient que una dona estudia és l'equivalent a que li extirpin els òvuls i, per tant, això és crear una aberració en la biologia humana.
1: Sí, sí, totalment. I, de fet, es parla de que s'arrisca l'espècie humana. O sigui, en el moment en què una dona pensa massa, no? En el moment en què una dona fa servir massa el cervell, el seu aparell reproductiu degenera i els fills que naixeran es poden quedar estèrils, ja començant per aquí, no? Llavors, a més, en cas de que pugui tenir fills, tindran malformacions, estaran malalts, seran raquítics, seran degenerats, i això ho diuen tal qual, i és que, a més, això portarà a un suïcidi de raça. O sigui, literalment, diuen aquestes paraules, no? Aquí tenim una cita, que en aquest cas ja no és de Noboa Santos, és de Hallie Smith, que va ser un dels psicòlegs més importants dels Estats Units en el, a principis del segle XX. Aquesta és una frase de 1903, no? Altrament, si l'educació superior esdevé universal, la posterioritat serà gradualment eliminada i la raça progressivament exterminada.
2: És que, o sigui, es preocupen perquè les dones entrin a la universitat, però ara els arguments que utilitzen no són pels continguts que les dones puguin generar,
1: no, no,
2: sinó perquè els afectarà negativament el seu cos i per la reproducció i tot.
1: És que, clar, és que segons ells, si les dones entren a la universitat, ja no és que, primer de tot, que es poden quedar estèrils, i després de que si tenen fills, estaran malalts. Per tant, ja entrem directament a la idea de que és que la raça quedarà exterminada, ens quedarem sense éssers humans funcionals, segons aquests metges.
2: Heavy, heavy. Hem parlat de barreres físiques, de barreres formals i barreres teòriques. No sé si també existien barreres d'autoexclusió, perquè aquestes que hem explicat fins ara eren barreres que se'ls imposava des de la societat patriarcal, dominada sobretot per les elites masculines intel·lectuals, però elles mateixes es posaven també limitacions?
1: Sí, sí, de fet, clar, estem parlant d'un període on les dones estan subjectes a un àngel de la llar, no?, que t'expliquen des de petita què és el correcte i com has de vestir, i el correcte és que tinguis fills i et quedis a casa. Llavors, clar, tu com a dona entres a una carrera i et planteges el dilema moral de, vale, però això és compatible amb tot el que m'han explicat de petita. O sigui, jo puc mantenir un matrimoni i a la vegada tenir una carrera, no?, aquesta incompatibilitat de vida laboral i vida acadèmica, vida familiar i vida acadèmica, que fins i tot actualment encara es dona a les universitats, no? De si et quedes embarassada, quants anys has de parar de la teva vida acadèmica, després podràs reprendre la posició que estaves tenint. Si això actualment encara es dona, en aquell moment devia ser una cosa...
0: A les universitats i fora de les universitats.
1: Sí, sí, totalment, totalment, totalment. Llavors, clar, moltes dones el que al final van optar és per quedar-se solteres, però això al final tampoc els donava molt de peu, perquè si eren les dones, i a més es quedaven solteres, eren les encarregades de cuidar els pares quan es feien grans. Llavors, clar, estem parlant d'unes normes socials extremadament imposades i que a més tu les interioritzes, i que això fa que sigui completament contradictori amb el que tu vols ser.
0: Però a veure, Tanit, tot això, bueno, aquesta compatibilitat, per què era tan difícil?
1: Clar, estem entrant en una idea de que les dones encara es presentaven en societat per casar-se, no? Los Bridgerton no queda tan lluny. Llavors, clar, estem en aquest punt i a la vegada estem parlant de que la ciència era una cosa que s'entenia com dura, rígida, d'homes. Llavors, clar, la pregunta interna era com, tu pots ser una fanàtica de la teva professió i a la vegada pots ser casable, algun home et voldrà, no? Llavors... Clar, requeria una combinació per poder combinar aquestes dues coses. L'ansietat que havien de patir aquestes dones devia ser inhumana, no? Has de combinar ser encantadora, ser dòcil i a la vegada ser dona, però sense ser una histèrica, no? Tornem una mica amb aquesta idea de l'histerisme, que actualment també és un terme que encara es fa servir, de t'has de mantenir correcta i decent davant la situació que et diguin, no, mira, has estat estudiant 4 anys, però no et donem el títol perquè ets una dona. I has de mantenir-te impassible perquè has de ser correcte, sobretot dones que, a més, estaven sobrequalificades, no? Com he dit, tenien les millors notes de l'aula. Llavors, jo crec que aquesta contradicció les devia portar a moltes a haver d'abandonar el que elles volien ser.
2: I a banda d'abandonar, suposo que es van crear alguns mecanismes de resistència davant de totes aquestes barreres socials, no?
1: Sí, de fet, jo crec que potser és la part més maca d'aquest període, no?, que les dones ja tenen veu, les dones tenen capacitat política i que, per tant, aquí poden crear xarxes i poden crear moviments de suport, i això és el que faran els col·legis femenins. No només serà un lloc per educar-se, sinó també serà un lloc, pues, que donarà feina a moltes dones llicenciades i que, a més, crearà aquestes xarxes de dones investigadores, les primeres psicòlogues. De fet, crearan laboratoris només femenins, no?, davant de l'exclusió dels laboratoris masculins, doncs nosaltres anem a crear els nostres laboratoris. I, de fet, permetrà fins i tot la publicació de les teves pròpies investigacions.
0: Uh-huh. I algun exemple de tot això que ens està explicant?
2: sobretot de resistències individuals. Ara has parlat una mica de resistències col·lectives. Si hi ha algun o sigui, si hi ha moviments intel·lectuals, bueno, que segur que ho eren, no? Resistències individuals per superar tots aquests entrebancs socials?
1: Sí, de fet, en aquest cas, torno a remetre'm a Sílvia García Daudé, que és una gran autora, com us he dit, i en aquest cas ens parla de, principalment de tres. Un que potser és una mica un contradictori, però que és un mecanisme de resistència, que és la sortida de la disciplina, no? En el cas de la psicologia va haver-hi dones que van decidir deixar el món acadèmic de la psicologia, però que es van dedicar a lluitar pues, per una reforma social, no? Una de les principals pioneres psicòlogues va dedicar-se a legislar en contra del treball infantil. Llavors, això també és una mica de resistència d'aplicar la psicologia per una reforma social. Una altra de les resistències individuals seria utilitzar la veu. Aquí sí que hi entrem en una militància feminista clara, que en aquest cas jo crec que l'exemple més clar és la vida de Christine Ladd Franklin, que va ser una activista feminista molt important. I finalment, l'última via seria com la lleialtat, no? El que dèiem d'aquest estoïcisme, de respondre de forma dòcil o de forma decent, si li podem deixar davant de que et neguin un títol, no? Seria la lleialtat a la disciplina, i tot i ser estar sobrequalificada, acceptar el que et donin, encara que sigui un lloc de feina de merda, que en aquest cas seria el paper de, bueno, de que va patir Mary Calkins, que va ser una de les dones, de fet, jo crec que potser és la dona psicòloga pionera més important.
2: I no sé si vols mencionar alguna altra estratègia una mica més transgressora o alguna cosa més per l'estil?
1: Ja entren en les seves vides personals, clar, com hem dit, eren molt difícils de compaginar. Llavors, les estratègies més transgressores del període, tot i que ara ens pugui semblar una cosa normal, va ser mantenir-se solteres. La cosa és que, clar, en aquell moment la dependència econòmica que hi havia cap al marit era absoluta. Tu no podies pagar-te un pis per tu sola perquè encara que et paguessin et pagaven misèries. Llavors, moltes dones van optar pel que actualment s'anomena matrimoni bostonià, que és... es parla de matrimoni, però realment el que és compartir pis. Bàsicament, el que es tracta és compartir pis per partir-se gastos i perquè dos sous de misèria puguin fer un sou sencer per pagar un lloguer. D'això del que va consistir una gran estratègia transgressora i que em sembla superinteressant, la veritat.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
0: Encetem la recta final del programa d'avui per parlar de casos concrets i comentar alguns fragments interessantíssims d'aquest debat sobre les primeres dones que van ser acceptades a les universitats. Tanita, amb quin cas vols començar a parlar?
1: Jo crec que, bueno, ja us he comentat els seus noms i que són dos exemples molt clars d'aquesta lluita constant. Una és Mary Wheaton Calkins, com us he dit, va ser, jo crec que la dona pionera en la psicologia pues, més notòria i més important. Va néixer el 1863, va morir el 1930, i ella va néixer a Massachusetts i no es va moure gaire d'allà perquè va tenir l'impediment familiar de que va haver de cuidar dels seus pares. Moltes es va quedar, en el seu cas ella va tenir una vida soltera, però aquest impediment familiar pues, la va condicionar bastant a no moure's gaire lluny de casa. Llavors ella va estudiar clàssiques i filosofia a l'Smith College, que era un college femení, i va entrar com a professora de grec al Wellesley College, que en aquell moment era una fundació bastant nova. Llavors, com que era una fundació bastant nova, volien impartir doncs, noves assignatures de noves ciències que estaven sorgint i van crear una assignatura de psicologia. I com que els faltava professorat, li van oferir a Calkins que es formés en psicologia. Llavors, com us he dit, l'impediment familiar feia que no es pogués moure gaire lluny de casa i les úniques universitats que donaven psicologia en aquell període eren Harvard i Clark. Problema, no acceptaven dones a les aules. Llavors, Mary Calkins va començar pues, un periple enorme a nivell legal, a nivell social, perquè la deixessin assistir a aquestes classes de psicologia. A més, Harvard en aquell moment ja era una bona universitat i feia portar els millors psicòlegs per donar aquestes lliçons. Llavors, aquí és on entra en joc, no?, els annexos que hem estat parlant abans, i és que Harvard té un annex on és un sistema d'ensenyança completament informal, no hi ha cap mena d'associació oficial amb la universitat, i de fet és això, les dones que estudien allà no tenen un reconeixement de títol de forma directa. Llavors, Calkins, el 1890, aconsegueix entrar en aquest annex i aconsegueix assistir a les classes de psicologia.
2: Molt bé. Vols destacar alguna data més, alguna fita de la vida d'aquesta dona?
1: Sí, Calkins va ser molt important també per la psicologia perquè va fundar el primer laboratori de psicologia femení el 1891, el Wellesley College, no? Que és aquest college que vol impartir psicologia. I a més també serà molt important perquè en la seva vida va tenir tot un seguit de... Doncs, els psicòlegs més importants que us he dit que portava Harvard, doncs, van ser ells qui li van donar classe amb ella. Llavors, Hugo Munsterberg, que va ser portat des d'Alemanya per donar classes a Harvard, va dir que... Bueno, de fet, tenim aquí la cita perfecta, sencera, que ara us la llegirem un moment. Va dir que era la millor alumna que havia tingut. No? Llavors, literalment ho podem llegir, no? Pel que fa a la seva habilitat, puc dir que és la millor estudiant de tots els que han treballat en el laboratori en aquests 3 anys. Les seves publicacions i el seu treball aquí no em deixen cap dubte que és superior també a tots els candidats a un doctorat en filosofia dels últims anys. Més que això, és segurament una de les millors professores de psicologia d'aquest país. L'associació d'un doctorat de Harvard amb el nom de Calkins significaria no només un honor merescut per ella, sinó sobretot un honor pel Departament de Filosofia de la Universitat. O sigui, aquí ja queda ben clar de que és molt superior a qualsevol altre que hagi estat a les seves classes.
0: I la carta de Munsterberg tindrà èxit?
1: No. Harvard...
2: jo havia pujat molt, amb aquesta carta. Sí, estava aquí dalt, jo.
1: Que sí, és que és com que la deixen pels núvols. Sí, sí, és una fantasia, aquesta carta. A mi em diuen això i, bueno, jo ja em doctoro en segons. Però no.
2: No calen 5 anys, no calen
1: 6,
2: no?
1: Que va, amb aquesta carta?
2: 3 segons.
1: Però no, que va. Tot i que és una carta del millor psicòleg en 2 continents, el president de Harvard diu que no se li pot reconèixer un títol doctoral a una dona. Tot i així, Mary Calkins diu que molt bé, que felicitats, i es troba el doctorat igualment. El que farà aquesta dona és que farà la seva tesi i, de fet, tot un seguit de professors que estan a favor de l'educació femenina, no, el món no està perdut, tenim psicòlegs que estan a favor, l'avaluen com si fos una tesi oficial i el nivell d'exigències és encara és exactament el mateix. Llavors, ella té el seu títol de doctorat. No reconegut oficialment, però té el seu títol de doctorat. Llavors, el reconeixement arriba. Creieu que gaire tard?
2: Sí, segurament.
0: Lamentablement, segur que sí.
1: El reconeixement del seu títol de doctorat arriba al 1963.
0: Hòstia, quan moria?
1: Al 30.
0: Val, 33 anys després de morir.
2: 33 anys després de
1: Harvard, la gran universitat americana. Però sí. Tot i així, aquesta dona se la va reconèixer, se li va reconèixer acadèmicament durant vida a les seves grans aportacions i, de fet, el més important, no, o un dels punts més rellevants de la seva carrera acadèmica serà que participarà en la primera controvèrsia acadèmica sobre les diferències sexuals entre homes i dones entre 1895 i 1896.
2: Tornarem en aquestes controvèrsies més endavant, però ara tocaria parlar d'un altre cas concret, no? De Christine Ladd Franklin.
1: Exacte. En aquest cas és el que he dit, que és una activa, una militant feminista molt activa, no? Neix el 1847, també mor el 1930, i ella és nascuda a Connecticut. Llavors, ella ja des del minut zero, doncs ja sabem que hi ha una cultura militant darrere, no és filla d'una militant feminista, a més el seu pare és professor universitari, no? Aquí ja es veu clar de cap on va la cosa. Llavors, en el seu cas, ella estudia en el Vassar College, que està a Nova York. De seguida es va interessar per la física i la matemàtica. El problema és que les dones no podien accedir a laboratoris de física en aquell període, llavors va decidir tirar cap a la matemàtica. Aquí l'anècdota ve quan el 1878 és admesa a la Johns Hopkins University, però clar, hem dit que la Johns Hopkins denegava la presència de les dones. Llavors aquí Ladd va jugar molt bé i és que totes les seves peticions les firmaven amb C.Ladd. Ah. Llavors John Hopkins es va pensar que era un home i li va donar una beca. Vale. No només la va admetre, que li va donar una beca. El problema va ser que, clar, quan la universitat se'n va donar compte, és massa tard. Llavors ella va poder mantenir la beca i va poder estudiar. I, de fet, va ser entre 1879 i 1880 ja en aquesta universitat on s'interessarà per la psicologia experimental.
0: I en el seu cas li arribaran a reconèixer el doctorat?
1: Estarà viva, però tindrà 79 anys.
2: És que és terrible, Bueno, com a mínim està viva, saps?
1: Sí, a veure, l'únic que, clar...
2: Acceptem les engrunes.
1: 44 anys després d'haver-lo fet,
2: no
1: sé si...
2: Sí.
1: A més, ella, en aquest cas, com us he dit, va ser una militant molt activa i que va lluitar sempre per aconseguir pues, millors condicions laborals per a les dones, perquè en el seu cas els contractes laborals que li van concedir a la Johns Hopkins o a la Columbia eren horribles. De fet, ella va sol·licitar començar a ensenyar el 1893, no va començar fins al 1904, i de fet, a vegades, eren contractes que li deien que podia donar una classe l'any. I que no sempre eren remunerades.
2: Ah. Hòstia, o sigui, una classe a l'any i no saps si te la pagaran o no.
1: No.
0: Hi ha profes d'ara que una classe a l'any no la fan, eh?
1: No, o que no els hi paguen.
0: No, no, sí que li paguen, sí. Cada dia el sou ben pagat. Molt bé, per anar tancant el programa ens falta per saber què investigaven aquestes pioneres universitàries que estem coneixent avui al Portes de Troia. En què centraran els seus estudis?
1: De fet, abans hi hem parlat, no?, de la coincidència entre la psicologia i la primera onada feminista, i això també condicionarà molt quines maneres d'investigar tindran aquestes dones. La presència de dones en un àmbit científic generarà un coneixement científic menys distorsionat sobre les dones, sobre la pròpia psicologia femenina, no? Tenim dones estudiant dones, que potser era una mica el que tocava, i a més tindran un paper fonamental en la transició de la psicologia. Fins ara hem parlat d'un degeneracionisme, no? Hem parlat d'una herència biològica, de com, doncs en aquest cas, el criminal és nat, ja neix amb aquest gen. Aquestes dones el que faran és que a partir de 1900 introduiran una nova psicologia, una psicologia ambientalista, on el context serà important, que això també contradiu doncs, tot aquest positivisme del que hem estat parlant, on la dada és el més important. Elles diran que el context social serà molt important, no només pel gènere, sinó també per les diferències racials. Les seves experiències, al final, el que faran és que apliquin un primer feminisme científic doncs, en les seves formes d'investigar, les seves formes d'entendre la ciència i en el contingut de les seves teories.
2: Molt bé. Il·lustra'ns, Tanit, sisplau, ja que estem parlant de dones universitàries, a veure si ens pots posar més noms propis sobre la taula.
1: Doncs sí, continuarem amb dones psicòlogues pioneres, no? En aquest cas tenim Helen Bradford Thompson Woolley, i en aquest cas ella es va dedicar a desmuntar tot el mite de les diferències sexuals. És a dir, hi havia tota una teoria que deia que hi havia unes diferències mentals entre homes i dones, llavors ella va posar en marxa tot un seguit de tests, proves sensorials, motores, mentals, entre 25 homes i 25 dones, no? Tot això en un laboratori, estem parlant en un context on tot es fa en un laboratori, perquè com us he dit, la dada és el més important. Llavors ella el que conclou és que no hi ha diferència, que si fan o fa els homes i les dones fan més o menys el mateix i que, per tant, les diferències que es poden veure en aquests resultats són socials i culturals, no hereditaris. No? De fet, té una frase de la seva tesi doctoral que és boníssima, que diu: si realment existís una diferència essencial d'instints i característiques que determinés les diferències, no seria necessari malgastar tant d'esforç per aconseguir que nois i noies seguissin les línies de conducta pròpies del seu sexe.
2: És que jo penso que aquesta frase ho defineix molt bé. Vull dir, és un argument superencertat que desmunta moltes de les coses que hem vist fins ara en el programa. Vols posar algun altre exemple?
1: Sí, crec que no. Continuant amb aquesta idea dels mites d'inferioritat femenina que ronden per la societat, tenim a Lete Setter Hollingworth, que el que es dedica és a desmuntar el mite de la disfunció del rendiment mental i motor de les dones quan tenen la regla. És a dir, hi havia una teoria que es parlava d'irresponsabilitat periòdica de les dones que deia que quan les dones tenien la regla doncs no podien treballar, no podien pensar, perquè era incapacitant, però en el mal sentit de la paraula. Llavors, aquesta dona el que es dedica doncs, també és a fer tot un seguit d'experiments no, doncs, durant X dies, on també inclou el període de regla, les dones han de fer X activitats, i els homes també, per veure si realment hi ha aquest rendiment diferenciat o no. Llavors, una de les grans frases, no, jo crec que continuant amb cites textuals, és: s'afirma positivament que les dones no poden exercir amb èxit la seva vida professional i industrial perquè estan incapacitades i han de descansar una cinquena part del seu temps. Però això no es proposa per les mares, les mestresses de casa, les cuineres, les netejadores i les ballarines perquè siguin rellevades periòdicament de les seves feines i responsabilitats. Llavors jo crec que queda aquí bastant clar, de dir unes sí però les altres no.
2: Exacte, és que queda claríssim.
0: Arguments claríssims i sòlids, però segur que no estaven lliures de debats i de controvèrsies. No sé si hi ha alguna qüestió, més d'un debat que es doni a l'època, alguna controvèrsia que el vulguis destacar en respecte a tot això.
1: Sí, de fet, aquí tornem a parlar de Mary Calkins, no? Com us he dit, va formar part de la primera controvèrsia acadèmica, i de fet es parla de controvèrsia Calkins-Jastrow o Wellesley, Wisconsin, no? Si et vols referir més a les institucions o més als noms. Llavors, aquí és on entra. Mentre que les dones estaven fent els seus experiments per demostrar que no eren inferiors, els homes seguien fent experiments per demostrar que sí que eren inferiors. Llavors, en aquest cas, entra en escenari Joseph Jastrow el 1891, i el que fa és que, en teoria, el seu experiment és per veure quines idees són compartides entre homes i dones. Si llegim entre línies, posa, anem a veure les diferències sexuals que podem veure en les idees. Llavors, per aquí va l'experiment. Agafa 25 homes i 25 dones i els diu que escriguin 100 paraules a l'atzar. No poden ser oracions, ni poden estar... La idea és que no estiguin relacionades, no? Uh-huh. Però que escriguin 100 paraules. Llavors, clar, en total tindrà 5.000 paraules. Llavors, quan té aquestes 5.000 paraules, les classifica en 25 categories. No, i aquí és on veiem uns primers resultats.
0: Espera, això... Què fem pensar els nostres oients? Fem-ho vivencial una miqueta, eh?
2: Vinga, va.
0: Que, aviam, torna a explicar. L'oient aquell sí? que s'ha ficat al programa...
1: Vale.
0: I està fent una altra cosa a casa i torna, escolta aviam això que explicava.
2: Deixa'l sofregit. Exacte, deixa'l un moment.
0: Baixa el foc,
2: baixa el foc
0: no se't cremi, no sigui, o apaga'l fins i tot si de cas. Endavant.
1: Vale, 25 homes, 25 dones.
2: Check.
1: Vale, llavors, escriuen 100 paraules. No poden ser oracions, poden ser paraules de tot tipus, verbs, adjectius, el que vulguis. 100 paraules, una llista. Llavors el que fa Jastro és agafar aquestes 100 paraules de cada de 50 persones, per tant tenim 5.000 paraules.
0: Mm-hmm.
1: Vale, llavors fa una anàlisi d'aquestes paraules i les posa en 25 categories diferents.
0: Penseu, estimats oients, aviam, quines podrien ser aquestes categories, les dels homes i les de les dones? Estem pensant...
1: De fet, en teoria, ell no té cap categoria prefeta, diguem.
0: La

0: fresca. En canvi, els homes, segons aquest científic...
1: M'encanta la primera.
0: El què?
1: El regne animal.
0: Sí, és boníssim. És que és el... Sí, sí.
1: Verbs. Perdó, que t'estic
0: xafant. No, que va, continua.
1: Em sembla divertidíssim. Adjectius, utensilis, ocupacions i l'última, me l'expliques?
0: Abstracte.
1: Temes abstractes. Ah. Què vol dir?
2: És un calaix de sastre.
0: Jo crec que són totes aquelles paraules que no pots relacionar amb les dones. Abstracte. Jo crec que per allà va la cosa. Clar, la idea és que són paraules pues, tècniques de construcció, pues, jo què sé, edifici, totxo, jo què sé, pala, coses d'aquestes que, clar, són coses que la dona no pot fer. Llavors, el que sí que diu no és que fan servir un vocabulari més variat, fan servir adjectius. Potser són sinònims, però són paraules, o sigui, també més verbs. Els verbs seran molt importants, sobretot pel tema de la mobilitat, no? No són paraules que siguin... quietes, estem parlant de moviment, estem parlant d'accions. I això serà molt important per afirmar que els homes tenen més capacitat de supervivència.
2: O sigui... fantàstic.
1: S'ho fa venir bé, no?, pel que...
0: Clar, els homes tenen més capacitat per dir més paraules diferents, més verbs, termes científics, i això fa que els homes tinguin més variabilitat que les dones i, per tant, tenen més capacitats adaptatives i més possibilitats de supervivència en la societat.
2: Molt bé. Jo no sé si seria el nostre cas. Jo no sé si estaria preparat per sobreviure en un ambient postapocalíptic. Vull dir... no sé si penseu, però jo sovint penso si jo estaria preparat per sobreviure.
1: Sovint ho penses? Un cop al dia?
2: Més que
0: en l'imperi romà. A veure, si ens posem a mirar, jo sóc asmàtica, jo no tinc gaires punts.
2: I porto els ulleres.
0: Exacte. Jo miop, comencem malament,
1: jo miop, també, o sigui, que fatal.
0: La primera mossegada, i ja està.
2: Última pregunta del programa. Estem parlant d'una controvèrsia, estem parlant d'un debat acadèmic. Entenem que aquestes conclusions que treu Jastro seran contestades amb altres arguments.
0: Sí, doncs sí, aquí és on entrarà la gran salvadora, jo crec que és Calkins, no?, amb dues estudiants seva, Cornelia Nevers i Amy Tanner, que el 1895 i el 1896 diran, bueno, doncs no estem d'acord amb aquests resultats, i el que farem és que repetirem l'experiment, en aquest cas elles no tenen accés a homes, no? El Wellesley College és un college exclusivament femení, però el que farem és agafar 25 dones del Wellesley College i fer-me exactament el mateix, 100 paraules, a veure què surt. I llavors fan servir exactament les mateixes categories que ha fet servir Jastro. Què trobem aquí? Aquí és on entra ja el quid de la qüestió. El que trobem és que resulta que les 25 paraules de les dones de Wellesley són molt, però molt, molt més semblants als homes de Wisconsin que a les dones de Wisconsin. No? Llavors aquí és on entra la teoria de com pot ser que si són dones, no?, que si totes les dones pensem en el mateix, les nostres idees siguin més semblants als homes de Wisconsin que a les dones de Wisconsin. I aquí és on entra la nova teoria ambientalista, no, de l'educació, que diu que, bueno, potser el més important no és la biologia, no és el que portem a dins, sinó que és com ens han criat i com ens han educat. Som dones universitàries, per tant, pensem el mateix que homes universitaris.
1: Ho deixem aquí. No tenim més temps ja per seguir amb el programa d'avui, amb aquesta exposició fenomenal que ens ha fet la Danit, que per cert, sempre que ve li faig la mateixa pregunta, però com portem la tesi?
0: Uau! La última vegada no m'ha fet tant de mal. Ara ja entrem en un moment més difícil, que és la redacció, no? Tota l'anàlisi ja està fet. Jo crec que m'està quedant una tesi preciosa, no és per dir-ho jo, però m'estic passant superbé. Però
1: perfecte que t'ho diguis a tu mateix.
0: Oi que sí? Sí? El problema és que ara ja entrem en una part que és la més difícil, que és que l'altra gent m'entengui. Que això ja amb les idees és més complicat. Però
2: si
0: molt bé,
2: si
0: molt contenta.
2: Si ho fas com aquí a la ràdio, ho aconseguiràs.
0: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Tanit Castells, per venir aquí al Portes de Troia una altra vegada, i és la sisena, i seran tantes com
0: home,
1: tu vulguis.
0: Home, jo espero tornar.
1: I tant.
2: Home, ens ha de venir a parlar de la tesi.
0: Exacte. I tant, quan estigui acabada us faig un especial.
1: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Sergio.
1: L'Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: 2026 comença a ple rendiment literàriament parlant. Obriu agendes, perquè us proposem dos grans festivals. Tiana Negra, al gener, i Beza Negra, al febrer. El tango, les passions i les tragèdies són protagonistes de la novel·la de la Laura Anguera Cuando mi mano bailaba a su espalda, publicada per Contraluz Editorial.
2: El meu aterratge en el tango ha sigut una mica l'inversa. Després em vaig estar qüestionant com els dos protagonistes, la parella protagonista de la novel·la, es podien conèixer i podia haver-hi, diguéssim, una atracció física i un contacte així com d'una manera molt ràpida, no? molt directa. I se'm va ocórrer doncs, que es podien conèixer ballant.
1: No deixarem enrere l'alvoltatge, perquè ens acompanya Carlos J. Sánchez, autor de No haureu de plorar els morts, publicada per Obscura Editorial. Un poble, una ermita i un secret que malda per continuar en silenci.
3: Tenia molt clar que volia posar mentre escrivia la novel·la, però que un cop acabada vaig tenir molt clar, no?, que volia posar-lo, precisament perquè es parla del dolor de qui el pateix i de qui el causa. I al final, quan escric una novel·la, no ho faig perquè la gent pateixi, no? Si hi ha una persona que ha de ser molt sensible davant d'aquestes qüestions de la violència de gènere, la violència domèstica i familiar, és el que li dit a alguna gent. Si és una cosa que t'ha de causar un dolor mentre estàs llegint, bueno, no passa res.
1: I de secrets i misteris, en tenim uns quants a les novel·les juvenils de la Imma Romeu. Després de La cova de les llegendes, arriba El secret de la lluna plena, publicades per Bolian Edicions.
4: Les llegendes són autèntiques, són llegendes de per aquí, de la Serralada de Marina. A veure, que algunes estan semblants a altres llocs, per dir-ho així, però és llegendari català, i tot el que explico d'història o de paisatge intento documentar-me bé i no dic cap mentida. M'agrada ser acurada amb això, fins i tot en cada llibre hi ha bibliografia darrere, intento informar-me bé, perquè, clar, és una història de ficció, jo no pretenc fer novel·les històriques.
0: El Calaix, edició 325, de la temporada 7, capítol 20. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, activitats culturals d'arreu del territori amb els propers festivals del gènere negre. Mònica Socies.
1: La realitat i la ficció ompliran Tiana del 23 al 25 de gener. La 14a edició del Festival Tiana Negra arriba amb novetats i aniversaris. Us atreviu a passejar pel centre històric per descobrir un cas obert i participar en la seva investigació? Us hi esperen el dissabte 24 a les 9 de la nit, però nosaltres us recomanem que prèviament gaudiu de la conversa amb en Ferran Vallespinó Riera, autor del Tresor de Montis Hilaris, una novel·la ambientada en el poble. Una ruta negra nocturna que segur que esperonarà a més d'un a resoldre el cas a contrarrellotge. Un festival que ja és referent de la novel·la negra en català en una edició que posa l'accent en la memòria i la trajectòria del gènere i amb dos aniversaris, els 40 anys de la negra i els 50 anys de la magrana. No hi faltarà el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana. Els premis Tiana la trajectòria de traducció i creació. I, com no, cinema, música, novetats editorials... La comissària del festival, Anna Maria Villalonga, interrogarà en Roger Heredia per conèixer de primera mà què fa exactament la policia científica, com és el seu dia a dia i desvetllar alguns dels secrets de la seva feina. Ho aconseguirà? Autores com Raquel Gámez Serrano, Montse San Juan, per parlar de la sèrie de novel·les de la Sergent, Anna Grimm, l'escriptor Àlex Martín Escrivá i l'editor Ilia Pèrdigo són altres grans noms que hi posaran cullerada. Al web del festival tiananegra.cat hi trobareu tota la informació. I no deixarem el gènere negre, perquè del 2 al 8 de febrer tenim una nova cita a la BC Negra. La mala vida és el fil conductor d'enguany i comptarà amb la presència d'autors nacionals i internacionals. Entre els noms del nostre territori que hi trobarem en destaquen Margarida Aritzeta, Xavier Teros, Raquel Gámez, Susana Hernández i Núria Cadenes, que l'any passat fou guardonada amb el Premi Proa per l'obra Qui salva una vida. Entre els autors de renom internacional hi trobarem el magistrat i escriptor italià Giancarlo Carofiglio, Guillermo Sacomano, Clàudia Pinheiro o l'advocada i escriptora sueca Viveca Sten. Podeu consultar el programa al web del festival.
0: Calaix Actiu, una secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies està a punt de conversar amb la nostra convidada Laura Anguera Armengol, llicenciada en dret i fa més de 30 anys que exerceix com a advocada, però que des de ben petita tenia molt clar, claríssim, que volia ser escriptora. Ha treballat per un dels més prestigiosos bufets nacionals i ha assumit la direcció legal de grans empreses i, entremig, ha escrit contes i relats curts. La seva primera novel·la, amb un títol realment impactant, Boom, va arribar al 2012. El 2022 publicava Ningú em va parlar de tu i avui ens presenta, atenció, la seva nova proposta literària titulada Cuando mi mano bailaba su espalda. Si el títol us ha cridat l'atenció, escolteu ara breument la sinopsi. Una nit, un tango i una obsessió. Tots els dimecres, cada dimecres, a la Red Kisses, una antiga discoteca de barri que conserva amb molta dificultat la brillantor d'altres temps, doncs, a les nits baixen les llums i el tango es fa l'amo de la nit. Un primer protagonista, en Víctor, que és actor a l'atur, i també Elsa, l'altra protagonista, atrapada en un matrimoni sense amor. Troben en aquesta sala un motiu per trencar les cadenes que els ofeguen. Quan els seus cossos es troben a la pista, la passió és immediata, però res és el que sembla fora de la Red Kisses.
1: Bordeamos la pista, zigzagueamos, nos detenemos. Un ligero movimiento de cadera, un cambio de peso hacia atrás para modificar la dirección. Su cuerpo obedece. Nuestros pies marcan una diagonal, un cruce, tejen un par de ochos rematados por un molinete. Los movimientos fluyen, nos compenetramos muy bien. Mi mano trepa despacio por las suaves lomas de su columna, vértebra a vértebra, hasta acabar aposentada entre los picachos de sus omoplatos. Siento de nuevo cómo se tensiona, cómo cierra los ojos, cómo se muerde el labio inferior. Así que dejo que mis dedos resbalen por su piel, que caigan en picado hasta topar con el borde del vestido. Y a ella se le escapa un ligero gemido.

0: al Calaix. Obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
1: Doncs la benvinguda a la nostra convidada, Laura Anguera, la fem, ja ho heu escoltat, entre tangos, entre, amb aquest petit fragment, perquè si una cosa té aquest llibre, Cuando mi mano bailaba en su espalda, precisament és que ens fa dansar en aquest ritme, no? Aquest erotisme, Laura, benvinguda i gràcies per posar aquest punt de salseta, no? Al programa, avui.
2: Encantada d'estar aquí amb tots vosaltres.
1: Escolta, jo ara haig de fer-te una pregunta a banda de la novel·la. El tango, per què el tango? Balles tango?
2: No, aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades i m'encantaria dir que sí, la veritat, perquè quan t'hi comences, quan comences a ficar-hi el nas en aquest món, la veritat és que és apassionant. Però el meu aterratge en el tango ha sigut una mica a l'inversa. Primer em vaig estar qüestionant com els dos protagonistes, la parella protagonista de la novel·la, es podien conèixer i podia haver-hi, diguéssim, una atracció física i un contacte així com d'una manera molt ràpida, no? molt directa. I se'm va ocórrer doncs, que es podien conèixer ballant. I dintre les opcions, el tango em va venir de manera molt instintiva al cap, no? I a partir d'aquí és quan em vaig començar a documentar, vaig començar a anar a milongues i hasta em vaig plantejant a classes. El que passa és que la meva parella, quan li vaig insinuar, va dir que de cap de les maneres m'he quedat amb les ganes, però si algú s'apunta, jo vaig.
1: Doncs entra en ganes i realment és qui té contacte més assiduament, més sovint, doncs suposo que ho viu molt, no? Però jo ara, per exemple, que feia molt temps que no escoltava tangos, anava llegint la novel·la i pensava, uau, se m'arissava la pell, no? Aquesta sensació...
2: Sí, és que el tango, en aquesta novel·la, jo crec que queda com una banda sonora perfecta, no? La realitat és que vaig escollir el tango justament, et diria que perquè, diguéssim, el tango discorre com per dos raïls que són els mateixos pels que discorre la novel·la, no? Una és aquesta sensualitat que té el tango, que tot, en el nostre imaginari, no? Sempre, segurament és la dansa més sensual de totes, quasi per dir sexual, de totes les que hi ha, no? Deixem de banda el reggaeton i el perreo, que per mi no tenen res de...
1: No.
2: Això potser ho fa l'edat, també, però bueno, és igual. No. Estàs d'acord? Vale. Que reflecteix, no?, aquesta passió que genera entre la parella protagonista. I l'altre raïl és, si tu escoltes els tangos, la gran majoria, però no hi ha pràcticament tots, les lletres són lletres tristes, són lletres de melangia, són lletres de desamor, de pèrdua, no? Els tangos bàsicament van néixer quan els emigrants que arribaven a Argentina i malvivien en cases allà tots amuntegats, sortien al pati, tocaven una mica el bandoneon i s'inventaven i musicaven poemes que ells anaven fent, no? I per tant, en general són poemes molt tristos, no? De l'amor que han deixat a casa, de la melangia que tenen de la seva terra, d'això no està ple. Llavors, aquest punt fosc, aquest punt trist, també li anava molt bé com a... perquè els personatges, quan es coneixen, estan en un moment, pues això, molt, molt dur de les seves vides. Els argentins diuen que tanguejar és ballar la tristor, no? Llavors jo crec que ells van a la milonga justament això, a ballar la tristor, i és en aquest moment en què es coneixen, no?
1: Aquesta frase és preciosa.
2: És molt maca. Jo quan la vaig llegir... És molt maca, sí. I a més és molt així. Si t'hi fixes, si tu mires vídeos d'això de balls de saló, això de concursos i tal, en tots els balls, el xa-xa-xa, no sé què, el foxtrot, tots somriuen. Quan ballen tango, ballen... no somriu. És l'únic ball del món en què no somriu quan es balla.
1: Aquí ho poses, eh? Diu...
2: Sí.
1: Ella també opina que los tangos hablan de amores rotos y malos tragos, y por eso no queda bien reír mientras se danza.
2: Exacte. És així, és tal qual.
1: Doncs ella ja ha parlat, la Laura ja ens ha explicat aquestes dues línies, no? La passió, per una banda, que trobarem en aquesta novel·la. És que ho estic dient i se m'està arrissant novament la pell, se m'està posant la pell de gallina. I parlant de l'altra banda, doncs aquesta vida de vides dures, no? I quan parlem de vides dures no té res a veure, no sempre té a veure amb l'estatus social, no?
2: No, té a veure... en aquest cas no, té a veure amb una situació personal interna, no? De buidor, de relacions que es desfan i que no són capaços de reposar en res més, no? Jo sempre dic Bueno, vull pensar que al final nosaltres ens mantenim vius més enllà de perquè respirem, mengem i de tant en tant dormim, perquè tenim anclatges en el món, no? I amb la gent. I no només, i un anclatge basat bàsicament en l'amor, però no de parella, va molt més enllà d'això, vull dir, un entorn familiar que ens acull, un grup de bons amics, bons companys de feina, tot això ens fa tenir anclatges en el món, no? Arrelar-nos. I aquests dos personatges, per motius diferents, han anat perdent tots aquests anclatges, no? Estan molt sols, malgrat viuen en una gran ciutat i malgrat poden tenir una sèrie de relacions socials, però tots dos estan molt sols, per motius diferents. I llavors jo crec que per això, quan es coneixen, quan es troben, jo sempre dic que són com dos matolls molt ressecs, no? I que per això la guspira no? Pren flama tan ràpidament i es desborda d'una manera que potser no tocava, però és aquesta necessitat de trobar algú, no?, que et salvi, que et doni la mà i et tregui del pou. I els dos una mica això és el que busquen en l'altre. I per això sublimen també, en certa manera. No?
3: Jo ara vaig demostrar una miqueta la llengua per no explicar coses que no es poden explicar del llibre, evidentment.
2: És un problema que té aquest llibre.
3: Sí, és el que té, que quan, però quan parla ella de desbordar, anireu veient al llarg de la lectura que es parla de desbordar, però en molts sentits, no? La passió es pot desbordar per amor, per odi, per ràbia, per impotència, per tristesa. Per tant, aquí tenim tots els vessants. La família, també considero que has fet un gran treball, no? Perquè parles de la família, de les parts no tan boniques de les famílies, no? I no només de ser pares, de la maternitat, de la paternitat, de formar part, no?, d'aquesta empresa familiar. Sí. I penso que aquí també hi ha... Això m'ha agradat molt, també, aquesta part, no?, de com ho tractes i quines escenes hi ha. Hi ha una residència d'avis, és brutal. Les trobades familiars són complicades, eh? I ara això que venim d'unes festes, eh? Encara portem una mica... Hi ha cueja, però portem una mica la ressaca d'aquestes festes, no? I és com...
2: Bueno, és allò que diem sempre, no? Les famílies no són escollides i, per tant, no sempre hi estem del tot d'acord, ni a vegades ni tan sols no hi estem del tot de gust, però és el que ens toca i el que... I en el fons, vull dir, al final sempre és el que dèiem, no? Si et toca una bona família, és el millor que pots tenir, perquè sempre serà el coixí aquell que no... L'edredon que sempre tindràs a mà perquè t'escalf, perquè et donis calf.
3: Per què la tragèdia? Per què la passió? Per què unir aquestes dues coses? Quina va ser? Tu has parlat de guspira i m'agradaria, sempre m'agrada aprofundir una miqueta més. Per què? Quina ha estat la guspira de triar aquesta història? Una història amb un final que absolutament us sorprendrà, eh? És una història molt real. No vol dir que hagi passat de veritat, però sí que toca molt de peus a terra, Laura.
2: Sí, a veure, el que volia era escriure algo que ens fes plantejar una mica el que està bé i el que està malament, no? Vull dir, és molt fàcil establir línies de dir, saps, línies vermelles d'això està bé, això està malament, quan la teva vida funciona, quan tot va bé, quan pots tenir les idees clares, quan no estàs en el por. Però quan estàs en un moment molt fosc i necessites sortir d'allà i l'única manera que al final se'm planteja és creuant una d'aquestes línies, volia posar els personatges davant d'aquesta situació i veure com reaccionaven cadascun d'ells, no? Que és una mica aquest final, no? Les diferents reaccions o les diferents decisions que prenen davant d'una situació que realment és colpidora i que no és gens fàcil. Però el fet de que siguin justament persones que podrien ser, no sé, te'n diria els nostres, vull dir, no és una gran epopeia, aquí no hi ha herois, saps? Vull dir, gent normal, que podríem ser, doncs tu i jo, si la vida ens haguessin tocat unes cartes pitjors, no?, o més complicades. Doncs això fa que, o vull pensar que el lector, quan acaba l'última vegada, diu, i jo què hauria fet, no? Jo què hauria fet? I clar, és molt difícil de decidir.
3: El Víctor i l'Elsa, de la mà de la Laura, ens portaran en aquesta... És inevitable que quan llegiu el llibre jutgeu. És inevitable.
2: I hi haurà gent que estarà d'acord amb el que fa un o amb el que fa l'altre, però la idea és dir, escolta'm, això que per tu, asseguda en el teu sofà, amb la teva vida més o menys perfecta, és molt clar que és blanc o és negre, en una altra situació pot tenir tota una gamma de grisos, saps?
3: Bueno, grisos... molt grisos, eh? Perquè per veure la llum s'han de saltar moltes de línies aquí. Però sí, sí, està molt ben fet. No? La tria del bé i el mal, a més de dos mons absolutament oposats, perquè l'Elsa té una vida molt acomodada, econòmicament parlant, en canvi el Víctor no, no? I és que, clar, jo penso que agafes una empatia amb el Víctor i, bueno, en el meu cas, com a lectora, he estat empatitzant molt amb el Víctor i veus que va tirant i sembla que hagis de veure la llum, no direm res més, sembla que hagis de veure la llum, no? Aquesta lluita continua, i és una lluita perquè parlem d'addiccions, parlem de relacions amb pares i fills, parlem de divorcis, parlem d'èxit, parlem de fracàs, és que aquí no t'has deixat res.
2: No, però és que una mica, o sigui, és del que vivim avui en dia, no? Vull dir, que sigui un pare divorciat amb un fill que a més viu lluny i amb el que es comunica només per videoconferències un dia a la setmana, comença a ser... Vull dir, no m'ho he inventat, és que tinc alguna amiga amb aquesta situació, no? I et diuen lo dur que és. Gent amb addiccions, doncs, per desgràcia, també n'he tingut un cas molt a prop. Vull dir, són coses que estan en el nostre dia a dia. Tampoc he anat a buscar... Tot i que pugui semblar en un moment donat, crec que no he anat a buscar allò de dir a l'extrem més extrem, ni molt menys. Però són circumstàncies en les que, a dia d'avui, ens envolten d'alguna manera, no? I crec que també és bo de, quan escrius un llibre que transcorre a dia d'avui amb la societat nostra, doncs també recollir-ho, encara que sigui, no sigui el tema principal, però sigui com un trasfons de darrere que d'alguna manera també va empapant i va... No, es va colant en aquesta història, perquè és així, igual que es cola la vida de molts de nosaltres.
3: Són vides dures que sempre tenen un punt d'esperança, no? I hi ha també aquest rerefons de dir, si tot ha anat malament a la vida, tot sempre t'anirà malament, i si tot ha anat bé, tot sempre t'anirà bé. I tu aquestes lleis també les has canviat una miqueta.
2: Sí, perquè un dels personatges, que no és ni el Víctor ni l'Elsa, però... Perquè jo crec que...
3: És que hi ha més personatges.
2: En un moment donat, aquesta relació es converteix, podríem dir, en un triangle així una mica estrany i pertorbador, no? Jo crec que fins aquí sí que podem llegir, però...
3: Res més, no podem explicar massa més, eh?
2: Exacte, no massa més.
3: És molt pertorbador, això ja us ho dic jo.
2: Sí, sí. Doncs aquest tercer personatge, per exemple, era una persona destinada a l'èxit social, professional, i tot se li va en orris... amb un mal cop de sort, diguem, no? Bueno, una petita patinada, un mal gest, quasi com aquell que diu, un mal gest. I bé, tot es trenca, no? I amb ell...
3: No entraré, Laura, a jutjar aquest mal gest, ja jutjaran els lectors i lectores.
2: Sí, també és algo, no diré que passi cada dia, però també és algo que al final, saps? Pot acabar ha passat.
3: Jo no us puc dir que us quedeu a casa quiets perquè es pot caure el sostre i et pot passar de tot. Tant si et quedes a casa com si surts de casa. Però vingueu al costat perquè la vida té conseqüències. La Laura diu. No diguis que t'has escrit la novel·la, eh?
2: No, però saps, de vegades una cosa... Un accident de cotxe, saps?
3: Sí, totalment.
2: I simplement... I et canvia la vida... Totalment, i no d'un dia per l'altre, sinó d'un minut per l'altre. No?
3: Des de la passió fins a l'amor més abnegat, fins al sacrifici personal, i gelos, i enveges, i intrigues també hi trobarem aquí, i aquest triangle que subscric, que és pertorbador. No sé si hi ha algun detall més que puguem parlar, perquè clar, no ens podem estendre massa, vagi ser que diguem coses que no toquen. Però no sé, Laura, si vols fer algun últim comentari abans d'entrar en aquests tangos que ens han acompanyat a l'inici.
2: No, doncs res, que m'alegro molt que us hagi agradat i que, bueno, que crec que és una novel·la que, doncs això, que pretén el que el lector es qüestioni, no? Es qüestioni el que hauria fet ella en aquest cas. I, bueno, pues, això és el que us convido a fer si llegiu la novel·la.
3: Quan l'agafeu, penseu que vola, eh? Us ho dic perquè en seguida, i quan arriba el tram final, ja necessites aquest... És addictiu en el sentit que necessites saber com realment s'acabarà, quina serà la tria. Doncs com dèiem, hem començat amb aquests set tangos i acomiadem també la Laura amb aquesta música. Poseu-la, sisplau, quan llegiu la novel·la, perquè aleshores ja és el sumo. Vull dir...
2: És banda sonora obligatòria. Vaig estar pensant fins i tot a fer una tria i posar-la com una llista de Spotify, saps? A darrere. Ho vaig estar pensant i tot.
3: Sí, perquè realment és una música preciosa i penso que li has fet un molt bon homenatge, no? Sí. També. Laura, moltes gràcies i fins la propera lectura.
2: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.

0: al calaix.
1: No deixarem enrere l'alt voltatge, perquè ens acompanya Carlos J. Sánchez, autor de No haureu de plorar els morts, publicada per Obscura Editorial. Un poble, una ermita i un secret que malda per continuar en silenci.
2: Tenia molt clar què volia posar mentre escrivia la novel·la, però que un cop acabada vaig tenir molt clar, no?, que volia posar-lo, precisament perquè es parla del dolor de qui el pateix i de qui el causa. I al final, quan escric una novel·la, no ho faig perquè la gent pateixi, no? Si hi ha una persona que ha de ser molt sensible davant d'aquestes qüestions de la violència de gènere, la violència domèstica i familiar, és el que li he dit a alguna gent. Si és una cosa que t'ha de causar un dolor mentre estàs llegint, bueno, no passa res.
0: Al calaix, si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Atenció al debut literari en català de Carlos J. Sánchez, antropòleg de formació i professor per vocació. El nostre proper convidat ha publicat un grapat de relats en antologies i plataformes online i una novel·la en castellà amb el títol de Oscura Deriva, centrada en la foscor humana i l'obsessió. Carlos J. Sánchez sempre li ha interessat temes relacionats amb la por i la impotència davant d'allò que és terrorífic, que desperta l'enfrontament entre el bé i el mal dins de cada persona. No haureu de plorar els morts. És el títol d'aquesta primera incursió en català del nostre proper protagonista. Els secrets només es poden enterrar durant un temps. I els secrets, escolteu bé, no moren, no se'ls ha de plorar. L'ombra d'una ermita vella immutable s'estén pesada i negra sobre Vall de Plors. És un poble amagat del món per les muntanyes, on el passat mai no desapareix del tot i els silencis amaguen veritats. En voleu saber més de No haureu de plorar els morts? Escolteu la propera conversa amb Mònica Socies, amb Carlos J. Sánchez. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol és impactant, No haureu de plorar els morts, i el viureu des de moltíssimes vessants. Jo començo amb un fragment que m'ha agradat molt, però després continuarem amb la nota de l'autor. Diu així: en el patiment hi queda sempre una part de nosaltres, del que vam ser i no tornarem a ser mai més. O potser és una cosa que serem per sempre, tot i que mirem d'ignorar-ho. I a la nota de l'autor, doncs ja se'ns parla del dolor. Benvingut, Carles.
2: Hola, bona tarda.
1: Un llibre intens, eh? Una novel·la intensa.
2: Sí, intensa. I per mi va ser intensa i realment espero que per la gent que li doni l'oportunitat i la llegeixi també.
1: Parlàvem d'aquest patir, parlàvem del dolor i a l'inici, que a mi em va cridar molt l'atenció i vaig pensar, ui, a veure que em trobaré la novel·la, eh? Ja condiciona la lectura, eh? Perquè penses, ostres, hi entraré, no hi entraré, però aquí parles del dolor, no? I m'agrada molt, no?, dels que el causen i dels que el pateixen, d'aquestes dues bandes, no? És una novel·la que sí, ens posa les dues parts.
2: Sí, per mi, és una qüestió de la que es parla al llarg de la novel·la, i aquesta nota de la que parlem, aquesta nota inicial, és un afegit que jo tenia molt clar que volia posar mentre escrivia la novel·la, però que un cop acabada vaig tenir molt clar, no?, que volia posar-lo, precisament perquè es parla del dolor de qui el pateix i de qui el causa. I al final, almenys jo, quan escric una novel·la, no ho faig perquè la gent pateixi, no? Si hi ha una persona que ha de ser molt sensible davant d'aquestes qüestions de la violència de gènere, de la violència domèstica i familiar, és el que li he dit a alguna gent. Si és una cosa que t'ha de causar un dolor mentre estàs llegint, bueno, no passa res. Hi ha moltes altres coses per llegir, però si és quelcom que tu pots llegir, que et pot interessar, que pot formar part de la història, doncs, evidentment, benvinguts i parlem-ne. Són coses de les que hem de parlar.
1: No us penseu que no us podreu llegir la novel·la. No hi ha imatges Sí, no hi ha escenes explícites d'aquesta violència, però sí que hi és molt present. Però penso que ho has tractat amb molta cura. I després, mira, ara ho comentàvem abans de començar la novel·la, jo penso, abans de començar l'entrevista, la quantitat de detalls cap a la nostra literatura, cap a la nostra història, no? Els noms... penso que has estat molt curós, és una novel·la molt treballada, molt pensada i molt cuidada, Carles.
2: Gràcies. He intentat que així fos. Al final, una cosa que a mi m'agrada molt d'escriure és que et dona el temps, un cop has acabat una... Bueno, allò que diuen, no? Que una novel·la no està mai acabada, està enviada i publicada. Però un cop has acabat, pots tornar i veure com pots millorar, pots canviar cosetes, si et pot acudir alguna manera de que aquella escena del principi que mai has tingut molt clar que li faltava acabés d'estar rodona, i jo crec que és una cosa que m'ha anat bé amb aquesta novel·la, no? L'he treballat durant molt de temps i li he pogut anar fent aquestes petites referències, aquests detalls, aquest polir cosetes. Jo n'he quedat molt content.
1: Ens n'anem a un poble petit, per tant, estem parlant d'una vall, estem parlant d'una comunitat petiteta, i a les comunitats petites tothom es coneix. Tothom, qui més qui menys, ho sap tot. Però això no vol dir que ningú faci res ni per l'un ni per l'altre, però que la radiografia està feta. I, a més, es troben tots, ja comencem així, eh? Comencem amb un enterro. El nom, quedeu-vos amb el nom, Miquel Llop. Ja, a l'inici de tot, els grans lectors ja sabreu d'on agafar-vos, no? Amb el Miquel Llop. Ambient rural, un enterro. El mossèn, que jo m'he enamorat de mossèn Mateu. Pobre home, que no sap el que li espera aquest senyor quan l'envien en aquesta vall. No ho sap. Aquí hi ha personatges que són absolutament innocents i que no es poden imaginar tot el que els hi pot passar, no? Però jo penso que aquest ambient rural també mostra la part més fosca o més agresta, no? I més dura de les persones.
2: Sí, jo crec que el fet que sigui un ambient rural, primer, ajuda que sigui una comunitat més o menys delimitada, no? Que tinguis controlat una sèrie de personatges, que coneguis tot el poble fàcilment, com no podries fer-ho en un ambient urbà, en una gran ciutat, i que puguis veure quina relació hi ha entre totes aquestes persones, no? Que puguis veure, doncs, aquella parella d'un senyor i una senyora gran que viuen una mica apartats i que són familiars amb la resta del poble, però potser tenen les seves coses que no expliquen a ningú, que puguis veure que hi ha aquest poc jovent, perquè al final és un poble petit i el jovent queda reduït, que es coneixen tots entre tots i sempre estan xerrant de què fan uns i fan safareig i què fan uns i què fan els altres, no? Doncs totes aquestes relacions per mi eren interessants, primer perquè són una bona forma de traslladar al lector que aquest poble és viu, no? que hi ha una relació entre totes aquestes persones, que hi ha una història, que hi ha uns passats, i després perquè al final és com una caixa de joguines. Tu tens una sèrie de ninos, no? És com un nen petit que tens una sèrie de ninos i els poses noms i decideixes qui és qui i què s'han fet abans. I per mi l'exercici a l'hora d'escriure és molt interessant fer-ho així. I jo volia, doncs, que de cara al lector també quedés una cosa interessant.
1: Bé, el poble ja es diu Vall de Plors, i entre que no s'hauran de plorar els morts, el Vall de Plors i l'enterro, ja ho tenim tot. El mossèn no espera el que es trobarà, però curiosament el metge, que també té un paper important, el Jeroni, ell tampoc s'espera, després de tant de temps d'haver estat al poble, tot el que es trobarà. El poble té un secret. Jo no sé si podem explicar el secret o l'hem de deixar en secret. Com ho fem, això, Carles? Perquè, clar, ara discutim què expliquem i què no expliquem de la novel·la, no? Però sí, aquí es guarda un secret que alguns van descobrint, però molts ja sabia, i és curiós, no? Tots callaven.
2: Exacte. Sí, és una cosa... És una mica el que volia explorar, al parlar d'un poble petit en el que tothom es coneix, fins i tot les coses més secretes, algú les sap. Encara que ningú en parli, hi ha algú que ja ho sabia, no? Llavors, en aquest poble, el que sí podem explicar és que hi ha un secret en aquest poble. Comença la novel·la amb aquest enterrament, no, d'aquest home, d'en Miquel Llop, i al principi del llibre, doncs, veiem que hi ha coses estranyes al poble, no, relacionades amb la vegetació, amb aquestes vinyes, que un any estan malaltes i l'any següent no, amb els animals, que sembla que que el propi noi de la granja no té gaire clar si té, quantes gallines té, no? I bé, el gran detonant de la història d'aquesta novel·la és que, passats uns dies d'aquest enterrament, en Miquel Llop es desperta a la tomba i torna al poble. I això és el que engega, en realitat, tota la narració, no? De cop i volta, aquest home ha tornat a la vida, ningú entén què està passant.
1: A mi una de les reflexions que m'ha fet agafar el llibre, no?, és si tornéssim tots a la vida, no?, si ara diguéssim avui se'ns acaba, en fóssim conscients i tornéssim a aixecar el cap, què faríem, què repetiríem i què no repetiríem, no? I aquella gran frase de és que no n'aprenem mai. Hi ha persones que arriben en aquest món i és que no n'aprenen ni patres. El cas del Miquel Llop, li fas una radiografia molt bona.
2: Bueno, és que és un personatge que ja de per si és... a veure, no és un personatge estimable, és un personatge interessant. No? Són coses diferents.
1: Però sí, és per realment li vas fent aquesta radiografia i quan més avança la novel·la, Carles va increixendo, eh?
2: Sí, sí. Per mi era interessant aquest preguntar-me què li causa a una persona el tornar de la tomba, no? Què li causa a nivell psicològic, no des d'una qüestió màgica o mística, no? Sinó què li causa... Què entén del que li ha passat, què en fa del que li ha passat, com ho expressa. Per mi era molt interessant.
1: A Miquel Llop ens deixa amb el cor encongit i temorosos proseguir el mossèn Mateu. Així és la mort quan arriba de forma tan inesperada. Doncs ara imagineu-vos que igual que arriba la mort, arriba la resurrecció, perquè ja parlo de la resurrecció dels morts i no estem a Setmana Santa, i arriba Miquel Llop i que te'l trobis a la porta de casa, no? O sigui, això ja és una cosa impactant. Darrere d'aquí... Ja no, jo penso que no podem explicar res més, Carles, que després això ja ho anirà trobant.
2: Sí, sí.
1: Després tenim l'ermita, que és també un punt clau de la novel·la, no? Aquesta ermita abandonada... Sí. Aquí també hi ha teca. Què podem explicar de l'ermita?
2: Per mi, el paper de l'ermita realment és interessant perquè, bueno, tots els que hem fet una mica de vida a poble, tant a l'interior com a la costa, doncs hi ha aquests punts, no, que han format part, han estat llocs importants per la vida en societat del poble i potser avui ja no tant, no? I tenen aquest pes, aquesta ànima, no? Encara que sigui una ermita de pedra que ningú visita, que està tancada i no s'hi pot entrar, tenen aquesta ànima pròpia, no? I són molt interessants com a lloc personatge. I això és una cosa que volia explorar clarament. Després és una ermita... Bé, de fet, amb l'ermita comença la novel·la, pràcticament, no? És el personatge que està contemplant la primera escena. Jo volia explorar això.
1: Aquí tenim aquest personatge que no sé, m'agrada molt com tractes els morts, no? Perquè en aquest sentit vas veient una veu entre més de la narració que al principi no saps acabar de col·locar, no us espanteu, després trobareu el fil i l'enganxareu en seguida. I després et va fer una reflexió sobre tot, no? Sobre com vivim, sobre què fem amb la nostra vida, però també amb la vida dels altres. Tu ho has dit, no? Qui causa aquest patir? Què fem amb la vida dels altres? Què fem quan tenim el poder?
2: Sí, sí, és una qüestió que ens afecta a tots els nivells, des del personal, des d'un mateix, fins al familiar, als amics, a la gent que no coneixem del carrer. És molt important, no? Al final és allò de que cadascú és un protagonista de la seva vida, encara que ens creuem amb gent de la qual no sabrem mai el nom, però tot el que fem té una gravetat. Té un efecte, no? És com si tinguessis la gent en una habitació més aviat petita, estan obligats a interactuar entre ells, no? A afectar-se d'una manera o d'una altra.
1: Sí, sí, realment, perquè a Vall de Plors estan tots allí dintre i no se us acudeixi treure el peu del poble. Al principi sí. De la novel·la encara podeu marxar. Cap al mig camí, mira, algú. Però cap al final, aquí no surt ningú. I tothom es queda.
2: Després veus que la vall els ha atrapat d'alguna manera, no?
1: Sí. Els ha atrapat d'alguna manera? No, els ha atrapat absolutament. A més, es posa superinteressant, no tenim res més, però quan el mossèn Mateu se n'ha de buscar l'altre mossèn, no? Aquí també hi ha tota aquesta part de la religió, tota aquesta part sobre el bé i el mal, sobre el que és real i el que no...
2: Sí.
1: Ostres, és que no els hi poses fàcil. No els hi poses fàcil a ningú.
2: No era la meva intenció posar-los fàcil. De fet, per mi, la part interessant era aquesta, no? El personatge de mossèn Mateu era un personatge que sorgeix de forma molt orgànica, perquè al final estem parlant d'una mort i una resurrecció i del capellà del poble, no? Que hi haurà una lectura religiosa forçosament d'això que passa. I per mi és un personatge que vaig escriure amb molt de carinyo, perquè volia que fos, bueno, volia que fos el que per mi hauria de ser un capellà, no? Una persona propera, una persona que al final el que vol és donar respostes als seus feligresos, i el vaig, bueno, el vaig ficar en un embolic que no s'esperava, del que va tirant endavant, però per la seva bona voluntat, pobre home.
1: No, és que, bueno, ja ho anireu llegint, però certament mantenir-se, no?, és un dels personatges que es manté en la línia. Jo he vingut aquí a fer

0: això, m'estic trobant tot el que m'estic trobant, però sé que haig de tocar de peus a terra i no puc perdre el nord, però és molt difícil no perdre el nord estan en algunes situacions, no? Com has marcat tu en aquesta novel·la, situacions límit. No deixa de ser una aventura i un misteri, eh? Al final és com espectacular. Jo també em quedo molt... Clar, no vull traspassar línies d'espoilers que en diuen, però la protagonista, la Marta Maria, que seria la vídua, entre cometes, no?, d'en Miquel Lloch, la seva filla Caterina i el seu fill Andreuet, però clar, la seva filla Caterina també a mi em resulta un personatge, tant la Marta Maria com la Caterina són absolutament espectaculars, la força, són la superació, que no són perfectes, però uau, també són dos personatges impactants,
1: Sí, i també ho fa el fet això de que són dos personatges, tres, amb l'Andreuet, que han viscut en una situació molt dura durant molt de temps, no? I això, bé, és una cosa que et trenca o t'enforteix. I una mica el que volia... Hi ha qüestions a la vida, hi ha dolors que potser et trenquen i t'enforteixen alhora, no? Hi ha parts del seu caràcter que estan enfortits, parts del seu caràcter que estan trencats, que poden sanar, que poden caure, i al final, dins de tot un misteri, de tota una aventura, com dèiem, que té unes altres proporcions, la seva peripècia és una altra, no? És personal, és de dins, és d'una cosa que hem viscut abans de tot el que està passant. Són personatges que per mi eren molt delicats d'escriure, que els vaig escriure amb el desig de que quedessin ben representats, de que totes les paraules que jo volia dir arribessin de forma entenedora. Jo estic content amb el resultat i, en general, el que m'ha transmès la gent és molt positiu. És d'aquest dolor, de la gent que rep el dolor i de la gent que el causa, del que parlàvem al principi, el que dèiem, sense parlar-ne de forma crua, sense escenes de representació explícita, perquè no és una cosa que a mi m'agradi treballar tampoc, no? Jo vull parlar de problemàtiques concretes, però no cal, no cal fer-ne massa, no? Podem parlar de les coses entenent-nos i prou.
0: Jo diria que és colpidor i real, que té misteris, que ens fa reflexionar, però que hi ha ciència-ficció, a veure, aquí hi ha aquí una...
1: Sí, també a veure, de
0: fantasia, bé, que també viurà una aventura, perquè normalment és que jo analitzo tant els llibres al final de tant de llegir que hi ha, però que hi ha molta cosa, però que el vulgui llegir com una aventura, també el pot llegir com una aventura.
1: Al final és això, sí. Al centre hi ha un nucli emocional i un nucli que és, doncs, dos persones, el metge i el capellà, investigant un misteri i anant de cap fins al final, fins a descobrir el que passa, peti-qui-peti.
0: I quan acabeu de llegir la novel·la, agafeu una llanterna i us n'aneu a descobrir masies, n'aneu a la vinya i totes aquestes coses. Recordeu aquesta frase quan hagueu acabat de llegir aquesta novel·la. El que sí que m'agradarà agafar un fragment que penso que és de l'inici del llibre, que no me'n vaig cap al final, però que també té molt a veure amb el que hem dit, no? A Vall de Plors eren tan pocs veïns que qualsevol esdeveniment mobilitzava a tota la població. I no sabeu com la mobilitzada en Carles a No haureu de plorar els morts, publicat per Obscura Editorial, tota una aventura. Comencem aquest any 2026 amb molta força. Gràcies, Carles.
1: Gràcies, Mònica.
2: Al calaix.
3: I de secrets i misteris, en tenim uns quants a les novel·les juvenils de la Imma Romeu. Després de La cova de les llegendes, arriba El secret de la lluna plena, publicades per Bolian Edicions.
4: Les llegendes són autèntiques, són llegendes de per aquí, de la serralada de Marina. A veure, que algunes estan semblants a altres llocs, per dir-ho així, però és llegendari català i tot el que explico d'història o de paisatge intento documentar-me bé i no dic cap mentida. M'agrada ser acurada amb això, fins i tot en cada llibre hi ha bibliografia darrere, intento informar-me bé, perquè clar, és una història de ficció, jo no pretenc fer novel·les històriques.
2: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.
5: Posem-nos nostàlgics. Recordeu aquelles aventures literàries de Los Cinco, de Enid Blyton? Doncs aquestes històries, aquelles vivències, van servir d'inspiració per la nostra convidada, que en els propers minuts ens presentarà la seva particularitat missió d'aquells cinc personatges, en aquest cas són els seus quatre aventurers adolescents que viuran una nova aventura amb el que és ja una segona novel·la, un segon viatge al passat amb El secret de la lluna plena, que us presentarem en els propers minuts. La nostra convidada és l'Imma Romeu, d'original del Maresme, i que té ben clar que Vilassar de Mar és el seu poble. La seva vida professional sempre ha estat vinculada als infants i al lleure educatiu. És tècnica en educació infantil i directora de lleure. L'Imma Romeu, escriure sempre ha estat una de les seves passions i en la seva obra doncs s'hi reflecteix l'interès per la nostra història, les llegendes, l'arqueologia i la preocupació per la conservació de la natura i del patrimoni. Com us dèiem, El secret de la lluna plena és una proposta literària adreçada als joves i adults i que recupera aquella essència de les novel·les d'Annie Blyton, però personalitzat en les vivències de quatre adolescents i, en aquest cas, un viatge ple d'aventures que els permetrà conèixer en primera persona la història real del Maresme del segle XIX i convertir-se ells també en part d'una llegenda. Compartim, doncs, aquestes vivències d'aquests quatre joves adolescents amb la proposta literària que ara doncs, tindrem més detall amb la conversa amb Mònica Socies, amb l'autora de El secret de la lluna plena, amb l'Imma Romeu.
2: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
0: La col·lecció Boliana Joves acull aquesta col·lecció que tenim sorpresa, que l'Imma ja ens explicarà com ha d'anar, d'aquesta colla que a mi em recorden, abans d'entrar en matèria, tots aquests llibres que em llegia jo i que em feien tan addictes, que Los Cinco, de veritat, la veus, l'Imma ens va dient que sí,
4: Jo també es llegia alguna cosa.
0: Sí, sí, després van venir els Hollister i ara m'encanta perquè tenim una història molt nostra, molt catalana, i bé, jo a les mans tinc El secret de la lluna plena, que és el segon llibre que trauràs, però jo penso que ja podem començar per la bomba explosiva que m'acabes de dir. A veure, jo he parlat de dos volums, Imma Romeu, benvinguda, però en seràs més.
4: Sí, sí, serà una trilogia, el tercer sortirà al setembre, si tot va bé. Jo ja el tinc acabat, ara està en mans de l'editorial, i al setembre es dirà, ja en primícia us ho puc dir, El darrer viatge.
0: Oh, El darrer viatge. Jo volia que fos una col·lecció més llarga, Imma.
4: Bé, no em tanco a res, però de moment ara tinc ganes de fer alguna altra cosa i no sempre es pot reprendre, però de moment deixarem aquests tres.
0: Bé, són aquests llibres que enganxen, no?, que ens van enganxar en el seu dia i ara enganxen els joves de l'actualitat. Tenim La cova de les llegendes, que és el primer volum, sí. I aquest que tinc a les mans, com deia jo, El secret de la lluna plena. Són llibres molt complets, perquè a més parlen, agafes tot aquest tema de l'adolescència, no? I els seus diàlegs a mi m'han sorprès, perquè he pensat com es tracten de tants temes amb tanta naturalitat, no? De les relacions, del sexe, de l'enamorament, de l'amor, de les separacions dels pares. Vull dir, no sé, penso que està molt ben trobat. A més, ha tingut molt èxit. Vull dir que són dos llibres que han tingut una acollida enorme.
4: Sí, que a més, jo els vaig escriure més pensant en gent jove i la veritat és que agraden a gent de totes les edats. Ara ja faig la conya de dir des dels 12 fins als 112, perquè a la gent gran també els agraden, si veuen reflectits. A veure, se'n diu el llibre juvenils perquè els protagonistes són joves, tenen 14 anys, però bé, és un tema que tothom el coneix, que tothom el tracta, i els llibres són divertits, el que tu dius, són aventures i són divertits.
0: Bé, aquí tenim una colla de quatre, tenim el Carles, tenim la Blanca, tenim la Gina i tenim el Sergi. Ells són els protagonistes de totes aquestes aventures. I, clar, de rebot, doncs, totes les famílies, famílies, germans... Ui, ui, les germanetes petites, eh? També m'encanta, m'encanta. També tenim alguna germana d'aquelles que dius jo n'havia tingut una o jo m'havia sigut i ara ho veig. Clar, és veure tot aquest món dels joves que ens fa tornar a la infància. Però per què ens atrapa? Perquè també parles de llegendes i d'història.
4: Intento... Les llegendes són autèntiques, són llegendes de per aquí, de la Serralada de Marina. A veure, que algunes estan semblants a altres llocs, per dir-ho així, però és llegendari català i tot el que explico d'història o de paisatge intento documentar-me bé i no dic cap mentida. M'agrada ser acurada amb això, fins i tot en cada llibre hi ha bibliografia darrere, intento

0: cap aquí no tenen marxa enrere, no? No, aleshores no tenen més remei i bé, ens posem les piles, això ho fem tots. I els joves doncs, potser bueno, tenen més empenta per fer aquest tipus de coses, no?
1: Tenen aquesta capacitat, sí.
0: Sí, poder a vegades, des del punt de vista d'un gran, diries que inconscient de ficar-se en això, però realment a la situació que estan ells no poden triar, han de tirar endavant.
1: Parlàvem de llegendes, parlàvem de misteri i parlem de que hi ha una escena que m'agrada molt perquè hi ha aquesta frase, no?, que dius... Estem trepitjant els carrers del Vilassar d'abans, no? I ells poden veure la diferència, aquest moment, moments històrics diferents, veure el seu poble, d'on venen. També les arrels són molt importants, no només les arrels familiars que són, sinó també les de territori.
0: Sí, això de conèixer, bé, conèixer i comparar fins i tot, perquè a part de conèixer, doncs això, com qui van ser les beceroles del teu poble, no? D'on ve el teu poble i què passaven allà, en aquell carrer que tu estàs trepitjant, com era allò fa 150 anys, o en el cas del primer llibre, encara va més enrere, perquè parlem dels principis del segle XVII. I a part m'agrada que comparin, vull dir, per exemple, doncs que se n'adonin com és de diferent l'adolescència doncs fa un segle i mig amb l'adolescència d'ara, no? Vull dir que, clar, se n'adonen que estan al 1860 i alguna... i que doncs, els nois de la seva edat estan treballant i moltes noies doncs, estan embarassades o porten nadons, noies no gaire més grans que elles, no? que la, realment són una mica privilegiats, no? En l'entorn social que viuen i en el temps que els hi ha tocat viure. I això m'agrada tocar-ho, m'agrada que es vegi, que ells ho vegin i una mica transmetre-ho al lector.
1: Sí, perquè moltes vegades parlem d'aquests misteris, parlem d'història i ens fixem molt en, per exemple, en aquest cas parlàvem de llegendes o en edificis històrics que ara estan enrunats i, per tant, a nosaltres ens fascinen. Però a nivell social moltes vegades veiem adults i potser no hi ha tant la mirada cap als infants i cap als joves.
0: Sí. Uh-huh. I realment ha canviat molt. En el llibre del que parlem ara, el segon,
1: El secret de la lluna plena.
0: Sí, el secret de la lluna plena, que estem parlant del segle XIX a principis. I clar, molts nens no van a escola, molts joves, si no és gent molt rica, normalment doncs, els hi toca treballar des de molt joves, es casen molt aviat, tenen fills molt aviat, vull dir, la vida és molt diferent de com és ara. I moltes vegades no ho pensem, és el que tu dius, que et fixes amb els monuments i amb la història dels llibres, no? Però la història, el que veus quan voltes pel carrer, doncs és el que amb ells els hi sorprèn potser més, no? Com és la gent que hi ha en el seu entorn quan volten pel carrer, més que el que s'hi fixen ells de es poden sí que veuen, mira, aquest edifici hi era, no hi era, però a part de que tenim la Blanca, que és una mica més friqui de la història i que ho sap una miqueta més, aquesta seria jo, també sóc una mica friqui de la història, però els altres, doncs potser els hi crida més l'atenció.
1: Doncs ja ho sabeu, recupereu totes les històries de la Blanca, la Gina, el Sergi i el Carles a la col·lecció Oliana Joves amb aquestes dues novel·les de la Imma Romeu. Gràcies, Imma, per tota la tasca que fas i per la passió que hi poses.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Auvanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
1: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa, també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia Garcia i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes, jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
2: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
1: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
1: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me Amunt FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
2: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta banda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, al menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! Has cregat que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres?
1: Sí.
4: Sí. Sí, Anna, digues, digues.
1: No, no, digues, digues tu, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ens ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: i
4: va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres! Ai. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil...
5: Que
1: la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
5: També no el trobaríem.
1: No.
2: No, aquí m'he de sumar jo també, eh?
1: Exacte.
5: Algun altre lloc,
2: tot
5: ja
2: que
5: els trobarem.
2: Diguem que de curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves... Austràlia.
5: Sí,
1: amb la, això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí, i vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, eh? Un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual... I vaig anar a parar en una illa al mig de la barra de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la... de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, sí. I després, doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no, no sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls complats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, per explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'entenem una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar 4 cartells al carrer i, ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig, ingen problem. Ja hi can snack en ors, ja. Ja hi... Bueno, ara qui sap el noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt, I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resol, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
5: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant, i l'última feina és un gran repte, i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim. Més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana.
1: Oh.
5: No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
5: sempre?
1: Sí, i tant,
5: una
1: i tant.
5: Passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I el que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí,
5: exacte,
1: però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega... Li van estar aquí darrere del vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la... de la Hummer, de la Lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas... que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
5: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, de quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
5: Una abraçada.
0: Cadena de la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament, va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi, doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna, avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre, doncs, aquesta nova aventura, i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo, doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament, doncs, dels meus clients, els faig moltes visites, doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors, i jo, que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de, doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins, alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, de tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes, doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure. Vale, la primera, aquesta.
5: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla 54.
6: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens endemanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Ah, molt, molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i patar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista, com
1: m'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí, les coses han sigut re momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. No us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa, és que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment s'ha parlat molt de la necessitat de garantir la fia d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joan, i quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que porta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i no... i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí. Ara t'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat, i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota Blava.
3: Aquí el Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart d'avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algo típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història. No?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents...

0: explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Elena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, perquè t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la Festa Major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada. Badalona
1: 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. Connectats amb Carme Reverte.

0: doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Can Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 10:45 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar al vehicle, els sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Can Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Cruzafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles. El primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en

0: l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
1: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
3: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
2: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
1: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat. Hi tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
4: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
5: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
4: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte o als 30 d'aquest mateix dilluns.
1: Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusellat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
1: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, que és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
1: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
8: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
9: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió. en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
8: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
10: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa. La proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys, per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova, de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia.
0: Com veus que, per fi, els governs, els estats, estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
1: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, com també has explicat, doncs tenim ja un tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai, perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
0: Clar, i aquí poso la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'aixecar el cap, no?, que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no?, que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular-lo. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
1: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
0: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
1: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges, Estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
2: clar, t'ho deia social. Perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill clar, té accés o no té accés a les xarxes socials?
1: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
2: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
1: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
2: Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també?
1: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
2: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
1: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escrol infinit, És un d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
2: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
1: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, hi ha algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això en principi ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps i, com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol, i quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Uh-huh. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
2: I al final el que necessitem també, entenc, que és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
1: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
2: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
1: Gràcies, igualment.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya amb fitxes per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa. No està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins. S'hi està acostumant perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimen prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que s'ha estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en Xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
2: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça-Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
2: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després els play-offs no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè hi anés el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embut, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80 viatjava amb l'avió al Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa.
1: Era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
2: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen, perquè parlen, si no parlen, perquè no parlen, doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
2: La meva perspectiva, què t'he de dir? Esclar, sí.
1: Quines respostes heu rebut de moment?
2: Mira, de moment a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
2: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha Castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no és petitó, és un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom escombrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom em va agradar moltíssim.
2: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
2: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa amb què, doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
2: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es vol tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és si ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret, i en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc ja està al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país. Cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes això, o no hi ha un horari definit?
2: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs gràcies. Estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé. L'exposició, que es presenta com un conjunt de més de 30 obres, és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora, no? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és la, no, les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que, no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta, doncs, aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a el que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Major i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i de molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en la literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la lluna nova, d'algun nou que inicia, i que sigui com que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge. Ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ell em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir: no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo, i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura. Crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a el que ell estava fent. I alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols. És com si estigués creant un nou abecedari. És com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals, de portes. Després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? Mm. És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algo molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no?, d'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que... A mi m'agrada molt perquè és com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de caligrafia, sí, que no pares de repetir les lletres... És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Mm-hmm. Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és algo que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen un amb l'altre, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina una mica és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca. I, òbviament, la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè, al final, nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous. I el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Laughton. No? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions, i nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulia?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per el que han vist a la sala, perquè realment és veritat que jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Lawton, penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també. De dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure. Llavors, teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio.

0: three.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Avui comencem el nostre Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fixant-nos no en un músic, sinó en un instrument, el piano. Per les seves característiques i la seva sonoritat, hi ha qui diu que el piano és l'instrument perfecte. I hem de reconèixer que és cert que hi ha molts detalls que el fan únic. Per exemple, pot formar part de la secció rítmica o pot ser el solista principal. I, a més, els concerts a piano sol són freqüents. Comencem amb un dels referents històrics del piano de jazz, un superdotat, Art Tatum, que ens porta Have You Met Miss Jones amb Ben Webster en el saxo tenor. Webster veureu que triga una mica en aparèixer, però quan ho fa, ho broda, com sempre.

Art Tatum. Art és el diminutiu de Arthur i és un músic que va néixer l'octubre de 1909 a Toledo. Sí, a Toledo, però al Toledo de l'estat d'Ohio, als Estats Units. Era un home que no tenia antecedents musicals a la família i va estudiar música en el conservatori de la seva ciutat, violí i guitarra abans de decidir-se pel piano. Però era invident en una època en què aquesta minusvàlua no estava prevista en l'ensenyament musical. Per tant, podem dir que va aprendre a tocar el piano amb un mètode totalment personal basat en el seu virtuosisme, un virtuosisme innat. A mitjans dels anys 20 ja destacava i la seva fama va arribar a Europa, on també va fer gires. L'any 1954 va entrar en l'òrbita del gran productor Norman Granz, per qui va gravar diversos discos, un d'ells el que acabem d'escoltar al costat de Ben Webster. Però aquesta relació amb Norman Granz, tan prometedora, va ser curta perquè Art Tatum va morir l'any 1956. A Catalunya també tenim un pianista virtuós, invident i de fama internacional que avui, 28 anys després de la seva mort, segueix sent una figura recordada, enyorada i un referent per a les noves generacions de músics de jazz. Parlem, òbviament, de Tete Montoliu, que és el nostre següent protagonista, acompanyat també per Ben Webster. Ens porten Barcelona Shout.

TT Montoliu i Ben Webster en una gravació feta a la capital catalana el 28 de novembre de 1972, només 10 mesos abans de la mort del saxofonista, que es va produir a Holanda. En aquell moment ja feia 9 anys que Ben Webster s'havia instal·lat en el nostre continent. Abans de venir, i durant tota la dècada dels 50, Ben Webster també va treballar per al productor Norman Granz. Ja l'hem sentit abans amb Bert Tatum, i ara us el portem en una gravació de 1959, també dirigida per Granz, al costat d'un pianista extraordinari i jove en aquell moment, Oscar Peterson. La cançó que ens interpreten es titula Sunday.

0: Hola, soc l'Horacio Fumero i el jazz, it. It is jazz. Jazz it. M'agrada el jazz. Jazz it. Escolteu Jazz it.
1: Jazz it. Temps de jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Avui hem començat el programa, com us hem dit, fixant-nos en el piano. Hem escoltat a Art Tatum, a Tete Montoliu i a Oscar Peterson. I ara continuarem amb més pianistes, però abans us volem dir que si us agrada aquest instrument i us agrada el jazz, des del dia 12 de desembre i fins al dia 21 teniu concerts, projeccions i altres activitats a Girona, en el Club Sunset, que organitza el festival Piano Fortissimo. Us recomanem que visiteu la seva web o les seves xarxes socials per tenir tots els detalls. Sunset Jazz Club a Girona. I ara continuem amb un dels pianistes més eclèctics, més original, un dels més idolatrats i un dels més discutits, i a més un compositor imprescindible en la història del jazz modern. Thelonious Monk, home de tècnica, podríem dir que una mica rudimentària, tenia una sonoritat dura, percussiva, però un home que, en definitiva, ha deixat una empremta inesborrable. Us el portem, a més, en un àmbit inusual, acompanyat d'una big band que va dirigir Oliver Nelson, que era també l'autor dels arranjaments. Aquí teniu Let's Cool One, que podria dir, podria voler dir, refredem-ne un.

Thelonious Monk en una de les poques ocasions en què va treballar en format gran, és a dir, en Big Band. Es diu que l'embrió d'aquest projecte, que és una gravació de novembre de 1968, el trobem 9 anys abans en uns concerts de febrer de 1959 a l'Auditori de l'Ajuntament de Nova York, que es van presentar com a Thelonious Monk Orchestra. El que hem escoltat és un disc que en general no ha tingut mai massa bones crítiques, però que amb el pas del temps podríem dir que s'ha revaloritzat una mica. A nosaltres, que no filem tan prim com els crítics, hem de reconèixer que és un disc que ens agrada i per això el portem. I a més, esperem que a vosaltres també us agradi. Un altre pianista clau en l'evolució del piano en el jazz modern és Bill Evans, l'home que va inventar el trio Total, un grup petit amb tres instrumentistes en igualtat de condicions, com a mínim teòricament. Era un trio que aparcava la idea de solista i acompanyants per establir una relació entre tres solistes. I com que s'acosta Nadal, hem vist que en el disc titulat Trio 64 hi ha una cançó de Nadal, Santa Claus is Coming to Town, i us la portem. Aquesta Nadala, per cert, està composta per John Frederick Coots i Heaven Gillespie, però aquest darrer Gillespie no té res a veure amb el trompetista Dizzy Gillespie.

Bill Evans ens ha portat la primera Nadala de la temporada 2025, Santa Claus is Coming to Town. I per canviar una mica de format de grup, us portem ara el pianista Tommy Flanagan en quartet amb baix, bateria i guitarra. I en aquest cas és Kenny Burrell qui s'ocupa de les 6 cordes. Ens interpreten Beyond the Blue Bird, una cançó dedicada a un ocellet de color blau que habita a Amèrica del Nord i que és semblant als nostres picots. Aquesta cançó la va escriure Tommy Flanagan i la gravació és una, és un treball de maduresa. És una gravació feta l'any 1990. Flanagan, Burrell, Burrell, Flanagan, pur vellut musical.

0: Hi, this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Seguim instal·lats en territori jazzístic a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribem als pianistes contemporanis i us en portem dos d'imprescindibles. Primer tenim a Chick Corea, un músic explosiu, treballador com pocs, compositor incansable i inspiradíssim, i un líder de projectes de tota mena, des del jazz acústic a la fusió més elèctrica. Paco de Lucía, que va treballar amb ell i que va propiciar que el baixista barceloní Carles Benavent també ho fes, va dir d'ell que era el Mozart del segle XX. A Chick Corea el trobem en una gravació de 1989 en format de trio acústic, amb John Patitucci en el baix i Dave Weckl a la bateria. I ja que hem anomenat a Paco de Lucía, la cançó que hem seleccionat és la conegudíssima Spain, que no cal que us diguem què significa.

I després de Chick Corea, que ens va deixar tristament el febrer de 2021, ara és el torn de Brad Mehldau, un dels pianistes més reconeguts i més cotitzats del jazz actual. Les primeres gravacions de la seva vida les va fer a Barcelona per a la discogràfica local Fresh Sound amb els germans Rossi, en Jordi a la bateria i en Mario com a baixista. I ara us en portem una d'aquestes gravacions que, a més, compta amb Perico Sanbeat en el saxo alt. Aquí teniu una clàssica de Richard Rodgers, Easy to Remember.

0: Hello, this is Jesse van Ruller. I'm a guitarist, and I've just learned about Jazz It, and I should have learned about it before. Listen.
1: La recta final de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'ocupa una de les gires més atractives d'aquest final de 2025. És la que estan fent el grup europeu amb base a Amsterdam i dos músics catalans, The Damn Jaune, amb el trompetista nord-americà Jeremy Pelt com a convidat especial.
2: Hi, this is Jeremy Pelt, and you're never on in Barcelona.

Aquesta gira passa per Terrassa, a la Nova Jazz Cava, el dissabte dia 13 de desembre a 9:45 del vespre. I el diumenge 14 passa pel Club Jamboree de Barcelona amb dos concerts, com és habitual, un a les 7 de la tarda i l'altre a 9:45 del vespre.

Així sona The Damn Jown en el seu disc Forward, que és de l'any 2024 i que comptava amb el saxofonista Dick Oates com a convidat. Però no oblideu que els dies 13 i 14 de desembre, a Terrassa i Barcelona, respectivament, The Damn Jown actuaran amb el trompetista nord-americà Jeremy Pelt. I aquest músic, aquest trompetista, hem de dir que és una de les estrelles més brillants del firmament jazzístic actual. I també va començar a gravar amb discogràfiques europees, una vegada més amb Fresh Sound, i també ho va fer amb la holandesa Chris Cross. El disc que va gravar amb aquesta darrera, que es titula Inside, és el que conté la cançó amb la que tancarem el programa d'avui, la cançó Ides of March. I amb ella us diem adeu, l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 9 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. La lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. I pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora en concret per la xarxa viària. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Doncs comencem la jornada d'avui i divendres recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en un dos sentits de la marxa per inundació i des d'ahir està allà la BB5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. Per altra banda, tenim 2 accidents i una avaria actius. El primer ha estat a la C25, ahir al vespre a Rajadell, en direcció Lleida, on està allà un carril de circulació. El segon accident ha estat durant aquest matí, a primera hora, fa tot just una estona, a la AP7, a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. I, per últim, doncs recordem aquest vehicle avariat que obliga a tallar un carril de circulació i que provoca 3 quilòmetres d'aturades a la B10, a la ronda litoral, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, deixem enrere la pluja, però ens ha vingut de cop la fresca. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores del matí, l'ambient serà de plena tardor. Tenim alguns valors propers als 0 graus. A hores d'ara, les valls pirinenques. També està bufant el vent, amb moltes ganes, sobretot a l'Alt Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. Fa que hi hagi sensació de més fredor, amb alguns núvols enganxats a la costa, també alguna boira que hi ha cap al Prepirineu o l'interior gironí. També s'han acabat les nevadetes de l'Alt Pirineu. De fet, aquesta tarda el temps serà ben assolellat, amb 4 núvols prims, cap ruixat, menys vent i un ambient agradable. De fet, és el que també tindrem al llarg del cap de setmana. Matins frescos, tardes molt confortables i absència de pluges. Si de cas alguns núvols més el diumenge. Estem pendents a la xarxa.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser també desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
4: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
5: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
7: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro. El suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
8: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No se entera de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial! ¡Es genial!
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol, insistim, de la lluita per l'accés a l'habitatge. Ens n'informa la Carina Bellbé.
9: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Des d'aquest dijous ja està en vigor precisament el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor del mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I, si hi ha impagament, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta del dret civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
10: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest real decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi també les mobilitzacions que s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions coincideixen que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
11: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu, la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils, al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: I quan ja és 1:15 del matí, afegim que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
12: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: La situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament, els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros a la comarca. A Granollers, insistim, un dels punts més crítics és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Aquests aiguats que han tornat a colpejar i amb força la pagesia, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, un dels sectors més afectats pels temporals dels darrers dies. Finques inundades, cultius malmesos i camins agrícoles destrossats se sumen als danys que el camp ja arrossegava per la sequera. Tot plegat amenaça una campanya de l'oliva que serà més curta que la d'altres anys. És una informació de Canal T.
13: La producció d'oli d'oliva al Baix Ebre i al Montseny podria caure fins a un 60% respecte d'una campanya normal, segons les previsions de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una davallada que ja venia condicionada per la sequera i que els aiguats dels darrers dies l'han agreujat. Els aiguats han provocat danys en finques, camins i terrenys agrícoles, especialment en zones on l'aigua dels barranquets ha baixat amb força.
14: Els barranquets sempre han estat tota la vida baixat aigua, però el que hem de tindre molt clar és com fem les infraestructures que envolten el món rural, inclús el món urbà, no? Podem fer una carretera i canviar el curs totalment d'una aigua que ens pensem que no és molt, però acaba agafant l'aigua de 1.000 o 2.000 hectàrees de muntanya, que quan cauen 200 litres de cop acaben sent verdaders barrancs i li canviem tot el curs, podem inundar un poble o fer qualsevol cosa. S'haurien de repensar molt, no repensar, sinó quan se fa una infraestructura, a vegades també comptant la gent de territori perquè et pugui donar una informació certa i real de lo que passa per allí.
13: A més, Unió de Pagesos reclama que se tornen a obrir els expedients dels danys de l'any passat que no se van arribar a resoldre.
1: I en aquest context, el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa. És un dels punts d'una moció d'Esquerra Republicana que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això, la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
15: Forestal per fer prevenció d'incendis, qüestions hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
1: I l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen, això sí, les obres de millora de l'espai. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Ester Minguell.
16: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també en donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
17: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
18: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
16: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Obrir-se camí al mercat laboral no és fàcil, i menys quan es parteix d'una situació de vulnerabilitat. Per trencar barreres, Manresa acull la segona edició de l'Speed Dating Laboral, una fira per apropar persones en situacions complicades a empreses del territori.
19: Les persones en situació de vulnerabilitat sovint es troben amb barreres importants a l'hora de buscar feina. A Manresa, però, aquest dijous han tingut una oportunitat especial. Com l'Anna Maria, unes 200 persones han participat en la segona edició d'aquesta fira organitzada per la Fundació La Caixa i entitats socials de la Catalunya Central.
20: Vinc aquí perquè hi ha aquesta oportunitat, hi ha moltes empreses i entregaré currículums, espero tenir sort.
19: Una iniciativa que té l'objectiu de posar en contacte empreses de la zona i persones vulnerables que busquen feina.
21: Tu vas donar un currículum a una empresa i no te l'agafen. En canvi, aquí, amb aquestes entrevistes tan petites, de pocs minuts, ells ja veuen la persona, l'actitud que té.
22: Es tenen ocasió, el mateix dia, de poder parlar amb els directius o representants de les diferents empreses i ho tenen molt més fàcil per trobar una feina de manera ràpida.
19: En l'edició de l'any passat, segons l'organització, una de cada tres persones van aconseguir feina. Enguany s'han ampliat les possibles oportunitats amb la participació d'una vintena d'empreses.
1: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
23: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
1: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. Us ho dèiem en titulars, la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Barça en rep el Žalgiris Kaunas a partir de 9:15 en la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugranes buscaran sumar el tercer triomf a la competició europea i començar amb bon peu els 4 partits que disputaran al Palau en 8 dies. A banda de l'equip lituà, també hi passaran el València, el Maccabi i l'Olympiakos. Els de Sekulic confien en el factor pista per superar un dels rivals més exigents del continent. A la Champions femenina de waterpolo, 3 equips catalans busquen des d'avui el bitllet per a la fase preliminar. El Sabadell, el Terrassa i el Catalunya volen unir-se al Sant Andreu i al Mataró, ja classificats. Ens repassa el camí de l'equip sabadellenc el Toni Arisa, de TV Sabadell.
0: Després de quedar-se fora de la final del play-off i acabar terceres a la divisió d'honor, el femení del Club Natació Sabadell es veu obligat a disputar la fase prèvia de la Champions. Malgrat aquest peatge poc habitual, les sabadellenques parteixen com a grans favorites per acabar al capdavant del grup D i conèixer el seu futur en el sorteig d'aquest dilluns. El calendari de partits arrenca a les 7 de la tarda amb el duel davant el Dong neerlandès. La segona jornada es jugarà dissabte a les 12 del migdia contra el Lille francès. Diumenge, a 1:15, arribarà a la gran cita amb el derbi davant del Club Natació Terrassa. Aquesta fase prèvia serà la posada en escena davant l'afició d'una plantilla profundament remodelada. Amb Enric Arnella agafant el relleu de David Palma a la banqueta, el club ha incorporat figures com Martina Tarré, Nona Pérez, Paula Campos, Martie Keuning, Ryan Neuschul o Jordan Raney. Tot i haver perdut la final de la Copa Catalunya a Mataró en els darrers segons, el Sabadell es presenta com un dels grans favorits de la temporada.
1: El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord, on hi hauran 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Fauna Live, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmax, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Emmy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samaranch Quifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 9 d'octubre. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judó en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament, l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I en cultura arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Fauna Life, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Avui estem pendents de l'operació sortida d'aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Pel que fa, però, a la circulació d'aquest matí, segons el RAC, encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. I des d'ahir es talla també la BP 5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. D'altra banda, tenim 2 accidents i una avaria. El primer accident ha estat a la C25 a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon s'ha produït a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral. Per últim, un vehicle avariat obliga a tallar un carril i deixa 3 quilòmetres de lentitud a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, en sentit nord. I pel que fa al temps, deixem enrere la pluja i arriba de cop la fresca. Durant les immediates hores del matí l'ambient serà de plena tardor i fins i tot s'han assolit valors de 0 graus a les valls pirinenques. El vent bufa amb força a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i això enforteix encara més la sensació de fred. Hi haurà alguns núvols enganxats a la costa i s'han acabat les nevadetes, de l'Alt Pirineu. Aquesta tarda el temps serà assolellat i agradable. El cap de setmana ens portarà matins frescos i tardes confortables. Per ara hem de parlar d'absència de pluges.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari, tanquem portada i entrem de ple en matèria explicant-vos que els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
3: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: I l'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat també en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
4: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La convulsió política pels decrets d'habitatge ha ressonat amb força també en les darreres hores a l'Assemblea de Madrid. El PP ha vetat un minut de silenci que el PSOE i Més Madrid havien demanat guardar abans del ple en senyal de dol. L'enganxada dialèctica i el foc creuat d'acusacions ha estat especialment tens entre la portaveu del grup socialista, Maria del Mar Espinar, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Mira, el drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno. Pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro, el suyo, señor Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda. Muchas gracias.
7: Recuerdo una de las últimas declaraciones de Mari Carmen cuando le preguntan ¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando? Y dice ella, con toda claridad, a Pedro Sánchez. No quiere enterarse de la cantidad de desahucios que hay. Literal, dijo Mari Carmen. Resulta que es desahuciada por una ley socialista, que el gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellver.
8: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats.
1: Precisament des d'aquest dijous ja està en vigor el primer dels 2 nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha alguns canvis respecte d'aquells que va tombar el Congrés. El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments. D'aquesta manera, l'esperit del primer dels 2 decrets és el mateix. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat d'un pis. Ara s'amplia 2 anys aquesta obligació, fins a finals, per tant, del 2030. També es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xerier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
9: Molts dels inquilins que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el seu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
1: Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge han protagonitzat aquest dijous protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll amb la intenció de traslladar-hi les mobilitzacions que també s'estan produint arreu del país. Aquestes organitzacions consideren que les segones residències i els lloguers de temporada agreugen la crisi de l'habitatge a la zona. També denuncien les problemàtiques com els desnonaments silenciosos i la falta d'aïllament dels habitatges. Per aquest motiu, aquests moviments socials proposen una regulació efectiva dels lloguers de temporada i mesures per mobilitzar habitatges amb usos turístics. N'ha parlat Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
10: Nosaltres considerem que l'administració és part del problema en tant en quant els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya i de la majoria d'administracions se'n van a fer promoció del turisme, sobretot promoció de pistes d'esquís. El 90% de la inversió que fa productiva la Generalitat al Pirineu la fa via Ferrocarrils de la Generalitat, que Ferrocarrils al conjunt del país fa trens, al Pirineu fa pistes d'esquí. I al voltant d'aquestes pistes d'esquí es fan macrourbanitzacions de luxe. Això és el que ens fa fora del Pirineu i les institucions en són directament responsables.
1: A Castelldefels continua el malestar de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que torna a reclamar solucions habitacionals per a 3 famílies del municipi que estan pendents de desnonament. La plataforma denuncia que les famílies no disposen d'una alternativa d'habitatge estable i critica la resposta de l'Ajuntament. Segons l'entitat, l'opció que se'ls ofereix és un allotjament d'emergència en una habitació d'hotel durant pocs dies, una solució que considera insuficient. El col·lectiu reclama més inversió en habitatge públic i que el consistori traslladi als jutjats la situació de vulnerabilitat de les famílies abans dels llançaments. Escoltem els militants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Josep Antoni Jiménez i Esther Casadellà.
11: És una situació pràcticament quotidiana. El problema no és que la gent estigui crispada, la crispació és de sempre.
12: Està abocat al turisme, només es dona prioritat al turisme.
1: I afegim, d'altra banda, que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadores de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
13: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Quan són 8:15, us expliquem que la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és precisament una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Pimec estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 55 milions d'euros en aquesta comarca. És a Granollers un dels punts més crítics d'aquests aiguats, on també hi ha un punt crític, que és l'accés a una residència d'avis, perquè el camí ha quedat molt inestable. És per això que els bombers han evacuat de forma preventiva 22 persones davant el risc que nous aiguats poguessin bloquejar l'accés al centre i la residència quedés aïllada. Un despreniment de terres en un talús no garantia la seguretat del pas de vehicles i per això es va optar per traslladar els residents a un altre centre. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Ens en dona tots els detalls l'Esther Minguell.
14: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també en donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
15: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
16: S'atansen del recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
14: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona ha tornat a obrir després de més de 2 setmanes tancada arran del despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul. Els fets van passar el 22 de setembre i van causar ferides lleus a 3 persones que van ser ateses pels serveis d'emergències i traslladades a l'hospital. Arran de l'incident, l'estació va quedar tancada i els trens van deixar de fer-hi parada. Ara, des de Renfe, s'assegura que han finalitzat les tasques per reparar aquesta incidència i continuen les obres de millora de l'espai. I ahir es va fer la primera de les 7 jornades de vaga parcial d'abusos convocades pels treballadors de TMB aquest mes d'octubre, que reclamen millores en els calendaris laborals i la jornada de 35 hores setmanals. Les aturades van provocar llargues esperes i cues a les parades de fins a 40 minuts. Segons fonts sindicals, el seguiment va ser del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%. Els serveis mínims establerts per totes les aturades d'aquest mes són del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia. Les properes jornades de vaga seran dimecres i dijous de la setmana vinent. Un veí de Belianes, de 67 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera que uneix aquesta població de l'Urgell amb Bellpuig. Per causes que s'investiguen, el vehicle que conduïa la víctima va xocar frontalment amb un camió. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l'interior del vehicle. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo, però no li van poder salvar la vida. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar la carretera durant 2 hores en tots 2 sentits de la marxa.

0: Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, el Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic, Manolo González, afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta.
1: Intentar pues, tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. El Club Natació Terrassa afronta des d'avui 3 partits en 3 dies per aconseguir una de les dues places que donen accés a la fase de grups de l'Eurocup. Els de Sergi Mora, ferms a la Lliga, on han sumat 5 victòries en 5 jornades, afronten ara un grup exigent a Europa. En té més detalls Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
2: Els agarencs estan enquadrats en un grup complicat, amb dos equips balcànics i un hongarès. A priori, el favorit és el Mana, de Budapest, que l'any passat va arribar a semifinals de l'Eurocup. El primer orilla croat també està cridat a ocupar una de les dues primeres places que donen accés a la següent ronda. I, finalment, el Podgorica farà valer la seva condició d'anfitrió.
3: Qualsevol equip en aquest nivell juga bé.

0: disputaran les semifinals entre el conjunt anfitrió i el Palau i, per altra banda, entre el Voltregà i el Cerdanyola. Els vencedors s'enfrontaran a la final que jugarà diumenge al migdia i que es podrà seguir per la xarxa Més. L'entrenador del Voltregà, Xevi Cabanes, explica com hi arriben.
1: Fa il·lusió, sí que un dels primers objectius doncs, era intentar competir bé. El tenim, doncs ara un altre mini objectiu doncs, és guanyar la semifinal, no? Anem partit a partit i a partir d'aquí doncs, gaudirem d'un partit més competitiu i que el disfrutarem molt.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat la medalla d'or al mèrit esportiu a Rafael Niubó. El dirigent esportiu ha estat premiat pel seu compromís en la promoció de l'esport popular i de base. Niubó va començar la seva trajectòria fundant l'Escola d'Iniciació Esportiva i la Unió Barcelonina d'Activitats Esportives. Entre el 2004 i el 2006 també va ser secretari general de l'esport i va ser un dels impulsors de les seleccions esportives catalanes. El Festival de Sitges ja està en marxa, en una edició rècord. Hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles, com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito, Amy Irving o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis. La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes. Ens ho apropa el David Navarro.
2: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana, tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
3: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'arrel com no, portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
2: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Conforama a Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Els sindicats majoritaris i el de llogateres, convocants de la vaga general, criden a la mobilització dels treballadors perquè surtin al carrer l'11 de novembre.
5: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Des dels sindicats, l'encariment de l'habitatge està destruint el poder adquisitiu dels treballadors i per això reclamen pujades salarials dignes i exigeixen increments que garanteixin que la població pugui assumir el cost de les necessitats bàsiques. També l'accés a un habitatge sense destinar-hi la meitat del seu sou. Així explicaven ahir al Badalona Matí la Reyes Solaz, membre del Secretariat Nacional d'UGT, la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions de Catalunya, Liliana Reyes, i també l'Unai Domingo, que ens visitava també des del sindicat de llogateres.
6: La vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
7: L'augment dels salaris siguin d'acord amb l'augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar las cosas básicas.
8: El 98% de la vivienda es libre, la han puesto a unos precios en el GOR entre 500 y 750.000.
4: És divendres 9 d'octubre de 2026. Repassem altres titulars del dia.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: I encara sobre habitatge, Ethic Home, una immobiliària badalonina que treballa amb criteris ètics i d'intermediació de lloguers, alerta de l'augment de preus i la manca d'oferta d'habitatge a la ciutat. Tuti Garcia, bon dia.
9: Bon dia. Al capdavant de la immobiliària hi ha la Sucaina Belga, immigrant, que va estar tutelada per la Generalitat i que acumula 12 anys d'experiència en el sector immobiliari. Segons ha pogut explicar el programa 360, el mercat immobiliari continua molt tensionat a Badalona amb una oferta d'habitatge cada vegada més limitada davant d'una demanda que no para de créixer.
4: Xavier García Albiol assegura que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha posat en contacte amb ell per proposar-li ser el cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre.
9: Sí, l'alcalde ha respost així a la notícia publicada en alguns mitjans ahir dijous, en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat. Insisteix que la seva aposta per Badalona es manté i afirma que seguirà sent alcalde al municipi.
4: I qui ha descartat del tot ser candidat a les eleccions generals i anar al Congrés dels Diputats és el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera.
9: Carrera ha assegurat que, malgrat haver estat sondejat pel PSOE per fer el salt a Madrid, mantindrà el seu compromís amb Badalona perquè, diu, el seu objectiu és ser alcalde de la ciutat.
4: Els comuns reclamen més habitatge protegit en el planejament urbanístic de Can Colomer.
9: Acusen el govern del Partit Popular d'aplicar la normativa de 2010 per evitar adaptar el projecte a les actuals exigències d'habitatge protegit. El govern municipal, en canvi, ha defensat el planejament com un acord que permet desencallar un projecte que s'arrossega des de fa 15 anys.
4: La nova llei d'erradicació de l'amiant ja ha entrat en vigor a Catalunya.
9: Introdueix canvis substancials respecte a l'anterior, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. Des del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, denuncien una quarantena de morts des de l'any 2000 fins ara d'entre els extreballadors. També asseguren que n'hi ha 10 de malalts.
4: I ja s'ha restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines.
9: Doncs sí, els usuaris que encara ahir dijous no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat. I és que les tempestes han provocat incidències en els subministraments elèctrics dels últims dies. Per exemple, dissabte passat, quan a Badalona es van quedar sense llum més de 3.500 usuaris.
4: En plana cultural, segon intent dels gegants per pujar a peu al monestir de Sant Jeroni i celebrar els seus 80 anys d'història.
9: Sí, perquè la setmana passada la pluja intensa ho va impedir. En Jeroni i la Vademar, acompanyats de la colla gegantera i de tothom qui ho vulgui participar, hi tornen aquest diumenge. Al monestir, els gegants participaran de la missa, ballaran i clouran la festa amb un dinar popular.
4: El Museu de Badalona ofereix una visita guiada a les termes romanes aquest diumenge. Sí, una visita programada dins de les jornades europees del patrimoni.
9: Es tracta d'una passejada per l'entorn de les termes romanes i els principals carrers propers al fòrum de la ciutat, com el de Cumanus. Àmfores, joies i escultures com la Venus o el Cap de Bacus són algunes de les joies del patrimoni local que s'hi poden observar.
4: I en esports, la sisa joventut visita diumenge a les 5 de la tarda a la pista del líder de l'ACB, el Baskonia.
9: Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final. Aquest curs, els de Dani Miret, van eliminar-lo de semifinals de la Supercopa.
4: El Vilanova, amb un partit menys a la classificació, posarà a prova aquest diumenge el bon moment que viu el Badalona.
9: Serà un enfrontament especial pel tècnic escapulat Genís San Pietro, que la passada temporada dirigia el conjunt del Garraf.
5: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Passant 5 minuts de les 8 del matí, repassem el que és notícia a aquesta hora fora de Badalona. 20.000 persones acomiaden Mari Carmen amb una marxa fins al que va ser casa seva, durant més de 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada amb 87 anys.
9: I Jordi Albert recull avals per formar part de la llista d'Esquerra el 29 de novembre, mentre Gabriel Rufián continua negociant amb el partit. L'actual líder a Madrid diu que espera la resposta del partit a les seves condicions mínimes per repetir com a cap de llista.
4: Toni Comín destaca la urgència de tornar a Catalunya per evitar posar-hi una data. Lluís Puig també espera tornar aviat i no descarta ser ja físicament al Parlament de Catalunya per ocupar el seu escó el pròxim ple del 20 d'octubre.
9: I la poeta canadenca Anne Carson guanya el Nobel de Literatura. L'Acadèmia Sueca ha concedit el guardó a una de les veus més importants de la poesia contemporània per la seva obra audaç i inventiva en un diàleg lúdic amb la tradició clàssica.
4: Moment d'interessar-nos per la previsió meteorològica. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. S'acaben els ruixats que ahir una altra vegada descarregaven amb ràbia en alguns indrets metropolitans. On més va ploure va ser en alguns municipis del Vallès Occidental i també del Maresme. Tota aquesta pluja marxa i en el seu lloc el que ens ha quedat és un ambient molt més fred. I de fet, a hores d'ara tenim moltes temperatures que, sobretot el Penedès i el Vallès, es mouen entre els 7 i els 10 graus. Per tant, si encara no heu sortit al carrer, a hores d'ara hem d'agafar una bona jaqueta per sortir a l'exterior. Després, la tarda acabarà sent agradable, de 19 a 22 graus. Per tant, el sol s'hi estarà prou bé. Un sol que serà ben present avui. 4 nuvolets prims i prou. També una miqueta de vent aquest matí cap al Baix Llobregat o al Penedès i al Garraf. I poca cosa més els propers dies. Per tant, cap de setmana llarg. No s'espera tampoc que hi plogui. Matins bastant frescos, sobretot el de demà. I tardes que ja s'aniran espavilant pel que fa a la temperatura. Més suau. N'estem pendents a la xarxa.
4: Doncs i els telespectadors de Televisió de Badalona poden veure aquesta càmera en directe, imatge des del Vecín, on veiem com llueix el sol. Ara mateix tenim una temperatura de 12 graus. I és el moment de conèixer també quin és l'estat ara mateix a la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Sílvia Adelamo. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs la situació viària és bastant complicada a l'àrea metropolitana, com és habitual a aquestes hores, especialment doncs, el tram nord, que és el que us toca més de prop. Hem de destacar, per exemple, l'entrada per la C31 de Badalona cap a la plaça de les Glòries, la C58 i la C63 al tram entre Montcada i Trinitat, però aquesta C58 també a la zona de Sabadell. En el cas de la P7, compta perquè tenim una avaria a Cerdanyola en sentit Tarragona i també aturades a la AP7 i la B30 Barberà. Les rondes van molt carregades i a la part sud compta perquè tenim també molt volum de trànsit a la 2 i, per exemple, la B23. Com dèiem avui, a operació sortida d'aquest dispositiu, d'aquest pont, i per tant us demanem, sobretot, que intenteu preveure el viatge per salvar-vos les cues més importants. Molt bon dia.
11: Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
12: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat de Badalona i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. Frenar l'especulació de la patronal immobiliària, els rendistes i els fons d'inversió per garantir l'accés a l'habitatge és només un dels objectius de la vaga general convocada pel Sindicat de Llogateres i les principals organitzacions sindicals per al pròxim 11 de novembre. L'encariment de l'habitatge està destruint el poder adquisitiu dels treballadors, segons alerten des dels sindicats, els quals fan una crida a l'alta participació ciutadana.
9: Els sindicats reclamen pujades salarials dignes i exigeixen increments que garanteixin que la població pugui assumir el cost de les necessitats bàsiques i l'accés a un habitatge sense destinar-hi la meitat del sou. També demanen el desbloqueig de la negociació col·lectiva, exigint clàusules de revisió salarial i la renovació dels convenis col·lectius sectorials davant les patronals. Escoltem com ho explicaven la membre del Secretariat Nacional de l'UGT, Reyes Solaz, i la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, Liliana Reyes.
6: La vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
7: L'augment dels salaris siguin d'acord l'augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques. Anar al supermercat, tot és més car. Cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina, ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint.
9: El desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid, ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge en protestes als carrers. La baixada i control dels preus del lloguer i la creació d'un parc permanent d'habitatge social per protegir les famílies vulnerables és una qüestió, assenyalen, llargament reivindicada.
4: Precisament des del Sindicat de Llogateres assenyalen que l'habitatge que es construeix a Badalona es destina a estrangers amb un alt poder adquisitiu i deixa fora el veïnat que, tot i treballar, no hi pot accedir. N'ha parlat un dels seus membres a Badalona, l'Unai Domingo.
8: El 98% de la vivienda es libre, la han puesto a unos precios en el GORD entre 500 y 750.000, se aprovechan los recursos del ayuntamiento, la oficina de turismo para promocionar el barrio del GORD. Ese barrio no es para la gente que ahora está en Badalona. Ese barrio es para traer a gente de fuera que pueda pagar unos precios inasumibles.
9: L'aturada de 24 hores prevista per l'11 de novembre vincula de manera directa el dret a l'habitatge amb la millora dels salaris i les condicions laborals. La classe treballadora, afegeixen els sindicats, està sent expulsada també dels seus barris i ciutats. Per cert, que el Sindicat de Llogateres de Catalunya demana a la ciutadania que avui, a les 12 del migdia, es faci un minut de silenci a tots els centres de treball i d'estudi de Catalunya en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades, diuen, pel rendisme.
4: I seguim parlant d'habitatge perquè Ethic Home, una immobiliària badalonina que treballa amb criteris ètics i d'intermediació de lloguers, alerta de l'augment de preus i la manca d'oferta d'habitatge a la ciutat. També reclama més control sobre el sector immobiliari i aposta per més habitatge social. Ens ho explica la Paula Rossinyol.
13: La Sucaina Belgan és una dona migrant que va estar tutelada per la Generalitat i acumula 12 anys d'experiència en el sector immobiliari. Ara fa un parell d'anys que va obrir Ethic Home, la primera immobiliària de Badalona que es defineix com a ètica. Segons ha pogut explicar el programa Badalona 360, el mercat immobiliari continua molt tensionat a Badalona, amb una oferta d'habitatge cada vegada més limitada davant d'una demanda que no para de créixer. La proximitat al mar, la Rambla i la transformació de la zona del Gorg són alguns dels elements que, segons apunta, han incrementat l'interès immobiliari per la ciutat.
14: Doncs fotut, molt fotut. Tant a Badalona com a tota Barcelona. De fet, tenim molta gent que escapa de Barcelona i ve a parar aquí a Badalona, i també molts inversors, que ja fins i tot els preus de Barcelona els hi semblen caríssims, i venen també aquí a Badalona, perquè Badalona també és molt atractiva per ells, del tema de la platja, de la Rambla, tota la secció nova del canal. Això és molt atractiu per l'inversor.
13: Davant d'aquest escenari, Ethic Home reclama limitar les compravendes d'habitatges per part de fons voltors i grans inversors. De fet, la seva immobiliària no treballa amb aquest perfil d'empreses. També defensen que la Generalitat faci ús de les eines de tanteig i retracte i aposten per incrementar la construcció d'habitatge social.
14: Però sí que és cert que s'hauria de construir més vivenda social perquè tenim un percentatge molt baix en comparació d'altres països europeus i tancar aixeta amb els inversors i els fons voltors.
13: Belgan també lamenta que es troba diàriament amb comentaris i prejudicis racistes per part de propietaris, empreses i professionals del sector.
4: Gairebé arribem a un quart de nou del matí. Xavier García Albiol assegura que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha posat en contacte amb ell per proposar-li ser el cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. L'alcalde de Badalona ha respost així a la notícia publicada en alguns mitjans ahir en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat. Insisteix que la seva aposta per Badalona es manté i afirma que seguirà sent alcalde al municipi.
9: Sí, Albiol recorda també que la confecció de les llistes electorals és competència del president del partit. En aquest sentit afirma que no ha parlat amb Feijóo des de fa més de dues setmanes, quan aquest va visitar Badalona per participar a la Festa de les Migues, organitzada pel Partit Popular. Sigui com sigui, el dirigent badaloní assegura que no deixarà de governar Badalona i espera mantenir la confiança dels veïns quan es torni a presentar les eleccions municipals del 2027.
15: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
9: A la mateixa atenció als mitjans, Albiol també s'ha referit a la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que ha mort aquest dimecres. L'alcalde ha defensat una reforma legislativa dels desnonaments que tingui especial sensibilitat amb els casos excepcionals com els de les persones grans que tenen contractes de lloguer antics i que els diferenciï dels que s'executen en cas d'ocupació il·legal. Pel que fa a la fiabilitat del vot per correu, que en els últims dies dirigents del Partit Popular han posat en dubte, Albiol ha considerat que aquest mecanisme és segur. Això sí, tot i dipositar la seva confiança en els carters de correus, creu que cal estar alerta amb els dirigents de la companyia.
4: I qui ha descartat del tot ser candidat a les eleccions generals i anar al Congrés dels Diputats és el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera. Entrevistat al Badalona 360, Carrera ha assegurat que, malgrat haver estat sondejat pel PSOE per fer el salt a Madrid, mantindrà el seu compromís amb Badalona perquè, diu, el seu objectiu és ser alcalde de la ciutat.
16: He rebut molts missatges de Fernando, te'n vas al Congrés? No, no me'n vaig. Jo vaig adquirir un compromís fa molt de temps amb aquesta ciutat i és veritat que el Partit Socialista, et parlo de Ferraz, de la gent del PSOE, m'han demanat en més d'una ocasió, escolta, estaria molt bé que vinguessis a Madrid, i la resposta sempre ha sigut la mateixa. Jo no em moc de Badalona, jo vaig adquirir un compromís amb Badalona.
9: Sobre la possibilitat que l'alcalde Xavier García Albiol es presenti, com dèiem, a les llistes electorals de les generals, Carrera considera que, tot i que legalment és compatible ser alcalde i diputat, cal valorar la dedicació que requereix governar la ciutat. Carrera ha vinculat aquesta qüestió amb la situació actual de l'Ajuntament i els 193 dies de mitjana que triga a pagar els proveïdors.
16: Jo crec que tenint un ajuntament que paga 193 dies, el que has de fer és dedicar-te a treballar per Badalona. Un ajuntament dona molta feina, és una gran responsabilitat, ser alcalde crec que és un gran honor i, per tant, jo crec que t'hi has de dedicar en cos i ànima.
9: El dirigent socialista també ha carregat contra la gestió del govern municipal i ha assegurat que 7 mesos abans de les eleccions municipals l'Ajuntament funciona igual o pitjor que al principi del mandat. Carrera ha criticat especialment el retard en els pagaments i la gestió del nou contracte de neteja. En aquest sentit, ha resumit la seva valoració del mandat amb un suspens ben gran, diu, i ha defensat que el futur govern haurà de prioritzar la modernització de la maquinària municipal i incorporar coneixement tècnic per transformar-ne al funcionament.
4: I els comuns reclamen més habitatge protegit en el planejament urbanístic de Can Colomer. Acusen el govern del PP d'aplicar la normativa de 2010 per evitar adaptar el projecte a les actuals exigències d'habitatge protegit. El govern municipal, en canvi, ha defensat el planejament com un acord que permet desencallar un projecte que s'arrossega des de fa 15 anys.
9: El planejament aprovat preveu 772 habitatges, 323 dels quals protegits, la qual cosa suposa un 41%. La presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llauradó, assegura que una promoció d'aquestes característiques hauria d'arribar al 50% d'habitatge protegit, tal com marca la normativa vigent.
17: Hi ha hagut normativa nova, hi ha hagut la nova llei d'habitatge, hi ha hagut la llei del 2023, la llei del 2025, que obliguen a que una, doncs, promocions com aquestes han de tenir el 50% d'habitatge protegit. Ara mateix no es compleix amb aquesta normativa perquè s'han acollit a la normativa del 2010, que és d'on comença aquest projecte.
9: La presidenta dels comuns també critica que s'hagi evitat construir habitatges protegits per sobre de l'autopista, a prop del Marram, on es preveuen uns 300 habitatges que es destinarien íntegrament al mercat lliure. Una decisió que, segons Llauradó, es fa per promoure l'especulació immobiliària.
17: Per sobre de l'autopista, tota la zona de Can Colomer, que hi haurà habitatges, que són uns 300, seran tots d'habitatge lliure. No hi haurà pisos protegits i tots passen a la part de sota. Veiem que el Marram és el 3% de poder adquisitiu més elevat de tot l'estat. És una zona amb gent amb molts diners i justament les empreses immobiliàries, les promotores que faran habitatges allà, faran xalets que valen molts diners, que només cal veure els portals immobiliaris com de cars són els pisos, les cases en aquella zona.
9: El govern local argumenta que l'operació permet protegir l'entorn natural de tocar la serralada de Marina i defensen que s'ha augmentat el nombre de pisos socials respecte al pla inicial. A més, afirmen modificar les condicions del planejament obligaria a reiniciar bona part d'una tramitació que, recorden, ja s'ha allargat més de 15 anys.
4: Vuit i vint minuts, la nova llei d'erradicació de l'amiant ja és vigent a Catalunya. Introdueix canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. Des del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, denuncien una quarantena de morts des de l'any 2000 fins ara, d'entre els extreballadors de la fàbrica metal·lúrgica. També asseguren que n'hi ha una desena de malalts.
9: Des del moviment reclamen que aquest material deixi de ser un tema tabú i demanen la seva erradicació total perquè alerten. Es tracta d'un problema de salut pública que pot provocar milers de morts. En Miguel Moreno, membre del moviment i un dels grans promotors socials que ha pressionat el Parlament de Catalunya per aconseguir l'aprovació de la nova llei, ho ha explicat al Badalona Matí.
18: El que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú, que se ponga encima de la mesa de la administración y que se plantee de una forma seria y responsable el que hay que erradicarlo, porque no retirarlo representa el tener que hacer frente ya prácticamente, a partir de ya, a un problema de salud pública. El que no se retire el amianto, por ejemplo a nivel de Cataluña, pues representa que en un futuro no muy lejano, va a representar también el que haya miles de muertos a nivel de la ciudadanía, porque el amianto queda en el ambiente.
9: En Miguel, que ara ja està jubilat, va estar exposat a l'amiant de forma continuada durant molts anys, com molts dels seus companys. De fet, el seu col·lectiu ha denunciat desenes de morts a causa d'aquest material d'entre els 400 extreballadors de la fàbrica que continuen en contacte a dia d'avui. Des del col·lectiu Ronda valoren positivament l'avenç que comporta la llei, però la veuen insuficient, ja que encara afirmen hi ha molts espais amb amiant sense detectar i manquen recursos de les administracions. Escoltem a l'Àlex Tisminetzi, advocat del col·lectiu Ronda.
19: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci i les administracions pues, estan fent passos com aquesta llei, que és molt important i és una llei molt important. Però és veritat que encara falta molta feina per fer de localització, d'erradicació i que moltes vegades pues, el que falta també són recursos.
9: Assegura que els procediments judicials per reclamacions per l'amiant són molt llargs, de 3 a 8 anys, segons el cas, i afirma perquè les empreses i les administracions no ho posen fàcil.
4: Restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines. Els usuaris que encara ahir dijous no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat.
9: Si l'episodi de pluges torrencials del passat cap de setmana deixava un escenari insòlid i registres històrics a Badalona i a tota la comarca del Barcelonès, les tempestes, com dèiem, provocaven incidències en els subministraments elèctrics en els últims dies. El passat dissabte, el dia 4 d'octubre, Badalona comptava amb 3.506 clients afectats sense llum a primera hora. El servei, però, s'ha anat restablint progressivament fins a recuperar la total normalitat ahir dijous.
4: Empreses armamentístiques i càrrecs de l'exèrcit espanyol s'han reunit aquest dijous al Vecin per debatre el futur de la indústria. Els ponents han remarcat que les necessitats del sector de la guerra han canviat dràsticament des de l'inici de la invasió d'Ucraïna, la qual ha provocat que es necessitin més productes, més innovadors i en menys temps. Va visitar aquesta trobada en Sergi Crusells.
20: Per complir els estàndards actuals de la indústria, les empreses coincideixen en que cal millorar la col·laboració entre elles. Asseguren que la indústria bèl·lica s'ha tornat tan gran i costosa que és impossible treballar-hi en solitari. Tot i això, el fet que hi hagi una alta demanda i que la Unió Europea hi fa una forta inversió, moltes indústries dedicades a altres sectors aposten ara per migrar a l'armamentístic. Escoltem a José Evelio, mànager a Espanya de la companyia CT, que ha organitzat el Congrés.
21: La demanda que tienes en este mercado, los fondos que está poniendo Europa, una cantidad de fondos y gente para tratar de que esa demanda encuentre una respuesta y unido a que otras industrias, como puede tener, ser automoción, tiene una caída muy grande, pues hace que se alineen las cosas, sobre todo en Cataluña.
20: Els ponents també han coincidit que a Catalunya es necessita el que anomenen una empresa tractor, és a dir, una gran corporació amb un producte final que connecti petites empreses del territori creant un ecosistema al seu voltant. Escoltem a Susana Bisauta, propietari de Suïna, empresa que ha participat al fòrum.
22: Estem una empresa tractora a Catalunya. Estem que alguna empresa que fabriqui algun element de defensa tingui la seva seu a Catalunya, per tal que mapegi, es creï un ecosistema basat en les tecnologies que ja tenim.
20: Aquesta és la tercera edició del Defense Engineering Forum, el qual va néixer com a punt de trobada entre els diferents vectors de la indústria, tant en col·laboracions privades com en programes públics per a impulsar el sector.
23: Badalona Matí.
4: 4 minuts i arribarem a 8:45 del matí. La Federació d'Associació de Veïns de Badalona ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació d'una guia per a la introducció de la perspectiva de gènere interseccional en les entitats. La guia elaborada per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya té per objectiu donar eines perquè puguin analitzar com l'opressió de gènere es relaciona amb altres formes de desigualtat, com ara l'edat, la classe social o l'ètnia de les veïnes.
9: Sí, el manual es divideix en 3 blocs que aborden diversos aspectes. El primer introdueix com la perspectiva de gènere interpel·la les entitats veïnals. El segon aborda com aplicar-la en el funcionament diari, com en els protocols o les assemblees. I l'últim incideix en com afecta en altres àmbits, com l'habitatge, la salut o l'urbanisme. L'opressió cap a les dones en espais associatius es dona de formes molt concretes i característiques. Així ho explica l'Eva Fernández, autora de la guia.
24: Quan, per exemple, a una dona se li treu la paraula en una assemblea o quan es prioritza que siguin els homes els que tinguin la veu pública en una entitat, s'està exercint una forma de violència. És molt important i és un eix fonamental del treball de les entitats veïnals la lluita contra la violència de gènere.
9: La guia permet fer un diagnòstic de la situació de cada associació en termes de gènere, però també permet definir de quina manera adaptar el seu funcionament cap a una societat més progressista.
4: El Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, dedicada per primer cop a les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a finals de mes. Badalona, com a municipi de la demarcació de Barcelona, forma part activa d'aquesta gran campanya pel seu impacte en el teixit social i comercial de la ciutat. Per fer-ho possible, la Fundació ha fet una crida per aconseguir 17.000 voluntaris.
9: El president de la Fundació Banc dels Aliments de la província de Barcelona, Lluís Fatjó, ha assenyalat que la inflació és un impost extra per les persones pobres que repercuteix al seu cost de vida.
0: I ho resumiria amb una petita frase, no? La inflació en aquests moments és un impost extra a la pobresa. En si mateix ja ens està donant un indicador molt clar, l'indicador de que la capacitat adquisitiva de les famílies està disminuint en relació a lo que és l'evolució dels seus salaris i de la capacitat de despesa que tenia abans.
9: Segons Fatjó, la suma de l'alimentació i l'habitatge fa que la població gasti de mitjana la meitat dels seus ingressos en aquestes dues despeses, un percentatge que en el 20% més pobre supera el 60%. Igualment, el president ha advertit que un cop pagats l'habitatge i l'alimentació, aquest grup no arriba als 500 euros per passar el mes.
4: Per cert, que la recollida d'enguany es farà el 13 i 14 de novembre, on desenes de supermercats i establiments comercials de Badalona s'adheriran amb la donació física de productes o amb donacions econòmiques directes a la Caixa. L'any passat, els quatre bancs de les comarques catalanes van distribuir gairebé 21.000 tones d'aliments que van arribar a més de 180.000 persones. Arribem gairebé a 8:45 del matí. Repassem altres notícies en format breu. Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts 6 d'octubre el presumpte autor de 4 robatoris amb força en establiments comercials de la ciutat. De matinada, agents del cos el van enxampar infraganti sortint d'un bar del qual havia forçat la persiana i regirat la caixa enregistradora.
9: Doncs si les tasques d'investigació han permès relacionar el detingut amb altres fets delictius d'aquest tipus, de tal manera que els Mossos el consideren responsable de l'augment de robatoris amb força detectat últimament a establiments de la ciutat. El detingut ha passat a disposició dels jutjats a Santa Coloma de Gramenet aquest dijous.
4: El Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació ofereix tallers d'orientació per col·laborar a la recerca de feina. Les sessions arrenquen avui mateix i ajuden a definir l'objectiu professional de la persona, a millorar el currículum i proporcionen canals i estratègies per aconseguir treball també en el sector públic.
9: A més, proporcionen una simulació de proves de selecció i avisen de formacions que puguin encaixar als necessitats.
4: El Consell Executiu de Metges de Catalunya manté la convocatòria de vaga indefinida de facultatius a Catalunya per al pròxim 28 d'octubre. Tot i la convocatòria d'eleccions, el sindicat argumenta que el govern de la Generalitat no està en funcions i que el Departament de Salut té la capacitat de negociar les millores d'aquestes demandes.
9: I defensant que aquest conflicte és independent de la situació política actual i que les mesures de transformació s'han d'aplicar de manera immediata. D'altra banda, la vaga d'àmbit estatal de la Unió Mèdica i Facultativa ha quedat ajornada per la dissolució de les Corts. We'll be right back.

0: Segon intent dels gegants per pujar a peu al monestir de Sant Jeroni i celebrar els seus 80 anys d'història. La setmana passada la pluja intensa ho va impedir en Jeroni i la Badamar, acompanyats de la colla gegantera i de tothom qui vulgui participar, i tornen aquest diumenge.
1: I es mantenen els horaris a 2:15 del matí. El punt de trobada és el jardí de Cal Amigó, al costat de l'Hospital Municipal. La comitiva travessarà el barri de Dalt la Vila, passarà pel carrer de la Independència a Bufalà i després enfilarà per la riera de Canyet, pel camí que puja a Sant Jeroni. Allà està previst que hi arribi cap a 1:15. Al monestir, els gegants participaran de la missa, ballaran i clouran la festa amb un dinar popular.
0: El Museu de Badalona ofereix aquest diumenge la possibilitat de descobrir de franc les termes romanes en una visita guiada a propòsit de les Jornades Europees de Patrimoni.
1: Serà de 1:15 to 2:00 PM i la ruta descobreix les restes de la ciutat romana de Baetulo que es conserven sota el museu. Es tracta d'una passejada per l'entorn de les termes romanes i els principals carrers propers al fòrum de la ciutat, d'entre els quals el de Cumanus. A les vitrines dormen els fons recuperats al llarg d'un segle d'intervencions arqueològiques. Àmfores, joies i escultures com la Venus o el cap de Bacus són algunes de les meravelles del patrimoni local que s'hi poden observar. Tot i que és una visita gratuïta, cal inscripció prèvia a través del portal del Museu de Badalona.
0: L'obra Göteborg visitarà el Teatre Segarra de Santa Coloma de Gramenet aquest mateix divendres. Avui, 9 d'octubre, l'actriu badalonina Berta Rabascall, una de les protagonistes de l'obra, va rebre el Premi Revelació en la 9a edició dels Premis de Teatre Barcelona per la seva actuació. Rabascall ens explica com ho va viure.
2: Una nominació i al costat de qui estava nominada ja era un premi realment, llavors... Però clar, vaig estar tota la gala que no sabia ni quan dirien la meva categoria ni res, esperant, i quan van sortir les fotos i anaven a dir el nom, vaig pensar, mira, si és que no passa res, si no he de sortir a dir el disc. Clar. Però bueno, em va tocar i sí, vaig sortir i ho recordo molt emocionant realment.
1: Göteborg, un thriller romàntic protagonitzat per Malia Molins i Roger Comas, presenta el retrobament de la Paula i el Sergi 32 anys després per recordar la història d'amor que van compartir de joves. Després de Santa Coloma, l'obra visitarà altres punts de Catalunya, com Cornellà, Igualada o Tarragona.
0: I repassem tot seguit també altres propostes culturals que ens explica la Sílvia Llamas.
3: Avui, a partir de 8:45 del vespre, arriba una nova cita amb el cicle Nits de Tardor a l'Anís del Mono. En aquest cas, Agustí Burriel, una de les veus destacades del swing i el blues català, presenta un tribut a Frank Sinatra, acompanyat de Xavier Algans al piano i Pep Rius al contrabaix. L'activitat inclou una visita guiada a la fàbrica de l'Anís del Mono. El grup Heavy Fury Helium s'acomiada dels escenaris amb un últim concert, avui a la sala Dos Rombos a les 9 de la nit, assegurant que hi haurà sorpreses i convidats especials. I per tancar el divendres arriben a Badalona els Rocks 7, l'única banda tribut a Rocks 7 que hi ha a Espanya. Venen al Sarau per homenatjar la música d'aquest mític duo suec de pop-rock. Serà a partir de 11:45 de la nit. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Vallduvina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i en concret a la Gramenet del Besòs. Diumenge a les 7 i dilluns 12 d'octubre a les 6 de la tarda arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, l'actual president del Círcul.
0: Vuit i 36 minuts, repassem les prèvies esportives.
4: Badalona Matí, Esports.
0: La sisa Joventut visita diumenge a les 5 de la tarda a la pista del líder de l'ACB Baskonia, un rival que els últims anys ha estat la víctima del seu botxí, que ha estat la penya.
1: Sí, els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final, guanyant al Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits, com per exemple l'exhibició de Kyle Guy fa uns anys també als quarts de final de l'ACB, i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs, els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa ACB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat a Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant fer el relleu. Des del Joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Sulemanovic.
4: Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buena posición, es también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
1: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del líder de l'ACB.
0: I parlem de futbol perquè el Vilanova, amb un partit menys a la classificació, posarà a prova aquest diumenge el bon moment que viu el Badalona. Serà un enfrontament especial pel tècnic escapulat Genís Sampietro, que la passada temporada dirigia el conjunt del Garraf.
1: Sí, amb el bon record que va deixar el darrer enfrontament contra el Sant Cristóbal ara fa dues setmanes a la travessera de Montigalà, el Badalona torna a aquest escenari en un partit de màxima exigència contra el Vilanova. El tècnic escapulat s'enfrontarà al seu exequip, malgrat que tingui diverses cares noves, com també els jugadors escapulats Yahir i Pol Gimeno, que també jugaven amb els del Garraf el curs passat. El Badalona vol continuar en una línia ascendent davant d'un rival que arriba amb molta empenta i que en el seu segon any consecutiu a tercera vol tornar-se a classificar per disputar el play-off d'ascens, i per aconseguir-ho disposa de prou arguments i potencial. Escoltem Genís Sampietro.
5: També els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
1: El maig entre el Badalona i el Vilanova es jugarà diumenge a les 6 de la tarda al camp de la travessera de Montigalà, dèiem, i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat.
0: I l'agrupació excursionista de Bufalà celebra la 40a edició de la Setmana del Muntanyisme al Teatre Margarida a Xirgu. Els germans Pou, alpinistes i escaladors, han tancat les jornades amb un col·loqui sobre el seu nou projecte Destino 4 Elementos.
1: Sileneco i l'Iker Pou han protagonitzat aquest dijous la cloenda de 4 dècades de muntanya, alpinisme i escalada a la ciutat. La jornada ha posat el colofó a 3 dies de programació al Teatre Margarida Xirgu. La 40a edició va començar dimarts amb Gel Vertical 50 anys després, a càrrec de Joan Quintana i Paredes, i va continuar dimecres amb Rowling Himmel de Nieves Gil i Lucía Guichot. Durant la sessió, els germans Pou han volgut compartir la seva experiència en aquest nou projecte, intercanviar opinions amb els assistents sobre el món de l'alpinisme y la escalada.
6: Y este año vinimos con otro proyecto del mismo estilo que le denominamos Los Cuatro Elementos. Y toda la charla de hoy gira en torno a este proyecto de Los Cuatro Elementos.
7: Nos dimos cuenta que al final para la gente era más atractivo un proyecto global, ¿no? En siete paredes, siete continentes dimos la vuelta al mundo de una manera vertical. En este caso, pues relacionábamos una pared, una montaña importante con cada uno de los elementos de la Tierra, ¿no?
0: I com ja és tradició, el 12 d'octubre se celebrarà la Qualdó Ciutat de Badalona.
1: Doncs sí, la prova estarà supervisada per la Federació Catalana de Triatló i es durà a terme al Passeig Marítim. El recorregut començarà amb una cursa de 2,5 km de carrera a peu en direcció al port, seguirà amb 1.000 metres de natació pel canal d'aigües obertes i acabarà amb una altra carrera de 2,5 km corrent fins a arribar a la meta, que se situarà al monument de Roca i Pi.
8: Badalona 94.4.
9: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
10: La ràdio d'una gran ciutat.
8: al Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
10: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
11: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
12: Torna Filmets.
13: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
12: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
14: Filmets Badalona Film Festival.
15: Totes les emocions.
16: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
12: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat. A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
17: Quina idea tens? Segur que la tenim.
12: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
17: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
3: Bon dia.
18: Moment d'anar al quiosc.
1: Comencem el repàs donant un cop d'ull a les portades dels principals diaris catalans. Sílvia.
3: Comencem pel periòdico, com sempre, que titulen Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas, diuen mesures per pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Com a imatge de la portada, doncs una imatge d'una ciutat ucraïnesa, diuen Rússia llança bombardejos indiscriminats contra civils a diverses ciutats ucraïneses i mata 30 persones cop a la resistència. Pel que fa a La Vanguardia, la imatge també és aquesta, en aquest cas d'un dels autobusos que va ser atacat ahir i va causar 22 morts. El titular d'aquesta fotografia diu en Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Pel que fa al principal titular de la portada, doncs parlen de la Mari Carmen, diuen l'aspre dol per la Mari Carmen augura una campanya electoral ruda. El diari Ara també parlen d'aquesta precampanya, en aquest cas diuen extensa per la mort de Mari Carmen Abascal. I la imatge també en aquest cas pels civils morts en aquest bombardeig de Rússia a Ucraïna. A la portada del diari El Punt, doncs trobem... Està dedicada a un altre tema, en aquest cas a Sitges, també, doncs, que comença avui, si no m'equivoco, i celebra 59 edicions reivindicant els clàssics del fantàstic i el terror.
1: Mm-hmm. Has anat, tu, al Festival de Sitges algun any?
3: Jo crec que no he anat mai.
1: T'ho recomano.
3: Jo vaig al Creep Show Festival.
1: També. Però d'aquí en surten molt bones pel·lícules, ja. Que després...
3: Sí.
1: Les pots
3: és
1: anar
3: una cosa
1: a veure.
3: Pendent.
1: Exacte. Va, donem ara un cop d'ull a les notícies més destacades de la jornada. I què és notícia fora de Badalona? Doncs aquestes 20.000 persones que acomiadaven ahir Mari Carmen amb una marxa fins al que va ser casa seva durant més de 70 anys, Sílvia.
3: Ho han fet l'endemà... Perdó, Roger, vinga, tira-ho.
18: La imatge del dia.
3: Que m'he saltat. Aquesta és la imatge que volíem destacar avui. Aquestes persones acomiadant-se de la Mari Carmen, ho han fet l'endemà de la seva mort, que va morir, com sabeu, a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada el 23 de setembre. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada de Puerta del Sol i han arribat fins al seu portal al districte del Retiro. Una pancarta amb la inscripció «Seguirem lluitant per Fartull, una fotografia de la Mari Carmen ha presidit la comitiva. Un cop al portal han dipositat flors i pancartes per dir l'última adeu a la veïna, entre consignes com ara no són morts, són assassinats. Des de la seva mort, el sindicat de llogateres ha fet una crida a fer servir el seu llegat per continuar amb la lluita pel dret a l'habitatge. L'organització ha insistit en la vaga general convocada pel pròxim 11 de novembre i ha remarcat que cal quedar-se amb l'esperança que ha transmès aquesta veïna de 87 anys en els seus últims dies de vida.
1: I a tot això, el sindicat de llogateres fa una crida a fer un minut de silenci avui a les 12 del migdia en record de Mari Carmen.
3: Sí, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet aquesta crida. Un minut de silenci avui als centres de treball i d'estudi a les 12 del migdia en record de la Mari Carmen. La convocatòria també fa referència a l'Olga, la dona de l'Hospitalet de 54 anys que es va suïcidar a finals de setembre, pocs mesos després de ser desnonada.
1: I Alberto Núñez Feijóo avisa que no permetrà l'intent de manipulació emocional, ha dit textualment, de Pedro Sánchez amb la qüestió de l'habitatge.
3: Sí, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegura que durant els anys de govern de Sánchez s'han produït 97 desnonaments diaris i critica que ara faci servir l'habitatge en la seva campanya electoral. Ho ha dit en una intervenció aquest dijous durant la Junta Directiva Nacional del PP a Gènova. De cara a les eleccions del 29 de novembre, Feijóo ha demanat al partit no celebrar res fins que es tanqui el darrer col·legi electoral. Diu el popular advertit que les setmanes que venen ara seran decisives i que el PSOE intentarà espantar la ciutadania.
1: I Jordi Albert està recollint avals per formar part de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya el 29N, mentre que Gabriel Rufián continua, diu, negociant amb el partit.
3: Albert ha començat a recollir el suport requerits del 33% de la militància del Baix Llobregat, la seva comarca, per ser un dels noms de la llista, tal com fixen els estatuts d'Esquerra. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'actual portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, espera des de fa 3 dies la resposta del partit a les seves condicions mínimes de treball per repetir com a cap de llista, preferiblement amb altres forces polítiques que entenguin, diu el que el moment és greu i excepcional.
1: I Míriam Nogueras també diu que liderarà la candidatura de Junts al 29N. Sílvia, aquest partit havia obert un procés de primàries, però, clar, en haver-se presentat únicament una persona per circumscripció, doncs han quedat proclamats caps de llista automàticament.
3: Sí, d'aquesta manera, l'actual portaveu de Junts a la Cambra Baixa, Míriam Nogueras, liderarà la llista per Barcelona i serà la cara visible del partit el 29N. L'acompanyaran també els diputats Marta Madrenas, Isidre Gavín i Josep Maria Crosset, encapçalant les candidatures de Girona, Lleida i Tarragona, respectivament.
1: Isidre Gavín de Lleida, com el nostre company Alexis. I Díaz demana als experts del salari mínim interprofessional una proposta de pujada conforme a la inflació i marca, és que déu-n'hi-do, l'1 de novembre com a termini.
3: Què et passa?
1: Home,
3: què passa?
1: Experts amb el salari mínim interprofessional, una proposta de pujada conforme a la inflació, és que això ja no hauria d'estar en una taula amb experts. Això ja s'hauria de veure així a primer cop d'ull, no?
3: Sí.
1: Bé, són reflexions meves que no valen per res, vull dir que són les meves, ja està.
3: La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat, com deies, a aquesta comissió que farà l'informe per la pujada del salari mínim interprofessional que plantegi una proposta que tingui en compte la inflació disparada al setembre fins al 4,9%. I ha donat de marge, com dèiem, al pont de Tots Sants. Com en anteriors ocasions, es pretén que la pujada del salari mínim interprofessional respongui a la inflació i a l'objectiu que el salari mínim sigui el 60% del salari mitjà. Això, el govern espanyol ha afegit enguany una nova exigència que espera que doni més marge als experts per proposar una pujada més ajustada als preus i és tenir en compte l'impacte de la inflació i del salari mínim interprofessional en les llars amb menor renda.
1: I el conseller Dalmau promet des de Granollers que el govern assumirà el cost que faci falta per reparar els danys del temporal. Ho ha dit al costat de l'alcaldessa de la capital del Vallès Oriental, Alba Barnosell, després d'haver-s'hi reunit per avaluar l'impacte d'un fenomen meteorològic extraordinari, ha dit, segons ha subratllat. No? Dalmau també ha assegurat que el govern actuarà sense mirar la competència de la infraestructura. També ha explicat que els bombers continuen buscant el menor de 12 anys, ho explicàvem ahir, desaparegut des de diumenge, coincidint amb el temporal. El cos d'emergències hi està posant tot l'esforç i el dispositiu continuarà actiu els pròxims dies amb l'objectiu de localitzar-lo com més aviat millor, ha dit el conseller Dalmau. I Sílvia, el temporal redueix un 14% el trànsit a l'àrea metropolitana.
18: La xifra del dia.
3: Estem parlant de 10.000 vehicles menys a les vies d'accés a Barcelona respecte a la setmana anterior i fins a 27.000 vehicles menys a l'AP7 a l'altura de Girona, el que representa un 36% menys, segons dades del Servei Català de Trànsit. Mentrestant, les validacions al metro van caure diumenge entorn d'un 20%.
1: I detectats 9 casos, 9 senglars amb pesta porcina africana, que ja eleven a 409 els casos positius, Sílvia.
3: Sí, en concret se n'han trobat 5 a Molins de Rei, 2 al Papiol, 1 a Barcelona i 1 a Sant Cugat del Vallès. Segons ha informat el Departament d'Agricultura, aquesta setmana s'han analitzat 368 mostres, de les quals 359 han resultat negatives. Des del primer cas, al novembre del 2025, s'han analitzat fins a 13.900 mostres, amb un total de 409 positius, com deies, i 13.500 negatius.
1: I Protecció Civil activarà alhora les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el 19 d'octubre. Apunteu-vos-ho a l'agenda, perquè si no aquí hi haurà...
3: Que ningú s'espanti.
1: Exacte. Sí. I també enviarà un SLR previ. Bé.
3: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. La majoria d'aquestes sirenes es troben a Barcelona, n'hi ha 53, i al Camp de Tarragona, on n'hi ha 52.
1: I una notícia que també era previsible, perquè els humans som així, ens avisen, però no...

0: Segons els serveis d'emergències ucraïnesos, s'ha produït cap a les 10 del matí d'aquest dijous amb una bomba guiada que ha impactat a la zona on circulaven els dos autobusos. Les autoritats locals asseguren que els morts eren tots civils. Tres persones més han mort en un altre bombardeig rus a la localitat de Vilke, també a la regió de Donetsk, i aquest dimecres 28 persones més van morir quan Rússia va enfonsar amb un míssil un edifici civil en una altra ciutat a 100 quilòmetres de Kiev. En total són més de 70 morts en les últimes hores.
1: I els Estats Units afegeixen el càrrec de tortures a Nicolás Maduro i la seva dona.
0: Ara els acusen de dirigir una estructura per torturar oponents polítics i ciutadans amb l'objectiu de mantenir el poder al país. També s'acusa a la dona de narcoterrorisme, càrrec que fins ara només passava sobre el seu marit. La nova imputació se suma, doncs, als càrrecs de conspiració per importar cocaïna als Estats Units i possessió i conspiració per posseir metralladores i artefactes destructius que ja s'enfronten Maduro i Flores al Tribunal Federal del Districte Sud de Nova York.
1: Anem ràpidament a xarxes socials. Què hi tenim?
0: Mira, ens quedem...
1: Ui, avui estem fatal, de la gola. Vas anar de concert
0: aquí,
1: ahir.
0: Aquí hi ha alguna cosa, tinc al·lèrgia. Que no, que tinc al·lèrgia.
1: Que no pot sortir tant.
0: Que he entrat a l'estudi i... Buf! Vinga. Hi ha una publicació a xarxes de un pare, entenc, sí? Un familiar de l'escola Mercè Rodoreda de Badalona que diu l'article 164 de la llei 12/2009 d'Educació de Catalunya estableix que la conservació i el manteniment de les escoles públiques són competència municipal i diu l'Ajuntament ha de respondre per les deficiències de manteniment, prou maltractar l'alumnat, i veiem una imatge on seria el sostre d'aquesta escola, entenem, amb filtracions d'aigua dels últims dies. També ens hem quedat amb una publicació de la Marea Verda de Sant Adrià de Besòs, que aquests dies estan molt actius amb les conseqüències d'aquestes pluges, i diuen, publiquen una fotografia de la platja, entenc la platja litoral, on es veuen a esquerda, no, a la sorra, com que s'han quedat... s'han abierto surcos, diuen, sí, a l'arena, sí, sí, a la sorra, que podrien haver deixat al descobert els contaminants que s'havien tapat, no?, a 80 centímetres de profunditat, i exigeixen que s'inspeccioni la platja del litoral.
1: Alguna cosa més?
0: No.
1: Anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
1: Avui sí, avui anem.
0: Avui anem, sí.
1: Vinga,
0: sí, sí.
1: On anem?
0: A la sala Apolo, et va bé?
1: Molt bé.
0: A la... Sí, perquè ja per la zona no hi haurà ningú, perquè avui també hi ha oques gràcies a l'Estadi Olímpic, així que...
1: Estem tranquils.
0: Sí, és ironia. Anem a la sala Apolo a partir de les 9 del vespre, on actuarà Maria Escarmiento a Barcelona avui. Doncs escoltem-la.
1: Sí.

0: doncs, la Maria Escarmiento. No farem la rima avui a les 9 del vespre, eh? Sílvia, bon cap de setmana. Vinga, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Cuida't.

0: A partir de les 9 parlarem de salut mental coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra demà dissabte. Avui coneixerem l'EMDR. És un mètode que ajuda a processar experiències traumàtiques i que també s'utilitza en casos d'estrès posttraumàtic, ansietat o atacs de pànic. En coneixerem tots aquests detalls parlant amb la psicòloga clínica especialista en EMDR, la Marta Lardín. També avui, com tots els divendres, tindrem doblet de tertúlia, tertúlia d'actualitat, tertúlia ciutadana. A partir de les 11, Càmera, Caos i Acció, amb l'Edu Bessia, en aquesta nova secció d'aquesta temporada, on ens parlarà de les anècdotes i malsons del rodatge d'Avis, la pel·lícula de James Cameron. Després també repassarem l'actualitat televisiva amb en Guillem Martín, l'agenda del cap de setmana, i avui toca també una nova conversa a la secció d'artistes, en concret amb l'escultora Laia Pla. I acabarem amb la inspiració de la Tuti Garcia, tot això i molt més, fins a les 12 del migdia, aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. I en Mateixidor, bon dia. Els serveis informatius aquest divendres, què ens teniu preparats? Què esteu cuinant?
1: Molt bon dia, Àlex. Doncs mira, de moment cuinarem tai chi. En aquest cas seran la gent gran de Badalona dins de la programació del Dia Internacional que s'ha celebrat aquesta setmana passada, en el qual doncs una de les activitats que es proposa és aquesta masterclass de tai chi a la platja del Coco. També avui important, roda de premsa sobre la construcció dels pisos del carrer Leeds número 77. Veurem doncs en quines condicions i què implicarà per a les persones que puguin estar i interessades. També avui parlarem amb una badalonina que ha recollit més de 25.000 signatures en una campanya per garantir l'accés a la teràpia hormonal. En aquest cas, ja el dimarts va presentar aquestes signatures al Ministeri de Salut i veurem doncs una mica què és el que esperen a partir d'ara. I de cara a la tarda, doncs anirem a la segona de les sessions de les nits de tardor a la nit del Mono. Recordem que abans eren les nits d'estiu, sí. I que aquest any s'ha canviat perquè feia tant de calor a l'estiu que era impossible poder doncs garantir també el benestar i de gaudir d'aquests concerts. Doncs avui es fa aquesta segona sessió, ja va començar la setmana passada, i això es farà a la fàbrica de l'Anís del Gono amb visita prèvia a l'Anís del Mono.
0: Molt bé, Emma, doncs moltes gràcies. Tots aquests continguts ampliats ja a partir de les dues a Ràdio Ciutat i Televisió de Badalona, també a partir de 8:45 del vespre al Badalona Notícies Vespre. Gràcies, Emma, i bon cap de setmana.
1: Igualment, bon dia.
0: I ara fem un repàs també a les prèvies precisament esportives d'aquest cap de setmana. Ferran Vinaixa, bon dia.
2: Bon dia, Àlex. Avui divendres i esports és dia de prèvies. Estem davant d'un cap de setmana llarg, que començarem demà al camp de la Travessera de Montigalà amb un interessant Badalona Espanyol de Divisió d'Honor Juvenil. Serà a les 4 de la tarda. I diumenge tenim el repte dels 100 quilòmetres, el Challenge Solidari a favor de l'associació AFANOC, i que cada any organitza David Neira. Diumenge a la tarda, doble retransmissió a les 5 de la tarda des del Bues Arena de Vitòria, un Baskonia Penya, en la tercera jornada de la Lliga CB. I a les 6 de la tarda, el Badalona de Futbol rebrà a Montigalà el Vilanova i la Geltrú, tots dos partits en directe a Radio Ciutat de Badalona. Dilluns és festiu, però l'esport no s'atura i nosaltres tampoc. Se celebra la Qualdó Ciutat de Badalona amb diverses sortides a partir de les 9 del matí davant del Natació Badalona, una prova tradicional a la ciutat que se celebra cada 12 d'octubre. Això és tot per avui, que passeu un bon cap de setmana esportiu.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
5: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
6: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
5: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
6: Corre, corre, que volen!
5: Badalona. Les 9 del matí.
0: Demà és el Dia Mundial de la Salut Mental. Des de la pandèmia, que n'hem parlat molt, sobretot de com n'és d'important cuidar-nos per dins, cuida la nostra salut mental. Un dels mètodes avalat per l'OMS, que està funcionant d'allò més bé en casos d'estrès posttraumàtic, quadres d'ansietat, atacs de pànic o abusos, per exemple, és l'EMDR. És un mètode que ajuda el cervell a processar records traumàtics i experiències de vides complicades. Avui en parlem amb la psicòloga clínica especialista en EMDR, la Marta Lardín. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
5: Badalona Matí. El primer cafè.

0: Doncs Marta, psicòloga general sanitària.
1: Això mateix.
0: Això
1: sí,
0: queda rectificat. Explica'ns primer de tot, Marta, què és l'EMDR i com funciona.
1: Val, el primer que és interessant explicar és que l'EMDR com a tal és, no és simplement una tècnica, sinó que és un abordatge terapèutic per facilitar la resolució i la superació d'experiències traumàtiques a la persona, perquè moltes vegades es redueix de forma simplista al seguiment dels moviments dels moviments a través del seguiment ocular, no? I això és, no és així. Aleshores, què és el que facilita l'EMDR? Doncs exactament això, com diu a les seves sigles, el reprocessament d'experiències traumàtiques prèvies.
0: O sigui, no és una teràpia a l'ús, no?, d'anar a explicar el que ens passa a la consulta d'un psicòleg.
1: Bé, és un abordatge terapèutic. Aleshores, l'EMDR com a tal és tot un protocol estandarditzat i dintre d'aquest protocol hi ha una fase en concret que sí que implica parlar de les nostres experiències prèvies, de les situacions viscudes, de les emocions, pensaments i records i sensacions vinculades amb ella, i això sí que pot tenir similitud amb una terapeuta, o sigui, amb una teràpia més dialèctica, més verbal, convencional, a la que una persona pot estar acostumada.
0: EMDR, que vol dir aquesta, traduït de l'anglès, desensibilització i reprocessament pels moviments oculars.
1: Exactament, exactament.
0: O sigui... seria recordar, no? Ens feu recordar experiències traumàtiques perquè el nostre cervell les pugui desar com un record més, és això?
1: No és ben bé això. Nosaltres ens estem... tu t'ho pots imaginar que normalment en tota activitat, en tota experiència personal, el nostre cos està analitzant i està rebent diferents informacions. Una és la informació racional, que moltes vegades és la més conscient que podem tenir. El que passa que també hi ha una altra, hi ha emocional i hi ha també informació sensitiva del nostre cos. Val, què passa? Tota aquesta informació nosaltres l'anem rebent, l'anem processant i, afortunadament, en la majoria de les ocasions, es va assimilant d'una forma adaptativa. L'EMDR recolza el suport terapèutic, el suport teòric, està basat en el model del processament adaptatiu de la informació. Però què passa? Que de vegades aquest processament adaptatiu de la informació no es pot produir. No es pot produir perquè potser aquella situació ha sigut d'un alt impacte per la persona, o potser han sigut petites situacions continuades de menor rellevància, però el fet de ser continuades en el temps ha acabat generant un impacte significatiu per la persona. I clar, què passa? Que la persona sovint davant d'aquestes situacions expressa comentaris de l'estil: jo millor prefereixo no pensar en allò, o és que no em vull sentir d'aquesta manera, o no m'agrada estar així. I aleshores, a partir d'aquell moment, com un mecanisme de defensa, la persona, de forma conscient o bé d'una forma inconscient, el que fa és desplaçar, apartar d'ella, o com diem en psicologia, dissociar-se d'aquestes experiències internes. El fer-ho no li permet integrar la informació. I el no poder integrar la informació d'una forma convenient no permet assimilar-la i transcendir-la i que formi part del seu aprenentatge vital. A l'EMDR, aleshores, què és el que ajuda? Ajuda precisament a recuperar aquestes experiències emocionals, racionals o sensitives que la persona, pel que fos, en aquella situació concreta, no va ser capaç d'integrar d'una forma adaptativa. La recuperem en una situació de seguretat controlada per la persona, com és l'espai terapèutic, i a partir d'aquí, aplicant tot el protocol estandarditzat de l'EMDR, no és simplement el fet del seguiment ocular dels moviments que realitza el professional terapeuta, permet a la persona integrar mica en mica tota l'experiència relacionada amb aquell event concret.
0: I Marta, pot passar que en l'entorn terapèutic aquella persona, no, que està recordant aquell accident, aquell amor, aquell fet traumàtic, col·lapsi? De quina manera ho controleu, això?
1: T'entén i reconec clarament l'interès d'aquest comentari que em realitzes, Àlex, perquè això sovint és el fre que la persona pot tenir a l'hora de plantejar-se una intervenció des del model EMDR. El que passa que la, La idea no és aquesta. No es tracta de que la persona s'endinsi en el seu dolor o en el record traumàtic d'aquella experiència, perquè això, explicat així, evidentment, ens genera una resistència i ens volem apartar d'allò. No es tracta d'això. El que nosaltres oferim és una porta per, sí, entrar en aquell record, en aquella situació traumàtica, i alhora, a partir de l'entrada, permetre fluir, sortir, alliberar tot el contingut mal integrat, perquè té una càrrega emocional molt elevada per la persona i no l'ha pogut assimilar. Aleshores, clar, no es tracta de simplement exposar a la persona al record traumàtic. En aquest sentit, per exemple, si l'EMDR és una de les dels abordatges terapèutics recomanats i reconeguts per l'OMS ja des del 2013 per l'abordatge de situacions traumàtiques. Com ho és, per exemple, l'exposició? L'exposició, la persona, el terapeuta, facilitat pel terapeuta, la persona s'exposa de forma continuada a aquella situació traumàtica. Amb quin objectiu? Que l'exposició continuada afavoreixi l'habituació aquella situació, i a partir de l'habituació, mica en mica la resposta d'activació que té la persona, mica en mica es vagi atenuant. Val. En l'MDR no és així. La porta d'entrada és la situació traumàtica que la persona ens porta. De vegades és un record clar, em va passar allò aquell dia a casa meva, un accident amb la meva parella, amb una amistat, vaig tenir un diagnòstic clínic de salut física, que una experiència traumàtica en una intervenció quirúrgica. Val, aquesta és la porta d'entrada, però a partir d'això i a partir del treball inicial amb el MDR, a partir de l'aplicació de tandes de moviment que la persona va seguint amb els seus ulls, a partir d'aquell moment la persona comença a fer associacions lliures a partir de les seves experiències generals de la seva vida. I és precisament aquesta associació lliure el que permet d'alguna manera fluir tota aquella experiència i diluir-la associant-se amb experiències prèvies, més adaptatives, més funcionals, i de les quals se n'ha pogut ensortir la persona. I què entenem per poder-se ensortir? És molt fàcil. Si nosaltres pensem en qualsevol experiència de la nostra vida, encara que hagi estat crítica en el passat i significant per nosaltres, és important jo poder parlar d'allò sense desbordar-me. Si jo, parlant d'aquella situació, connecto amb el meu dolor i em desbordo, és que aquella situació per mi no està del tot resolta. O, per exemple, a vegades estem xerrant amb persones i ens trobem de que dins de la conversa es recolza en muletilles de l'estil: a mi sempre em passa el mateix, és que tot em passa a mi. Quan una persona ens està parlant des d'aquests absoluts, és que no ens està parlant solament de la situació actual, sinó que segurament ve amb la famosa motxilla carregada.
0: Tot acumulat, no?
1: Tot acumulat i mal digerit. D'alguna manera, com dirien els nostres nens i nenes petites, sense fet bola la nostra vida.
0: Totalment. I Marta, en quantes sessions noten millores els pacients?
1: Val, això és especialment interessant dir-ho i, a més, remarcar-ho. En atenció, tot el que és l'atenció de salut, no podem treballar sobre una recepta universal aplicable per tothom. Això és fals. És molt important treballar centrat no en el pacient, sinó en la persona. En aquest sentit, què ens podem trobar? Per exemple, si tu, Àlex, tens una experiència dolguda per tu relacionada amb un accident recent que has tingut en la ronda venint cap a la ràdio, doncs és només aquella experiència. Per tu segurament serà molt més fàcil intervenir sobre el record d'aquella experiència, permetre aquesta associació a través del treball en MDR i fluir-la i resoldre-la en una sessió o potser en dues. Per què dic en una sessió o potser dues? Perquè tot el que és el protocol implica, són un total de 8 fases, en realitat, hi ha com 8 estacions que hem de realitzar amb la persona, i de vegades aquestes estacions no són tan ràpides. La primera, que és la més rellevant i que compartim amb altres teràpies, és la fase d'investigació o de recollida de tota la història clínica personal relevant de la persona. Aleshores, aquí hi ha persones que tenen facilitat per parlar de si mateixes i hi ha d'altres que són més diàl·lel. Necessiten el seu ritme, el seu espai i sobretot sentir-se que connecten amb la persona, no? Tu, per exemple, aquí en la teva comunicació t'hauràs trobat de vegades que hi ha persones que de seguida la conversa flueix i d'altres que li has d'anar rescatant i reconduir a la conversa, no? Doncs això és una mica igual i pot afectar. També és veritat el que et comentava. És diferent si una persona arriba només amb una experiència traumàtica o bé amb l'acumulació de fets que han acabat fent un sentiment per ella de que no, jo no és que tinc una experiència traumàtica, és que sento que la meva vida és puro trauma. Aleshores, clar, aquesta persona a l'intervenció serà diferent. Per exemple, abans que et parlava de que als nens i nenes els hi fa bola, doncs un treball amb nens és espectacular. Quan he tingut l'oportunitat de treballar amb nens, per exemple, una situació clàssica és la por a nedar a les piscines, no? Ara que és setembre, que han començat les extraescolars, molts nens i nenes hauran començat a classe de piscina i surten d'aquella classe dient als seus papis, a les seves mames, que no vull tornar, que tinc molta por. Val, doncs la intervenció, per exemple, amb els nens que no tenen aquest històric, aquesta motxilla tan àmplia, és meravellosa, meravellosa. De dir, no vull anar, a sortir de la sessió dient als seus pares, a les seves mares, dient, mama, anem a la piscina, tinc moltes ganes d'anar amb els meus companys, no? Aleshores, depèn. Com sempre, és atenció centrada en el pacient, o com jo li dic a les persones que tenen en consulta, intentaré fer-te un traig a mira. Aleshores, quan necessitem, és variable.
0: Per tant, en aquest mètode EMDR hi caben totes les edats, eh?
1: Sí, acaben totes les edats. El que passa que sí que és veritat que d'alguna manera necessitem que la persona tingui la capacitat d'introspecció, és a dir, de connectar-se amb si mateixa i que tingui una capacitat d'expressió. Tot i això, és cert que, per exemple, si la persona no és capaç d'identificar exactament aquella situació concreta que va generar el seu malestar, li podem conduir aquell punt a través de les seves sensacions físiques. Però que, vaja, sí que és factible per totes les edats, però almenys, diguem-ne, que una competència verbal, relacional, això també és necessari, seria necessari, no? Jo diria, a veure, estic pensant, jo potser la personeta més petita amb la qual he pogut treballar, doncs si són nens de primària, d'infantil, de 4 o 5 anys, he pogut fer-lo. Estic pensant ara en el cas d'una nena que tenia por a les aranyes, per exemple.
0: Mira, així com jo.
1: Doncs mira.
0: L'aracnofòbia.
1: Mira, quina casualitat. Doncs res, quan vulguis, et convido a fer aquest abordatge a través de l'MDR. I de persones més grans, doncs no hi ha un límit d'edat sempre que hi hagi una capacitat cognitiva preservada, diguem-ne.
0: Molt bé, i jo no sé, Marta, si també és efectiu aquest mètode per les addiccions. Joves, adolescents, que estan molt enganxats a les pantalles, als mòbils, també seria útil? O és més la part traumàtica que estàvem comentant?
1: A veure, el cas de les addiccions és, en diferència, un dels reptes principals que en tenim en psicologia. Per què? Perquè ens trobem en el que parlem una situació de patologia dual. L'addicció com a tal, o el tòxic, o aquella activitat abusada per la persona, com pot ser l'ús de pantalles, com pot ser beure, com pot ser el sexe, les compres o les substàncies psicoactives, no han estat a l'origen del malestar. Inicialment han estat la resposta al malestar previ que té la persona, no? Jo no em vull sentir així i per tant me faig una copa. Jo no me'n vull recordar del que m'acaba de passar i per tant me faig un porro o em drogo o em masturbo compulsivament, per exemple. Aleshores, clar, separar-ho és important. és important, i moltes vegades és la situació aquella de què és primer, l'ou o la gallina, no? Per on començo a intervenir? El que sí que és important, i sobretot no, quan la persona té un consum actiu de substàncies psicoactives, és que tingui un període d'abstinència, o mínimament en el moment que ve a consulta no presenti mostres d'acabar de consumir, perquè si no, clar, l'experiència no és real, està distorsionada precisament pels efectes de la substància.
0: Marta, ja per acabar, aquest mètode EMDR, des de quan l'apliques a la teva consulta i si ja hi ha molts pacients que...
1: Sí, mira, en el meu cas, i moltes vegades és una mica el recorregut que realitzen els professionals que acaben formant-se a l'escola d'EMDR, és donar-nos compte que per sota del malestar psicològic sovint hi ha l'intent de gestió emocional de la persona. Quan connecta amb emocions crítiques per elles, intolerables, intenta donar-li una resposta. Per donar-li aquesta resposta hi ha teràpies que són molt efectives. Jo treballo principalment des de l'escola Psicologia Cognitiva Conductual, el que significa que tinc present el que pensa la persona, les seves emocions i també finalment la seva estratègia d'afrontament, que és el que observo, que és la seva conducta. Val. El que passa que hi ha persones que amb la paraula, amb la teràpia més formal, a través del vincle, del diàleg terapèutic, no arriba. Per molt que li facis una bona psicoeducació, per molt que la persona connecti amb l'origen del seu malestar, no arriba. Aleshores, en aquell punt és quan jo trobava de dir, ei, em falten eines, em falten eines aquí. I en aquí vaig tenir l'oportunitat en el seu dia de formar-me en les tècniques d'integració cerebral o tapping, i aquí sí que remarco i m'agradaria ressaltar-lo, la importància d'intervenir, i especialment quan estem intervenint en events traumàtics personals, d'anar a localitzar un professional acreditat, col·legiat i amb l'acreditació darrere de l'Institut Espanyol d'EMDR o bé de l'Associació Europea d'EMDR, perquè hi ha molt intrusisme en la nostra professió. En el meu cas vaig sentir que, tot i tenir aquesta formació clínica, terapèutica des de diferents àmbits, en el meu cas principalment universitari, doncs també calia acreditar-me, i aquí va ser, doncs, ja fa uns anys vaig començar a realitzar-lo i el vinc aplicant, doncs, de forma continuada. En el meu cas estic especialitzada en tot el que és gestió emocional, trastorns de l'estat de l'ànim, com pot ser una ansietat, una depressió, un dol, relacions complexes, val? I trauma. I és un dels abordatges principals. A més, no és una tècnica que ho apliques aquesta o no apliques les altres. No, és una tècnica complementària que pot ajudar a alleugerir aquesta motxilla que tots portem, i un cop que la persona l'hagi alleugerida, pot aleshores sí començar a assolir, doncs, recursos, competències per guiar-se d'una forma més efectiva en la seva vida actual.
0: Doncs Marta Lardín, psicòloga general sanitària especialitzada en EMDR, gràcies per explicar-nos en detall aquest mètode, que és aquesta desensibilització i reprocessament pels moviments oculars.
1: Exactament.
0: Que si tenim algun trauma, doncs ja sabem, que és ben efectiva.
1: Estaré encantada, o qualsevol dels altres professionals que també l'apliquen.
0: Gràcies, Marta, bon dia.
1: Molt bé, gràcies, Àlex.
2: ...94.4 Ràdio Ciutat de Badalona. El Dia Internacional.
3: Avui, 9 d'octubre, és el Dia Mundial del Correu. Del correu ordinari, no de l'e-mail. L'any 1969, la Unió Postal Universal va establir aquesta data durant un congrés celebrat a Tòquio. És una manera de commemorar la data de la seva fundació i de crear consciència sobre el rol que té el sector postal.
2: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
4: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
2: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Corre, que volen!
5: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
6: Aquest mes d'octubre el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
7: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
2: Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
2: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Filmets Badalona Film Festival.
4: Totes les emocions.
9: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
10: Cosner Bascònia a Sisa Joventut.
9: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
10: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
9: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La ràdio d'una gran ciutat.
12: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
13: 3 minuts i arribarem a 2:15 de 10 del matí. Moment per a la nostra tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui m'acompanyen l'Eliseo Pintor, el Rafa Mendoza, l'Edgar Tejada i en Jaume Ventura. Què tal? Bon dia a tots quatre. Com esteu?
14: Molt bé, bon dia. Bon dia.
13: Fareu pont o què? 3 dies per endavant festius, amb ganes de descansar una mica o com?
15: Jo segur.
13: Sí, no?
15: Que faig pont. Bueno, però va associat al treball, eh? És a dir, que els jubilats fem pont.
13: Clar, jubilats sempre, no? Vosaltres també, suposo, no?
14: Més o menys, però sempre estem actius, no? Estem jubilats, però estem actius.
13: Sempre, sempre al peu del canó. Recordem a la nostra audiència les maneres per participar en aquesta tertúlia.
2: Participa a la nostra tertúlia.
16: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04.
13: Ahir al Badalona Matí vam parlar amb representants d'UGT, Comissions Obreres i també del Sindicat de Llogateres per parlar de la vaga general de 24 hores que hi ha convocada per l'11 de novembre, també de les reivindicacions que hi ha al darrere. Els sindicats vinculen directament la crisi de l'habitatge amb la situació laboral, reclamen aquestes pujades salarials que permetin afrontar el cost de les necessitats bàsiques, però també el desbloqueig d'aquesta negociació col·lectiva, clàusules de revisió salarial i la renovació dels convenis. El plantejament és que si els salaris no evolucionen al mateix ritme que el cost de la vida, qualsevol augment salarial pot acabar absorbit per l'encariment del lloguer, els subministraments i altres despeses bàsiques. El Sindicat de Llogateres posa més el focus en el mercat immobiliari i denuncia aquesta especulació i el paper dels grans tenidors, rendistes i els fons d'inversió. El que fan és reclamar un major control dels preus del lloguer i també la creació d'un parc permanent d'habitatge social que permeti donar resposta a les famílies vulnerables. I a Badalona aquest debat té una dimensió especialment important, perquè el Sindicat de Llogateres, ahir aquí ens explicaven, de fet van denunciar que una part de l'habitatge que es construeix està orientat a persones amb un alt poder adquisitiu, mentre que molts veïns que treballen diuen no poden assumir els preus actuals. Si us sembla, escoltem el que ens deien la Reyes Olaf d'UGT, la Liliana Reyes de Comissions Obreres i també l'Unai Domingo del Sindicat de Llogateres.
17: La vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
18: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques.
19: El 98% de la vivienda és libre, l'han puesto a uns precios en el GOR entre 500 i 750.000.
13: Què en penseu? Aquesta vaga de l'11 de novembre pot aconseguir canvis reals a mitjà, curt, mitjà, llarg termini? Servirà sobretot per visibilitzar aquest problema del que tant s'està parlant? Jaume.
14: Bé, primer de tot dir que l'habitatge és un dret i no un privilegi. Això és el que hem de tenir clar i des de Justícia i Pau estem, doncs, denunciant, estem reclamant contínuament Lo segon no és el mateix agafar aquesta crida a la ciutat del costat que és Tiana que a Badalona, tenint en compte que a Badalona el govern que tenim amb això no hi posa mai gaires mesures. Centrem-nos en una ciutat on va ser, per desgràcia, notícia ara fa 10 mesos del desnonament més important de l'Estat amb 400 persones i cada dia d'avui aquestes 400 persones encara estan al carrer buscant habitatge. Això no està lligat amb això, però sí que té molta relació perquè l'habitatge continua sent transversal per totes les persones. N'hi ha que malviuen amb habitatges infrahumans, però també n'hi ha que estan al carrer. Per tant, té molt de sentit aquesta vaga i per la ciutat de Badalona crec que és una bona oportunitat per reivindicar tots aquests drets.
13: Eliseu?
15: Jo tinc un problema. Jo sempre he cregut que sense reclamar o fer res en aquest sentit, doncs no es aconsegueix res. Vale. Però també soc dels que ho he dit alguna vegada en la tertúlia, que crec que tenim una generació perduda. Quan ve l'anterior mobilització grossa d'aquest tipus, amb la sortida de Podemos, vaig dir, hosti, m'agrada. Ha passat el temps, ja no m'agrada tant. Tornem a veure una situació que és greu i tornem a veure que es mobilitza gent jove, que això és el que en principi m'agrada, i veus que tens personal que té sentiments respecte a el que sigui obsè. Ja no sé ni la paraula que dir. Per tant, per mi, sortir, demanar, reivindicar, perfecte, tot el que faci falta. El que passa és que a data d'avui, o no tinc la informació correcta, o tinc només la dels mitjans de comunicació, però no acabo d'entendre la vaga. I mira que sóc molt, molt partidari.
13: Rafa?
20: A veure, jo ho valoro molt positivament, perquè el que no pot ser, que és un dels problemes fonamentals per la societat, que ve de lluny, o sigui, és un tema que totes les enquestes deien que era un dels problemes importants per la societat, i ara farem parèntesis, no sigui abordat pels sindicats, perquè condiciona la feina, condiciona la vida i condiciona la manera de treballar. Hem de pensar que, per exemple, al Pirineu o a Mallorca no troben treballadors perquè els treballadors no troben habitatge. O sigui, han arribat a situacions extremes. A mi em sorprèn que els sindicats, i ho dic en to positiu, van fer una campanya per la reducció de la jornada laboral, que això semblava que era l'hòstia, era el principal problema, quan era una reducció molt escalonada. No, no, aquí es van equivocar de qüestió. El principal problema no era la reducció de 30, de 40, 39 i mig, no sé què. El principal problema no era aquest. I estem parlant de fa un any, El principal problema era l'habitatge. Socialment, el principal problema era l'habitatge. Es critica molt aquesta vaga perquè diuen que no té abast laboral, i la patronal ja està dient que no té... Jo només he de dir que n'hi ha una... Això ja està resolt pel Constitucional. O sigui, les vagues són correctes, les vagues laborals són correctes sempre que abordin qüestions que de manera directa o indirecta afectin a la situació laboral i als drets dels treballadors. O sigui, que això el que fa ara la patronal és tornar a un debat ja resolt, perquè el Constitucional ja era una vaga. Això, la sentència del Tribunal Constitucional aborda un tema de solidaritat. Van fer una vaga en solidaritat, o sigui, no era per un problema específic, sinó per una solidaritat. Crec que n'hi ha experiències associatives molt interessants. La Constitució del Sindicat de Llogateres, que no és d'ara, ja té una història. És una entitat jove, per dir-ho d'alguna manera, però té una història. És molt interessant la seva evolució, com ha sabut posar el tema al ben mig, i com n'hi ha una campanya de mobilització. El que passa és que el govern i els partits del govern ho han abordat massa tard. Però, bueno, més val que arribi tard que no es plantegi el tema.
13: Edgar.
21: Bueno, una de les preguntes que feies és si l'objectiu, no? Si la vaga aconseguiria el seu objectiu. Jo crec que l'objectiu primer d'aquesta vaga són les eleccions generals. Per tant, per mi és indecent, a dia d'avui, plantejar una vaga dos dies abans de començar una campanya electoral, quan el problema de la vivenda és el problema número 1 de tots els espanyols, no ara, sinó fa, em sembla que 3 anys. des de fa 3 anys que el problema número 1 és el de la vivenda. Per tant, els sindicats fa 3 anys on estaven i ja no fa 3 anys. Si fa 3 anys era el primer problema, vol dir que ja fa 5 que això ja s'estava gestant, que anava pujant en quant a prioritats dels nostres problemes. On estaven els sindicats? Que la vivenda és un tema laboral? Sí, clar, tot, al final tot és laboral, no? Omplir la nevera, si guanyes pocs diners no pots omplir la nevera. Vull dir, sí, però al moment és el que jo crec que la immensa majoria de treballadors, inclús afiliats als sindicats, no l'entenen. Jo personalment encarregaria les subvencions a la COE, als sindicats i a qualsevol lobby de pressió. Que es facin aquests lobbies de pressió està molt bé, però que no hi hagi un vincle amb una subvenció directa, perquè aleshores això et fa pensar malament i a mi em fa pensar que és una vaga general polititzada 100%.
0: Jus, un afegit. Estic d'acord que sí, la majoria, però potser se m'han interpretat malament o m'has interpretat malament les meves paraules. Separem el tema sindicat de vaga. La vaga a mi em sembla de conya per als problemes que té el país. Que ajudi, s'intenti...
21: A mi no em sembla el moment, no la vaga en si com a concepte, sinó el moment de la vaga. Això és el que em queixo,
1: Bueno, és que, a veure, el que pot ser és que un país s'aturi perquè es convoquen eleccions. Precisament és el moment de que cadascú doni la seva opinió.
21: Però és que ha sigut al revés. La vaga ha vingut després de la convocatòria d'eleccions. Bueno, i... El país no és que s'aturi perquè hi ha eleccions.
1: Però existeix el problema.
21: Hi ha eleccions i a partir de que hi ha eleccions comencen a haver uns moviments
1: si jo m'he d'operar,
21: que no ens
1: enganyem. Si jo m'he d'operar i tinc una planificació, si m'he d'operar i tinc una planificació, si em criden abans o em criden més tard, m'he d'operar.
21: Sí, però aquesta llavors, planificació si aquest, ve posterior si, a les eleccions, bueno, si no aquest és
1: tema,
21: abans.
1: Si aquest tema s'ha d'abordar, s'ha d'abordar. I que
21: casualitat.
1: Els sindicats hagin donat aquest pas... I a mi em sembla que Comissions Obreres i UGT, que són els principals sindicats de l'Estat, hagin abordat aquest tema i hagin apostat per aquest tema...
21: I que en 8 anys hagin estat callats, no et sorprèn.
1: No,
21: és que a mi et sorprèn,
1: no, no,
21: jo
1: ja he fet la
21: jo hagués vist aquesta vaga l'hagués vist fa 2 anys i fa 3, i l'hagués recolzat.
1: Jo no crec que els sindicats hagin estat... Jo no crec que els sindicats hagin estat callats.
21: No, perquè, estàvem menjant gambes.
1: Perquè Comissions Obreres, perquè jo sé, UGT no la segueixo tant. Comissions Obreres ha treballat molt aquest tema. El que passa és que no l'ha posat com a element prioritari. Aquest és l'error. Parlàvem més de la reducció de la jornada laboral que no del tema de l'habitatge. Però no que no l'hagin abordat. O sigui, és diferent.
21: Aleshores...
1: És diferent. És, o sigui, a la teva escala tu tenies primer una qüestió, la reducció de la jornada laboral, i segon... el tema de l'habitatge i les condicions de treball. Llavors, s'han adonat, més val tard que l'escala és diferent. El primer és l'habitatge.
21: Però ara, si hi ha eleccions, en 8 anys he estat callat, hi ha eleccions. M'espero a les eleccions, espero el nou govern a veure què decideix, i quan el nou govern decideixi blanc o negre, serà el moment de fer o no una vaga.
22: Ja ara és pressió...
14: Bueno, jo, amb la meva línia, potser surto d'aquest diàleg. El que sí, miro a nivell local el que es podria fer... Un dels objectius que serien d'aquesta vaga a nivell de Badalona. I crec que seria un bon moment perquè tenim 2.000 pisos dels fons Voltor que s'estan reclamant que hi hagi una reunió amb els que dirigeixen l'Ajuntament el tema d'habitatge i no hi ha manera, és un dels pocs municipis que no se senten a parlar, que estirin davant el pla d'habitatge que està aparcat des de l'any 2012 o 14 i no s'ha activat, està bloquejat. L'Ajuntament està d'esquenes a tot això i crec que per la nostra ciutat aquesta vaga a nivell local hauria de ser activar això, perquè està molt bé que sigui general, però el que ens interessa és Badalona i com està.
1: No, tens tota la raó. Sí. Perquè aquí, quan parlem de fons voltors, no? Quan parlem de fons voltors, estem pensant d'una cosa que és allò, on estan? No, on estan, no. El principal punt municipi d'inversió, em sembla que és el tercer o el quart, és Badalona.
14: Correcte.
1: Perquè és tots els que eren antics patronats, sí. O sigui, a veure, abans els municipis tenien habitatge, el patronat de Sant Roc, el patronat d'aquí de Bufalà,
14: Pomar,
1: tot, de Pomar, tot això ja no existeix. Ja no existeix tot aquest habitatge públic, ja no existeix. I aquí és on van entrar Blackstone, Divarian... Quan parles de les propietats que tenen els fons voltors, estem parlant de... Sembla que sigui Madrid. No, perdó. Primer Madrid.
20: Després em sembla que és el segon és Font Labrada, el tercer és un d'Andalusia i el quart, no sé, sí, igual m'equivoco, el qual el cinquè és Badalona, eh?
21: Sempre, sempre sí, estem en top, eh? Sí, sí, coses,
3: Badalona sempre present, eh?
20: Tenint aquesta realitat, i no, no tenint regidoria d'habitatge.
21: Correcte.
20: Llavors, al igual que he dit que els sindicats s'han equivocat a l'ordre, no? I ara han rectificat, que em sembla molt correcte, a l'ordre de dir primer la reducció de la jornada, no, primer l'habitatge, l'Albiol s'equivoca. Primer l'ocupació, no, perdó. El principal problema és l'habitatge, no és l'ocupació. Sí. El principal problema és l'habitatge, que la gent no té on viure, no, el mercat de les habitacions, tot i que a Catalunya n'hi ha legislació, a la resta d'Espanya no n'hi ha legislació, ara sí, en el decret aquí, d'habitacions, això era campi qui pugui, campi qui pugui. Jo, com a advocat, he viscut molts temes, és allò de dir que no es posen d'acord i les maletes a la porta i s'ha acabat el lloguer d'habitació. O sigui, la llei de la jungla, la llei de la selva.
14: Sí, sí.
20: Potser...
14: També comentar, acabo la meva intervenció dient que a Badalona tenim... de través, jo estic una mica connectat amb la plataforma Sant Roc Som Badalona, on fan front a aquests desallotjaments que ara, des d'abans d'ahir, això ha canviat una mica, però sí que és cert que fins a dia avui eren 5 diaris, i d'aquests 5 diaris n'hi havien com a mínim 4 que eren d'aquests fons. O sigui, hi havia un 90%, per dir un número. Hi havia dies que eren, llavors, no eren de particulars, sinó eren d'aquests fons. Per tant, això... és acabar aquesta informació que us deia, no? És molt important això, que aquesta, hi hagués aquesta actitud, no? Digues.
5: No, realment és el que has dit, aquest govern, i és veritat que no han sigut tots, aquest govern no ha tingut mai interès en entrar... ja en el tema d'habitatge, però és veritat, negociar ni amb voltors ni amb la promesa electoral de les entitats bancàries. No han negociat mai. I això se sap des de dintre i des de fora. Però jo m'agradaria afegir una cosa que potser el debat no dona per temps. Badalona, no podem oblidar que tenim Montgat, Sant Adrià, Barcelona, la platja, i queda la muntanya. I em preocupa el criteri polític de la gent, perquè és veritat que tenim necessitat d'habitatge, és cert, i s'ha de buscar solucions imaginatives per Badalona, perquè jo no sé si seria pujar cap amunt, eh? Però la muntanya... tenim Can Colomer, és a dir, estem parlant del costat del Marram, que els que són de Badalona sabem de què parlem, els que són de fora li pot costar saber quin barri és, amb una idea i amb un preus de vivenda que la paraula assequible, vamos, jo no és ni topònimo ni homònimo, no és possible. Tenim la serralada Marina i tenim la muntanya, que és l'únic pulmó que queda a Badalona.
21: Bueno, potser, vale, en el teu argument ens hem d'en algun moment plantejar que ja no podrem créixer més.
5: No, per això ho estic dient. I afegeixo alguna més. I ara és que això fa temps que intento dir-ho i em desagrada. Nosaltres tenim el parc de la Serra del Barada, la part del costat de Macro. Estan amb indústries, com algú diria, i que venia a la tertúlia, sin título, amb un ordre que se'n van anar dues empreses grans perquè van entendre que la justícia és justícia i la resta estaran allà. El següent pas que serà? Reconduir i fer habitatge? Pues no ho sé, però el terreny que queda és la muntanya.
3: Bé, m'agradaria introduir un altre tema. Tema habitatge, voleu fer algun apunt més?
21: Millor que no, perquè sí, donaria, és un tema que donaria per
3: molt i exaurirem tot el temps que ens queda. Bé, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, sobre la possibilitat de ser candidat per Barcelona aquest 29 de novembre a les eleccions, diu Feijó, no s'ha posat en contacte amb mi, eh? L'alcalde ha respost així a aquesta notícia publicada ahir en alguns mitjans de comunicació en què s'apuntava que Feijó estaria valorant aquesta possibilitat. Albiol recorda que la confecció de les llistes electorals és competència del president del partit. En aquest sentit, afirma que no ha parlat amb Feijó des de fa més de dues setmanes, quan aquest va visitar Badalona per participar a la festa de les Migues, organitzada pel PP. Sigui com sigui, el dirigent badaloní assegura que no deixarà de governar Badalona i espera mantenir la confiança dels veïns quan es torni a presentar a les eleccions. Escoltem el que deia l'alcalde en una atenció als mitjans.
6: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias, y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
3: Com ho veieu, això? No ho descarta tampoc l'alcalde, sí que és cert que és legal, no?, compatibilitzar ser alcalde i diputat. Davant aquesta opció que hi ha sobre la taula, creieu que es materialitzarà? No? Comencem, Edgar.
21: No ho sé, perquè és com molt goloso, no?, per l'Albiol passar al Parlament espanyol. El dubte que jo tinc és que si això, d'alguna manera, no hi ha debat si és legal o no, si pot o no, això em sembla que no hi ha debat, el debat seria és què passa amb el badalonisme, no? Perquè, vull dir, la bandera del badalonisme que ell la va agafar a les últimes eleccions i tanta gent hi va confiar i va creure... El badalonisme era això, no? Badalona per sobre de tot i bueno, està 100% a Badalona i només pensant per Badalona. I si ara se'n va a Madrid amb el Partit Popular, que fins ara ell ha volgut que la seva marca sigui Albiol i no pas Partit Popular, doncs què passaria amb això? Quants vots li podria arribar a treure? Com s'ho fa per replantejar el badalonisme 2.0 ell estant a Madrid? Bueno, aquest és el dubte que a mi em generaria, i saber si la gent que va confiar en aquest badalonisme, doncs què passa, si se segueix creient o no.
3: Rafa?
20: A veure, l'Albiol és una persona que viu de la política des que tenia pantaló curt. O sigui, no, a veure, ha estat eurodiputat, no?, si no m'equivoco, ha estat regidor, no sé si porta 20 anys o 25 anys, no sé, o sigui, ha viscut de la política. Llavors, si marxa o no marxa, bueno, si és parlamentari o no és parlamentari, a mi no em preocupa, és una opció personal i serà una opció del PP, però al cap i a la fi a mi em preocupa els plantejaments que porti el PP, el programa que porti el PP i el que farà el PP, ja està, no em preocupa. Llavors, si la cara visible és aquest... De totes maneres, aquí tenim un govern que ningú el coneix, perquè pregunta pel carrer quines són els regidors, perquè aquí l'únic que es coneix una mica és el Daniel Gracia, no?, perquè curra i està treballant molt, no sé què tal, pots criticar o no pots criticar, però la resta és que ningú sap ni qui són els regidors. O sigui, l'Albiol absorbeix tota la imatge de l'Ajuntament, i la resta és que ningú... Si ens fan un examen, no s'haurien posat tres o quatre regidors,
21: Això
20: no?
21: Ho fan expressament, vull dir, no és casual. Ell jo crec que ja ho fa expressament, això, no?
20: No ho sé. Aquí la gent que tenia pes, tot ha marxat, Mm-hmm. El Juan
21: Fernández.
20: Juan Fernández va marxar, o sigui, tota la gent que ha tingut pes m'ha anat marxant. No sé si... I va exportar regidors, o sigui, quan l'Albiol va guanyar aquí, no, va guanyar aquí i va exportar regidors al Jurado, a Santa Coloma, a Mugat també, em sembla que el de l'Ella, em sembla, sí. Igual m'equivoco, havia treballat aquí com a càrrec públic o alguna cosa així, o sigui, aquesta és la situació.
3: Vale. Jaume?
14: Bé, jo primer de tot fer un comentari. La llei electoral actual és perversa i dona peu a corrupció. Tots els partits s'assenten i diuen: aquesta llei electoral ja l'hem de canviar, però quan l'han de votar mai no es posen d'acord. I vull parlar d'això perquè la política ha d'estar al servei de les persones, no les persones han de viure de la política. Aquests càrrecs perpètuos de per tota la vida, com deia ell, dedicar-se a la política, això és una cosa que fa mal als ulls. Que aquest senyor, com deia ell, des que porta pantalons, hagi de jubilar-se amb la política, això no correspon. Si no és a base d'una llei que limiti els càrrecs en temps i que no dupliqui, doncs estem en aquesta situació que després ens venen temes com la corrupció, com els temes de tot el que estem veient amb aquests partits que estan carregats infectats d'aquest tema, però no han sigut capaços de canviar aquesta llei, i ens trobem ara en que aquest senyor es pot duplicar, que després tindrà que agafar una d'aquestes dues coses. Per tant, em sembla això indignant el que s'està fent. És la meva opinió.
3: Eliseo, què en penses?
7: Jo crec que la resposta l'ha donat el mateix alcalde. No s'ha posat en contacte amb Feijó. És a dir, el que ho fa, el partit, genera i fa llistes. Estratègicament el partit considerarà que amb ell al capdavant guanyarà vots? Estarà al capdavant.
0: de les llistes. Si el partit considera que no és tant perquè interessa Badalona o Castelldefels, doncs el deixarà aquí. Però jo vull recordar una cosa. Això va passar en el... Ara no recordo si el 2007 o el 2011. Ell va ser el capdavant de les, de la, de les legislatives d'aquí i el PP va tindre el pitjor resultat de la seva història que encara se manté. És a dir, que no l'oblidem, que ell va ser al capdavant, estava en l'executiva del partit a Catalunya, i això ja va passar.
21: Ja, però ara...
0: El resultat ha canviat, però ha passat.
21: L'escenari és diferent, sí. Ara el discurs històric del Albiol, que és immigració, ara a tota Espanya està molt latent, no. És diferent el discurs. El
0: que, sí, però el que dic és que això ja s'ha fet. Amb un pes específic dintre del partit molt gran que tenia, perquè, com ha dit, va ser diputat també, o sigui, va deixar, així que, per tant, això millorarà els resultats del Partit Popular a Catalunya, que és l'estratègia, és a dir, és aquesta l'opció. El que ho decideixi, decidirà, perquè ell, jo estic convençut que el que li diguin.
21: Bueno, és un home de partit, està clar, això no hi ha dubte.
0: Per tant, el que decideixi, la... El partit és la decisió de les llistes, estratègicament.
3: I qui ha descartat del tot ser candidat a les generals i en el Congrés és el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera. Ahir va passar pel plató del Badalona 360 i va assegurar que, malgrat haver estat sondejat pel PSOE per fer el salt a Madrid, mantindrà el seu compromís amb Badalona perquè diu que el seu objectiu és ser alcalde de la ciutat.
4: He rebut molts missatges de Fernando, te'n vas al Congrés? Bueno. No me'n vaig. Jo vaig adquirir un compromís fa molt de temps amb aquesta ciutat i és veritat que el Partit Socialista, parlo de Ferraz, de la gent del PSOE, m'han demanat en més d'una ocasió, escolta, estaria molt bé que vinguessis a Madrid, i la resposta sempre ha sigut la mateixa. Jo no em moc de Badalona, jo vaig adquirir un compromís amb Badalona.
3: Sí que s'ha quedat Fernando Carrera com Albiol, sí que sovint estan a Madrid, participant a mitjans de comunicació d'abast nacional. Com ho veieu, que Fernando Carrera...
20: A veure... tu que ets periodista saps com es creen els missatges, no? Sí. Quan un diu de moment no m'ha trucat, ningú m'ha porrat, igual l'estan trucant.
3: Clar.
20: Llavors, és que aquí partim de la premissa de que n'hi ha una realitat. No, igual a l'Albiol li han trucat, i el Carrera que diu no, a mi m'han dit i jo estic dient, igual no l'ha trucat ningú. O sigui, a veure, Sí, tu ets periodista i saps com van les coses. Per això em sorprèn allò de... No, és que a mi m'estan dient que... Aquí,
3: qui?
20: Per nombres i apellidors.
0: El Biol no ha dit això. El Biol ha dit...
20: No.
0: Que ell no ha parlat al Feijóo. No vol dir que ningú li hagi trucat.
20: A veure, el Feijóo és el president del PP sí. de tota Espanya, i igual li ha trucat un del comitè.
0: Per això
20: A veure, és una manera de generar notícies. Sí, jo em poso... Jo surto a la notícia... amb aquesta qüestió està creada, absolutament creada.
21: Aquesta és una mica la tàctica del Fernando Carrera, no? És una mica magnificar tot encara que no sigui real, portar-ho tot a Madrid encara que a Badalona.
20: De Carrera i de l'Albiol.
21: Sí, però ahir hem parlat de l'Albiol i la pregunta ara venia al Carrera, no?
20: Sí.
21: Vale. No desvio. Però un ha arribat a nivell nacional després de 30 anys de política local i l'altre, sense fer res, ja ha saltat a Madrid i a les tertúlies. Per tant, la manera d'arribar, potser els dos volen arribar al mateix lloc i els dos volen fer el mateix, que és televisions a Badalona i molts seguidors i followers al TikTok i tal, però la manera d'arribar ha sigut diferent. Un ha sigut 30 anys al carrer Badalona, barri, gent, i l'altre ho fa al revés. Aleshores, a mi el que em sap greu de veritat és que tanta gent que teòricament s'ha d'implicar el 100% a Badalona la vegi més a la tele que no al carrer. Jo vull anar al carrer i trobar-me l'Albiol, i trobar-me a Carrera, i trobar-me a tothom, i no vull posar Telecinco o 4 o el que sigui, i veure l'Albiol, i veure el Carrera, i veure no sé què. No, jo vull veure's aquí, treballant amb la gent, preocupar-se pels problemes de la gent. A mi, que la tàctica sigui primer faig molts seguidors a les xarxes i després, de tant en tant, un dia a la setmana em preocupo de la ciutat, crec que l'últim ple inclús no va anar al ple, a mi no em quadra, és un tema personal. Jo Badalona, Badalona, Badalona, vull que el regidor estigui a Badalona, Badalona, Badalona.
3: Jaume.
14: Sí, a mi parlar del Partit Socialista a Badalona a mi em fa molta pena. Em fa molta pena perquè està en una davallada important des de Serra, passant que va ser aquelles eleccions que van passar de 11 a 4 o 5 i no hi ha

0: notícia de l'Albiol dient, és a dir, que no surt amb un interès. I segona, és que és incomparable. És a dir, el pes de Fernando Carrera, possiblement serà un bon alcalde, o podria ser, no tinc ni idea. El pes de Fernando Carrera en Barcelona, Catalunya, no té res a veure amb l'Albiol. És que és absolutament diferent. I mai seria si volen anar en llistes. És a dir, perquè l'altre pot ser primer a Catalunya en una llista i el Carrera no seria, la meva opinió. No seria el primer a Catalunya. Segur.
1: Sí, però jo crec que el debat ha de ser què han fet les esquerres en aquests 4 anys de Super Albiol.
0: Ui, això seria més dur jo.
1: Perquè jo estic molt decebut.
2: Res, no?, és la resposta.
1: Bueno, amb matisacions. Amb matisacions. N'hi ha idiomes que a l'hora de dir no o nada tenen més paraules. I aquí podien dir...
2: Es falta un...
3: Com valoreu el paper de l'oposició en aquests anys de govern d'Albiol?
0: Hi ha oposició?
2: Pregunto, bueno, però això és el que dèiem, i una mica retornant a allò del Carrera. Al final, a mi el que ens sap greu és que estem valorant un polític no pel que ha fet, sinó pels seguidors que té i per l'impacte mediàtic. Mm. I a mi això ens sap greu. Que la política vagi cap aquí ens sap greu. Jo vull valorar els polítics pel que han fet. Què han fet per la comunitat? Què has aconseguit per aquell barri? Quina farola has aconseguit que posin? Com has lluitat colze a colze amb els teus veïns per aconseguir alguna cosa? Això li dono valor. Ara, el valor actual de la política és quin zasca faig, quin tuit faig, quants seguidors tinc a TikTok...
1: Bueno, però això marca la línia la marca l'Albiol en aquest tema.
2: Sí, però el que deia abans, de manera perquè, diferent. L'Albiol el que ha fet és anar-se adaptant a poc al dia a dia.
1: No, però ara s'està faltant, em sembla que 40 carrers. Però digue'm tu què ha fet l'Ajuntament.
2: No, si estem d'acord...
1: Estem faltant, diu, collons, és que si això s'ha de fer.
2: Però Rafa, si la diferència...
1: Jo en dutxo cada dia, i s'ha d'asfaltar cada 4 anys. O sí, cada 3 Rafa, anys. Jo, I que deia... diu, estem faltant, però no, però és el que toca.
2: El que tu deies de l'Albiol i la Carrera és diferent, perquè l'Albiol el que ha fet és anar-se adaptant al moment. Vull dir, ell ja porta molts anys, i a cada moment s'han adaptant. Ell s'ha adaptat a les xarxes, al TikTok, però s'ha adaptat després de molts anys. Aquí el que estic dient és que els nous polítics, no Carrera en concret, les noves generacions de polítics, qui són els que pugen? Els que fan més tasques al Twitter, els que tenen més seguidors a Instagram, i això és el que ens sap greu, que aquest tipus de política a mi no m'agrada.
1: I els que saben connectar els problemes de la gent, perquè el sindicat de Llogatera ha sabut connectar...
2: Però no es presenta el sindicat de Llogatera, jo no el voto el sindicat de Llogatera.
1: No, però parlem de qui pot enganxar la gent, qui sap cursar els problemes.
3: Que aquesta presència també a les xarxes socials per connectar amb l'electorat més jove, no? També, perquè fins i tot veiem a Pedro Sánchez que fa ja TikToks i amb la seva llistat de cançons que escolta a l'Spotify i tot això, no?
2: Fa dos dies aquí estàvem dient que s'han de prohibir les xarxes socials. Per tant, tots ens donem compte que les xarxes socials és una cosa falsa, efímera.
3: Se'ns acaba el temps, us agraïm a tots quatre haver vingut avui al Badalona Matí, a l'Eliseo Pintor, el Rafa Mendoza, l'Edgar Tejada i en Jaume Ventura. Que gaudiu d'aquest cap de setmana llarg, descanseu, agafeu forces, ens anirem retrobant durant aquestes tertúlies. Nosaltres ens acomiadem ja dels telespectadors de Televisió de Badalona i, com sempre, el Badalona Matí continua en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat. Que vagi molt bé.

0: 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: Aquest mes d'octubre el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, ben salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
0: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
4: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
5: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
4: Filmets en família.

0: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
1: Corre, corre, que volen! Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
3: Els sindicats majoritaris i el de llogateres convocants a la vaga general criden a la mobilització dels treballadors perquè surtin al carrer l'11 de novembre. Dels sindicats, l'encariment de l'habitatge asseguren que està destruint el poder adquisitiu dels treballadors i per això reclamen pujades salarials dignes i exigeixen increments que garanteixin que la població pugui assumir el cost de les necessitats bàsiques. També l'accés a un habitatge sense destinar-hi la meitat del seu sou. Així s'explicaven ahir al Badalona Matí la Reyes Solaf, membre del Secretariat Nacional d'UGT, també la secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres, Liliana Reyes, i l'Unai Domingo, del Sindicat de Llogateres.
4: La vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
5: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques.
6: El 98% de la vivienda és libre, l'han puesto a unos precios en el GORD entre 500 y 750.000.
3: Passen 2 minuts de les 10 del matí. Repassem altres titulars d'aquest divendres 9 d'octubre.
2: Badalona Matí.
3: I encara sobre habitatge, Ethic Home, una immobiliària badalonina que treballa amb criteris ètics i d'intermediació de lloguers, alerta de l'augment de preus i la manca d'oferta d'habitatge a la ciutat. Tuti Garcia.
7: Sí, al capdavant d'aquesta immobiliària hi ha la Sucaina Belgan, migrant que va estar tutelada per la Generalitat i que acumula 12 anys d'experiència en el sector immobiliari.
3: Segons ha pogut explicar el programa Badalona 360, el mercat immobiliari continua molt tensionat a Badalona, amb una oferta d'habitatge cada vegada més limitada davant d'una demanda que no para de créixer.
8: Doncs fotut, molt fotut. Tant a Badalona com a tota Barcelona, de fet, tenim molta gent que escapa de Barcelona i ve a parar aquí a Badalona, i també molts inversors, que ja fins i tot els preus de Barcelona els hi semblen caríssims i venen també aquí a Badalona, perquè Badalona també és molt atractiva per ells, del tema de la platja, de la Rambla, tota la secció nova del canal. Això és molt atractiu per l'inversor.
3: Xavier García Albiol assegura que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha posat en contacte amb ell per proposar-li ser el cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre.
7: L'alcalde ha respost així a la notícia publicada en alguns mitjans ahir dijous, en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat.
3: Insisteix que la seva aposta per Badalona es manté i afirma que seguirà sent l'alcalde del municipi.
9: Jo no tengo ni idea, yo he visto las noticias. Y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabecerista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo no se ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
3: Qui ha descartat del tot ser candidat a les eleccions generals i anar al Congrés dels Diputats és el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera.
7: Carrera ha assegurat que, malgrat haver estat sondejat pel PSOE per fer el salt a Madrid, mantindrà el seu compromís amb Badalona perquè, diu, el seu objectiu és ser alcalde de la ciutat.
10: He rebut molts missatges de Fernando, te'n vas al Congrés? No, no me'n vaig. Jo vaig adquirir un compromís fa molt de temps amb aquesta ciutat, i és veritat que el Partit Socialista, parlo de Ferraz, de la gent del PSOE, m'han demanat en més d'una ocasió, escolta, estaria molt bé que vinguessis a Madrid, i la resposta sempre ha sigut la mateixa. Jo no em moc de Badalona, jo vaig adquirir un compromís amb Badalona.
3: Els comuns reclamen més habitatge protegit en el planejament urbanístic de Can Colomer.
7: Acusen el govern del Partit Popular d'aplicar la normativa de 2010 per evitar adaptar el projecte a les actuals exigències d'habitatge protegit. El govern municipal, en canvi, ha defensat el planejament com un acord que permet desencallar un projecte que s'arrossega des de fa 15 anys.
3: La presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador, assegura que una promoció d'aquestes característiques hauria d'arribar al 50% d'habitatge protegit, tal com marca la normativa vigent.
11: Hi ha hagut normativa nova, hi ha hagut la nova llei d'habitatge, hi ha hagut la llei del 2023, la llei del 2025, que obliguen a que una, doncs, promocions com aquestes han de tenir el 50% d'habitatge protegit. Ara mateix no es compleix amb aquesta normativa perquè s'han acollit a la normativa del 2010, que és d'on comença aquest projecte.
3: La nova llei d'erradicació de l'amiant ja ha entrat en vigor a Catalunya.
7: Introdueix canvis substancials respecte a l'anterior, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. Des del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, denuncien una quarantena de morts des de l'any 2000 fins ara, i d'entre els seus extreballadors també asseguren que n'hi ha 10 de malalts.
3: En Miguel Moreno, membre del moviment i un dels grans promotors socials que ha pressionat el Parlament de Catalunya per aconseguir l'aprovació de la nova llei, ho ha explicat al Badalona Matí.
12: El que el tema del amianto deje de ser un tema tabú, que se ponga encima de la mesa de la administración y que se plantee de una forma seria y responsable el que hay que erradicarlo. Porque no retirarlo representa el tener que hacer frente ya prácticamente, a partir de ya, a un problema de salud pública. El que no se retire el amianto, por ejemplo, a nivel de Cataluña, pues representa que en un futuro no muy lejano, va a representar también el que haya miles de muertos a nivel de la ciudadanía, porque el amianto queda en el ambiente.
3: I ja s'ha restablert el subministrament elèctric a totes les llars badalonines.
7: Els usuaris que encara i dijous no tenien llum a conseqüència dels forts aiguats, uns 200 clients, ja han recuperat la normalitat.
3: I és que les tempestes han provocat incidències en els subministraments elèctrics els últims dies. Per exemple, dissabte passat, quan a Badalona es van quedar sense llum més de 3.500 usuaris. En plana cultural, segon intent dels gegants per pujar a peu al monestir de Sant Jeroni i celebrar els seus 80 anys d'història.
7: Sí, perquè la setmana passada la pluja intensa ho va impedir. En Jeroni i la Badamar, acompanyats de la colla gegantera i de tothom que hi vulgui participar, hi tornen aquest diumenge.
3: Al monestir, els gegants participaran en la missa, ballaran i clouran la festa amb un dinar popular. El Museu de Badalona ofereix una visita guiada a les termes romanes aquest diumenge.
7: Una visita que està programada dins les Jornades Europees de Patrimoni. Es tracta d'una passejada per l'entorn de les termes romanes i als principals carrers propers al fòrum de la ciutat, com el de Cumanus. Àmfores, joies i escultures com la Venus o el Cap de Bacus són algunes de les joies del patrimoni local que s'hi poden observar.
3: I en esports, la sisa joventut visita diumenge a les 5 de la tarda a la pista del líder de l'ACB, el Baskonia.
7: Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final. Aquest curs, els de Dani Miret, també han eliminat de semifinals de la Supercopa ACB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana.
3: Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Sulej Majnovic.
13: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buena posición es también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien la verdad y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
3: El Vilanova, amb un partit menys a la classificació, posarà a prova aquest diumenge el bon moment que viu el Badalona.
7: Serà un enfrontament especial pel tècnic escapolat Genís Sampietro, que la passada temporada dirigia el conjunt del Garraf.
3: El Badalona vol continuar en una línia ascendent davant un rival que arriba amb molta empenta i que en el seu segon any consecutiu a tercera vol tornar-se a classificar per disputar el play-off d'ascens. Escoltem Genís Sampietro.
14: Aquest any han fet una mica més d'inversió econòmica també. Els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria. Aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
0: Badalona Matí, 94.4.
3: Deu i deu minuts, repassem el que és notícia fora de Badalona. 20.000 persones acomiaden el Mari Carmen amb una marxa fins a la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada amb 87 anys.
7: Jordi Albert recull avals per formar part de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya el 29 de novembre, mentre Gabriel Rufián continua negociant amb el partit. L'actual líder a Madrid diu que espera la resposta del partit a les seves condicions mínimes per repetir com a cap de llista.
3: Toni Comín destaca la urgència de tornar a Catalunya per evitar posar-hi una data. Evita, de fet, posar-hi una data. Lluís Puig també espera tornar aviat i no descarta ser ja físicament al Parlament de Catalunya per ocupar el seu escó el pròxim ple del 20 d'octubre.
7: I la poeta canadenca Anne Carson guanya el Nobel de Literatura. L'Acadèmia Sueca ha concedit el guardó a una de les veus més importants de la poesia contemporània per la seva obra audaç i inventiva en un diàleg lúdic amb la tradició clàssica.
3: Moment de conèixer la previsió meteorològica. Luismi Pérez, Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
15: Bon dia. S'acaben els ruixats que ahir una altra vegada descarregaven amb ràbia en alguns indrets metropolitans. On més va ploure va ser en alguns municipis del Vallès Occidental i també del Maresme. Tota aquesta pluja marxa i en el seu lloc el que ens ha quedat és un ambient molt més fred. I de fet, a hores d'ara tenim moltes temperatures que, sobretot el Penedès i el Vallès, es mouen entre els 7 i els 10 graus. Per tant, si encara no heu sortit al carrer, a hores d'ara hem d'agafar una bona jaqueta per sortir a l'exterior. Després, la tarda acabarà sent agradable, de 19 a 22 graus. Per tant, el sol s'hi estarà prou bé. Un sol que serà ben present avui. 4 nuvolets prims i prou. També una miqueta de vent aquest matí cap al Baix Llobregat o al Penedès i al Garraf. I poca cosa més els propers dies. Per tant, cap de setmana llarg. No s'espera tampoc que hi plogui. Matins bastant frescos, sobretot el de demà. I tardes que ja s'aniran espavilant pel que fa a la temperatura. Més suau. N'estem pendents a la xarxa.
3: Ara mateix 14 graus de temperatura a Badalona. Sens dubte ha refrescat. Aquesta nit hem hagut de dormir una mica més abrigats o agafar la jaqueta. Avui a sortir de casa a primera hora. Anem a conèixer quin és l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que encara hi ha alguns problemes, especialment a les rondes, sobretot a la ronda del litoral, on hi ha un carril tallat a l'altura en concret de Montjuïc per una avaria i, per tant, se circula amb lentitud, són 6 quilòmetres, i pel que fa a l'àrea metropolitana, en destacar les obres que hi ha a la C-17 entre Granollers i Canovelles cap a Barcelona i una avaria a la C-33 ara mateix a Montcada talla un carril en sentit Barcelona. Estem a les portes d'un pont i per això us demanem, sobretot, que intenteu preveure el viatge per estalviar-vos les incidències més importants. Molt bon dia.
17: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
18: Badalona 94.4.
19: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
1: Torna Filmets.
2: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
1: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
3: Filmets Badalona Film Festival.
2: Totes les emocions. Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
1: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.
4: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
5: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
4: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
5: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
4: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La ràdio d'una gran ciutat.
7: Badalona Matí.
8: És un quart d'onze del matí, és divendres i toca a aquesta hora, com sempre, donar inici a la nostra tertúlia ciutadana. Avui aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat ja ens acompanya la Esther Escudero, en Francesc Castillo, la Marina Román i en Jordi Carreter. Què tal, com esteu?
9: Bon dia.
8: Ara comentàvem que avui ja hem hagut d'agafar la jaqueta, dormir més abrigats, a veure, ha fet fred ja, no? Ha vingut a refrescar la cosa.
10: Ha sigut d'un dia per l'altre. Allò que m'he aixecat jo, dic, on tenim les jaquetes? No? On tenim? I quina nit, quin fred! Però bueno, ja tocava.
8: S'agraeix, no, sí. Això?
9: S'agraeix una mica, però bueno, jo tinc l'esperança que encara vindrà una mica d'estiuet.
8: Sí,
9: perquè bueno, no crec que ens quedem amb aquestes temperatures tan baixetes.
8: No crec, jo crec que la setmana que ve ja tornarem a patir calor, trobarem a faltar aquesta fresqueta. Doncs bé, avui a la tertúlia ciutadana volem parlar de coses que formen part del nostre dia a dia, com més habitual en aquestes tertúlies ciutadanes. Arribar a finals de mes, fer la compra, cuidar la salut mental, relacions de parella i fins i tot la manera com viatgem. Comencem per una qüestió que ens preocupa molt, que està molt d'actualitat, que n'hem parlat a la tertúlia i durant tota aquesta setmana. Vosaltres esteu de lloguer o de compra? Parlem d'això. Us preocupa poder mantenir casa vostra o trobar-ne una si cal? A veure, comencem. Marina.
11: Jo estic de compra, però com si estigués de lloguer, perquè com que el pis està separada i el pis el paguem entre el meu ex i jo, clar, al final, dintre de 8 anys, em sembla, tocarà comprar-les su parte o no sé, en puente. Ja veremos, a ver. Però bueno, bé, al final és el que hi ha.
8: Jordi?
10: Sí, jo estic de lloguer, porto ja 15 anys i espero que el pugui mantenir durant molts més. També és veritat que ara amb el meu marit hem intentat d'intentar veure si podíem comprar algú per tenir un pis nostre i és impossible. Jo quan vaig anar a preguntar a la hipoteca i em diuen has de tenir mínim 60.000 euros. Sí. Dic, què? Com? Qui? Qui té això estalviat? Ah. Vull dir, és que és impossible. I llavors, clar, amb el meu marit volem tenir un pis, però és que no podem, perquè no pots estalviar 60.000 euros. És que és una barbaritat. I llavors li vaig dir al tio del banc, dic, llavors mai podré comprar un pis? I em diu, no. Dic, pues adéu.
8: Ah, doncs vaja. Quins ànims.
10: Doncs adéu, quins ànims, no?
8: Optimista.
10: I llavors, bueno, esperar, sort que el meu lloguer està molt bé, és d'uns coneguts, dels pares d'una amiga meva, i espero, doncs, que me'l vagin mantenint molts anys. Que sempre també tens aquella cosa de, hòstia, si un dia et diuen, necessitem el pis.
8: Que t'ho pugen o, clar, necessitem el pis.
10: O que me'l pugen
8: pis
10: molt. És complicat.
8: Esther?
9: Sí, bueno, nosaltres tenim pis de propietat, ja des de fa molts anys, i nosaltres vam viure una altra època que també era complicat. De fet, accedir a la vivienda sempre ha sigut complicat, però potser ara ja s'han arribat a uns nivells que ja no només és la vivienda, sinó que, com diu el Ferran...
10: Jordi. Perdonadíssima.
9: És a l'estiu que les neurones... com diu en Jordi, és que ja no és que no puguis tenir diners estalviats, és que no pots arribar a final de mes, si és que està tot desfasat, els sous, inclús amb el menjar. I ja no dic portar els fills, tenir dos criatures, ja no parlem de col·les, de... Bueno, és que estem en un moment totalment desfasat de l'economia.
10: Home, només pensant aquest estiu que ens ha fet, hem hagut de parlar amb en Miguel i dir, mira, posem l'aire, si ens hem d'estalviar d'un sopar al mes o el que sigui, clar, però preferim, saps, tenir l'aire, sí, posat, exacte, i més amb els nostres gossos, a poder viure bé amb l'aire i estalviar-nos d'anar a sopar, clar, al cap de setmana.
8: Està còmode a casa.
9: Exacte. Sí, però això és un privilegi, aquest, Jordi, perquè la gran quantitat de famílies que no tenen aquesta oportunitat de me poso aire, és que no poden ni posar-se aire, però és que no poden ni fer front a les factures de la llum. És que estem vivint una època molt complicada i revolucionària, i veurem què passa.
7: Francesc? Sí, nosaltres també de propietat, i bueno, és avui en dia qualsevol parella, qualsevol... tenen que comptar sempre amb dos sous per poder un o menjar, l'altre poder pagar, a la que un de les dues coses li trontolli, aleshores ja ha begut oli i la cosa funciona així. Nosaltres, per exemple, la meva filla, ara ja fa un any, perquè evidentment perquè ella pogués tindre un sostre vam tindre que fer nosaltres una despesa com a pares perquè ella pogués després continuar pagant una cosa en condicions, però és normal que la majoria de les famílies d'això no ho poden fer, no. La veritat. I aleshores, si no tens un calaix que has fet durant, com nosaltres, que tenim una edat, i l'hem pogut anar fent perquè he sigut formiguetes, sí, d'aquelles, però si no, la majoria no poden. I llavors, la joventut d'ara no poden.
9: És que no tenen ni l'opció de fer un calaix. No hi ha l'opció de fer un calaix.
7: És impossible que pisos, que aquí a Badalona, per exemple, pisos de 70 metres quadrats t'estiguin costant per sobre dels 400.000 euros. Qui cony té aquestes entrades i qui pot pagar això?
9: Ningú. I es venen, eh?
7: No, es venen. Sí, veus que fan una promoció i ja diuen, no, ja està tot venut. Ostres, com se ho fan?
9: No, però que no són gent de la ciutat.
7: L'únic que pot passar en tot això és que se crea una altra bombolla que un dia es talli, com va passar, jo encara recordo quan treballava i abans de la bombolla pues, a tothom li donaven un crèdit, tothom comprava, tothom tenia... trucaven a l'empresa, escolta, aquest treballador, sí, aquest treballador, pues mira, fet tant, però fa tant de gràcies, ah, no, és igual, ja li donaven i deien, no, té, pel pis, pel cotxe. Després, quan va vindre les vaques flaques, no van poder pagar, perquè un dels dos se quedava a l'atur.
9: I ja està.
7: I teníem una pila així de carpetes per anar embargant a la gent dins de l'empresa perquè no podien pagar. I ja. Això, una altra bombolla, pot tornar a vindre.
8: Ja explicaves, Francesc, que molts pares, de fet, han hagut d'ajudar els seus fills amb l'entrada, no? Una donació.
9: Nosaltres, per exemple, nosaltres.
8: Clar, és que si no és impossible. Impossible. Els fills no poden.
9: No, és que no es pot estalviar. No es pot estalviar. No es pot.
8: I tot això també com afecta a nivell de salut mental, no? La inestabilitat d'una persona que vol tenir la seva vida, un sostre, una feina estable, tot això com ens acaba repercutint ara que també el dia 10 és el Dia Mundial contra la Salut Mental, i ho parlàvem amb professionals de BCA, que això també suposa un problema d'inestabilitat a nivell de salut mental.
9: És que la salut mental, vull començar, per exemple, per l'estrès. L'estrès és una malaltia mental i la gent ho té que començar a entendre, perquè en pocs anys s'ompliran els hospitals de malalties que tenen nom, però que venen de l'estrès. Si tu no treus aquest estrès a la vida quotidiana del ciutadà, cada vegada hi haurà més gent amb malalties que... Bueno, que desbordarà. Ja està desbordat, doncs ara imagineu d'aquí 15 anys, perquè a tota aquesta joventut, que diem joventut, oi? Perquè estem parlant de gent de 30, 35 anys,
7: i 40,
9: eh?
7: I 40, i ara.
9: Vull dir, diem joventut, no estem parlant de 19 o 20 anys, ni molt menys de 25. Doncs ara imagineu aquesta pobra gent, que és que tenen feines, tenen estudis, estan preparats, però ni això els arriba per anar-se ni de lloguer, ni de propietat, i fins i tot a vegades ni de passar el mes.
11: Però no penseu, perdó,
9: Digues.
11: Que també cada vegada no s'estalvia, ¿vale?, tot això. I jo no digo que los sueldos estén...
9: No.
11: Es que los sueldos están... De hecho, el problema que hay es que los sueldos... Y, por números, ¿eh? Però abans, jo recordo, quan jo era petita, jo no m'iba de vacaciones. Havia un cotxe. Clar, ara els veus amb... iPhones de 2.000 euros en la cola de la Apple, cascos de 200 y pico, 300 euros, cotxes grans. Vull dir, la bombolla immobiliària, la gent pedia, jo recordo, perquè jo volia canviar de pis en aquella època, em vaig canviar, jo recordo que era l'entrada al 100% más gastos para el Cayenne. Nunca han habido tantos Cayennes com en aquell moment. Que jo no dic que sigui d'allò, però també és veritat que la societat ens ha posat en unes necessitats que també les vacances, tot el món se va a vacaciones i no se va al pueblo, Vemos viajes en Instagram, pa' aquí, pa' allà, no sé què. Tot això val diners. I potser la societat ens hem ficat en aquestes despeses, que evidentment a tot no se llega. Però és que abans a tot això tampoc se llegava i no se hacía. Que jo no dic que sigui la solució, evidentment, vull dir...
12: No ho és.
11: No, és que no estic dient que sigui, però sí que és verdad que també és una realitat, Que sí. Estamos gastando mucho dinero en cosas que antes nuestras familias no se las podían gastar, aguantaban los coches un montón. Ara tu ves coches con matrículas nuevas, tú fíjate en las matrículas. Aleshores, bueno, que evidentemente que los sueldos están desfasados por los números, porque no es una... Però potser estem en un moment en el que estamos queriendo llevar unos ritmos de vida que con dos sueldos no da.
12: Clar, evidentment, aquest problema...
10: Aquest fet, vale, claro. Que diu la Marina, també és important, vull dir que també les xarxes, diu el que és tot, afecta molt, perquè, clar, tothom vol anar a l'última moda, l'última de això...
11: Vinga, agotau,
10: sí, és que no n'hi ha. Però, clar, també parlem, ara l'altra part, diguéssim, és que abans, jo què sé, per dir-te alguna cosa, el pollastre, que era superbarat, sí, que era el menjar de pobres, és que ara no pots comprar ni pollastre.
12: No t'ocorregi demanar-lo bio, eh?
10: Exacte.
13: I els ous.
10: Però també el factor, diguéssim, del menjar...
13: Només la sensació de la compra, la pujada que ha tingut tan bèstia con respecte a lo que ha sigut los ous... És una burrada.
11: Però vull dir que al final no volem estar-nos de res. Sí, és però... És tot, al final, abans, vosaltres ho sabeu, que sou més grans,
12: jo vacaciones, quantes veces?
11: Sí. Ahora, o nos vamos de vacaciones o nos vamos de vacaciones. I que no dic que sigui la... Que no estic dient això. És una altra manera de veure des de fora, que també és verdad que no renunciamos a nada. Sí, I abans renunciava, abans vosaltres... No, vacaciones
10: sí,
11: no.
10: Sí, però jo me n'anava cada any de vacances amb la família, i ens n'anàvem a un càmping i ens ho passàvem perfecte, la puta mare, i disfrutàvem. Ara en un jovent no li diguis d'anar a un càmping perquè et diu que no.
12: Ah, pues sí, que no m'atreguin al càmping.
11: Però tu no ets la generació que parlem ara, que se la puja.
8: Si vas a un càmping...
13: Jo
12: vull puntualitzar una
13: cosa. Tenien nosaltres con respecte a vosaltres, des de l'ú era molt més alt. Venien d'una època també, no d'una sota de la polguerra, però sí que venien. Sí, havien patit aquella mancança de coses. Teníem una mancança que ens obligava a fer una sèrie de coses que després nosaltres potser som els culpables, els pares, que us hem malcriat
11: i hem pogut donar a vosaltres
13: els estudis, les comoditats que nosaltres no vàrem tindre en aquell temps. I potser vosaltres som culpables de tot això. Millor hem tingut que dir...
12: No, som nosaltres.
13: O l'ocorreu també com ho vam fer nosaltres. No. I a partir d'aquí aneu fent també vosaltres i lluiteu per les vostres coses i per els vostres...
11: Bueno, valorar una miqueta el que tu dius.
13: Però sí que som algú culpable.
12: No, mira, jo penso que tenim una finestra davant nostre de coses que n'hi ha en el món. Les tecnologies ens han portat una finestra de coses que ni ens podíem imaginar a l'edat que tu i jo érem adolescents. És que ni pel cap se'ns passava. Això és una cosa. Vull dir que si no els hi dones tu, els hi donaria l'internet, el que volen.
11: Bueno, això dic que no és el tema. El ritmo de vida que s'ha dado ell...
13: La formació que l'hem donat.
11: Però
13: això
11: no de les redes.
13: I tot això,
11: l'entrada per al piso.
13: Que els nostres siguin més que nosaltres.
12: No. Però, a veure, deixa-m'ho explicar-me. Per exemple, jo vaig començar a treballar als 15 anys. D'acord? Tu veus el teu fill treballant ara als 15 anys?
11: Depèn, el meu fill a 16 va començar a fer pràctiques i no vol deixar-ho.
12: Bueno, vale,
11: però no és la majoria.
12: Però no és la majoria.
11: El meu fill,
12: vale, amb 15 anys, a quin nano veus treballant 8 hores assegurada i vamos, un horari normal?
11: No, és que no poden, con 15 anys no poden estar al 16.
12: Exacte, ja ho ha dit la Marina. No poden.
11: I tampoc volem, jo no vull que el meu fill treballi.
12: És igual, la societat... t'empenya cap a un cantó.
11: Sí, senyora, sí,
12: i
11: sí.
12: I ja
11: sí.
12: està. Sí, sí, sí. I això en tots els nivells.
11: Això és el que deia jo, és a nivell de societat. Després. Que tot ja...
10: Però, Esther, allà ja sabeu tots on treballo jo. Sí. Vale? Ara hem tingut problemes de baixes, de gent que fa... Vale? I està venint gent nova. N'han vingut dos o tres amb 17 anys. adéu, molt bones.
12: Clar.
10: Perquè no volen.
12: És que és
10: no
12: que és
10: volen
12: tot,
10: treballar, eh?
12: Tot, és tot el que
10: són
12: tens.
10: Ells
12: sí,
10: que
12: ja
10: no
12: sé.
10: Volen treballar.
11: I llavors, els vaig deixar de tenir nens en pràctiques per lo mismo. En pràctiques, les dije, no comino pipas en la puerta de la oficina.
7: Jo,
11: i les decías, oye... Però això... Això... Perdona.
7: Jo, perdoneu-me... No, perdoneu-me.
8: Deu haver de tot. Deu haver també gent jove, no? Que, sí.
10: I amb el mòbil a la mà tota l'estona. No, que vaig dir el mòbil
13: amb això torno a donar la culpa a los pares.
12: Això sí, evidentment.
13: Amb aquest exemple concret. Jo m'he trobat que he vist persones anar a una gasolinera, trobar-me un xicot estranger treballant, allà pim-pam-pam, una senyora també treballant allà, nacional, i començar a parlar del tema de les treball i de les pensions, i dir, bueno, però tu tens fill? Sí, jo tinc fill. I el teu fill voldria estar treballant com està fent aquest xicot aquí. Quantes hores treballes tu aquí? O tota la setmana, inclús, hasta los divendres. Tu vols que això per teu fill? Ah, jo no. Entonces, què collons
12: sí,
13: volem? Estem
12: sí
13: nosaltres protegint-nos
11: sí,
13: també massa.
11: Tota
13: i llavors no volem sí que treballin en segon quin tipus de coses, quan nosaltres, no ells, nosaltres som els primers que no volem, que volem que siguin molt més, i ahí és on nosaltres estem, com jo dia van malcriant, perquè, escolta'm, tu, jo vaig començar, tu has dit a los 16, jo vaig començar a los 14 anys a treballar i a estudiar. Començava a treballar. Entrava a les... A més, teníem un restaurant a casa. Tenia que obrir-lo a les 5 del matí. A les 7 entrava a treballar a Voltaco, d'ahir m'anava al migdia a donar dinars, me menjava un bocata com podia, m'anava novament a treballar, sortia i m'anava a estudiar a l'escola de maestria del Clot. Vull dir, i tornava a la casa meva a les 11 i pico de la nit o a les 12.
12: La cultura vale? De l'esforç s'ha perdut.
13: Vull dir, això a los nostres no ho volem.
12: La cultura de l'esforç s'ha
11: perdut. Però l'esforç en tot, amb estalviar també, en no irte de vacaciones, que és el que jo deia abans, que em referia a aquesta idea, que hoy día no se esfuerza, me tengo que ir a Maldiva, me voy y ya veré cómo lo pago. Así no vas a ahorrar para una entrada.
8: I també fa molt mal, en aquest cas, les xarxes socials,
11: moltíssim,
8: no? Per a posturear després a Instagram, que si sí anem al càmping, com abans deia el Jordi, doncs no és tan posturil, no?, en el càmping.
11: No,
8: canvi,
11: però...
8: si me vaig a les Maldives, doncs vinga, tothom veurà que he estat a les Maldives, no? Però clar, això val uns diners, el que deia la Marina, eh?
12: Això té que veure també amb la personalitat i de cada persona, vull dir, i saber el que tu vals i vull dir, a mi m'és igual, jo no he anat a les Maldives ni penso anar. I molts postos que la gent diu que d'allò...
13: Jo sí puc, sí.
12: Doncs jo no. Jo sóc feliç venint aquí a la ràdio, tu.
8: Doncs ja està.
11: Jo també, però si podia estar en Maldivas... Igual de discrepava des d'aquí.
8: Ara que parlàvem de la salut mental, vosaltres com us relaxeu? Teniu algun mètode? Ioga, tai chi, meditació... Com ho feu?
11: Jo soc molt ansiosa, jo soc molt nerviosa i jo necessito parar.
12: La Marina,
11: jo necessito... Jo faig... De fet, vaig agafar la disciplina de barrer, que m'encanta, i intento anar cada dia perquè em va molt bé. Meditació, jo haig de meditar. És que si no meditara, estaria liant una hòstia contra el món. En cada moment, vull dir... Jo medito i procuro parar i calmar. Per mi és... És que si no podria viure. La manera que tinc de ser quan parlo aquí és soy jo. Aleshores, de tant en tant haig de parar, respirar, me voy adelante enseguida, què passarà, no sé què, haig de tornar... Per mi l'esport és molt bo, que ho he descobert fa un any així, i la meditació, parar la mente, perquè l'esport, paras el cos.
8: Claro.
11: Però parar la mente i deixar-la descansar, per mi és bàsic.
13: A mi, jo el que faig és... que tothom, aunque estem retirats i el que sigui, és sortir a caminar. És el temps que, a més, vas sol, tranquil·lament, fots uns quants de quilòmetres caminant, pim-pam-pam, com te vulguis, o de pressa o fer una mica de fondo, però ahí t'ajuda a anar pensant, estar dintre les teves coses, vas calculant les coses, i després he descobert una cosa.
8: Què has descobert?
13: No havia fet mai.
11: Emborratxar-se no vale.
13: I m'he posat a planxar les camises.
8: Home!
12: Això
8: és
12: perfecte.
8: Això et relaxa.
13: I me relaxa, que vol que et digui.
8: Ja m'agradaria que això et relaxés a mi també.
13: Claro. Les
12: dones vivim més que els homes, perquè nosaltres, per obligació, hem trobat les eines. I vosaltres no.
13: Això les teniu de ventatge respecte respecte a nosaltres, que jo no ho sabia.
10: Jo, en canvi, realment sóc una persona molt tranquil·la. Jo no sóc... A veure, sí que tinc una vida molt estressant, vale, però sóc tranquil. Llavors, jo el que a mi em va de perfecte és que porto més de 30 anys fent teatre. Llavors, per mi, sortir de la feina, pujar dalt de l'escenari, per mi això és la desconnexió, el millor que hi ha. Sí. I sobretot, a tota la part l'estiu que deixem el teatre, vull dir, ara ja hem tornat a començar, el necessitava. Notava que necessitava pujar a l'escenari i allà és on a mi se me'n va la vent i com si estigués a un altre lloc. O quan venia aquí la ràdio, que vulguis que no, també fas una altra cosa, xerres aquí, discuteixes amb la Marina, perquè sempre discutim. Vale? I no això és això. No, sí, no, però sí, jo tema de gimnàs i coses
13: com... Això de teràpia, també. A vegades descarrego amb ella, o ara després amb tu. A mi és més difícil, perquè te pilla el hilo, el tipo. Però a mi les tenim més.
8: Gimnàs,
10: meditació, jo vaig estar, quan vaig estudiar teatre, ens tocava fer ioga i coses d'aquestes, i jo passava fatal. Per mi era pitjor estar allà, a l'arbre, que estàvem en posició de l'arbre, allà mitja hora. És que encara ho passava pitjor, no, saps? És que deia, no.
13: Jo prefero, és més, quan treballava, clar, tenia una feina molt sedentària, estar allà a l'oficina, a veure, ordres de treball, no sé què, tal, allà, no? Clar, i quan arribava el moment, tenia que aixecar-me, sortir, dar-me una volta per el taller i anar-me a prendre un cafè, que llavors me prenia un montón, perquè, clar, pues ja nerviosos si sorties, no? Estar-hi sentat, per això dic que a mi el que em relaxa és sortir a caminar i tot això. Tenia que sortir, dar una volta per el taller, caminar, veure com van les produccions, tot això, però era la manera...
8: Però millor xerrar, caminar... No. O també fer tai chi. Heu fet tai chi alguna vegada vosaltres?
11: Jo vaig començar i...
8: És aquest art marcial intern d'origen xinès, moviments suaus, encadenats...
9: El Jordi, no, la figura de l'arco.
10: Sí, sí, és que a mi m'estressava més. Sí, sí, això m'estressava més. Sí. La salutació del sol, allà...
13: No,
10: a mi...
13: I si està nublat, què fas? Aquí,
10: exacte, llavors...
9: Ah, professora! Sí.
8: Doncs mireu, parlar de tai chi, amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que ja va passar i que aquí vam fer un programa especial al Badalona Matí, s'han programat tot un seguit d'actes, d'activitats durant tota aquesta setmana, aquest mes, perquè la gent gran, doncs, això pugui socialitzar, ja, fer esport, passar-s'ho bé, no estiguin a casa, amb solitud no desitjada, perquè això fa que l'envelliment actiu doncs, sigui molt, molt beneficiós. I el que fem ara és anar en directe fins a la platja del Coco de Badalona, perquè allà s'està fent en aquests moments, quan passen 5 minuts de 11:15 del matí, una masterclass de tai chi, i l'està seguint la nostra companya Mar Martínez. Mar, bon dia, no sé si t'has animat ja una mica a fer aquests moviments suaus de tai chi, d'estar relaxant...
14: Mira, doncs, tu sents la música, Àlex?
8: Sí,
14: sents la música,
8: però això sembla un after més que tai chi, no?
14: Els moviments són suaus. Això no ho podrem negar, eh? Però és que, mira, passen coses, i des d'aquí fem una crida a les persones que havien d'organitzar aquesta classe de tai chi perquè no han vingut.
8: Vaja.
14: No sabem què ha passat, no les hem trobat. Sí, la cosa és així. No les hem trobat. Aquí tenim 22 senyores fent gimnàs. Ara t'explico com ha estat la cosa. Han vingut els tècnics municipals i, bueno, no sabem què ha passat. Esperem que la cosa no hagi estat greu i simplement hagi estat un malentès. Total, que aquí estava la Marta Garriga, que és tècnica del servei d'atenció a la gent gran i és la que fa les classes de gimnàs. Ella havia vingut també a fer la seva classe de tai chi i sort que hi era ella, perquè mira, amb llimones estem fent una classe de gimnàs, escolta'm. I ha pujat a l'escenari, hem buscat una música que també ha tingut la seva història, això de connectar-nos amb el mòbil, amb l'Spotify a l'altaveu, però saps el que és el millor de tot?
8: Què?
14: Que la gent que ha vingut, aquestes 22 senyores, no s'han de ningú. Això és el que mola molt de la gent gran, que aquí hem vingut a fer una activitat i no importa si és tai chi o és gimnàs. I aquí les tenim en un dia radiant, perquè és que tenim un dia radiant, que ens quedaríem tots aquí a fer una classe de tai chi i a prendre el sol, a la platja del Coco, a l'esplanada de ciment que hi ha davant la platja del Coco, veient el pont del petroli aquest que tenim en transformació espectacular. I estan fent una classe doncs, amb la Marta Garriga de gimnàs. Mira, ens apropem a una d'aquestes senyores, bon dia.
15: Bon dia.
14: Digui'm el seu nom.
15: Teresa.
14: Teresa, li puc preguntar l'edat?
15: Sí, 72.
14: 72 anys. Teresa, vostè ha vingut a fer tai chi, no s'ha pogut fer la classe de tai chi i està fent gimnàs.
15: Bueno, ja va bé, tot va bé.
14: tot va bé, tot va bé. Per què? Per què va bé això de fer gimnàs? Quin és el millor de venir a fer gimnàs amb altra gent?
15: Contestant la gent, això mateix, contestant la gent, moure el cor, que fa falta. El sofà i tot això no volem. Volem fer coses i fer moure. A mi m'agrada molt.
14: Hi ha algun moviment que li costi en especial o els moviments que proposen en aquestes classes són prou suaus?
15: Ja em va bé, són suaus, per nostra edat està molt bé. Jo ja fa molt de temps que van a la Marta, fas també vas de línia, fas també ioga, o sigui que tinc tota la setmana plena d'activitat.
14: Molt bé, doncs visca la gent gran activa, moltíssimes gràcies. Al seu costat, aquí aixecant els braços i tocant amb les puntes dels dits del terra, escolta'm, que aquí hi ha gent molt flexible.
8: Quina flexibilitat, quina enveja.
14: Sí, ens pensem que quan ens fem grans això ja no és possible, però sí, si es practica, sí.
16: Sí que és possible, sí, clar.
14: Com es diu vostè?
16: Toñi.
14: Toñi, quant temps fa que fa classes de gimnàs?
16: 4 anys.
14: I expliqui'm quins són els beneficis, perquè es parla de beneficis físics, però també hi ha una qüestió comunitària, no?, de reunió amb gent.
16: Exacto, comunitària, que estàs més àgil, no sé, muy bien, muy bien.
14: Ha notat vostè alguna cosa de diferent en el seu cos i en el seu cap des que fa gimnàs?
16: Com?
14: Ha notat vostè algun canvi a nivell físic i mental des que vostè està fent gimnàs?
16: Sí, mucho, mucho.
14: Què ha notat?
16: Ya te digo que estoy más ágil, que camino mejor, que todo, es que me lo ha dado todo.
14: Tenim temps, Àlex, per preguntar algú més?
8: Fem una darrera pregunta ràpida, Mar, sí, a veure què ens explica.
14: Vinga, vinc per aquí darrere. Mira, una altra senyora que toca amb les mans a les puntes dels peus sense problemes. Sí, jo l'estic veient, eh?
17: No, jo m'ajupo, reina, jo m'ajupo.
14: una mica només.
8: Fa una mica de trampa, eh? Una mica de trampa.
14: Segur que la gent que està a l'estudi, que ara mateix, ja li dic, s'està rient. Segur... Ara els faríem aixecar i tocar la punta dels peus sense...
18: No, jo no rio.
14: Els genolls, eh?
18: Jo sí.
14: Com es diu vostè?
18: Estic...
14: Com?
18: Trudy.
14: Trudy, com es troba?
18: Jo molt bé.
14: Molt bé, per què? Perquè fa gimnàs, entre altres coses?
18: Perquè vaig fent activitats, ja siguin físiques o psíquiques, i és el que et manté una miqueta alegre, no?
14: Alegre, eh? Perquè dona alegria, això de fer gimnàs.
18: A més, vull dir, estàs amb companyes, també, i aleshores, vull dir, també t'ho passes bé. És una altra manera de...
14: Perquè quan fan classes de gimnàs, això després va més enllà, vull dir, queden, després es fan grupets...
18: Sí, normalment sí. Almenys quedem un parell de vegades a l'any o així. Fem dinars, sortim...
8: Veus que bé.
18: Anem
8: socialitzen.
18: A algú, fem activitats de teatre, també.
14: Molt bé, gràcies, Trudy.
18: Gràcies a tu.
14: Doncs, Àlex, aquí tenim aquestes persones en un dia espectacular, aquí sota el sol. Què podem fer si no hem d'anar a la feina o ocupar-nos dels nets o fer coses a casa? Bueno, aquestes coses a casa les podem deixar una mica de banda, a vegades, i venir a fer una classe de gimnàs que en aquest cas organitza l'Ajuntament de Badalona. Avui era de Tai Chi, no ha pogut ser, per commemorar el dia de la gent gran, que va ser l'1 d'octubre, i és una de les activitats que realitzen en relació doncs, amb aquest esdeveniment.
8: Doncs, Mar, quina enveja em fan aquestes dones,
14: que sí,
8: no?
14: Que sí.
8: Perquè jo no toco amb la punta dels dits de les mans als peus, eh? O sigui, jo també faig...
14: I a més, saps què passa? Que quan han dit que no hi havia Tai Chi, hi havia aquí una bona vibra, la gent estava parlant de les seves coses,
8: ah.
14: Va, que puja la Marta Garriga a fer la classe de gimnàs en comptes de la de Tai Chi. Doncs no passa res, tothom s'ha posat a fer-ho i ja està.
8: L'important, sortir de casa, aixecar-se del sofà, socialitzar, xerrar, qualsevol excusa és bona, i més el contacte amb la natura, amb aquesta platja del Coco de Badalona, amb un dia radiant, que ens toqui
14: el
8: sol. Doncs ja està, jo crec que tots nosaltres que som aquí a l'estudi, de grans, volem ser com aquestes dones, eh? O què?
14: Vida activa.
8: Sí. Jo et volia preguntar, Mar, una última pregunta. Estem parlant d'això de relaxar-nos, perquè, clar, en Francesc Castillo, que el tenim aquí, ens ha dit que amb ell li relaxa planxar camises.
19: Les meves.
8: Les seves. A tu es relaxa planxar o no? Perquè jo ho dic, planxar, i jo suposo que molta gent per aquí també, eh?
14: Àlex, a mi no em relaxa cap tasca domèstica.
8: Molt bé, estem d'acord. Doncs mira, Francesc, és un cas insòlid. Li haurem de portar
14: totes les que... No, jo ho sé, que hi ha gent que li agrada planxar, que li relaxa rentar a mà, però no és el meu cas.
8: Vale, Mar, doncs moltes gràcies, Mar, i anima't una mica amb aquestes senyores, a veure si tu passes bé també.
14: Estic animadíssima només de veure-les amb aquestes ganes, la veritat.
8: Gràcies, Mar.
14: Bon dia.
8: Bon dia. Doncs ja ho veieu, eh? Ja ho veieu que aquí és que és un marc incomparable, eh? La platja, fer esport... Va bé, això, oi?
12: Aquestes... Som molt afortunats de viure a Badalona amb aquest passeig marítim i al mar.
11: Jo és que ens aclima tot.
7: La veritat és que les persones a una certa edat i que tinguem... Jo, si t'ensenyo la meva agenda... cagues, no? Perquè, vamos...
12: A tope.
8: Plena d'esdeveniments i actes.
7: Corals, coral, cants, cada dos portes tenen en algun lloc, les villes... Un montón de coses que s'ha de fer, tu, i hem d'estar-hi actius a la nostra edat. És l'única manera de mantindre-us en forma, mantindre-us bé, que sortir a caminar, fer el seu esport, però és l'única manera. Jo, aquestes persones d'aquesta edat que fan aquestes activitats que no són tampoc tan difícils, però que són molt importants, que t'ajuden a mantindre no solament el cos, sinó també la ment, van molt bé perquè aquestes persones d'aquestes edats vagin molt bé.
8: I abans d'acabar... I el
7: que has dit abans, socialitzar.
8: Això és molt important.
7: Perquè avui en dia les persones grans, que s'estan quedant a casa, que cada vegada ens han tancat més botigues i s'han anat més gent del barri perquè els estan centrifugant, aquestes persones necessiten anar a algun lloc on poder tindre aquest esbarjo i poder gaudir i relacionar-se amb altres persones.
8: Totalment, totalment. Va, i un darrer tema, ens queda molt poc temps, però bueno, jo l'introdueixo i si voleu fem una pinzellada així cadascú, a veure què en penseu, vale? Encara ens queden uns minutets. Parlant de com vivim, no, també canvia la manera en com ens relacionem. No? Un estudi de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, apunta que cada vegada hi ha més persones que es casen a partir dels 40 anys i que en alguns casos ho fan després de molts anys de convivència. Els motius no són només romàntics, també hi pesen els avantatges legals, fiscals i patrimonials del matrimoni. Bueno, aquí suposo que hi ha gent casada. Aquí us heu casat tots, aquí?
14: Sí.
8: Sí, oi?
7: Jo me caso demà.
8: Et cases demà? Oh! Home, un aplaudiment.
14: Ja
8: què em dius? Això sí que és una...
10: Home,
11: exclusiva.
10: Això és una bona notícia.
14: No. A la plaça de la Vila, a veure't.
7: Lo fem a Viladecans, que és una amiga meva que no es casarà. I està.
8: Felicitats. Ai, però explica'ns aquesta història d'amor, home.
11: Nosaltres la sabem.
10: La història la sabem, però no sabíem que et casaves demà, Francesc.
14: Sí, amb raó. Jo el primer que t'he preguntat, per què no vens acompanyat?
7: No, perquè avui està fent coses...
14: Perquè avui... Ara ho entenc,
8: no és la primera vegada que et cases?
7: No, la segona.
8: La segona. Home,
11: bueno, mira, no podem perdre l'esperança, entonces.
8: Mai és tard.
7: Allò que diuen que el primer amor de la vida no s'oblida mai, i ahir ho tenim, i bueno...
8: I mai és tard per tornar a trobar l'amor.
7: I mai és tard per tornar-se a trobar amb el primer amor de la teva vida i tornar a començar una nova vida. Aunque tinguis 70 anys i pico.
11: Encara 25.
7: No tinc problemes.
8: Que bé, mira, precisament l'altre dia parlàvem aquí amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que vam tenir dues parelles.
7: Gran, gràcies.
14: Ai, no és gran, per favor.
8: No, clar, no és gran, és jove, a veure. Ai, ara ja no puc arreglar això, ja. Ja no puc arreglar.
14: Canvia
8: de
14: tema.
8: No, però...
7: Nosaltres ja sentíem parlar l'altre xeixó i ara estem amb tu.
8: Sí. Ara, no, jo ho deia això perquè per la relacionada que mai estar per trobar l'amor, perquè vam tenir una parella que portaven tota la vida junts i una altra que s'havien conegut ja amb 80 i pico d'anys i que estaven vivint junts. Feien vida com de quinceanyeros, o sigui, com una parella, per això volia dir que mai estar, tot i que tinguis 70, 80, 60... per no perdre l'esperança.
11: Gracias. Lo tengo claro ya. Tengo 25 o 30 años por delante para contar, hombre, mi vida.
7: Segur que trobaràs el primer novament.
11: El primer otra vez, no, tío, por Dios.
7: Ah, que no era el primer aquell.
11: Amb el que jo em vaig casar, el meu marit, sí, però no traguem, no? Ja està, ja acabo, finit.
8: Ja no t'han quedat més ganes.
11: No.
7: No, jo pensava que era un cas clar.
11: Vaja, me separe, per no anar-me con el mismo, no.
8: Sí, no?
7: O sigui, una... Sí, és una xica que em va dir... També,
11: pues mira,
7: també con el primer.
8: No, doncs molt bé. Doncs moltes felicitats, Francesc, per aquestes... Que vagi molt bé aquesta boda tan...
7: Com a Badalona, ja.
8: Tan maca, home, per favor. I clar, jo no m'ho esperava, això. I per això que dèiem, que molta gent conviu i ja es casen després dels 40. O sigui, es fa com mandra casar-se, esperen... Però al final tot facilita, no?
14: És que no poden.
8: Clar. Bueno, depende de si vos ves el bodorrio o una asignatura y
11: una cosa es ceremonia con bodorrio, otra cosa es casarte por... Claro. Yo creo que al final sí que es verdad que aquesta edat ens casem, si se casen per necessitat, perquè a vegades pel tema de papers, pensions i de més, però també darrere d'això hi ha amor, que no és solo. Quan ets més jove, te cases per amor i punto. Mm. I aquí no hi ha necessitat. Aquesta edat potser jo quizá no me casaria perquè ja m'he casat i per necessitat de papers ho haria, però també per amor. Vull dir, no és només, no és que se casen per necessitat, com deia l'article, no, te casen necessitat, però per amor també. Jo no crec que nadie, bueno, quizá, hay casos d'estos, no?
8: Deu haver de tot.
11: Con lo chungo que és casarse.
14: A vegades també es casen tan tard perquè és l'última fitxa que tenen per no separar-se.
11: Hombre, pues aquí hay error, ¿eh?
14: Sí, ya sí, sí, ya la totan.
11: Eso es como tener hijos para revivir una pareja, es lo peor que puedes hacer.
14: Yo creo que el que realmente uneix avui dia, en el segle XXI i en l'any 2020, entre el 20 i el 26, el que realment fa la gent és firmar una hipoteca.
11: Exacte.
14: Això és el que és casar-se avui dia.
8: La hipoteca uneix molt, no?
11: I com tenia negocios...
8: Jordi.
10: Sí, aquí, clar, aquí cada cas és diferent. Clar, en el meu cas, a mi amb 25, 30, 35 anys em deies de casar-me i jo deia que mai a la meva vida em casaria. Vull dir, és que no volia, és que no volia fer mai. Vaig tenir la casualitat de conèixer en Miguel, que des d'aquí li envio molts petons, vale, i va ser veure'l, i et dic, i en un any ens vam casar. Vull dir, jo ja tenia 41 anys i ell en tenia 39, però sí que va ser que vaig dir, aquesta és la persona, ja és l'edat que tinc i em vull casar. I en un any, pim, ens vam casar de puta mare, estem superbé i ja està, però va ser això, que a mi m'haguessis dit abans i no m'hagués casat mai a la vida, però en aquell moment vaig trobar la persona que volia estar i vaig dir, pues em caso. Que durarem, esperem que hi ha tota la vida.
8: Me segur.
11: Però per saco que estàs dant, no tenim que durar.
10: Però vull dir que era aquest cas, vull dir, a mi va ser que sí, que vaig dir, he trobat la persona, és la persona que havia al meu costat tota la vida, ens casem.
8: Jo sí com tu, eh? Jo sempre dic, no em casaré mai fins que trobi la persona.
14: Jo conec, per desgràcia, perquè els hi fa il·lusió, eh? Mm. Els casaments fan molta il·lusió. I no es poden casar, perquè si firmen hipoteca no poden fer una boda. I com volen una boda que diem bodorrio, que jo també ho dic, lo de bodorrio, no arriben. Llavors, pues...
11: Però ja no et cases aleshores per casar-te, te cases pel bodorrio, no? Són dues coses diferents.
14: No, vull dir...
11: Si no te cases perquè no hi ha bodorrio, no t'hi quieres casar.
14: Hi ha moltes parelles que voldrien començar, diguéssim, la convivència, o passat uns anys de la convivència, cadascú que faci el que vulgui, i els hi agradaria fer una cerimònia... I no poden, és que ja se'l treuen del cap perquè no poden.
8: Ara la pregunta aquí seria, Francesc, tu fas bodorrio o no?
19: Que al final lo fas perquè lo tens que fer por amor i lo tens que fer també, evidentment, per garantir una sèrie de coses que
14: Exacte, sí senyor.
19: L'amor no te pot treure la part freda del pensar en què és el que hi ha i com està feta la vida, no?
14: Llavors, tot això que Déu cada un en quina situació... Molt bé, Francesc,
19: estic perfecte. La situació que pot tindre, però això que me puc quedar jo, això és el normal. I tot això tu lo tens que pensar. I lo penses ara, aquesta edat, i lo tens que pensar també quan el més jove. Quan el més jove, millor, doncs penso, mira, ja, més endavant ja lo farem.
14: Sí, però s'ha de fer, eh?
19: Però, evidentment, també ho vaig dir una cosa, casar-te sense amor és una merda.
8: Clar, home, és autoenganyar-se, no? Casar-te
11: sense... Per què?
19: Tens
11: que planxar les camises d'altre per dir-te
14: que
11: no.
8: Bueno, sí, com sigui, està molt bé. Això de petit comitè, no?, els més propers, que de vegades sempre es convida gent que no veus en tot l'any per compromís, no? Jo sóc partidari també d'això, de petit comitè i amb els més estimats. Doncs us agraïm, Em quedaria xerrant amb vosaltres tot el matí.
10: Jo també.
14: Però... Som els millors.
8: Perquè ha estat molt divertit parlar amb vosaltres avui. Us agraïm, la vostra presència, l'Ester Escudero, en Francesc Castillo, la Marina Román i en Jordi Carrete. Gràcies per venir a aquesta tertúlia ciutadana. Bon cap de setmana llarg.
10: Gràcies.
8: Igualment. I ens retrobem aviat. Que vagi molt bé.
10: Adéu, bon dia.
20: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
21: Badalona 94.4.
22: Som Ràdio Ciutat de Badalona. La ràdio d'una gran ciutat. La ràdio d'una gran ciutat.
0: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
21: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
3: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
21: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
3: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
22: La ràdio d'una gran ciutat.
23: Torna Filmets.
24: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
23: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
25: Filmets Badalona Film Festival.
24: Totes les emocions.
26: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
23: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
8: Deu i 54 minuts, Edu Veciana, bon dia.
27: Hola, bon dia.
8: Néstor Duran, bon dia.
27: Bon dia.
8: Moment per les tendències i curiositats. Au, va, peus a terra, que ja és divendres, divendres 9 d'octubre, i fa fresqueta, eh? I parlant de coses fresques, ara és l'hora de les tendències. Avui comencem parlant un altre cop de menjar. Tenim una mala notícia. Hi ha un aliment molt popular que podria ser el més perillós del món, les patates fregides. Si és evident que l'home...
27: Doncs sí, si sou d'aquells que no podeu veure una hamburguesa sense demanar unes patates fregides de guarnició, potser això no us agradarà. I és que aquest aliment, que és tan habitual en la nostra dieta, està al punt de mira pels seus efectes negatius a la salut. El farmacèutic i divulgador Cento Segarra alerta dels riscos associats al consum freqüent de patates fregides. Parla que quan es fregeixen a temperatures elevades es forma acrilamida, un compost potencial cancerigen. També li hem de sumar l'oli, la sal, les salses que li posem, que tant ens agraden, i el que sembla un acompanyament innocent es pot convertir en un perill. Però que ningú s'espanti, no cal acomiadar-se de les braves els diumenges a l'hora del vermut. Això és com tot, un consum controlat i de tant en tant no fa mal a ningú. A més, la meva opinió és, jo dic que si les fas a l'air fryer, el problema de l'oli desapareix, no? Jo deixo ja el dubte.
8: Sí, sí, jo... i són molt més sanes amb poc oli, oi?
28: Sí, Santo Segarra, si m'estàs escoltant, tu i jo tenim un problema, eh?
8: Bueno, aquí tenim bones patates, aquí a Badalona, les coromines, que són molt naturals, eh? Amb oli molt bo, que ja els vam entrevistar un dia. Vinga, i seguim amb la gastronomia i també amb un problema per a tots els boletaires, i és que el preu dels bolets s'ha disparat a causa de l'escassetat. Soc el rovelló i sempre estic
28: content. Doncs sí, parlant de tots els amants que d'anar a buscar bolets els caps de setmana, potser els hi convé tenir una mica de paciència. La temporada boletaire ha començat amb molt poca producció a Catalunya i

0: Amor, Vinga, i per acabar amb aquest petit bloc gastronòmic, tenim de protagonista l'ou, el rei dels sopars i els 7 motius per menjar-ne més sovint.
1: Després de les patates i els bolets a preu de luxe, parlem d'un aliment, crec jo, que és més assequible i que tots tenim a la nevera, que són els ous. I és que menjar ous pot tenir diversos beneficis per la salut. Són una font de proteïnes, vitamines, minerals, i ens ajuden a sentir-nos tips més estona. També contribueixen al manteniment de massa muscular i ens ajuden a la vista. I sobre el colesterol, els ous han tingut mala fama sempre, però la majoria de persones sanes consumir cada dia encaixa amb la seva dieta. I el més important, que són econòmics, tot i cada vegada menys, però bueno, i són molt versàtils, així que potser no cal complicar-se la vida a l'hora de sopar. Entre els aliments que costen una fortuna i els que fan dubte de si són saludables, potser tenir uns quants ous a la nevera és una inversió de futur, jo crec.
2: Llavors, si agafo una cosa sana com els ous amb una cosa insana com les patates fregides, clar, és
0: una balança, és d'equilibrar.
2: Les patates fregides amb un ou aferrat al costat, això és un luxe, eh?
0: I a més, és que mira que senzill l'ou, i el que dona de si és bo fregit, bullit, amb la truita, els postres...
2: De tot, de tot.
0: Està infravalorat, aquest producte. Vinga, i ara passem a altres notícies. Potser heu rebut un missatge d'algun grup de WhatsApp alertant sobre un arxiu de fotos, sobre un terratrèmol, que et hackeja el mòbil. No patiu, és fals.
2: Doncs...
0: aquesta relació musical és fantàstica.
2: Si veguéssiu el que passa pel meu cap quan miro els temes, fliparíeu.
0: Sí, sí.
2: Doncs potser heu rebut aquest missatge d'algun grup de WhatsApp familiar, d'amics. Jo he de dir que a mi m'han enviat els meus pares. Jo, papa, si m'estava escoltant, no patiu, és fals. El missatge s'ha viralitzat altre cop, ja que fa més de 8 anys que corre pels xats. Potser amb algun detall canviat, com el país afectat pel sisme, però la idea és la mateixa. Envien el missatge alertant sobre un suposat arxiu de fotos d'uns terratrèmols anomenat ondes sísmiques CART, i diu que et pot hackejar el mòbil en 10 segons. I com hem dit, no patiu, l'arxiu ni existeix ni ha existit mai. Ha estat confirmat per diversos portals de verificació, com el Dita, que ja alerta de missatges idèntics que corren des del 2018.
0: Per tant, això dels grups de WhatsApp, molt de compte,
2: molt
0: que de vegades
2: compte.
0: Tot és fake i molta gent s'ho creu, eh?
2: Exacte.
0: I a veure, jo us pregunto, què és la sort? Ara que alguns comencen a fer el canvi d'armari, avui que hem agafat les jaquetetes, no? És habitual poder trobar-nos igual 5 euros, no? Dins una butxaca de jaqueta d'hivern, no?
2: Sí, sí.
0: I doncs mira, dius, mira quina il·lusió, no? I per altres, això és una sort, però també és per altres comprar un quadre per $30 i que acabi valorat en més d'un milió. Mm-hmm. Here comes the money. Here we go. Money
1: talks. Here comes the money. Money, money, money, money. Això és el que li ha passat a un afortunat de Michigan qui va comprar el quadre en una venda que feien d'una casa. L'obra d'art era abandonada a un racó i ningú li feia cas, pobreta. El va comprar per $30 i va marxar. La sorpresa va ser que aquell quadre era una obra que portava gairebé 75 anys sense ser vista públicament i s'ha acabat subhastant per més de 1,35 milions de dòlars. Els experts van confirmar que es tracta d'una obra autèntica de l'artista Gertrude Abercrombie. Bueno, això no sé com dir-ho.
2: Abercrombie.
0: Abercrombie.
1: Un dels grans exponents del surrealisme americà. El quadre va ser pintat el 1951 i se sap que l'artista va exposar l'obra durant un parell d'anys en diverses exposicions i no la va vendre mai. Finalment la va entregar a un metge de Michigan a canvi d'uns serveis mèdics i es va quedar a la casa del metge fins ara. O sigui, això és tenir sort a la vida, eh?
0: Ui, tant, són molts els afortunats. Vinga, i acabem ràpidament amb una notícia que no fa perdre el temps. Les 24 hores del dia que tots tenim tan interioritzades potser són mentida. Nos bastaba con dejar pasar
2: las horas. Doncs bé, davant del que has dit de la mentida... Resposta curta, sí, són mentides. Resposta llarga, no, amb un però. Ja que si agafem el diccionari de la RAE, un dia és el període de 24 hores que correspon a aproximadament al temps que la Terra dona una volta al seu eix. Remarquem-ho aproximadament, ja que 24 hores és un arrodoniment i el temps exacte serien unes 23 hores, 56 minuts i 4 segons. Per què passa això? Doncs un dels motius és que la Terra no és rodona, és més aviat el·líptica, i el gener el planeta orbita més ràpid i gira una mica més per enxampar el Sol, i el juliol passa al contrari. L'altre motiu és la inclinació, fet que provoca que el moviment del Sol durant la resta de l'any no sigui uniforme. Per mesurar el temps real, què es fan servir? Rellotges atòmics, amb una precisió però mil·limètrica, però que cal calibrar el temps, per calibrar el temps cal votar a la Conferència General de Peses i Mesures. en definitiva, un mal

0: de cap, però al final acaba dient que el millor és seguir comptant 24 hores i no tornar-se boig.
1: Exacte.
2: I tant, i el pas del temps, que el temps vola.
0: El temps vola, sí, sí.
2: Com ara mateix, que ja ens passen 2 minuts de les 11 del matí i és el moment d'actualitzar-nos. Nois, gràcies, Néstor Duran, Edu, no marxis perquè ara fem la secció de cinema.
0: Vaig ràpid a buscar el guió.
2: Doncs corre, ara ens veiem. Ens actualitzem amb el butlletí. Fins ara, més Badalona Matí.
3: Adéu.

0: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i fins les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns vinent. La previsió és que la mobilitat augmenti cap a zones de l'interior i de muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i d'excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. D'altra banda, la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, desplegaran un dispositiu de mobilitat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió de joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port del Fòrum a Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. La unitat d'investigació de la comissaria de Badalona va assumir la investigació dels fets i ha pogut arrestar els sospitosos gairebé 2 mesos després dels fets. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment, però, es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. I Xavier García Albiol assegura que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha posat en contacte amb ell per proposar-li ser el cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. L'alcalde respost així a la notícia publicada en alguns mitjans ahir dijous, en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat. Insisteix que la seva aposta per Badalona es manté i afirma que seguirà sent alcalde del municipi.
7: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
6: Qui ha descartat del tot ser candidat a les eleccions generals i en el Congrés dels Diputats és el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera. Carrera ha assegurat que, malgrat haver estat sondejat pel PSOE per fer el salt a Madrid, mantindrà el seu compromís amb Badalona perquè, diu, el seu objectiu és ser alcalde de la ciutat. I en esports, la 6a Joventut visita diumenge a les 5 de la tarda la pista del líder de l'ACB, el Baskonia. Els verds i negres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final. Aquest curs, els de Dani Miret van eliminar les semifinals de la Supercopa ACB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. Des del Joventut es centraran en fer les coses bé. Ara mateix tenim 14 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Badalona 94.4.
9: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
10: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
12: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
11: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
12: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
11: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
9: La ràdio d'una gran ciutat.
13: Torna Filmets.
14: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
13: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
15: Filmets Badalona Film Festival.
14: Totes les emocions.
2: Passen 7 minuts de les 11 del matí i ha arribat l'hora de compartir històries, anècdotes i malsons del món del cinema de la mà de l'Edu Veciana. Bon dia de nou, Edu.
16: Bon dia, Àlex. Benvinguts a tothom a una nova edició de Càmera, Caos i Acció.

0: no em canso mai de la flauta
1: jo
0: aquesta.
1: Jo tampoc.
0: M'encanta.
1: He de portar una flauta aquí a l'estudi un dia, eh?
0: La puc fer jo en directe, sí, sí, un dia ho provaré.
1: Vinga, va.
0: Doncs bé, avui seguim parlant de cinema i avui us porto una experiència submarina de la mà de James Cameron i avui parlem de Abyss.
2: The Abyss.
1: Abyss.
0: The Abyss. Doncs, per començar, parlaré una mica de la pel·lícula. James Cameron, conegut per grans pel·lícules com Titanic, Terminator 1 i 2, Aliens o fins i tot la saga d'Avatar, escriu i dirigeix aquesta cinta de ciència-ficció protagonitzada per Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio i Michael Biehn. L'argument, molt resumidament, va de que troben un objecte no identificat al fons del mar i envien un submarí a investigar. Hi baixen militars, científics i, bom, lo típic, els militars es tornen bojos i, com que són americans, s'enreden a trets i els científics ho volen solucionar tot. Tot això passa al costat d'una presència a l'aigua, una presència alienígena. Jo he de dir que l'alien està prou ben fet per l'època, els efectes eren força bons i fins i tot va guanyar l'Oscar a millors efectes especials.
1: Un argument prou interessant, això és una gran producció, doncs, on és el caos, Edu?
0: Doncs sí, sí, sí, la pel·li, tu la pots veure, està molt bé, el que passa és que el caos és com van fer la pel·lícula. Per aconseguir les escenes submarines, o sigui, el 40% de la pel·lícula, la van fer sota l'aigua.
1: Sota l'aigua.
3: Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz, ello trabaja.
1: No té sentit, no?
0: Bueno, sí, té bastant de sentit, perquè, clar, aquí juguen dos factors. Un, és l'any 1989 i les efectes especials, el CGI, la tecnologia digital de les càmeres i de submarinisme no és la mateixa que tenim avui en dia. I dos, és una pel·li de James Cameron. I si James Cameron vol filmar sota l'aigua, es filma sota l'aigua perquè James Cameron fa el que James Cameron vol, perquè ell és James Cameron.
4: James Cameron does what James Cameron does because James Cameron is James Cameron.
0: A veure...
1: És que li encanta el fons marí.
0: Està enamorat d'ell mateix.
1: Titanic, va anar al Titanic.
0: Exacte, va baixar ell al Titanic i tot, sí, sí. Doncs mira, començaré explicant una miqueta del set de rodatge, que és molt curiós. Cameron sap que filmar el mar obert és un mal de cap. És el que li va passar, com li va passar a Spielberg a Tauró, que potser més endavant també us l'explico.
1: Sí.
0: Llavors, quina va ser la seva solució? A on van anar a filmar? Doncs a la central nuclear de Cherokee, a Carolina del Sud.
1: Oh my God!
0: Sí, sí, tot molt yanqui, tot molt americà. Cal apuntar que la central era abandonada mig construïda, o sigui, no era Txernòbil ni res. Allà hi havia dos tancs d'aigua de refrigeració prou grans i amb una capacitat enorme per construir tot el set i perquè hi capiguessin tots els actors. Es van preparar dos espais, el set A, el principal, i el B. El B era el petit, amb una capacitat aproximada de 9,5 milions de litres.
1: Uau!
0: El petitet, eh?
1: El gran...
0: El gran, a l'A, eren 28 milions de litres. Calien 5 dies per omplir-ho. O sigui, queixa't tu de la piscina...
1: Seria aigua del mar, això, o...?
0: No. No, no, era tot aigua... Ja parlaré.
1: Aigua potable.
0: Aigua, sí. Echar la pota aquí. No, no. A nivell tècnic va ser una innovació. És l'estil de Cameron. Ell ha d'avançar. Per fer les escenes subaquàtiques van inventar per la pel·lícula, equipament especial per posar les càmeres, els trajos de busseig nous per als actors que els il·luminava la cara amb micròfons per gravar els diàlegs. Clar, la major part del set era sota l'aigua, vol dir que els actors van rebre entrenament de submarinisme i els que feien de soldats també submarinisme i entrenament militar. O sigui, tu surtis d'allà com si haguessis fet la mili.
1: I tant, quina obra tan... Titànica.
0: Doncs sí, després va fer Titanic. D'aquí va passar a fer Titanic. Però sí, va ser una producció gegant i els problemes van ser gegants. Van començar a gravar les escenes al tanc B, ja que el A encara no era llest. I què va passar? Doncs que l'aigua es va embrutar. I llavors, per solucionar-ho, què van posar? Doncs posar-hi més clor, com a la piscina. Tal va ser la quantitat de clor que hi van posar que els qui no anaven equipats amb trajes de busseig sortien rossos i amb cremades.
1: Ostres, què em dius ara?
0: Sí, sí, i això va ser només la primera setmana.
5: Él vive en la piña debajo del mar.
1: Pobre, pobre! Em recorda aquella senyora que deia que la lioparda en la piscina. No?
0: Exacte, de la mateixa escola. Doncs sí, sí, parlem d'una reacció química de la leche. Hi havia prop de 40 persones sota l'aigua i les comunicacions eren justetes. Les reunions prèvies a començar a gravar sota l'aigua les van començar a fer... o sigui, es parla de que les feien en jacuzzis...
1: Sí.
0: ...de lo fred que estava tot. Les reunions prèvies eren molt extenses... I entre això i la resta d'inconvenients, el total de filmació van ser 140 dies. I, de fet, un dels protagonistes, el Michael Biehn, va dir que es va passar 5 mesos a Carolina del Sud i només va gravar 4 setmanes. Però bé, ara parlem del caos, com vaig parlar a The Roar, vull parlar una mica de les penúries dels actors.
2: Hello, how are you? I'm under the water. Please help me.
0: Parlem de la protagonista, la Mary Elizabeth Mastrantonio, qui va dir fer diabis ha estat moltes coses i divertida no, no és una d'elles.
1: No, oi?
0: I és que ella, i gairebé tots, van esclatar el set de rodatge. En el seu cas, va ser una escena on li fan la reanimació. El problema, potser s'hi van recrear una miqueta massa. Ella estava a xopa, mig nua i sobre una placa de ser gelada. Tenia Ed Harris a sobre fent-li la reanimació cardiopulmonar i li estava cardant bufetades tota l'estona.
1: Pobre noia.
0: De sobte s'escolta, i la noia va escoltar un càmera dient que s'havien quedat sense pel·lícula i ella diu prou. Es caga en tothom allà present, agafa i marxa.
1: I fot el camp.
0: Prou. Ed Harris també va rebre el seu, en una escena representa que el personatge respira oxigen líquid. Sí, això és una part de la pel·lícula, i és una cosa que realment funciona, i a la pel·li surt, ho fan amb una rata, que la posen en aquest oxigen líquid, respira i sobreviu. Però per temes d'assegurances i de que això és molt de ciència-ficció, l'actor principal doncs, no el van poder posar amb aquest líquid. La solució va ser molt més senzilla. Van omplir el seu casc d'aigua i venga, pa'lante, aguanta la respiració. Tal va ser l'escena i les vegades que va haver d'aguantar la respiració, que gairebé s'ofega. Va veure la llum al final del túnel i tot. Va tornar a casa i es va posar a plorar.
1: M'estranya, va veure passar tota la seva vida com una pel·lícula als seus ulls, no?
0: Doncs sí, no era diabis la pel·lícula que estava veient.
1: No.
0: Fins i tot es parla, no me'n recordo de qui era, però que un actor va suplicar que el fessin fora perquè és que no podia més. Inclús James Cameron...
1: També s'ofega.
0: Gairebé s'ofega ell també, perquè aquí va rebre tothom.
1: I no hagués fet Titanic?
0: No hagués fet, Titanic, no hagués fet Avatar, no hagués fet res.
1: No pot ser això, eh?
0: I mira, ja arribem cap al final de la producció. Hem dit que es va allargar 140 dies i ja tenia un sobrecost de 4 milions de dòlars. Van començar filmant a l'estiu, quan s'estava bé a l'aigüeta, però van acabar la tardor i de nit, quan ja feia fresqueta, un temps com ara.
1: Com ara, sí, que comença a refrescar, eh?
0: Doncs posa't tu 8 hores, 12...
1: Dins
0: de l'aigua, no vols. Per evitar hipotèrmies, com deia abans, van decidir posar diversos jacuzzis amb aigua calenta pels actors i tècnics perquè s'escalfessin entre escenes. I al final van acabar fent les reunions d'equip allà. Diuen que Cameron... Deia els actors quan van començar... Allò, deien els, quan entraven els actors nous al set, deia... Benvinguts al meu malson.
1: Oh.
0: I crec que allò es va quedar curt.
6: Com una ola, tu amor llegó a mi vida.
1: Com una ola, Rocío Jurado.
0: Sí, doncs com una ola vull parlar del final de la pel·lícula. Ja que hi ha un petit, el que es diu avui en dia, un easter egg, un ou de Pasqua, que en diuen avui en dia, i és que l'escena final, no vull fer spoilers i tal, però hi ha un tsunami. Hi ha un tsunami gegant, i es veu la platja, molta gent, que clar, veuen l'ola arribar, condeix el pànic. Doncs si us fixeu bé i a casa veieu la pel·lícula, a la part esquerra de la pantalla hi ha un extra que amb rapidesa i precisió li baixa els pantalons a un altre.
1: Sí? Oh, jo em fixaré. Aquesta pel·li no l'he vist. Mira que el Cameron m'agrada, eh?
7: Culet, culet, culet, culet!
0: Doncs sí, li fa un calvo i que passarà a la història del cinema. Un cul que passarà a la història per un rodatge passat per aigua. És l'estil de James Cameron que ell, sí que és cert, no et farà fer res que ell no ho faria. I això inclou ofegar-se.
1: Per tant, si alguna cosa pot sortir malament, sortirà encara pitjor.
0: Sortirà pitjor. És el lema d'aquesta secció.
1: El lema. Doncs, Edu, ens ha encantat, eh? The Abyss.
0: The Abyss.
1: Aquesta obsessió de James Cameron per les profunditats, pels oceans, que a més també ha fet expedicions ahir pel seu compte.
0: Sí, sí, és un geni.
1: Un geni, eh?
0: Molt
1: és
0: raro.
1: Un crac, cada loco con su tema, que diuen.
0: Totalment.
1: Doncs, Edu Essiana, moltes gràcies per aquesta nova secció de Càmera, Caos i Acció, i ens retrobem...
0: A la propera.
1: La propera, que vagi molt bé.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
4: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
3: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
4: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
3: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La ràdio d'una gran ciutat.
5: Torna Filmets.
6: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
5: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
7: Filmets Badalona Film Festival.
6: Totes les emocions. Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al voluntariat per la llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
5: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.

0: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
1: 11 i 20 minuts, seguim en directe aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat al Badalona Matí. I avui és el moment de fer un repàs a tota l'actualitat televisiva amb el nostre company, en Guillem Martín. Bon dia, Guillem, com estàs?
2: Què tal? Bon dia. Molt bé, aquí feliç de tornar a ser al Badalona Matí parlant de televisió i de les graelles televisives, amb molt de salseo també, a vegades.
1: Clar, que si nosaltres content també que estiguis amb nosaltres, i avui ens portes, ens parlaran de molts temes, Guillem. Doques gràcies, de Shakira, Jorge Javier, El Belenazo. Vinga, per on comencem?
2: Comencem, jo crec, cap al tema de més actualitat, que els protagonistes són Oques Grasses. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. I ja ho diuen ells mateixos, eh? Com està el pati? No parlarem del que és el concert, perquè imagino que ja sabeu que aquesta setmana estan celebrant el seu comiat. De fet, demà dissabte, avui divendres, hi ha el penúltim concert. Demà dissabte, últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Però aquí estem per parlar de televisió. I el que passa és que demà dissabte hi ha dues cadenes de televisió, que són 3CAT i 2CAT, que emetran i faran la retransmissió en directe d'aquest concert d'Oques Grasses pels qui no tinguin entrades, com per exemple jo, que no tinc entrades. Així que podrem gaudir aquest últim concert per les dues cadenes.
1: Si es contraprogramen.
2: Sí.
1: Això hi ha un pique aquí o alguna
2: cosa. Correcte. Això és el que anem a tractar, perquè justament aquesta setmana Rocco Stenhauser, al versió RAC1, va explicar una mica el salseo que hi havia hagut entre les dues cadenes, perquè resulta que això, per una part, 2CAT ja feia temps que planejava aquesta retransmissió del concert d'Oques Grasses per celebrar el primer aniversari de l'inici d'emissions de 2CAT. Però 3CAT no tenia planificat fer aquesta retransmissió en directe, però quan es va assabentar que 2CAT ho faria, va dir, no, a TV3 i a 2CAT, a 3CAT, també s'ha d'emetre. I així ho explicava Rocco.
3: I aquesta notícia de que la 2CAT i que TV3 no la dona, se n'assabenta la presidenta de la corporació, la Rosa Romà.
4: Ai.
3: Com? Nosaltres no donem aquest concert en directe? I entra en còlera.
4: Ui...
3: enfadadíssim en el següent. El 3CAT ha d'estar en un esdeveniment com aquest i s'ha de fer en directe. La gent que porta el concert diu, bueno, escolta, nosaltres aquí no tenim res a veure, poseu-vos d'acord entre vosaltres dos. I al final, com aquest concert de la 2CAT no s'havia signat, sinó que s'havia emparaulat, aquí raja de que TV3 l'està interessat, diu, bueno, doncs nosaltres també el volem i paguem la nostra part i la 2CAT que pagui la seva part. Clar, llavors...
2: evidentment, una decisió de 3CAT que a 2CAT no li va sentar massa bé.
1: Normal.
2: Però bé, més el que diu, 2CAT en cap moment havia signat un contracte d'exclusivitat per poder retransmetre en directe ells només aquest concert. Aleshores, tindrem l'oferta per 2CAT i 3CAT. Ara, ja una diferència, perquè com 2CAT ho havia gestionat amb més antelació, pot tenir un set allà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i podrà fer una petita prèvia d'aquest concert, vale, que començarà a 7:45. Recordem que el concert és a 8:45. El que farà 3CAT és directament després del TN emetre la retransmissió del concert a 8:45. Així que si no ens volem perdre la prèvia d'aquest concert i informació al voltant d'Oques Grasses, doncs haurem de posar 2CAT.
1: Per tant, una mica de mal rotllito, Guillem? 2CAT, sí. 3CAT...
2: coses sí, d'aquestes que passen a la televisió,
1: sí, que és cert que 2CAT, quan va triar el nom, també...
2: també va tenir mal rotllito.
1: Clar, és que clar, mira que hi ha noms, no? Li posa una mica a huevo, no?
2: De fet, ho vam comentar aquí també a la secció del Badalona Matí, el tema de 2CAT i 3CAT, que també hi va haver-hi una mica de bif, que es diu ara, ho diuen els joves, així.
1: I ara ens parles de la revuelta, no?, perquè la seva última entrevista va ser molt esperada.
2: Sí, d'ahir mateix, parlem de la revuelta. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me has contado? ¿Qué vas de cabo? ¿Y qué te has robado? Que todo lo que tú tienes te lo han prestado, así que... perquè s'ha fet esperar, però finalment Shakira ha aparegut a la revuelta de David Broncano. Sí que és veritat que el 2026 ja va aparèixer Shakira per videotrucada a la revuelta, en aquell moment la Resistència de Movistar Plus, però finalment, després de tots aquests anys, d'aquests mesos, ha aconseguit protagonitzar un dels programes. El que passa és que ho ha fet d'una manera una mica particular, perquè recordem que Shakira està al Macondo Park a Madrid fent 13 concerts allà a Madrid. Aleshores, Broncano va veure la seva oportunitat per fer un programa amb Shakira. El que no sabia Broncano és que això li confirmaria només amb 24 hores d'antelació. Wow. Per tant, David Broncano i l'equip de La Revuelta va haver de mobilitzar tot l'equip per enregistrar aquest programa en temps rècord, perquè, a més, la cita era el dijous 8 d'octubre a les 5, allà mateix, en el recinte, i David Broncano, a 8:15, havia d'agafar un vol perquè tenia un compromís. Aleshores, anava tot molt apretat, el programa es va gravar amb recursos molt limitats i, a més, Shakira va arribar tard. Però les virtuts de La Revuelta i de David Broncano és que tot aquest show de que arriba tard la Shakira, de que no arriba, de si es podrà fer l'entrevista, tal, ho van convertir en el propi programa, com amb Jorge Ponce, doncs estaven donant voltes mentre esperaven que Shakira arribés. Finalment va quedar una entrevista de només 17 minuts amb la cantant colombiana, de la qual tampoc podem extreure grans titulars. Evidentment va haver-hi símils o paraules de Gerard Piqué, però una mica entrevegades, com ja sabem, amb la cançó, però jo crec que el que podríem destacar aquí al Badalona Matí és que Shakira va afirmar que parla en català amb els seus fills.
4: Hablas catalán?
5: Sí,
4: claro. Yo parlo también.
5: ¿Sí?
4: ¿En català?
5: Sí, yo parlo también.
4: El meu segon idioma.
5: Yo parlo...
4: Si tu vols...
5: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
5: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
5: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
5: En Miami, también.
4: ¿En catalán?
5: En catalán, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, claro, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos,
5: sí,
4: en Miami.
5: Sí.
4: ¿Eh? ¿Qué es este fax?
5: ¿Pero qué fax, tío?
4: ¡Ah, dormido!
5: ¿Pero qué fax?
4: Y la gente, sí, en Miami, sí, está poseída.
2: També t'he de dir que, pel que veiem a l'entrevista, David Broncano parla millor el català que Shakira, eh?
1: No, no, totalment. Home, a mi m'ha sorprès molt sentir Shakira en català, eh? O sigui, no ho hagués dit mai.
2: El que sí que és cert és que no sé si això t'ha passat a tu. Jo també ho faig quan vaig de viatge.
1: Perquè no t'entenguin, no?
2: Quan vull que no m'entengui ningú, parlo en català. I saps que pots estar a un restaurant parlant en català i que ningú t'entendrà.
1: En canvi,
2: en castellà hi ha vegades que la gent el coneix i sap entendre alguna cosa, però en català és com si estiguessis parlant en un idioma inventat. Això és el que fa Shakira a Miami amb els seus fills, que em sembla una molt bona fórmula.
1: És una estratègia que va molt bé, sens dubte. I vinga, perquè ara ens parles d'un badaloní, Jorge Javier Vázquez.
2: Un badaloní que mai pot faltar en aquesta secció de televisió perquè sempre passa alguna cosa. De fet, recordem que Jorge Javier Vázquez continua a Telecinco, per lo menys de moment. Ja veurem, perquè us anunciaré en aquesta secció com pot ser el seu futur. I en aquests moments està presentant dos programes, que és el Diario de Jorge i Supervivientes All Stars, però encara amb aquest gran contracte que va fer Mediaset amb el presentador badaloní. El que sí que veiem és que comença a fer coses una mica estranyes en directe, o paraules una mica estranyes. Sí que és veritat que això ja ho té, el presentador badaloní, però fa uns dies va començar un dels programes del Diario de Jorge enviant una pollita a Ana Rosa Quintana. Escoltem.
6: Son casi las 6 de la tarde. Son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana.
1: Sí, que la productora de l'Anna Rosa ho fa tot, no?
2: Sí, anem a posar una mica en context per què diu això, perquè després dels moviments de Telecinco i de Mediaset dels últims mesos i de l'últim any, sobretot, doncs gran part de la graella televisiva de Mediaset i de Telecinco se l'ha quedat la productora de l'Anna Rosa Quintana. I no és la primera vegada que Jorge Javier envia pulles a la presentadora que fa molts programes també a Telecinco. Total, això va passar un dilluns 21 de setembre. Evidentment, Ana Rosa Quintana, el dimarts 22 de setembre, va començar el seu programa així.
7: Muy buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
2: Doncs bé, responia d'aquesta manera. Això ja ens fa veure que Jorge Javier Vázquez està una mica fart, sí, d'estar a Telecinco, i crec que el seu camí, pel que veiem en pantalla, ja podria estar acabant. Però és que, a més, el paparazzi Arrabal, al seu canal de YouTube, va afirmar com a bombazo, no sabem si serà cert o no, és el que diu ell, jo el que posaré aquí és el tall on Diego Arrabal confirma aquesta notícia, però que Jorge Javier Vázquez, que li acaba el contracte el juliol de 2027, ja ha informat a Mediaset que marxarà.
8: Jorge Javier ya ha comunicado a Mediaset que no va a renovar. Chimpún, fini. Ya no va a haber más Jorge Javier en Mediaset. Es decir, que en el mes de, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, el mes de julio del año 2027, julio, quedará libre Jorge Javier Vázquez.
1: I què farà Guillem Mediaset sense la seva estrella?
2: No tenim ni idea, però el que escoltàvem una mica és que pa lo que me queda en el convento me cago dentro, no?
1: Exacte.
2: Perquè ja no, ja no tenia cap filtre, eh? Però Jorge Javier Vázquez en aquests moments encara té menys filtres. No sabem què serà de Jorge Javier Vázquez, però les veus diuen, que no sé si has escoltat parlar de La Sèptima, que és un nou canal que comença les seves emissions aquest proper mes de novembre, podria estar interessat amb el presentador badaloní i, a més, per fer programes que s'allunyin una mica del que ha fet ell habitualment.
1: Més perquè, seriosos, més
2: sí,
1: de debat...
2: Sí, més relacionats amb l'actualitat, debat... Així que veurem quin és el futur de Jorge Javier Vázquez i de la seva carrera televisiva, que també diuen molts que no necessita pràcticament treballar, amb els diners que
1: no,
2: ha fet.
1: Ja, no, ja ho té tot fet. Això sí, Mediaset es quedarà amb Sandra Berneda, que sí que està fitxada.
2: Correcte.
1: També és una de les estrelles principals, eh? Doncs molt bé, Guillem Martín, moltes gràcies.
2: De res, home.
1: Ens anirem retrobant aquí un cop al mes amb tota aquesta actualitat televisiva. Moltes gràcies.
2: De res, home.
1: Que vagi bé.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
9: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
10: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
12: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
11: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
12: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
11: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
9: La ràdio d'una gran ciutat. Torna Filmets.
13: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
9: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
14: Filmets Badalona Film Festival.
13: Totes les emocions.

0: 11:32, estem a les portes del cap de setmana i ara és el moment de fer un repàs a l'agenda amb la nostra companya, la Sílvia Llamas.
1: Dos amors adolescents i una nit que ho va trencar tot. 32 anys després, ella torna amb un diari per saber per què.
2: Comencem parlant de teatre i ho fem marxant a la ciutat veïna de Santa Coloma de Gramenet. El Teatre Segarra acull avui a les 7 de la tarda l'espectacle Göteborg amb la badalonina Berta Rabascall. L'obra reflexiona sobre l'amor i la independència personal a través de dos antics amants que es retroben 32 anys després. A Badalona, a partir de 8:45 del vespre, arriba una nova cita amb el cicle Nits de tardor a l'Anís del Mono. En aquest cas, Agustí Burriel, una de les veus destacades del swing i el blues català, presenta un tribut a Frank Sinatra, acompanyat de Xavier Algans al piano i Pep Rius al contrabaix. L'activitat inclou una visita guiada a la fàbrica de l'Anís del Mono. El grup Heavy Fury Helium s'acomiada dels escenaris amb un últim concert, avui a la sala Dos Rombos a les 9 de la nit, assegurant que hi haurà sorpreses i convidats especials.

que el divendres arriben a Badalona els Roxette, l'única banda tribut a Roxette que hi ha a Espanya. Venen al Sarau per homenatjar la música d'aquest mític duo suec de pop-rock. Serà a partir de 11:45 de la nit. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, a la Gramenet del Besòs. Diumenge es farà la pujada a peu del gegant Jeroni Bademar fins a Sant Jeroni de la Murtra per commemorar el seu 80è aniversari, un acte que es va haver de suspendre el cap de setmana passat per la pluja. El punt de trobada és al jardí de Cal Amigó a 10:45 del matí. I tanquem aquesta agenda com l'hem començada, parlant de teatre. Diumenge a les 7 i dilluns 12 d'octubre a les 6 de la tarda arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció de Díaz Soler, l'actual president del Círcul.

Gràcies, Sílvia. I quan passen 5 minuts de 2:15 del matí, ara és el moment de la nostra secció d'artistes aquí al Badalona Matí, perquè la nostra companya, la Núria Rodríguez, ha parlat amb l'escultora Laia Pla.

0: Hi ha espais on la matèria encara no ha decidit què vol ser. Un taller pot ser moltes coses. Pot ser un lloc de feina, un refugi o també una frontera. Però en alguns casos, en molt pocs, és també un lloc on les formes encara estan passant. Fang que espera, fils que recorden alguna cosa que no sabem, siluetes que no acaben de ser cos ni tampoc desaparició. Avui, artistes, entrem en aquest territori i ho fem de la mà de la Laia Pla. Ella és escultora badalonina amb una obra que sembla treballar sempre precisament això, a la vora del gest. Què tal, Laia? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què és el primer que fas quan entres al taller? La matèria ja t'està esperant o ets tu qui la desperta?
1: No, ja m'està esperant. Normalment sempre treballo amb diferents peces alhora i llavors quan arribo, doncs el primer que faig és mirar què tinc a mitges i decidir per quina peça començo a treballar.
0: Per tant, és matinera, la matèria que tens aquí a l'obrador. El teu llenguatge neix del cos, no? Però sovint no el representa, sinó que dona la impressió que també el desmunta o el crea, no? És en aquest, està com en moviment constant. O el reescriu. Què t'interessa més del cos? El que mostra o el que amaga?
1: Ostres, pues una mica de tot, diria jo. El que intento sempre quan modelo una peça és buscar sobretot el que és quan faig un cos sencer, per exemple, el que és el gest. M'interessa molt perquè és el que crec que explica i a més m'agrada exagerar-lo també. Aleshores, sempre busco com aquestes formes una mica retorçades, una mica exagerades, una mica com buscant una mica la potència del gest. En realitat crec que és això.
0: També hi ha molta presència de filaments, no?, en algunes de les teves peces, aquests teixits, aquestes capes, com si les peces estiguessin cosint, no?, la seva pròpia forma. Què intentes unir, no?, i quina, d'on ve l'origen del fil, diguéssim, en la teva obra?
1: Clar, jo abans de dedicar-me a l'escultura vaig estar molts anys dedicant-me al tèxtil i quan vaig començar amb l'escultura tenia molt de material de teixits, de fils i vaig començar com a experimentar, que és una cosa que m'encanta, experimentar amb materials, i vaig començar a experimentar amb diferents materials que tenia en el taller i van començar a sortir com unes escultures fetes totes amb fils o amb teixit, amb cuir fins i tot. I d'alguna manera també el que feia era com vincular una mica la meva vida passada, la meva vida futura, no?, dintre del món tèxtil i en un futur en l'escultura. Aleshores vaig trobar allà com un punt de connexió que em va portar a això, a fer aquestes escultures tèxtils i sobretot utilitzar molt el fil i aquest tipus de materials.
0: Més enllà del fil, quins altres materials utilitzes tu?
1: Ara generalment, i també per un tema de treballar potser amb galeries, m'he centrat molt en la resina. Però si són peces que faig per mi, que m'encanta, ja us dic, experimentar, utilitzo ciment, escaiola, la resina, fil, paper, cuir, cartronet, tot el que trobo. Inclús a vegades, no sé, vaig a comprar en un espai d'aquests de material d'obra i veig allà un tipus de ciment que és, no sé, diferent. Mira, tinc una peça, per exemple, feta amb ciment de piscina, perquè el vaig veure, vaig pensar, a veure això que em dona. I vaig provar i vaig fer unes peces. Vull dir que sempre estic com alerta en quant als materials. Sí que tinc uns que potser utilitzo més, però si veig algun que em crida l'atenció, doncs sempre intento fer una prova a veure on em porta.
0: Sembla que et crida, no?, la matèria.
1: Sí.
0: Què treballes més? Amb modelat? Que en tor? Bastant més? El tor també és present a la teva obra o no?
1: El que faig jo és modelat artístic. El torn sí que també n'he fet i inclús he fet cursos perquè també m'interessa tot el que sigui vinculat amb l'art, a mi m'agrada. I sí que he fet torn i no sóc una bona ceramista, però vull dir, alguna cosa he fet. El que passa que el que faig és modelat artístic, que és el que més m'agrada i que em permet també fer aquest tipus de peça com més figurativa, no?, que al final és el que faig.
0: En quin moment una peça deixa de ser procés i s'acaba convertint ja en presència, no? Costa trobar el punt i final amb una obra?
1: Sí, això passa, jo crec que en tots els àmbits artístics. Si un pintor no sap mai quan el quadre està acabat, una escultura tampoc no saps. Llavors, una mica has de dir tu, fins aquí, o ja la veig bé, o tinc una data d'entrega, que això et marca molt, i llavors sí que no hi ha opció a més. I quan tens el procés del fang, realment és això, no saps... O sigui, sempre la retocaria. Si tu una peça la pots mantenir 8 mesos, cada dia que la destapis veuràs una cosa que igual la intentes canviar. Aleshores, arriba un punt que el fang, doncs, si ja li faig el motlle, ja s'ha acabat, ja no la puc modificar més, i després, un cop la còpia amb resina, per exemple, i li faig la pàtina, em torna a passar una mica el mateix. Que no saps mai quan està acabada, que si li poso una mica més de vermell o no li poso, o... És una cosa una mica infinita. O sigui, has de ser tu que dius, bueno, fins aquí i ja està.
0: I hi ha una altra cosa, no? Escolta, mirant una mica la teva obra, ara que fèiem també un passeig per aquí, per l'obrador, no? Me n'adono que hi ha molt de detall, però alhora també es veuen peces com alliberades, no? Com aquest moviment, aquest gest, no? Que tu, doncs, senyalaves també, és present, no és una peça encorsetada. Ho dic perquè treballes... amb control, amb molta precisió, o et deixes emportar, també?
1: També és una barreja una mica de tot. O sigui, jo quan començo a modelar una peça, normalment la idea ja la tinc al cap. He fet un petit esbós i aleshores ja tinc clar el que faré. És veritat que jo soc... faig art figuratiu, però no soc hiperrealista. D'acord? Em quedo un pas, jo crec, abans, perquè m'interessa potser més una peça més expressiva que no més correcta. Aleshores, a vegades la forma no és perfecta, però el gest ho explica molt més. Aleshores, prefereixo quedar-me en aquest pas previ.
0: D'altra banda, les teves escultures tenen una fragilitat que no és debilitat, sinó més aviat potser tensió, no? No sé si coincideixes amb aquesta apreciació. Com es construeix aquest moviment?
1: Una mica, seguint amb la pregunta d'abans, seria una mica això mateix. O sigui, vaig fent amb una intencionalitat, sempre buscant el gest, que és aquest gest exagerat que li dona com l'expressió, i a vegades, o sigui, tu tens una idea, però també durant el procés et trobes coses. I aquí sí que crec que és important saber-les detectar quan són interessants i deixar-les. És a dir, coses que a vegades et passen durant el procés que no estan controlades, però que, en canvi, li aporten a la peça. I aleshores és bo observar, saber parar i mantenir-ho.
0: Què és el que passa dintre d'aquestes quatre parets, no? Perquè aquí no només, diguéssim, produeixes tu, crees tu art.
1: Ui, d'aquí passen moltes coses. Mira, jo faig la meva pròpia obra, estic als dematins, estic aquí sola i faig la meva obra per vendre, per gust, per el que sigui. I després a les tardes faig classes. I tinc alumnes que amb ells fem una mica de tot. O sigui, jo m'adapto una mica al projecte de cada un. Llavors hi ha gent que ve a modelar, hi ha gent que un cop modelada la peça la fa coure i aquí s'ha acabat. Hi ha gent que no, que insisteix i fa el motlle, fa còpies... Vull dir, m'adapto una mica... És una mica atabalador per mi, perquè cada un fa una cosa diferent, però alhora també és superenriquidor.
0: Hi ha molt d'artista a la ciutat?
1: Sí, i tant. A Badalona hi ha molt de potencial, ho tinc claríssim. Sí, sí.
0: Molt de potencial, eh? Quins són els teus referents artístics? Si anessis a fer un cafè amb tres escultors o escultores, quines serien i per què?
1: A veure, és que en tinc molts, de referents. Mira, me'n recordo quan estudiava que em vaig enamorar bojament d'Antonio Cánova, i vaig anar expressament a París al cementiri, no sé si es diu Pierre Lachaise o alguna cosa així, no ho sé pronunciar, a veure una escultura seva que em semblava al·lucinant. O sigui, bueno, va ser per mi un referent i el vaig estudiar molt i em va encantar molt. És a dir, després recordo també una exposició a la Pedrera d'Arístides Maiol que em va impactar. Jo crec que a partir d'aquella exposició va ser quan vaig dir, ostres, a mi això m'agrada. O sigui, aquí hi ha alguna cosa que em va cridar molt l'atenció i a més vaig saber que també Arístides Maiol s'havia ficat en el món de l'escultura ja amb una edat bastant, o sigui, no sé, amb 40 anys o així, ara no recordo, i vaig pensar, hosti, doncs mira, també estic a temps. I potser, no? I em va omplir allò i vaig dir, vull seguir per aquí. I mira, per dir-te'n un actual, no? Que aquests dos ja són de fa molt de temps, et diria, per exemple, hi ha un noi que és polac que es diu Grzegorz Wiazda, no sé si ho pronuncio bé tampoc, que per mi és, o sigui, avui en dia és el rei, o sigui, és que és increïble el que fa.
0: On podem veure exposada la teva obra?
1: Doncs mira, Ara mateix no tinc cap exposició en marxa, estic negociant ara de cara al principi de curs, com si haguéssim, a partir de l'octubre, amb una galeria, no sé si acabarà sortint. I si no, o sigui, actualment no tinc cap exposició en marxa, tinc una peça a la col·lecció permanent del MEAM, que és el Museu Europeu d'Art Modern aquí de Barcelona, i llavors puntualment sí que faig coses, però no et puc dir dates ara perquè no ho sé, o sigui, faig col·lectives on em cridin o on em sembli, contacto i...
0: Laia, per què acostumes a decantar-te pel rostre, no? I sobretot pel rostre potser més femení que masculí?
1: Sí, això és una cosa que, mira, sincerament no te la puc explicar. Em surt de dintre. És a dir, jo com tinc una idea i dic, ai, mira, vull representar això, vull personificar aquesta cosa, el que sigui. Normalment sempre la idea em ve amb la dona, perquè em surt de dintre, és que no t'ho sé dir. Algun cop també he fet homes i a vegades sí que jugo una mica amb crear cares una mica ambigües, que també m'agrada, no? Que no se sàpiga molt bé què és, però d'una forma natural i irracional sempre em surt la dona.
0: I quan algú observa una peça teva en silenci o no, què t'agradaria que li passés per dins?
1: Jo m'agradaria que s'emocionés. Perquè al final jo quan miro altres obres d'altres artistes, escultures o pintures, el que sigui, no sé, hi ha obres que com que et desperten, no? T'emocionen, et fan com un cop per dintre, que no sé, que a mi és com que donen sentit a la vida. I clar, provocar això en algú pues, seria meravellós.
0: Has treballat en espais, en contextos molt diferents, no? Canvia com respira una obra segons el lloc on s'exposa?
1: I tant, i tant. El lloc influeix moltíssim, la il·luminació és imprescindible, una bona il·luminació en una escultura. Al final, vull dir, és un volum que necessita les seves llums i ombres per poder-la llegir bé. Aleshores, canvia moltíssim de tenir les obres, potser jo aquí, com que no tinc molt d'espai, les tinc una mica apretades, i en canvi si les poses en una sala ben il·luminada, ben espaiosa, dalt d'una peana, agafen una dimensió completament diferent. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Aquí a taller treballes en silenci o treballes amb música?
1: Normalment treballo amb la ràdio, de fondo, que a vegades ni l'escolto, però necessito sempre que hi hagi una remor de fons. Hi ha vegades que em poso música també, però et diré que més ràdio que música.
0: Mira, ens agrada escoltar això. I si és música, quina és?
1: Si és música, doncs mira, depèn. M'agrada molt, per exemple, Billie Holiday, per dir-te alguna cosa, o de cop poso... Mira, ara últimament he estat escoltant un CD que em van regalar del Jordi Savall, que reinterpreta, crec que és Vivaldi. Sí, sí, Vivaldi. I me'l poso, però una mica com així de fons, saps? Per crear una mica d'ambient, perquè si no també m'atabalo. Necessito que sempre hi hagi remor, però a lo millor que no interfereixi molt. Depèn del moment, eh?
0: I les teves mans cada dia toquen fang, resina, qualsevol dels materials que dona forma a les teves obres?
1: Sí, sí, sí, sí, cada dia. L'ofici d'escultor és un ofici com qualsevol altre i cada dia s'ha de treballar i s'ha de tenir un horari i s'ha de pencar molt.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos compartit aquest ofici tan apassionant. Que vagi molt bé, Laia.
1: Gràcies, igualment.

0: Badalona Matí, al 94.4.
1: Onze i 49 minuts, seguim en directe aquí al Badalona Matí, aquest Badalona Matí de divendres, ja a les portes d'aquest cap de setmana llarg, que aquesta setmana ha estat intensa per les pluges torrencials, per la convocatòria d'unes eleccions anticipades, anunci d'una vaga general per uns salaris dignes que ens permetin accedir a un habitatge bàsic i la mort de la Mari Carmen. No parlem del caos de Rodalies, que ja cansa, eh? Avui ens hem inspirat en aquesta secció de la Tuti García, la meva inspiració. Bon dia de nou, Tuti.
2: Bon dia.
1: En les lluites obreres, en lluites polítiques, en anhels de llibertat, en vagues, mobilitzacions veïnals, hi hem trobat força cançons, oi?
2: Doncs sí, perquè hi ha moltes cançons, temes clàssics de la lluita obrera i la protesta. Comencem per A la huelga, més clar impossible. Ah.

Tema de Rolando Alarcón, que va convertir-se en un himne de protesta i solidaritat obrera. La lletra és una crida als treballadors perquè vagin a la vaga, el que han fet els sindicats aquests dies aquí al programa, i deixin de treballar com a mesura de lluita contra les injustícies laborals i socials. La cançó també parla d'un govern que aboca la gent cada vegada més a ser pobre i també a la desigualtat. No sé si us sona tot això. I un tema icònic del punk rock espanyol dedicat a la classe treballadora i la dignitat dels treballadors és el Vals de l'Obrero, d'Escape.

0: dedicada als anys 90, Tuti, eh?
1: Sí, senyor. Resistència i resiliència i paciència és el que ens toca, eh?
0: I tant.
1: Ironitza sobre la resignació del treballador explotat i de manera coral reivindica l'orgull obrer enfront de la patronal i del capital internacional.

0: I ara, un relat poètic, Àlex. Canviem de registre, marxem cap a Xile, perquè allà Víctor Jara cantava aquest Te recuerdo, Amanda, un relat poètic, deia, però també polític, sobre la vida dels obrers i la lluita social a Xile.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar.

0: que també va interpretar magníficament Mercedes Sosa, no sé si us sona, i si escolteu bé, barreja una bonica història d'amor obrer amb una profunda denúncia social i política. Els protagonistes són l'Amanda i en Manuel, dos joves treballadors que corren pels carrers molls cap a la fàbrica on treballa ell, de les seves trobades de 5 minuts. I no podia faltar un llac aquí, a aquesta secció, Àlex, tu no ho saps, però aquí és un clàssic, ja.
1: És un clàssic.
0: En Lluís Llach no podia faltar amb la nostra estaca. Què dir d'aquest himne català i antifranquista sobre la necessitat de trencar amb l'opressió a la que vam estar sotmesos?

Un himne a la llibertat, la resistència col·lectiva i la lluita contra l'opressió. Aquells temps que ens van privar de parlar català, de ballar sardanes a les places i de molts cops de porra allà on feia més mal. Canviem una altra vegada de registre musical, Àlex, en les calles de Madrid, de Loquillo i los Trogloditas.

0: carrers de Madrid plens aquests dies arran del cas Mari Carmen. Aquest tema, algun tros de la cançó, vol simbolitzar el despertar cultural i social d'una ciutat que deixa enrere la repressió de la dictadura per obrir-se a la nit, la música i la llibertat al carrer. A la lletra també hi trobem tots els personatges del moment, gamberros, dandis, quinquis i gent de la nit que viu al límit en una ciutat que viu de ple un canvi social, eh? Seria per allà la movida de Madrid, eh?
1: Movida madrileña.
0: La movida madrileña, eh? I ara un crit contundent a les injustícies del règim, no al règim keto, eh? El de Franco. Raimon cantava, diguem no en defensa dels drets de manifestació i associació laboral.

malament sona, eh? Hem vist la fam cepa dels treballadors, hem vist tancats a la presó homes plens de raó. Nascuda dins la nova cançó, a la lletra i denunciar realitats socials duríssimes de l'època, com la misèria dels treballadors i la persecució política. I acabem, Àlex, amb un himne amb majúscules, Adeu bonica en català i Bella ciao en italià, una famosa cançó popular italiana que va ser l'himne de la resistència partisana contra el feixisme i l'ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial i que avui dia és un símbol global de llibertat, resistència i lluita contra l'opressió. Una matina...

0: sona molt a La Casa de Papel, això,
1: ara t'ho anava a dir. L'han interpretat diversos cantautors, però va tornar a sonar amb força gràcies a la sèrie La Casa de Papel, que suposo que molts de vosaltres heu vist.
0: Molt bé, Tuti García, moltes gràcies per aquesta inspiració tan maca.
1: Hem fet una mica de recorregut, i molts registres musicals.
0: I tant, fet un bon repàs. Gràcies i bon cap de setmana, Tuti.
1: Igualment, fins dimarts.

0: Badalona Matí.
1: I com sempre, abans d'acabar, fem un cop d'ull a l'actualitat. Sílvia Villarroel, bon dia.
2: Bon dia, Àlex.
1: Què ens explicaràs avui?
2: Doncs parlarem del dispositiu que té previst el Servei Català de Trànsit i dels vehicles que estan previstos també que surtin de l'àrea metropolitana aquest divendres.
1: Molt bé, doncs ara ens ho amplies tot al butlletí de les 12. Moltes gràcies, Sílvia.
2: Fins ara.
1: I nosaltres tornarem dimarts, perquè ens espera un cap de setmana llarg de 3 dies, puntuals a les 8 del matí, amb un nou Badalona Matí. Gràcies un dia més per acompanyar-nos durant aquestes 4 hores de directe. Gràcies i fins dimarts.

0: Canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia, ara mateix, i fins les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns vinent. La previsió és que la mobilitat augmenti cap a les zones d'interior i de muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. D'altra banda, la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, desplegaran un dispositiu de mobilitat. I avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a dos joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port del Fòrum a Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. La unitat d'investigació de la comissaria de Badalona va assumir la investigació dels fets i ha pogut arrestar els sospitosos gairebé 2 mesos després dels fets. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. I el Banc dels Aliments de Catalunya va presentar la 18a edició del Gran Recapte, dedicada per primer cop a les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes. Badalona, com a municipi de la demarcació de Barcelona, forma part activa d'aquesta gran campanya pel seu impacte en el teixit social i comercial de la ciutat.

0: ciutat. Per fer-ho possible, la Fundació ha fet una crida per aconseguir 17.000 voluntaris. El president de la Fundació Banc dels Aliments de la província de Barcelona, Lluís Fatjó, ha assenyalat que la inflació és un impost extra per les persones pobres que repercuteix al seu cost de vida. L'escoltem.
1: Jo ho resumiria amb una petita frase, no? La inflació en aquests moments és un impost extra a la pobresa. En si mateix ja ens està donant un indicador molt clar, l'indicador de que la capacitat adquisitiva de les famílies està disminuint en relació a lo que és l'evolució dels seus salaris i de la capacitat de despesa que tenia abans.
0: La recollida d'enguany es farà el 13 i 14 de novembre, on desenes de supermercats i establiments comercials de Badalona s'adheriran amb la donació física de productes o bé amb donacions econòmiques directes a la caixa. L'any passat, els quatre bancs de les comarques catalanes van distribuir gairebé 21.000 tones d'aliments que van arribar a més de 180.000 persones. I un apunt en plana cultural, segon intent dels gegants per pujar a peu al monestir de Sant Jeroni i celebrar els seus 80 anys d'història. La setmana passada la pluja intensa ho va impedir. En Jeroni i la Vadamar, acompanyats de la colla gegantera i de tothom qui hi vulgui participar, hi tornen aquest diumenge. Al monestir els gegants participaran de la missa, ballaran i clouran la festa amb un dinar popular. I en esports, el Vilanova, amb un partit menys a la classificació, posarà a prova aquest diumenge el bon moment que viu el Badalona. Serà un enfrontament especial pel tècnic escapolat Genís Sampietro, que la passada temporada dirigia el conjunt del Garraf. El Badalona vol continuar en una línia ascendent davant d'un rival que arriba amb molta empenta i que en el seu segon any consecutiu a tercera vol tornar-se a classificar per disputar el play-off d'ascens. Escoltem a Genís Sampietro.
2: També els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
0: El matx jugarà diumenge a les 6 de la tarda al camp de la Travessera de Montigalà i es podrà seguir per Radio Ciutat. 16 graus ara a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, és un proverbi francès. Diu... Ets vell quan el record pesa més que l'esperança. Ah, però nosaltres aquí venim ben farcits sempre de records en forma de música que si et porten bons records jo crec que et reconforten. Per això ho fem junts.
2: Voldria sentir la cançó My Woman from Tokyo de Deep Purple.

0: Avui comencem bé el programa, eh? Quin guitarreo amb més bona energia. My Woman from Tokyo, publicada per Deep Purple el 1973. Deep Purple es va formar a Londres el 1968, però aquesta cançó va néixer com un homenatge al Japó després de la seva primera gira per al país el 1970 i es va inspirar en una dona japonesa que van conèixer. I es va incloure en l'àlbum Who Do We Think We Are de 1973. És una peça clau que fusiona rock dur amb elements progressius. Una cançó que celebra el sol naixent i la cultura oriental com un somni de l'est. Ah, per mi és un somni encara estar al teu costat des d'aquest programa.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, sí, la de tota la vida. Però moltes d'aquestes emissores també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Hi ha molta gent que em comenta que a vegades estan treballant i, per exemple, no tenen una ràdio a prop, però sí una tele, i a través de la tele ens escolten. I molts ens escolten en diferit quan els hi ve de gust, quan poden, íntegrament o per fragments. Aquesta és una de les avantatges de les noves tecnologies. Si no vols perdre res, escolta'ns en diferit. Trobaràs els últims programes, a més de les webs de moltes emissores, a les plataformes iVox.com, també estem a Apple, i, senzillament, al YouTube i a Coco. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Ai, aquest piano!

ja ho veus, ja ho sents. Aquí al Coco fins i tot les sintonies són de luxe. Tot un privilegi, tot un plaer encara avui dia compartir amb tu aquest temps de ràdio musical Revival, divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Des de Girona ens envia un e-mail l'Anna Pina, que ens demana Siento que te extraño, d'Amaral. I ens diu, aquesta cançó encara em toca la moral, perquè encara el trobo a faltar, i això que han passat molts anys. Proposo, Albert, que algun dia dediqueu un programa a cançons de desamor. Al final, t'acostumes a estar trista, un petó. Doncs, mira, Anna, fa molt temps de quasi tot, vam dedicar un programa al desamor. Però sempre podeu proposar cançons d'aquest tema que estarem encantats de compartir.

We Can't Wear It Out és la cançó que li hagués agradat escriure a Juan Aguirre del duet Amaral. I per mi és una de les millors cançons dels Beatles, tot i que no va ser de les més famoses. Va sortir com a cara B del Day Tripper al desembre de 1965. We can wear it out. Ho podem resoldre. Això sempre anima. Quan tens un problema i algú et diu no et preocupis, això ho podem resoldre. El 2004 una colla d'amics meus, grans guitarristes, van fer un disc, un CD benèfic per al projecte Hombre, com a tribut als Beatles, i van fer una versió instrumental fantàstica d'aquesta cançó.

Let It Out, en un record sempre que sonen els Beatles, el mestre Josep Maria Francino. Cançó publicada, com us deia, el desembre del 1965, que li hagués agradat escriure a Juan Aguirre, però a la seva companya sentimental i artística, Eva Amaral, li hagués agradat escriure, per exemple, El puente sobre aguas turbulentes de Paul Simon i Art Garfunkel, que es va publicar al gener de 1970.

0: realment espectacular. Bridge over troubled water, que aquí es va dir puente sobre aguas turbulentes. Paul Simon i Art Garfunkel la van publicar el 1970. Va donar títol genèric a un llarga durada, un long play, però també va ser single i es va consolidar com l'obra més important del folk rock i del soft rock. Puente sobre aguas turbulentes va vendre milions de còpies i va guanyar molts premis Grammy. Què tal, com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Fa uns instants escoltàvem els Beatles junts des del 1965 i fa un moment estàvem amb una cançó publicada el 1970. Bueno, com que ens agrada lligar les coses sempre que sigui possible, atenem ara el correu que des de Tortosa ens envia en Joan Anton Herrera, que diu: hi ha una cançó de John Lennon que a mi m'agrada molt i que és poc coneguda, que es diu senzillament Love. Doncs mira, també és de 1970 i comença molt, molt fluixa, però té molta intensitat. Recordem que John Lennon va néixer a Liverpool el 1940 i malauradament va morir assassinat a la ciutat de Nova York davant de casa seva, dels apartaments de Cota, el desembre de 1980.

senzillament amor. I l'amor, eh? Avui, com està l'amor, Coco? Gràcies per recordar-nos aquesta meravella, Joan Anton Herrera, de Tortosa. Beatles Forever.

ja formes part del nostre grup de Facebook, del grup dels seguidors, del Coco, del grup dels oients d'aquest programa, agrega-t'hi. Som milers que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena. Allà trobaràs companyia i podràs dir la teva i comentar les publicacions dels altres les 24 hores del dia i de la nit. Per participar en el programa, per antena, envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Quina cançó t'ha resultat sempre especial? A la Glòria Ledezma, de Sabadell, li resulta especial una cançó del grup Revolver, que es va dir Asustando al Huracán i que es va publicar el 2002. Diu la Glòria: em recorda un temps molt maco. De moment, el millor de la meva vida. Bueno, doncs escoltem, que fa molt temps que no sonava aquí al programa, el grup de Carlos Goñi, format a València, el 1988.

0: asustando al huracán.
1: Asustando al huracán.
0: El grup valencià Revolver, des del 2002, gràcies per la proposta, Glòria de Sabadell.
2: Quina és la teva cançó del record?
0: Aquella que potser, oportuna i oportunista, sonava a propet de la teva orelleta en algun dels millors moments de la teva vida. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Estarem encantats de compartir-la, tots els cocos, amb la nostra complicitat de sempre. No recordo quan va sonar per última vegada Pat Benatar. No ha estat un artista de les que sovint ens demana la nostra distingida parròquia, però Antoni Vidal, des de Tarragona, la reivindica amb una cançó que es diu We Belong, és a dir, pertanyem. Bueno, a Pat Benatar, nascuda a Nova York, li deien la guerrera del rock. Té una veu de mezzo-soprano realment interessant, i la cançó que ens demanes, Toni, és de 1984.

0: We belong. Pertanyem. És Pat Benatar, la guerrera del rock. Cançó publicada el 1984, que reivindicava des de Tarragona Antoni Vidal. I Rosa Montero, l'escriptora, a El corazón del tártaro, deia: la infancia es el lugar en el que habitas el resto de tu vida.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
1: Si està bé con la ràdio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos de la Ràdio?
1: Quédate con la ràdio.
0: Quédate, perquè encara queden moltes sorpreses per endavant. Rebem ara el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Víctor Ibáñez des de Barcelona, que ens diu: estic escoltant el programa i m'has fet recordar els Doobie Brothers amb Listen to the Music. És imperdonable que no hagis posat també el Long Train Running. Això ho solucionem ara mateix, Víctor.

potser l'amic Víctor s'ha sorprès amb aquesta versió. En principi, Long and Running, el tren de llarg recorregut, es va publicar el mes de març de 1973 i es va incloure en el seu àlbum The Captain and Me, és a dir, el capità i jo. Eren els fantàstics Doobie Brothers. Però als anys 90 es va fer aquest remix partint de la versió original. Doobie Brothers, des de San José, Califòrnia. Per cert que el seu component més famós, Michael McDonald, es va incorporar el 1975, quan el vocalista principal, Tom Houston, va emmalaltir durant una gira.

0: amb l'Albert Malla.
1: Anem al cine? Quina és la teva banda sonora preferida? Suposo que moltes, però digue-me'n almenys una. Aquesta és la proposta. Aquesta és la gràcia, no? Que ens destaquis la música incidental, instrumental d'una banda sonora o la cançó del film que més t'hagi agradat a la teva vida. Precisament rebem el correu aquí a cocodrilclub@gmail.com d'en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, t'escric per segona vegada. La primera va ser per demanar-te la banda sonora de Riques i Famoses, que és la que estem escoltant.

sí, ja sé que va sonar no fa pas gaire, però no em direu que no és una meravella, de George Delerville. Diu en Jordi, aquesta vegada és també per una cançó country de la pel·lícula que aquí a Espanya es va dir Valor de Ley. La cançó en concret que voldria escoltar es diu True Grit, cantada per Glen Campbell. La pel·lícula és del 1969. Doncs gràcies, Jordi, aquí la tens.

Aquesta és la banda sonora que ens ha proposat en Jordi Busqué, que no ens diu des d'on ens escolta. Sempre m'agrada molt que em digueu on esteu o què feu mentre escolteu el programa. La ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre la segueixes, mentre l'escoltes. Era Glen Campbell amb una cançó que hem estrenat malgrat tots els anys de programa que portem. Sempre ens sorprenem en cançons que encara estaven per estrenar, tot i que aquesta és de 1969, d'un western protagonitzat per John Wayne, que va tenir un remake el 2010 dirigit per els germans Coen. Glen Campbell sí que havia sonat aquí al programa en diferents ocasions. La cançó és de la pel·lícula que a Espanya es va dir Valor de Ley i es diu True Grit. Glen Campbell havia nascut el 1936 a Arkansas, Estats Units, i va morir l'agost del 2017 a Nashville, a Tennessee, mentre sona la música que el mateix Clint Eastwood va escriure per Los Puentes de Madison, 1996. Sí, també la va protagonitzar i dirigir.

La pròxima pel·lícula que projectem en aquest cinema tan especial del Cocodril la proposa en Josep Llorenç, que en el seu e-mail ens diu: proposo la banda sonora de la pel·lícula El último Mohicano. És la que s'utilitza a la sortida de la Ultra Trail Pirineu. Enhorabona pel programa, Josep Llorenç. Moltes gràcies, Josep. Doncs amb la teva proposta anem a projectar una pel·lícula de 1992, una pel·lícula d'aventures.

0: per Trevor Jones i Randy Edelman. I de moment acabem aquest espai dedicat a les bandes sonores, esperant que tu ens diguis quina música instrumental de pel·lícula o quina cançó de pel·lícula t'ha agradat més aquí a cocodrilclub@gmail.com, amb el correu de l'Àlex Sòria de Barcelona, que diu: la primera pel·lícula que tinc a la meva memòria és La història interminable. Diu l'Àlex: jo tenia 6 anys i el meu pare em va portar a un cine de Barcelona que recordo que es deia Selecto. Ah, doncs, si no recordo malament, va desaparèixer ja fa molts anys, però estava al carrer Gran de Gràcia, oi? Diu: després, sempre li demanava al meu pare que posés la cançó de la pel·lícula al cotxe quan em portava al col·le. Fa poc que t'escolto, Albert, tinc 46 anys, però m'agrada molt tota la música que poses. Li vaig recomanar al meu pare que escoltés el Coco i ho fa encantat. Una abraçada, Albert. Una altra per tu, Àlex. Neverending Story va ser un gran èxit, l'únic del cantant britànic Limahl, que anteriorment havia sigut el cantant d'una banda anomenada Kaja Gugu. No sé si algú de vosaltres se'n recorda, van sonar a principis dels anys 80. La pel·lícula, La història interminable, es va estrenar el 84. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: És la una.
3: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 18 graus a Badalona i aquestes són les notícies destacades del dia. A la ciutat de Badalona s'han aturat tots els desnonaments. Fons judicials s'informen d'aquesta situació, que és conseqüència de l'entrada en vigor ahir dels dos reials decrets d'habitatge publicats al BOE dimecres. Es tracta de normes molt similars a les que va derogar el Congrés dels Diputats ara fa una setmana, popularment conegudes com a decret Mari Carmen. Es dona el fet que, un cop dissoltes les Corts amb la convocatòria d'eleccions generals, la ratificació queda en mans de la Diputació Permanent, formada només per 68 diputats, i la presidenta del Congrés. En aquest òrgan, el govern tenia assegurats els suports pel primer dels decrets. D'aquí la suspensió dels desnonaments, perquè el text del primer decret preveu 2 anys de protecció als desnonaments fins al 2030. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i fins les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns vinent. La previsió és que la mobilitat augmenti cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i l'excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. D'altra banda, la Divisió de Trànsit els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, desplegaran un dispositiu de mobilitat. I en esports, el Vilanova, amb un partit menys a la classificació, posarà a prova aquest diumenge el bon moment que viu el Badalona. Serà un enfrontament especial pel tècnic escapolat Genís Sanpietro, que la temporada passada dirigia el conjunt del Garraf. Amb el bon record que va deixar el darrer enfrontament contra el Sant Cristóbal ara fa 2 setmanes a la travessera de Montigalà, el Badalona torna a aquest escenari en un partit de màxima exigència contra el Vilanova. El tècnic escapolat s'enfrontarà al seu exequip, malgrat que tingui diverses cares noves, com també els jugadors escapolats Yahir i Pol Gimeno, que també jugaven amb els del Garraf el curs passat. El Badalona vol continuar tenint una línia ascendent davant d'un rival que arriba amb molta empenta i que en el seu segon any consecutiu a tercera vol tornar-se a classificar per disputar el play-off d'ascens i per aconseguir-ho disposa de prou arguments i potencials. Escoltem el tècnic Genís Sanpietro.
6: Aquest any hem fet una mica més d'inversió econòmica també. Els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
5: El maig entre el Badalona i el Vilanova jugarà diumenge a les 6 de la tarda al camp de travessera de Montigalà i es podrà seguir per Radio Ciutat.
7: 9 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.

Divendres 9 d'octubre, avui programa molt carregadet, com cada divendres, amb la prèvia de tot el que ve aquest cap de setmana, començant pel retorn del futbol de primera divisió masculina. Avui obre la jornada, vuitena, l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga, l'actual cué de la Lliga. A les 9 del vespre en farem la prèvia, evidentment. També mirarem d'escoltar ja en directe Hansi Flick a la prèvia del Barça-Getafe de demà a la tarda a l'Spotify Camp Nou. Molt futbol, com dèiem, però també bàsquet, perquè avui també tenim Eurolliga masculina per al Barça, al Palau, rep els Alguiris en la quarta jornada d'Eurolliga masculina, com dèiem. Ahir en handbol el Barça va guanyar a la Champions, al Palau també al Dinamo de Bucarest, i avui obre la jornada de Sobal al Granollers, també el dia en què comencen les prèvies de la Champions, de femenina de waterpolo en aquest cas, amb Terrassa, Sabadell i Catalunya, i també de la Eurocup masculina, també de waterpolo, amb l'equip masculí del Terrassa. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
1: Bon dia, Martín.
0: En futbol, avui torna la Lliga a la primera divisió masculina, ho dèiem ara, amb el partit de l'Espanyol.
1: Sí, el conjunt perico visita el camp de l'actual CUE, el Màlaga, per obrir la vuitena jornada de la Lliga. Torna a la convocatòria, després de 9 mesos, el capità Javi Puado, que va passar per quiròfan a principis d'any per operar-se del genoll. El partit serà a les 9 del vespre.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Spotify Camp Nou al Getafe.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia, a més de Rafinha, que ha fet part de l'entrenament amb el grup. També hi haurà de gestionar l'acumulació de minuts d'alguns internacionals que han anat aquestes dues setmanes amb la seva selecció. El partit, recordem, serà demà a 6:45 de la tarda.
0: De fet, Flick acaba de comunicar, just ara estem escoltant una roda de premsa prèvia, que Rafinha no jugarà ni demà ni tampoc contra el Galatasaray per prevenció, ha dit Flick. El Barça, que avui ha acomiadat també a Pedro Rodríguez.
1: El canari de 39 anys ha protagonitzat aquest matí l'acte de comiat del futbol professional a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, acompanyat d'excompanys com, per exemple, Carles Puyol, Xavi Hernández i Sergio Busquets, que li han dedicat a parlaments. Pedro ha afirmat la seva voluntat de continuar lligat al futbol. El palmarès del ja exjugador inclou 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 4 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de clubs, a més del Mundial i l'Eurocopa amb la selecció espanyola i una Premier League i una Europa League amb el Chelsea.
0: De passat a futur, el Barça ha fet oficial avui també la renovació de Xavi Espart.
1: I el club ha comunicat que ha arribat a un acord amb el jugador format al planter per ampliar-li el contacte per 2 temporades més, fins al 2030.
0: En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça.
1: Els blaugranes afrontaran el primer dels 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca els Alguiris Lituà, en partit corresponent a la quarta jornada d'Eurolliga, per buscar la tercera victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. El Barça recupera Josh Nebo i Tosan Ebomuan, però perd a Justin Minaya amb una petita lesió. El partit començarà a 8:45 del vespre.
0: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, ahir es va completar la segona jornada.
1: Amb una nova derrota de l'Espart Girona 83-89 a Fontejau contra un Azul Marino Palma, equip construït per lluitar pel títol i que va ser superior en tot moment a les gironines. En canvi, ahir el Cadí La Seu va sumar el primer triomf del curs a l'estrena a casa al Palau d'Esports de La Seu. Les urgellenques van superar el Leganés, un dels equips revelació, 70-60.
0: En handbol, nova victòria del Barça ahir a la Champions masculina.
1: Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular per 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 a la competició europea.
0: El Barça, que torna a jugar diumenge, partit de Lliga Sobal a la pista del Via de Aranda, abans de viatjar cap a la capital romanesa, precisament per enfrontar-se dijous que ve de nou al Dinamo. I a l'inici de la segona volta, en aquest cas de la fase de grups de Champions.
1: I també a la Sobal, avui obre la cinquena jornada el partit del Freaking Granollers, que visita la pista de Ciudad Real a partir d'un 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, des d'avui fins diumenge, juga la fase prèvia de la Champions femenina, amb 3 equips catalans.
1: El grup D, amb seu a Sabadell, a Can Llong, i tenim l'anfitrió, Sabadell i el Terrassa. Els altres dos equips del grup són el Dong Neerlandès i el Lilla Francès, rivals de Sabadell i Terrassa avui respectivament en els primers partits. I a les 7 jugarà el Sabadell Dong a 8:45 al Terrassa, Lilla, i el grup C jugarà el C o no C a la màxima competició continental al Catalunya, que debuta aquesta nit contra l'anfitrió, el Glifada Grec, a partir d'un 9:15 hora catalana.
0: D'altra banda, en categoria masculina, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup de waterpolo.
1: Amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica a Montenegro, els ballesans debuten aquest vespre contra el Primorç croat a 7:45 del vespre.
0: També avui, per cert, el Barceloneta recupera un partit de Lliga, la divisió nord masculina de waterpolo, rebent a partir de 8:45 al Cavalla de Ceuta. I acabem amb judo perquè la lleidatana Ai Sunoda, de 24 anys, s'ha proclamat campiona del món a la categoria menys 70 quilos.
1: És el millor èxit de la seva carrera després de superar la final a l'austríaca Micaela Polleres, doble medallista olímpica. Sunoda, que havia estat cinquè en els Jocs Olímpics de París i també al Mundial de Budapest del 2025, ja havia guanyat 2 ors mundials en categories de formació. És la segona medalla de la delegació catalana al Mundial de Bakú, després de la plata que va aconseguir el lluitador de canonja David García Torné dilluns en la categoria de menys de 66 quilos.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Sí, serà des de 8:45 del matí, ben aviat, que es podrà seguir en directe a la Radical Swim 2026. És la 7a edició de la travessia de Llafranc i Calella de la Palafrugell amb les seves 3 distàncies, la de 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. Quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Tot això demà dissabte, diumenge més futbol i també hoquei patins.
1: Serà a la 1 del migdia la xarxa Més, que es retransmetrà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedella, Vigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, ja a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Divendres 9 d'octubre, 11 minuts passen ja de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui, després de 20 dies d'aturada, més de 20 dies, de fet, torna la Lliga a la primera divisió masculina i ho fa amb el partit de l'Espanyol. Ara en parlem, abans però escoltem en directe l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que compareix a aquesta hora a la prèvia del partit contra el Getafe de demà al Camp Nou.
1: Para jugar en esa posición. Si se lo ha planteado y si le ve con condiciones a Bernal para jugar en el futuro en esa posición de central.
2: De vegades juga en aquesta posició a l'entrenament, però no l'hem vist en aquesta posició. Crec que també per un jugador jove amb tant de talent és bo que jugui en una posició, que millori, que agafi confiança, i ho està fent molt bé en els darrers partits i estic molt content que jugui a aquest nivell. És a dir, que no m'ho plantejo, però podria ser una opció per jugar com a central.
0: Hansi Flick en directe parlant sobre la posició de Marc Bernal, tenint en compte que té molts migcampistes i no tants centrals. Per exemple, el Flick que ha confirmat que Rafinha no jugarà ni demà contra el Getafe ni tampoc dimarts vinent en la tornada de la Champions contra el Galatasaray a Turquia. El davanter brasiler, que recordem es va lesionar amb la seva selecció en un dels dos amistosos que va jugar a Austràlia, en principi no tenia res, però Flick ha volgut ser prudent i en aquest cas no viatjarà, com dèiem, ni jugarà demà al Camp Nou, ni viatjarà tampoc a Turquia. Aquest Barça-Getafe, com dèiem, demà a 6:45 de la tarda. Avui mateix ja l'Espanyol obre la 8a jornada al camp del Màlaga, l'actual QE i l'únic equip que encara no ha guanyat a primera divisió. Avui, a més, podria reaparèixer el capità Javi Puado, que torna a una convocatòria de més de 9 mesos després. Ahir a la prèvia, si escoltàvem aquí en directe, l'entrenador Perico Manolo González va haver de respondre molt sobre si se sent o no pressionat després de les males sensacions dels dos últims partits.
3: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el castig. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, amb aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: En aquest mateix sentit, el tècnic demanava calma a l'entorn, tot i que acceptava les crítiques.
3: Quan un equip perd, com vam perdre el dia de l'Eix, és que és normal que hi hagi crítiques. És que jo mateix estaria empipat seguint aficionat a l'Espanyol. Llavors, has de saber conviure amb això. Igual que quan la cosa va bé, t'agrada que la gent et vingui i et digui que està molt bé, quan va malament has d'estar preparat. El que sí que dic, que torno a dir el mateix, que és aviat que estem molts equips en una situació semblant a nivell classificatori i nosaltres el que volem és que les sensacions de l'equip siguin millors que l'últim dia. Però després que penso que s'ha de tenir una mica de calma i no engegar-ho tot o no fotre-li foc a tot en dos dies.
0: I un últim document de l'entrenador Perico, més a moda d'anècdota, quan li preguntaven per com havien tornat els tres internacionals que han anat amb les seleccions aquesta aturada, especialment el davanter andalús Roberto, que ha debutat amb la selecció espanyola absoluta.
3: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot. Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja et dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat. Javi al principi no, però ara ja està perfecte.
0: Manolo González sent Manolo González un cop més. Avui a les 9 a la Rosaleda aquest Màlaga espanyol. El Barça rebrà, com dèiem, demà 6:45 al Getafe a l'Spotify Camp Nou. La Lliga F, recordem, s'atura aquest cap de setmana pels compromisos de seleccions. Demà juga una amistosa als Estats Units la selecció espanyola amb 6 catalanes i 4 jugadores del Barça a la llista. I a la segona masculina demà obre la 9a jornada el partit del Sabadell a Ceuta. El conjunt requinat que, ja ho explicàvem ahir, haurà de fer front més enllà del rival al llarg viatge amb parades intermitges. Avui fan nit als Jazires, de fet, i demà un virus que ha afectat en els últims dies alguns jugadors. L'enfrontament demà 4:45. Ràdio Sabadell, Edu Garriga.
4: Atenció, perquè un nou contratemps s'ha interposat en el camí del centre d'esports. Aquest cop en forma de virus, que ha afectat diversos jugadors del vestidor. La llista de baixes, doncs, és incerta. I tot per visitar un equip que, tot i ser penúltim, ha mostrat símptomes de recuperació. Els 5 punts que té els ha sumat en els darrers 3 partits. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, ho té clar.
5: Sobretot, hem de competir molt bé, estar dins del partit en tot moment, evitar cometre errades no forçades, intentar que siguin ells els que les puguin cometre i sobretot, doncs, en aquesta línia competitiva, veure on està l'oportunitat per acabar podent fer que el partit caigui de la nostra part.
4: Demà, a 4:45 de la tarda, s'obrirà la 9a jornada de la Lliga Hypermotion a l'Alfonso Muro.
0: Gràcies, Edu. El Girona tancarà aquesta jornada a Tenerife dilluns. Més futbol. A la primera federació masculina, el Nàstic demà visita el camp del CUE, el Juventud Torremolinos, amb l'objectiu de retrobar-se en la victòria després de tres derrotes consecutives. Escoltem el tècnic grana, Xisco Campos.
6: No depèn de nosaltres el que passi allà. Nosaltres hem d'estar pendents de la nostra, d'intentar donar la millor versió nostra i a partir d'aquí serem competitius. El que passi allà no depèn de nosaltres, però està clar que venen d'una setmana difícil i tindran una reacció, i està clar que encara que sigui un equip que està a la part baixa, crec que és un equip que sempre té ocasions, que té un joc molt alegre i que té jugadors als darrers metres que apreten bastant.
0: Demà a 4:45 de la tarda aquest Torremolinos Nàstic, diumenge jugarà a l'Europa, que rebla el Jazires a Can Dragó, i dilluns al Sant Andreu tancarà la jornada al camp de l'Hèrcules. A la segona federació masculina demà hi ha dos partits al grup 2 amb presència catalana. A les 4 juga el líder, el Barça Atlètic, que rep a la Societat Deportiva Logroñés el Johan Cruyff. A les 6 jugarà el Manresa, també a casa, contra el segon classificat, el filial d'Osasuna. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: L'objectiu del conjunt dirigit per Sergi Trullàs és sumar la primera victòria a casa, tot i la complexitat del rival. L'equip arriba amb la moral alta després dels 4 gols i el bon joc mostrat al Baix Camp la jornada anterior. Marc Martínez és el segon entrenador del Centre d'Esports Manresa i avisa de la dificultat del partit.
8: És un equip molt fiable en aquest inici de temporada. Dels 5 partits n'ha guanyat 4. Això ens explica una mica el nivell que estan. És un equip bastant complet, amb jugadors de molt bon perfil ofensiu, ben dotats tècnicament. També trobem mancances en altres aspectes, no? Gent molt jove que a nivell de... que en aquesta mentalitat tan ofensiva a vegades descuida altres aspectes, i nosaltres ens intentarem agafar aquestes coses per intentar fer-los i mals en aquest sentit.
7: El duel serà a les 6 de la tarda, al ser un partit contra un filial de primera divisió. Les entrades seran a 20 euros i els socis les podran obtenir per un valor d'entre 4,5 i 2 euros, ja que el club fa promocions per als seus socis més joves i jubilats.
0: Gràcies, Jordi. Diumenge destaquem dos duels catalans d'aquesta segona federació masculina, el Girona B Espanyol B a les 4 i l'Olot Terrassa, que es podrà seguir a partir de les 6 de la tarda a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: Encara m'espera la resolució d'aquest colabrot entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B, el conjunt d'Oriol Alsina a visitar el camp de l'Olot, i amb un important contratemps, la lesió de Max Marcet, que pateix una ruptura muscular al bíceps femoral, a la part posterior de la cuixa, que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc durant un període estimat d'entre 4 i 5 setmanes. El temps de recuperació estarà condicionat per l'evolució de la lesió. Recordem també que hem de sumar la baixa de Marcos Méndez, que encara ha de complir dos partits de sanció. El Terrassa vol treure's l'espineta i les sensacions dolentes dels dos últims partits, la derrota a Sestao i la derrota també al camp de l'Ebro, i aconseguir 3 punts per continuar en aquesta zona alta de la classificació. A l'Alterrassa, després, partit ajornat, el Terrassa ocupa la 9a posició.
0: Gràcies, Miqui. També es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Demà, el duel de la tercera federació masculina entre l'Escala i la Vilassar de Mar, un dels dos partits del grup 5 que juguen demà. L'altre és el Sant Juan Atlético Moncada, Atlètic Lleida. UA Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
10: L'equip de la capital del Sirià no acaba d'engegar màquines en aquest inici de temporada. L'Atlètic Lleida només ha aconseguit una victòria en els 5 partits disputats i 2 empats. El darrer, el de diumenge passat, al camp d'esports davant la Pobla de Mafumet. Preguntat per si l'equip necessita tornar a sumar de 3, l'entrenador de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, respondía eso.
11: Yo creo que esto pasa por intentar sumar 2 victorias seguidas, intentar que el equipo pueda un poco tener 2 alegrías y tener un par de semanas en las que, bueno, sientan que al menos su trabajo pues ha servido para algo, porque realmente ahora mismo el equipo está trabajando muchísimo y realmente está teniendo muy poco premio en general, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues ir creciendo, esto es lo que toca.
10: A davant els lleidatans tindran a un recent ascendit com és el San Juan Atlético de Moncada, un equip que tot i no jugar el passat cap de setmana porta 6 punts al seu compte particular. L'enfrontament a Moncada i Reixac demà a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després d'una setmana en què va fer més de 11.000 quilòmetres amb 3 llargs desplaçaments, avui inicia un seguit de 4 partits consecutius a casa, al Palau. Per començar, avui toca el Žalgiris lituà, en partit corresponent a la 4ª jornada d'Eurolliga, per buscar la 3ª victòria i mantenir-se a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
12: Crec que tots els partits són molt difícils, perquè tots els equips tenen grans jugadors i grans entrenadors. Tots són perillosos, tots són exigents. Els Žalgiris, per exemple, aquesta temporada tenen una victòria i 2 derrotes, però podrien haver guanyat tots 2 partits. Van tenir una mica de mala sort. van jugar contra un rival molt bo, l'Olympiacos, i el París crec que el podrien haver guanyat. Per tant, van demostrar la seva qualitat i malgrat que tenen un parell de jugadors nous, tenen una plantilla molt bona, un molt bon equip, ben equilibrat tant en el joc interior com en l'exterior, així que serà un gran repte per nosaltres.
0: El Barça recupera Josh Nebo i Tosan Ebumuan, però perd Justin Minaya amb una petita lesió. Aquest Barça seguidis avui a 8:45 del vespre. I a la Lliga Femenina es va completar la segona jornada amb una nova derrota de l'Espar Girona, que encara no ha guanyat cap dels partits oficials que ha jugat. 4, si comptem la Lliga Catalana, ahir 83-89, a Fontejau contra un Azul Marino Palma, que s'ha construït per lluitar pel títol i que va ser clarament superior. Un enfadat Roberto Íñiguez volia extraure les coses positives, però es queixava i molt, sobretot de les seves interiors i del treball en el rebot.
13: Yo tengo que trabajar, animarles, decir que estoy contento del esfuerzo, positivizar las cosas que hemos hecho bien, y ya está. No hay más. No, aquí no hay recetas mágicas. Recuperarnos porque hay gente que se ha dado una paliza tremenda para el domingo y ya pensar en el domingo y ya está. Y el domingo ahora es el partido importante. El más importante es el que está. Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Que es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir. Però creo que también viene del esfuerzo, de la falta de final de energía de muchos jugadores.
0: A segona desfeta de l'Unió a la Lliga, en canvi ahir el Cadí la Seu va sumar el primer triomf del curs. En l'estrena a casa, al Palau d'Esports de la Seu, les urgenques van guanyar el Leganés, un dels equips revelació, 70-60. Ràdio Seu, Joan Inés de Cervera.
14: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
15: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. Me agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
14: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona i mateix.
0: Gràcies, Joan Ignasi. En handbol, nova victòria del Barça ahir a la Champions masculina. Els blaugranes van superar en un partit un punt irregular, 34-27 al Dinamo de Bucarest i sumen el 3-3 a la competició europea. Escoltem l'entrenador Carles Ortega.
16: Yo no sigo un partido con el altibajos. No hemos estado estable todo el partido. El equipo después de la derrota del otro día todavía no estamos acudiendo. Era importante los dos juntos, sin duda. Hemos sacado nada mete, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en Spautorham, me satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que apretar mucho, pero hay camino por representar.
0: El Barça torna a jugar diumenge a partit de Lliga Sobal a la pista del Via de Aranda. També a la Sobal, avui mateix obre la cinquena jornada al partit del Friking Granollers, que visita la pista del Ciudad Real a partir d'1:15 del vespre.

0: I acabem amb waterpolo. Des d'avui fins diumenge juga la fase prèvia de la Champions femenina amb tres equips catalans. El grup D hi ha a seu a Sabadell, a fet a Can Llong, i tenim l'anfitrió al Terrassa i al Sabadell i també al Terrassa. Els dos equips del grup són els altres dos equips són el Dong neerlandès i el Lilla francès, rivals de Sabadell i Terrassa avui respectivament. El grup C jugarà el seu no sé la màxima competició continental al Catalunya, que ha debut aquesta nit contra l'anfitrió del seu grup, el Glifada grec, a partir d'un quart de 2 de la nit hora catalana. D'altra banda, en categoria masculina, aquest cap de setmana també tenim prèvia d'Eurocup, amb el Terrassa jugant-se la classificació a Podgorica a Montenegro. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Després de sumar 5 victòries en els 5 primers partits de la competició de Lliga, el Club Natació Terrassa masculí, l'equip de Sergi Mora, viatja a la capital de Montenegro, a Podgorica, per disputar la fase de grups d'aquesta competició. El rival seran el Primorje croat, el Budućnost de Montenegro i el Mana hongarès. Un Sergi Mora que parla la motivació amb la qual l'equip afronta aquesta competició.
2: Crec que l'equip arriba bé. Crec que hem gestionat bé els descansos, sobretot, amb una plantilla que al final tenim 14 jugadors. Crec que els descansos és el més important per poder afrontar aquestes fases dels partits. Però, com has dit abans, el fet de jugar dobles jornades a la Lliga també ens ha permès entrenar, entre cometes, una mica el que ens passarà aquest divendres, dissabte i diumenge.
1: Doncs fase de classificació amb aquests tres partits. Recordem, s'enfrontaran al conjunt del Primorje croat, el Budućnost de Montenegro i el Mana hongarès.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 18 graus a Badalona i aquestes són les notícies destacades del dia. A la ciutat de Badalona s'han aturat tots els desnonaments. Fons judicials informen d'aquesta situació, que és conseqüència de l'entrada en vigor ahir dels dos reials decrets d'habitatge publicats al BOE dimecres. Es tracta de normes molt similars a les que va derogar el Congrés dels Diputats ara fa una setmana, popularment conegudes com a decret Mari Carmen. Es dona el fet que, un cop dissoltes les Corts amb la convocatòria d'eleccions generals, la ratificació queda en mans de la Diputació Permanent, formada només per 68 diputats, i la presidenta del Congrés. En aquest òrgan, el govern tenia assegurats els suports pel primer dels decrets. D'aquí la suspensió dels desnonaments, perquè el text del primer decret preveu 2 anys de protecció als desnonaments fins al 2030. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i fins les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns vinent. La previsió és que la mobilitat augmenti cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i l'excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. D'altra banda, la divisió de trànsit de els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, desplegaran un dispositiu de mobilitat. I en esports, el Vilanova, amb un partit menys a la classificació, posarà a prova aquest diumenge el bon moment que viu el Badalona. Serà un enfrontament especial pel tècnic escapolat Genís Sampietro, que la temporada passada dirigia el conjunt del Garraf. Amb el bon record que va deixar el darrer enfrontament contra el Sant Cristóbal ara fa 2 setmanes a la travessera de Montigalà, el Badalona torna a aquest escenari en un partit de màxima exigència contra el Vilanova. El tècnic escapolat s'enfrontarà al seu exequip, malgrat que tingui diverses cares noves, com també els jugadors escapolats Yahir i Pol Gimeno, que també jugaven amb els del Garraf el curs passat. El Badalona vol continuar tenint una línia ascendent davant d'un rival que arriba molt empenta i que en el seu segon any consecutiu a tercera vol tornar-se a classificar per disputar el play-off d'ascens i per aconseguir-ho disposa de prou arguments i potencials. Escoltem el tècnic Genís Sampietro.
3: Aquest any han fet una mica més d'inversió econòmica també. Els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
2: El maig entre el Badalona i el Vilanova jugarà diumenge a les 6 de la tarda al camp de travessera de Montigalà.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: amb Xavi Ballesteros.
1: Avui parlarem sobretot de la plantilla del Joventut, del debut de la penya femenina en pallissa contra el València B, del partit no jugat contra el Montblanc Andorra, les pluges que continuen. També avui, aquí dijous, la tertúlia està plovent a fora, però nosaltres aquí aguantem, això no ens atura. Juan Morales, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Amb nosaltres també avui el Jaume Sala, entrenador del Júnior de la Penya, també entrenador de Minguella masculina Supercopa. Jaume, benvingut.
3: Gràcies, Xavi.
1: Per parlar del planter de la penya i el Ferran Govern, el Magui.
4: Bona nit.
1: Molta aigua de pluja, però poca de patir de vela.
4: Gens, res.
1: No hi ha vent.
4: No hi ha activitat. No, està tot suspès de moment.
1: També. Perquè si plou, no podeu...
4: Si és un campionat important, encara que plogui, sí, però si hi ha aparato elèctric és complicat.
1: Ah, aparato elèctric. Són una miqueta així, eh? Si no, si bueno, plou i... En fi. Anem a parlar de la penya, perquè es va haver de suspendre aquest partit. Juan, explica'ns una miqueta com es va viure, perquè, clar, aquestes coses a vegades són bastant incòmodes. Vau haver de decidir 2 hores abans, evidentment aquí, condicionat per la Generalitat, no? Perquè és el qui, al final...
2: Bueno, esto es una cascada. Nosotros al final no tomamos ninguna decisión. La Generalitat emite un decreto, ¿vale?, suspendiendo toda actividad. El Ayuntamiento de Badalona también. Y entonces, bueno, como el final del partido, lo cual quiere decir la salida de todo el mundo del Olympic, iba a coincidir con el inicio de esta restricción de movilidad, pues la CB toma la decisión de posponer el partido.
1: El partit contra l'equip del Ney, d'Israelia, també van saltar les alarmes en els mòbils perquè havia de ploure. En algún momento has va a plantear, ostras, ¿podría?
2: No, pero es que es una diferencia. Una cosa es el S-Alert, ¿no?, que a ti te mandan conforme tienes que tener precaución y tal, y otra cosa es un decreto limitando la movilidad. Son rangos diferentes.
1: Sí, claro, una cosa es...
2: El S-Alert del martes, claro, lo que afectó es que vino muy poca gente al Olympic.
1: Claro, pero es que hi havia molta gent, Juanan, que ens demanava, escolta'm, però suspèn o juga, i al final amb aquesta incertesa la gent que fa, doncs en quedo. En tot cas, debut... Jaume, important també començar guanyant en una competició amb un format molt curt.
3: Sí, sí, totalment. Jo crec que no és fàcil aquests partits, com ha dit el Juan, també amb una mena estrany per tot el que va suposar l'alerta, però jo crec que és molt important guanyar, i crec que la imatge de l'equip va anar de menys a més, i és superbé, la veritat.
1: Jaume, l'any passat estaves en dinàmica júnior i equip U22, enguany només amb el júnior en quant a primer entrenador, i veiem que la competició europea van haver-hi minuts per Diego Niebla, també va jugar... Torres, és una competició on creus que poden tenir un minut aquests jugadors que tu coneixes bastant bé?
3: Sí, jo crec que els dos estan preparats per participar sempre que el Dani ho consideri, que per això està a l'U22 i per això els jugadors també aposten per estar amb nosaltres, i jo crec que tenen el nivell suficient com per ajudar, com ja fan els entrenaments, i que estan preparats per sumar, i ells després han d'aprofitar aquests minuts, no?, i han de ser conscients de la oportunitat que tenen, però jo penso que segur que al llarg de la temporada també, doncs, malauradament, sempre hi ha lesions o baixes, i segur que poden participar i fer-ho bé.
1: Perquè tu que els has viscut el dia a dia, no?, de compaginar dos equips, és difícil pels joves dir, escolta'm, no, aquí també s'ha de treballar amb el júnior o amb l'U22.
3: Sí, és complicat, també va molt... Suposo que la personalitat de cada jugador és diferent, però és veritat que l'any passat, per exemple, tant el Diego com l'Adrián, per circumstàncies, van haver d'estar apartat de la dinàmica U22 júnior i estar molts dies seguits amb la CB. Llavors, bueno, quan tornen, doncs, evidentment no és el mateix, però bueno, jo crec que són molt conscients que d'on ho han de fer bé, i no hi ha cap inconvenient això, ho entenen ràpid, però sí, segur que és un procés que han d'anar aprenent.
1: Crec que l'Adrián ha fet una molt bona pretemporada, també va estar amb la selecció espanyola guanyant medalla, i el Diego Niebla, que ja el coneixem, que és un jugador molt, molt de talent. No? No sé si tu també creus que són dos elements importants, sobretot se n'ha parlat molt del Diego, no?
3: Sí, l'Adrià Llore, que me la vaig poder veure i parlar amb ell, i li vaig dir amb ell, no? Vull dir, crec que ha fet un pas i el veig molt més madur, molt més home jugant, també entrenant, crec que és molt regular en l'esforç i en fer-ho bé els entrenaments, que és on realment ell ha de destacar, i el veig molt bé, com tu dius, i el Diego sí, té un talent... Bueno, molt, molt elevat, la veritat que té molta facilitat per fer moltes coses, sobretot a nivell ofensiu, i que a mesura que vagi vivint experiències amb el primer equip segur que va creixent també en aquest aspecte més de personalitat i de madurar, però sí, és un jugador, jo crec que amb molt bona pinta.
1: Mangui, la FIBA Champions League, aquesta competició que la penya, tot i que evidentment el que es parla és de fer un pas més i per tant ser la feina fort, des d'aquí el que demanem és, ostres, és una molt bona oportunitat per intentar, doncs, arribar molt lluny. És cert que en competició, aquesta competició, la primera fase, et pots trobar equips desconeguts, no? Hi havia, van jugar només 8 jugadors, dels 8, 7 americans. Costa, a vegades, que Juan, em deies que la pluja no va ajudar a sobre, no? Passant aquestes coses.
4: Hi ha masses competicions, ara. Masses partits, masses competicions, hi ha moltes coses. Jo ahir em vaig estar mirant els resultats una mica per sobre de la BCL, i jo ja tinc tres finalistes de la Finalfour. Jo ja tinc tres finalistes.
1: Has fet amb el Juanan?
4: Em falta el quart, que encara m'haig d'això, però en principi ja en tinc tres, que són el Unicaja, el Joventut i el Múrcia. Jo crec que aquests tres equips estaran a la Finalfour. Ja t'ho dic al mes d'octubre, per lo que he vist, les plantilles que he vist i tot lo que he vist. La ECA d'Atenes també hi és, però jo no crec que aquest any amb el fitxatge estrella de l'Hortel juguin la Finalfour. Em sorprendria, però bueno, el jugar només un partit cada 15 dies igual això, però en principi, per lo que he vist, i els resultats d'ahir, ahir en Múrcia, per exemple, va passar per sobre Varese, els va guanyar de 30.
1: Zibona va guanyar de 20 a Galatasaray, eh?
4: Qui?
1: Zibona a Galatasaray, que ha fitxat tot i més, eh? Vull dir que...
4: No, i el Xolet també va guanyar fora, per això et dic, però Múrcia els vaig veure diumenge jugar contra el Barça, i ahir, en aquest de Varese, que és un equip de la Lliga Italiana, que no és un equip punter, però és un equip per estar dels 8 primers de la Lliga Italiana, els van passar per sobre. Quan no, i la Màlaga ja no et dic que van guanyar de 40 a camp dels lituans.
1: Sí, sí, sí. A veure, allà hi havia 20 persones, al públic, mirant el partit. Juan, és una competició que l'any passat ens vam quedar amb el regús, i és una assignatura pendent. No sé si estàs d'acord. No sé si també coincideixes amb el Mangui, no?
2: Bueno, no.
1: Tiempo al tiempo.
2: No coincido con él. Yo creo que no hemos visto nada de los equipos todavía.
1: Estic content perquè feia molt temps que estàveu coincidint massa.
2: Sí, sí.
1: I això em preocupava.
2: Bueno, él le ha llamado a Chus. Chus le ha dicho lo que tenía que decir.
4: No, yo no.
2: No, yo creo que todavía no hemos visto nada de los equipos no, para poder ser tan categóricos. Yo creo que, hombre, lógicamente, solo por nivel de la Liga, los equipos españoles claramente tienen, ¿no?, esta condición de aspirantes, ¿no?, a estar en la Final Four. Pero bueno, hay que jugar y hay que ver que luego siempre hay... Tú tienes un mal día y hay un equipo que no te esperas y de repente empieza a ganar partidos. Y es una competición que exige estar concentrado todos los días porque las cosas van muy rápido y de repente pierdes factor cancha y después es muy difícil. Entonces, bueno, vamos a ver, el otro día no jugamos nuestro mejor partido, sin duda, pero lo sacamos adelante, que era de lo que se trataba, y ya está.
4: Escolta'm un moment, tornant al tema de l'Andorra aplaçat...
1: Del teu club?
4: Sí, no, ex-club.
1: Que juga dimecres vinent, recordem? Sí. Dimecres vinent.
4: Tinc una pregunta del Juan. He llegit que el base s'ha fet mal al...
1: Rafa Luz.
4: Llavors, imagina't que fitxen un base aquesta setmana. En principi, dimecres no podria jugar, però com que la Federació i l'ACB miren cap a l'altre cantó...
1: No hi havia acte.
4: Eh?
2: No, pues es que esa es la diferencia entre un partido que ha empezado y el que no. O sea, ese partido, es con las normas del día en que se juega el partido. Entonces, ellos sí.
4: No, pero, a ver, aquest senyor, el fitxatge que vingui, aquest dia no estava tramitada la fitxa.
2: No, pero imagínate que Yannick Crack se recupera y lo podemos tener en el partido. También, como ese día estaba de baja, no puede jugar ese partido.
4: Si té la fitxa federativa, sí, pero si no té fitxa federativa, no pot jugar.
2: En fin, no quisiera meter la pata, pero yo creo que lo que marca es si ya hay acta de partido, no. Correcto. Si hay acta de partido, tú tienes que ir con los que estaban en el acta, y si se te ha lesionado alguien, mala suerte,
4: si
2: ha recuperado alguien, mala suerte.
4: Llavors passa com va passar en València, que un jugador va jugar les dues jornades, la mateixa jornada, en dos equips diferents.
2: No, però això són circumstàncies diferents.
4: No, circumstàncies no. Imagina que avui rescindeixen el contracte d'un base a Lugo o a Manresa, fitxa per l'Andorra i resulta que juguen la mateixa...
2: No, eso seguro que no. O sea, eso no...
4: Ha passat, això.
2: Això ha passat i ha sido motivo de impugnació.
4: I no ha passat res.
2: No, bueno. Hòstia, Mangui, de veritat.
4: Clar, és que no ha passat res.
2: Tu i tu paranoia.
4: No, que no ha passat res.
2: O sea...
4: No,
2: ellos pueden fichar un jugador que no haya jugado esa jornada en el equipo ACB y lo pueden inscribir.
1: Perquè quedi clar, no hi havia acte obert i, per tant, quan hi havia acte, es poden jugar tots els jugadors que es presentin en el partit. Dimecres de la setmana vinent també serem, evidentment, per explicar-ho. La temporada passada, Juana, et va tocar viure un capítol una miqueta surrealista amb la megafonia, amb el marcador, i ara hi ha hagut unes pluges on el Palau Olímpic ha aguantat, i per tant, igual que quan no aguanta, ho expliquem.
2: Home. Sí, nosotros a nivel de instalación podríamos haber jugado el partido sin ningún problema. Pero bueno, que está fantástico, pero que es nuestra obligación, o sea, que es lo que hay que hacer, tener la instalación lista para jugar, sean cuales sean las circunstancias, ¿no? Entonces, el día de Unicaja nosotros tuvimos un problema nuestro y no tuvimos el pabellón listo para jugar, y el otro día pues lo estaba como tiene que estar siempre.
0: Veurem, doncs, evidentment, aquest partit dimecres vinent, però diumenge, Baskonia-Penya. Amb una situació, la Galbiati, que ve de guanyar, que van líders. Mangui, això de Galbiati i de Perasovic se'ls pot complicar, eh?
4: Bueno, jo els vaig veure. Vaig veure el partit de diumenge contra el Girona i vaig veure el partit de divendres contra l'Armani, els dos partits. I la veritat és que han fet un canvi, han fet un pas endavant amb el brasileño, amb el pivo brasileño que han fitxat. I la veritat és que m'ha sorprès molt el jugador dominicà que estava a Unicaja, que no va quallar.
0: Chris Duarte, eh?
4: Coses que passen, que no saps per què a Màlaga no va haver ni manera de que funcionés. I els dos partits que li he vist, la veritat és que m'he quedat sorprès, sobretot de la serietat.
0: Sí, va
4: que juga, per ser...
0: Talent en té de sobre, sí, però, bueno, venia de l'NBA, vull dir que...
4: De totes maneres... Segueix sent un equip atípic, no? O sigui, un equip de molts 1 contra 1 i molts de 21, i, bueno, doncs... Pues,
2: sí, sí, però jo crec que con el perfil d'entrenador que tienen, sí, que és capaç d'aglutinar-les, no?, con un objectiu comú, sí, sí, jo crec que talento tienen, eh?
4: Para... Girona, en vez de ser els Lakers, van ser els de la G-League. Van ser els de la G-League.
0: De 40, eh? De 40 d'emprada. És cert que va haver-hi tot el viatge, que van dormir a Saragossa, tot plegat, però, home...
4: ni que haguessin anat a Moscou amb autocar. O sigui, tota la vida, jo quan anava a jugar a Vitoria anava amb autocar i anava al Tirón, eh?
2: Bueno, i va ser el dia antes.
4: Eh?
2: El dia antes.
4: Sí, però aquí van dormir a mitjà de camí a Saragossa. Sí. O sigui, de Saragossa a Vitoria hi ha 3 hores com a molt, no?
2: Sí, jo per dormir en Saragossa ja quasi tiraria.
0: Sí, jo no vaig pensar el mateix.
2: I llegues allí i ja dormes. Però bueno, estoy seguro que los prepas de Girona, que ara són les persones que més poder tienen en los clubs con mucha diferència, entendieron que eso era lo mejor.
4: Imagina't ara, imagina't com vagin a la tornada a veure el Conde Dràcula aquí a Bucarest, que tenen que anar.
0: Jaume, juguen contra la Baskonia, la penya...
2: Bucarest no és tierra de vampiros, eh? Bucarest no és Transilvània, sí, sí.
4: És més arriba, és més arriba, és on jugava...
0: On la penya ja es va trobar aquesta temporada amb el Baskonia, aquí la Supercopa. Com pot variar això? Perquè fa tot just menys d'un mes. Com...
3: Bueno, suposo que... Dius en respecte al partit,
0: sí,
3: el que
0: sí,
3: es pot trobar.
0: Sí, clar.
3: Bueno, jo crec que al final el ser de Supercopa un torneig ultracurt i amb l'ambició de guanyar-lo, com es va demostrar, es va preparar molt aquell partit, i ara jo suposo que els equips van evolucionant i segur que hi ha coses diferents, però bueno, m'entenc que...
0: Però molt diferents en 2 setmanes?
3: No, molt diferents segur que no, però bueno, també és una etapa de la temporada on creixes, on no és el moment de construir, de posar moltes coses, llavors és més fàcil que hi hagi una evolució de l'equip en quant a tàctica o scouting, el que puguem dir. Però bueno, jo suposo que al final també hi ha uns bàsics i una cosa que l'equip hi creu i que això no canvia i que és com ha de ser, que hi ha una filosofia.
2: A mi, jo crec que hi ha una pequeña diferència, ¿no? Que aunque era, se supone, cancha neutral, Supercopa jugamos en casa. I el domingo jugamos fuera.
0: Sí, però quan, la temporada passada, en el playoff, es va guanyar a Bos Arena,
2: sí.
0: Es va guanyar. També es va eliminar de la Copa, també es va guanyar amb Calgai allà. Vull dir que ara la dinàmica ha canviat en aquests... en els duels Baskonia-Penya, que em sembla que van ser durant 19 anys, potser es va guanyar una vegada, no? Mm. Aquestes coses, per què passen, no?
2: Bueno, yo creo que son muchas veces circunstancias, no quiero decir casualidades, pero casi casi, ¿no? En función de cómo te encuentras el equipo, qué dinámica traen, diferente. O sea, tú imagínate que fuésemos a jugar a Vitoria después de que ellos hubiesen jugado doble jornada de Euroliga con desplazamientos largos, pues no te vas a encontrar al mismo equipo que nos vamos a encontrar el domingo con un único partido de Euroliga y además en casa para ellos, ¿no? O sea, todas esas cosas...
4: ¿Contra qué juegan a casa?
2: Tienen su... Miré que juguen en casa, però...
4: Depèn molt del rival.
3: Besiktas.
2: Besiktas?
4: Sí. Ah, sí, Besiktas. Sí.
3: No. I l'any passat passó que Vitoria viajava de visitante el viernes i llavors van arribar diumenge a l'Olímpic i l'energia amb la que van jugar va ser bastant baixa.
4: No, depèn. Depèn de qui juguessin divendres. Si juguen contra un equip molt punter i de Euroliga i guanyessin, llavors el diumenge surts més relaxat. No? Si, per exemple, si el diumenge a la nit jugar contra el divendres a la nit contra el Panathinaikos o contra un rival molt dur i guanyes, el diumenge, en canvi, si és un rival com el Betxicas, doncs, en principi no sortiràs de campió en el diumenge, no? Sortiràs, no?
2: Hay que jugarlo, ja. En cualquier caso.
4: Sí, però bueno.
0: Cal jugar i, a més també, estem molt pendents de tot el que fa el Joventut, tant femení com masculí, com la base. I avui tenim el Jaume Sala, que està portant el júnior. La temporada passada, amb el Pau Ribas també fent molta feina, i ha debutat i ha guanyat com a primer entrenador. Què et sembla?
3: Molt bé, bueno, content per ell. La veritat que tenim una bona relació i és una persona crec que molt capacitada i bé, tot el que treballem molt conjuntament, per tant, bé, jo crec que l'equip el farà créixer molt i va ser un molt bon partit de la 22 a casa i una gran victòria, la veritat.
0: Estem en el dia que va debutar a Manresa, allò que, allò, sí, amb rabieta, no? De dir, debutes a Manresa, van fer una bona primera part, es van desinflar després,
3: sí,
0: però, home, un exjugador que a més domina molt el que és el club, el joc... estàs a favor, tu? No de Pau Ribas, sinó...
3: No. Estic a favor si la persona que ha sigut jugadora està capacitada i té els coneixements per ser entrenador, evidentment ja estic a favor. És una obvietat que per, doncs, per l'experiència i trajectòria que tenen, doncs tenen més oportunitat d'estar en equips més amunt i els entrenadors fem una altra trajectòria, però això és la realitat, no és ni just ni injust. I sí, jo crec que el veig molt motivat i tenia ganes d'estar a pista, i et dic, jo puc estar molt al dia a dia amb ell, i té aquestes coses d'exjugador, no? D'aquest coneixement d'estar dintre la pista, que no és tan teòric i que és tan important. Llavors intento també empapar-me molt d'aquestes coses d'experiència, de més d'ofici, que són molt importants per fer lectures i per entendre el jugador i per entendre també els partits.
0: Manguis aquelles coses que a vegades veus un jugador i dius, aquest és entrenador.
4: Bueno, hi ha molts jugadors que tenen vocació de... Quan estan jugant ja els veus que tenen vocació d'entrenador, no? I més el Pau, que és un exjugador, que quan era jugador sempre estava pendent de les categories inferiors i sempre estava al dia de tots, resultats, de partits i tot, no? Sempre explico l'anècdota que quan estava al Barça, de jugador, en algun directiu així, quan hi havia algun derbi amb la Joventut i guanyava la Joventut, i ahir us va fer la clenxa, eh? Si vol dir que està... Ja ho viu, no? Ja té la sensibilitat aquesta, no? Ja té la vocació que vol seguir i que li agrada molt.
0: Jaume, tu estàs... podríem dir un boig del bàsquet, perquè també estàs dirigint la Minguella de Supercopa, la Minguella masculina. Felicitats, perquè aquesta setmana heu guanyat. De fet, li vam dir, Mangui, li vam dir, vindràs, va ajornar el partit que jugàvem contra el Barça el diumenge. O sigui...
3: Es va cagar,
0: directament. Però veiem aquí imatges que també vam poder recollir el 5 contra 5. Clar, has de canviar el xip, no?
3: Vaig a canviar el xip molt, sí. L'any passat amb la 22, no perquè érem molt juniors, però bueno, la competició et portava a una cosa més propera al sènior. Doncs, bueno, encara podies fer coses iguals aquest any... per suposat que no, al final ser d'entrada del júnior de la penya doncs implica competir, jugar partits, el que vulguis, però sobretot el creixement del jugador i la filosofia de la penya que tots coneixem molt bé. Llavors sí, és un canvi de xip molt important, no és tant un rendiment immediat ni un rendiment només de guanyar, llavors, però bueno, ho disfruto molt i
4: a sobre li han pres el jugador de franquícia que tenia, que s'ha anat amb un gat.
3: Sí, això sí.
4: Amb un gat ens ha deixat, l'han deixat despullat, no? El Jaume, li van prendre el Mario, sí. El Super Mario.
0: Bueno, tots acaben tornant, eh?
4: Sí.
0: Tots acaben tornant, vull dir que...
4: Jo li vaig dir que es quedés, però no em va fer cas.
0: Va passar amb un gat, va anar a Raúl Aita i va dir... Vine, és molt badaloní. És que això, Juan, ho hem parlat moltes vegades, que la penya és la... Tu dius la màquina i els balcons són els clubs, però és que a mi m'agrada molt que retroalimenti això, no? Vull dir, no només amb ell, parlant del Pau Ribas, no? Entrenadors que, ostres, viuen el que és el bàsquet a Badalona.
2: Bueno, es que ahí está la conversación, ¿no? Y cuando entras en este mundillo, ¿no? Pues todo el mundo conoce a todo el mundo y todo el mundo sabe lo que ha hecho el otro y todo el mundo tiene duelos recientes, futuros y pasados, ¿no? O sea que... Sí, sí.
0: Doncs la Miguella, que està fent una bona temporada de moment, dos victòries, una derrota, bueno, anem seguint, però sobretot avui convidàvem el Jaume Sala perquè el Joventut, el júnior del Joventut, jugarà la fase de classificació per la Final Four de l'Eurolliga. Es jugareu a Múnich, sou 8 equips, entre d'altres Panathinaikos, entre d'altres Maccabi de Tel Aviv, esteu en dos grups de 4, lligueta, els dos primers juguen la final, el guanyador va a la Final Four. Hi ha 4 seus més, una Croàcia, una Bolònia, una altra Viena, i per tant d'aquí sortiran els 8 equips que jugaran aquesta Final Four, júnior. Important perquè els joves... continuïn creixent aquestes competicions o perilloses, perquè són aparadors?
3: les dues coses, jo penso. Tot comporta un perill quan et vas acostant més a les coses, no? Aquesta èlit o semièlit o aquestes coses tan atractives, al final és perillós pel jugador, però per això estan els clubs, els entrenadors i els caps de cantera, per fer entendre al jugador per què hi anem, però, evidentment, poder estar en un escenari com aquest és una cosa només positiva i la veritat que estem molt contents i molt agraïts al club també per l'esforç que segur, la gestió que ha fet perquè la penya pugui tenir aquest escenari. A més, jo crec que és de justícia que un club com nosaltres en els escenaris més top de nivell de formació puguem ser-hi. Però bueno, jo crec que pels jugadors és molt motivant, és un estímul que tenim per la temporada molt gran. La manera que ho van rebre els jugadors quan els vam comunicar, ja ho veus, no? La cara que estan doncs, expectant d'anar-hi. I a més aquest any al júnior tenim una cosa que és molt bona, que és una personalitat i un caràcter individual, però també col·lectiu molt sa, i crec que la gent té molt aquest sentiment col·lectiu i d'anar allà doncs, com un equip, per tant jo crec que serà poc perillós. I ja et dic, la veritat que estem molt motivats i amb ganes de fer-hi un bon paper.
0: De la plantilla, l'altre dia tothom estaven revisant des del dia de l'Open Day la plantilla del júnior. Hi ha dos jugadors de Badalona, ens agraden tots, evidentment, però el fet que siguin de Badalona, l'Humbert Ruiz i l'Izan Pérez, i també un jugador romanès que heu fitxat. Explica'ns una miqueta aquests tres jugadors, que en podem... com els veus? Així resumit, tampoc.
3: Bé, bueno, l'Humbert és el jugador que està més... a part del Diego i l'Adrián, no?, que ja els hem parlat, i algun més d'aquests de Dinàmica U22, doncs dels que més participa amb el primer equip i ja va poder debutar en les dues competicions, a més l'any passat. Per tant, és un jugador que, de tota la vida de la penya, jo crec que amb una projecció doncs, important. A part, és una persona treballadora, amb molt bon caràcter i bueno, una persona que escolta, no?, i que sempre està intentant evolucionar, i és un jugador que pel júnior ha de ser doncs, molt important. Ja ho va ser l'any passat, sent de primer any. A part del Diego, l'Humbert va tenir un pes específic en l'equip, amb molts tirs per ell. I l'Izan i el Sebi doncs són jugadors de primer any, amb molta experiència en diferents situacions, perquè al final juguen campionats d'Europa, no?, amb les seleccions, han jugat ja amb els clubs campionats d'Espanya, etc. I són jugadors que esperem molt, però que són jugadors de primer any, que hem de contextualitzar molt ben estant, però que sí que hi confiem i que treballarem amb ells per ajudar-los molt a veure quin és el seu sostre.
0: Us seguirem, us pressionarem, perquè volem seguir. Ara, Mangui, ha canviat una mica la filosofia. La penya no pot permetre's tenir 15 becats. Yeah. Per tant, s'ha d'afinar molt. Això és complicat, sí, no?
4: Home, molt. Molt, perquè a més hi ha molts interessos. Llavors, encara que tu facis un bon seguiment, sempre hi ha els agents que tiren cap als clubs amics. Llavors, encara que tu li venguis la veritat, pues sempre la gent és el que té l'última paraula, perquè ja tenen gent des de que neixen, no, quasi. Llavors, clar, és molt, molt difícil. Has de trobar uns pares molt ben equilibrats perquè valorin les coses de futur, i no el dia, o sigui, el present, com fan la majoria de gens. Això
0: és important. Anem a parlar del joventut femení, perquè, Juanan, va començar la penya ahir la temporada, aquest partit que també es va suspendre, s'havia de jugar diumenge, amb una victòria de 30 punts de diferència. Aquí sí que no hi ha... bueno, lo important és créixer, lo important és pujar, no?
2: Sí. Sí. O sea, podemos darle todas las vueltas que queramos, pero es lo que hay. El año pasado bajamos por Averas y el objetivo de este año es subir.
0: ¿Cómo has visto el partido? ¿Cómo está el equipo?
2: Bueno, o sea, es una pretemporada muy atípica, porque realmente entre lesiones, visados, retrasos y tal, el equipo ha tenido muy pocas oportunidades de trabajar juntas. Y bueno, ayer en el primer cuarto se notó. La verdad es que el primer cuarto fue horrible, no podemos decir otra cosa. Pero el equipo estaba trabajando y siguió trabajando, y cuando las cosas se hicieron clic, pues realmente yo creo que vimos un poco lo que quiere Fabián, ¿no? Que es un equipo que juega con muchísimo ritmo, con muchísimo físico, ¿no? Rotaciones súper cortas, y hubo un momento que realmente abrumaron al Valencia B absolutamente.
0: Veiem a Irene Broncano, una jugadora d'aquí.
4: Broncano, Santa Coloma, mític Broncano. Bueno, és neboda del mític Broncano.
0: Sí, sí. Una jugadora que ens ha apreciat moltíssim.
4: El seu pare, encara que no jugava, també és molt mític, el Rafael, que també és un personatge molt, molt estimat.
0: Els coneix tothom, el Mangui.
4: Rafael era un personatge molt estimat, el germà de José, de Juan Carlos.
0: Juan, ens queda només un minut, però l'objectiu és pujar, i per pujar has de quedar primer d'aquesta fase regular, o si no, després ja has d'anar a aquesta...
2: A play-off, a play-off.
0: Sí.
1: Hi ha els ingredients suficients o creus que encara s'ha de retocar cosetes o la vas...
2: Te digo un poco lo mismo que te he dicho con la BCL, es muy pronto, ¿no? Hay que ver a los equipos, pero yo creo que si somos capaces de defender y jugar con la intensidad que jugamos ayer, nos pasarán más cosas buenas que malas. Entonces, bueno, no somos los únicos que queremos subir, ¿no? O sea, todos juegan y...
4: Escolta, jo m'he mullat, eh? Ara que es mulli ell. Si a la final fur de la BCL del mes de maig... hi ha l'Unicaja, el Múrcia i el Joventut, em convides a venir, a anar on es sigui?
1: Home, Juan, aquesta és una pressió important, eh? Atenció, eh?
2: Vinga, jo te consigo abono.
4: Vale. Jo em pago el bitllet.
2: Vinga.
4: Vale.
1: Ostres, aquí...
2: Però vamos, no me preocupa porque los abonos que le consiga Chus serán mejores.
1: No,
2: no necesito los tuyos.
1: Estàs parlant del Chus, que ha decidit anar-se'n de la BCL. Ah, no! Està l'Unicaja!
4: És Tenerife, és Tenerife.
1: Ostres, és veritat que s'ha anat a Tenerife.
4: És l'Aniano que s'ha anat, l'Aniano.
1: Ara encara tinc més del Juan. És que estàs enamorat de Chus. Estàs enamorat.
2: Sí, perquè si Chus subís un equipo de Eurocambia, la BCL no vale para nada.
4: No el veus més content? No el veus més content?
1: Home, hem guanyat.
4: Primera victòria de Corunya, patint, eh?
1: Felicitats des d'aquí a Carles Marco, un altre badaloní que...
4: Però patint, patint.
1: I que ha guanyat.
4: A la pròrroga.
1: Fem per posar emoció, home. Fem per posar emoció. I emoció també tindrem la setmana que ve aquí, dijous. Recordeu que hi haurà partits al cap de setmana aquí per la tertúlia paral·lela. Però, bueno, igualment, a Vitòria, diumenge a les 5, el Joventut Femení, que jugarà a Màlaga, i recordem la setmana que ve, dimecres, penya a Andorra. Que hi hagi molta sort, Jaume Sala, amb la Minguella i amb el júnior de la penya.
3: Moltes gràcies, Xavi.
1: Mangui,
4: que ja tens... Cap de setmana tampoc hi ha regat, tinc mono.
1: Tu tens mono i tens una bono a tocar, eh?
4: Sí, no, jo estic convençut, ja.
1: Felicitats per la feina.
5: La tertúlia de bàsquet. Amb Xavi Ballesteros.

0: Arrenca la construcció de la primera promoció de pisos pública al barri de La Pau. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent les obres a través de l'empresa municipal Engestur. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui divendres 9 d'octubre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: Suspesos els primers desnonaments civils a Badalona en aplicació del decret d'habitatge aprovat dimarts al Consell de Ministres i publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat. També us parlarem dels Mossos d'Esquadra, que han detingut 6 persones, 4 d'elles de Badalona, per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum. I us explicarem que el Banc dels Aliments de Catalunya ha presentat la 18a edició del Gran Recapte, dedicada per primer cop al que anomenen noves pobreses, aquelles persones que treballen però no arriben a finals de mes.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent a través de l'empresa municipal Engestur la construcció de la primera promoció de pisos pública al barri de La Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web que comentàvem abans, habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lid 70, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. Pel que fa a les obres, ja s'han iniciat els moviments de terres i excavacions necessàries, l'execució de la fonamentació de l'edifici i la construcció dels murs perimetrals d'interior de parcel·la. Serà a partir de la setmana vinent quan començaran els treballs de construcció d'aquesta nova promoció. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
3: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
0: Previsiblement, abans de finalitzar l'any, s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per Engestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut. En aquest cas seran 19 habitatges en règim de lloguer d'entre 550 i 600 euros. I suspesos els primers desnonaments civils a Badalona. Segons fonts judicials, però, hi ha assenyalaments que encara no s'han suspès formalment i que podrien fer-ho abans de la data

0: de llançament. Pel que fa als desnonaments penals a Badalona, n'hi ha 19 dependents. D'aquesta manera començaria a aplicar-se el decret d'habitatge aprovat dimarts al Consell de Ministres i publicat aquest dijous al butlletí oficial de l'Estat. Això implica, entre d'altres, que es prorroguen 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeix les persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris, perquè ho assumirà l'administració. Aquest vespre a Barcelona serà escenari d'una nova manifestació pel dret a l'habitatge i en record de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys desnonada a Madrid, que va motivar els decrets i morta fa uns dies. També de l'Olga, veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar fa 5 mesos després de ser desnonada. I hi haurà una columna que sortirà de Badalona en direcció a la manifestació a 5:45 de la tarda des de Pompeu Fabra. En l'àmbit polític, Xavier García Albiol assegura que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha posat en contacte amb ell per proposar-li ser el cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. L'alcalde ha respost així a la notícia publicada en alguns mitjans aquest dimecres, en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat. Insisteix que la seva aposta per Badalona es manté i afirma que seguirà sent alcalde al municipi.
1: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: A la mateixa atenció als mitjans, Albiol ha parlat també de la crisi de l'habitatge i ha defensat una reforma legislativa dels desnonaments que tingui especial sensibilitat, ha dit, amb els casos excepcionals com els de les persones grans que tenen contractes de lloguer antics, parlant del cas de la Mari Carmen, i que els diferenciïn dels que s'executen en cas d'ocupació il·legal. I qui ha descartat del tot ser candidat a les eleccions generals i anar al Congrés dels Diputats és el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera. Entrevistat al Badalona 360, Carrera ha assegurat que, malgrat haver estat sondejat pel PSOE per fer el salt a Madrid, mantindrà el seu compromís amb Badalona, perquè diu el seu objectiu és ser alcalde de la ciutat.
2: He rebut molts missatges de Fernando, te'n vas al Congrés? No, no me'n vaig. Jo vaig adquirir un compromís fa molt de temps amb aquesta ciutat i és veritat que el Partit Socialista, parlo de Ferraz, de la gent del PSOE, m'han demanat en més d'una ocasió, escolta, estaria molt bé que vinguessis a Madrid, i la resposta sempre ha sigut la mateixa. Jo no em moc de Badalona, jo vaig adquirir un compromís amb Badalona.
0: Sobre la possibilitat que l'alcalde Xavier García Albiol es presenti a les llistes electorals de les generals, Carrera considera que, tot i que legalment és compatible ser alcalde i diputat, cal valorar la dedicació que requereix governar la ciutat. I els comuns reclamen més habitatge protegit en el planejament urbanístic de Can Colomer, acusant el govern del Partit Popular d'aplicar la normativa de 2010 per evitar adaptar el projecte a les actuals exigències d'habitatge protegit. Escoltem la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Aida Llaurador.
3: Hi ha hagut normativa nova, hi ha hagut la nova llei d'habitatge, hi ha hagut la llei del 2023, la llei del 2025, que obliguen a que una, doncs, promocions com aquestes han de tenir el 50% d'habitatge protegit. Ara mateix no es compleix amb aquesta normativa perquè s'han acollit a la normativa del 2010, que és d'on comença aquest projecte.
0: El govern local argumenta que l'operació permet protegir l'entorn natural a tocar de la serralada Marina i defensen que s'ha augmentat el nombre de pisos socials respecte al pla inicial. A més, afirmen que modificar ara les condicions del planejament obligaria a reiniciar bona part d'una tramitació que, recorden, ja s'ha allargat més de 15 anys.
4: Badalona migdia.
0: I I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum a Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts dimecres passat a Sant Boi de Llobregat. La unitat d'investigació de la comissaria de Badalona va assumir la investigació dels fets i ha pogut arrestar els sospitosos gairebé 2 mesos després dels fets. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. Són les 2 i gairebé 10 minuts. I la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació d'una guia per la introducció de la perspectiva de gènere interseccional en les entitats. La guia, elaborada per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, té per objectiu donar eines perquè puguin analitzar l'opressió de gènere, com l'opressió de gènere, es relaciona amb altres formes de desigualtat, com l'edat, la classe social o l'ètnia dels veïns i les veïnes. Escoltem l'Eva Fernández, autora de la guia.
5: Quan, per exemple, a una dona se li treu la paraula en una assemblea o quan es prioritza que siguin els homes els que tinguin la veu pública en una entitat, s'està exercint una forma de violència. És molt important i és un eix fonamental del treball de les entitats veïnals la lluita contra la violència de gènere.
0: La guia permet fer un diagnòstic de la situació de cada associació en termes de gènere, però també permet definir de quina manera adaptar el seu funcionament cap a una societat més progressista. El Banc dels Aliments de Catalunya presenta la 18a edició del Gran Recapte dedicada per primer cop a les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a finals de mes. Badalona, com a municipi de la demarcació de Barcelona, forma part activa d'aquesta gran campanya pel seu impacte en el teixit social i comercial de la ciutat. Per fer-ho possible, la Fundació ha fet una crida per aconseguir fins a 17.000 voluntaris. Escoltem el president de la Fundació Banc dels Aliments de la província de Barcelona, Lluís Fatxó.
6: Jo ho resumiria amb una petita frase, no? La inflació en aquests moments és un impost extra a la pobresa. En si mateix ja ens està donant un indicador molt clar, l'indicador de que la capacitat adquisitiva de les famílies està disminuint en relació a lo que és l'evolució dels seus salaris i de la capacitat de despesa que tenia abans.
0: La recollida d'enguany es farà els dies 13 i 14 de novembre.

I aquest diumenge, segon intent dels gegants per pujar a peu al monestir de Sant Jeroni i celebrar els seus 80 anys d'història. La setmana passada la pluja intensa ho va impedir. En Jeroni i la Bademar, acompanyats de la colla gegantera i tothom qui ho vulgui, pujaran fins al monestir. Com deien, es mantenen els horaris a 9:45 del matí. El punt de trobada és el jardí de Cal Amigó, al costat de l'Hospital Municipal. La comitiva travessarà el barri de Dalt la Vila, passarà pel carrer de la Independència a Bufalà i després enfilarà per la Riera de Canyet cap al camí que puja a Sant Jeroni. Allà és previst que hi arribi cap a 1:45. Al monestir, els gegants participen de la missa, ballaran i clouran la festa amb un dinar popular.

0: I el Museu de Badalona ofereix aquest diumenge la possibilitat de descobrir de franc les termes romanes en una visita guiada a propòsit de les Jornades Europees de Patrimoni. Serà a 1:15 entre 1:15 i 2 de la tarda. L'itinerari descobreix les restes de la ciutat romana de Baetulo, que es conserven sota el museu. Es tracta d'una passejada per l'entorn de les termes romanes i els principals carrers propers al fòrum de la ciutat, d'entre els quals el Decumanus. Tot i que és una visita gratuïta, cal inscripció prèvia a través del portal del Museu de Badalona. I encara en plana cultural, l'obra Göteborg visitarà el Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet aquest divendres. Avui mateix, al vespre, l'actriu badalonina Berta Rabascall, una de les protagonistes de l'obra, va rebre el Premi Revelació en la 9a edició dels Premis de Teatre Barcelona per la seva actuació. Rabascall ens explica com ho va viure.
1: Una nominació i al costat de qui estava nominada ja era un premi realment, llavors... Però clar, vaig estar tota la gala que no sabia ni quan dirien la meva categoria ni res, esperant, i quan van sortir les fotos i anaven a dir el nom, vaig pensar, mira, si és que no passa res, si no he de sortir a dir el disc. Clar. Però bueno, em va tocar i sí, vaig sortir i ho recordo molt emocionant realment.
0: Després de Santa Coloma, l'obra visitarà altres punts de Catalunya com Cornellà, Igualada o Tarragona. I encara en teatre, el grup de teatre amateur La Dramàtica del Círcul estrena aquest cap de setmana l'obra de teatre La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, que estarà sota la direcció d'Adrià Soler. L'obra se situa a la Barcelona de finals del segle XIX, en plena transformació de la ciutat, on les tensions socials, morals, de gènere i polítiques creixeran a través d'un univers de personatges i conflictes quotidians. Les dues funcions tindran lloc diumenge a les 7 de la tarda i dilluns 12 d'octubre a les 6 de la tarda al Teatre del Círcul. I fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ferran Vinaixa, que ens apropa tota l'actualitat esportiva. Però abans fem un cop d'ull a la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte això sí amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
3: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
4: Allò de pel i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
5: Els esports amb Ferran Vinaixa.
6: El Joventut torna a tenir partit a CB després de l'ajornament viscut dissabte passat del partit que l'enfrontava l'Andorra. Els verdinegres visiten aquest diumenge el Baskonia al Bues Arena, un rival que ara mateix és líder a la CB, però que últimament se li dona bé a l'equip de Badalona. I no hi ha lliga femenina a la primera divisió de futbol per aturar de seleccions, però sí a la resta de categories. El Badalona rebrà diumenge a la tarda el Vilanova i la Geltrú al camp de la Travessera de Montigalà, un partit amb cert morbo perquè es tracta de l'exequip de l'actual tècnic escapulat, Geni Sanpietro. I comencem amb bàsquet, i amb bàsquet a CB, perquè la penya ara sí juga partit de lliga, i ho fa contra el Baskonia, precisament, al Bues Arena, un rival que últimament se li dona bé a la penya, tant en la Lliga com recentment a la Supercopa, amb aquella victòria en semifinals de Supercopa que va permetre arribar a la final i després guanyar aquest títol, 18 anys després. No ens cansarem de recordar-ho. Per parlar d'aquest rival, d'aquest equip, que a més és líder ara mateix de la Lliga, tenim, com sempre, el nostre especialista i locutor dels partits, en Xavi Ballesteros. Bona tarda, Xavi.
7: Bona tarda, Ferran.
6: Déu-n'hi-do, tot i que podem parlar de que el Baskonia se'ns dona bé, que som el butxí del Baskonia, qui ens ho hagués dit fa uns anys, Déu-n'hi-do aquest Baskonia que ha començat endolladet a la Lliga.
7: Sí, jo crec que és un equip que hi ha una situació molt peculiar, i això ho hem explicat alguna vegada, que tenen un entrenador molt estimat en l'afició, que és Paolo Galbiati. L'any passat els va fer campions de Copa, i per tant, evidentment és una cosa que a Vitoria es valora molt, però també és cert que el club no tenia bona sintonia. Recordem que Paolo Galbiati va estar negociant amb el Barça, i això va fer que el club vitorià tingui fitxat a Vladimir Perasovic, que està clar que deu tenir alguna clàusula, perquè si no entrena li paguen igualment. Però això vol dir que, entre cometes, Paolo Galbiati està permanentment a la corda, perquè el club tenia pensat canviar-lo. A partir d'aquí, què ha aconseguit Paolo Galbiati? Doncs que els seus jugadors encaixin, no? És un bon gestor de vestidor, és un bon gestor d'estrelles, i, per exemple, aquí Chris Duarte, que és un jugador que l'any passat el van apartar de l'Unicaja, que venia a la NBA, i el van apartar, al final la van rescindir, doncs està donant un pas més, no? Veurem, acaben de fitxar un pivot a brasiler, i això els ha donat més consistència i els permetrà, sobretot, doncs, competir a un bon nivell. També és cert que Ferran no crec que condicioni molt, perquè juga a diumenge a la tarda al partit de la penya, però el Baskonia juga aquest vespre a 8:45 contra el Besiktas. És cert que juga el Fernando Bosarena i que, per tant, no hi ha desplaçament i no hi ha cansament, però també és cert, doncs, que té menys temps per preparar aquest partit.
6: Una penya que no va poder jugar contra l'Andorra, ho haurà de pagar, diguéssim, ho haurà de fer dimecres vinent, però que ve amb bona dinàmica, no? Falta de, potser, de rodatge i de minuts, perquè ha sigut una pretemporada típica, la Supercopa és un món a part, amb aquest partit suspès que trenca una mica el ritme, segurament, o la planificació dels verd i negres, però que ve amb bona dinàmica, sobretot perquè va aconseguir aquesta primera victòria europea, que, tot i que no fos un gran partit, és un resultat important, i que ha de seguir guanyant minuts, sobretot de joc, i anar encaixant les peces, no, aquesta penya?
7: Sí, absolutament. La frase seria aquesta, no? De dir, encaixar les peces, veurem què passa quan arribi Tomic i com arriba, però també és cert que el fet de que Jani Crec de moment continuï de baixa, doncs fa que la rotació sigui menor, no? En el joc interior patirem contra la Baskonia. És cert que va ser capaç la penya de guanyar el conjunt vitorià de la Supercopa ACB sense Tomic i sense un referent interior, però també és cert que no és el mateix jugar al Bues Arena que aquí, no? El Baskonia ve a guanyar 40 punts al Girona. Per tant, per guanyar 40 punts vol dir que has de tenir talent sí o sí, no? Que és el que està demostrant.
6: Aquest partit que es jugarà diumenge a les 5 de la tarda, pronòstic clar, no? O sigui, el Baskonia és el nostre equip, no, Xavi? Ha de ser,
7: sí,
6: ha de ser victòria verd i negra, eh?
7: I tenim la moral guanyada, per tant, és important, Ferran, guanyar no tant per el que és la victòria en si, sinó per no entrar en aquells dubtes, no? Perquè seria una situació de situar-se amb 0-2, el pròxim partit de casa és contra el Barça, per tant, molt en compte per poder començar ja a sumar victòries, perquè a la Copa del Rei recordem que ho marca al final de la primera volta, i les victòries són molt importants, i tal com està la Lliga, costarà moltíssim enguany, doncs, assegurar partits d'aquest tipus, no?
6: Com és el destí, eh? Baskonia i Barça en aquest ordre, eh? Tindrem, o sigui,
7: sí.
6: Tot i que hi ha l'Andorra pel mig, però mira com el calendari havia posat els dos rivals de la Supercopa en el mateix ordre que els vam afrontar llavors. Evidentment, en un moment diferent de cada equip, per tant, no està res fet. Xavi, que hi hagi molt bon partit. Recorda després de donar-li pas a en Ramon Duran, que ve darrere teu aquest
7: dimensió. Home, tinc moltes ganes d'escoltar-lo.
6: Amb Vilanova i la Geltrú, l'exequip de Geni San Pietro, també pinta bé aquest partit.
7: Doncs partit interessant per mantenir-se líder.
6: Exacte. Gràcies, Xavi.
7: A tu, Ferran.
6: I passem al futbol. Aquest cap de setmana no tenim Lliga Femenina, perquè el Badalona Women i la resta d'equips tenen aturada per seleccions. Haurem d'esperar, per tant, 15 dies per tornar a l'actualitat purament del futbol femení. Val a dir que el que sí se sap és que hi haurà, ja se sap, horari
8: i horari i dia per la disputa de la primera eliminatòria de la Copa de la Reina, que serà contra l'Sporting de Huelva i que serà el dia 5, dijous 5 de novembre a les 8 del vespre. I podreu escoltar aquest partit en directe per Radio Ciutat de Badalona. Però el que sí que juga a partit de Lliga és el Badalona i ho fa contra el Vilanova i la Geltrú. Un partit amb cert morbo perquè és l'exequip de l'any passat del tècnic actual del Badalona, en Genís Sampietro. El vam tindre al minut 91 aquesta setmana i vam poder analitzar en profunditat com és aquest rival que hi coneix bé, que el coneix molt bé, podríem dir. Qui també el coneix molt bé, lògicament, és el nostre especialista i el nostre locutor del partit, en Ramon Duran. Bona tarda, Ramon.
9: Què tal? Bona tarda.
8: Vilanova i la Geltrú arriba a Badalona en un moment on està, un moment dolç, podríem dir, no?, de l'equip, després de la victòria a Tona, tres victòries consecutives. Té tots els números de plegar els plats tancats, no, això seria al revés, no?, si vinguessin de perdre, però en tot cas un Vilanova que haurà d'afrontar, com sempre, un difícil Badalona, però més amb la moral ben alta pels resultats que està obtenint en Lliga.
9: Sí, sí, o sigui, ara mateix és un... Saps què passa? Que ara venen aquests quatre partits o cinc, no?, perquè enguany diuen que el Mollerussa també és un dels equips que s'ha reforçat molt bé i que pot fer una molt bona temporada. I t'ho dic perquè ara mateix, doncs, Vilanova, Lleida, ve el Cornellà, Bas Hospitalet i ve el Mollerussa. Per tant, aquests són els cinc partits que li venen al Badalona, principalment aquests quatre primers, que són equips de renom. Renom dic perquè el Vilanova la temporada passada va fer play-off, potser una mica contrapronòstic, no? És veritat que si parlem de pressupostos, doncs el Vilanova és un dels equips que més aposta a la categoria, no? Igual que Hospitalet, igual que Cornellà, igual que Badalona, bé, equips Atlètic Lleida, clar, equips que estan cridats a lluitar. I el Vilanova, com deia Genís Sampietro, doncs ara té l'experiència de la temporada passada, segurament la meitat de la plantilla, doncs tenen aquesta particularitat, no?, que ja ho van viure la temporada passada i ara volen continuar, doncs, gaudint de poder lluitar per poder tornar a jugar un altre playoff. I enguany, doncs, ha començat bé, no? És un equip que al moment es troba invicta, que doncs seria un dels equips, si no s'hagués de jugar aquest partit entre el Vilanova i el Badalona aquest diumenge, doncs seria un dels equips que, jugant el partit suspès del passat cap de setmana, podria passar per sobre del Badalona a la classificació. Ara, si el Badalona aconsegueix treure-li els 3 punts i sumar-los, doncs aleshores, jugant el partit que el Vilanova ha de disputar dimecres de la setmana que ve, aquest sí que es jugarà dimecres de la setmana que ve contra el Sant Joan de Montcada, doncs encara que el guanyés, si el Badalona doncs abans l'ha superat, no podria superar el Badalona, no? Però bé, ara per parlar, en definitiva ens trobem en aquest partit que és un enfrontament que jo crec que posarà a prova, no?, el bon moment que viu el Badalona, que en partits com el de Tona teníem una mica doncs aquella angoixa, no?, de pensar que les baixes li podien passar factura a l'equip de Genís Sampietro, que les podia acusar. Home, el mateix tècnic va reconèixer que tant Toni La Rosa com Josu com Pepe Bonilla serien jugadors que estaven cridats a ser titular en el seu equip i, per tant, ara mateix no es pot comptar amb ells. Però és cert que el Badalona, de moment, no ho ha acusat, que sembla que tant Josu com Pepe Bonilla estan a punt de tornar amb l'equip. El mateix Josu, home, no descartaríem que pogués entrar a la convocatòria d'aquest partit i tenir minuts o no, o esperant una setmana més, i que estan ja doncs cridats a tornar aviat, no? Per tant, no estem parlant de lesions greus, i que aquest Badalona jo crec que va deixar una molt bona sensació en l'últim partit que va disputar la travessera Montigala contra el Sant Cristóbal, i en aquest sentit esperem doncs tornar a veure una bona versió dels de Genís Sampietro contra un rival de consideració, contra un rival que segurament no practica el mateix futbol que la temporada passada, diferent, no? Però ja deia el tècnic del Badalona que igual de competitiu que el que ell dirigia l'any passat, no?
8: Ramon, diumenge a les 6 de la tarda t'escoltem en directe per Radio Ciutat, compaginat amb part del partit, no tot, però almenys sí, al principi amb el final de la penya, no?
9: Sí, quan menys es per encantar gols del Badalona, eh? Vull dir, ja sigui
8: la transició, no?
9: I bé, doncs, el que està garantit, Ferran, és que els que van anar-hi el dia de Sant Cristóbal s'ho van passar d'allò més bé, i aquests més de 500, 600, 700 aficionats que van omplir aquella graderia nova del municipal de Montigalà, del municipal de la Travessera, doncs jo crec que repetiran, i que, bé, esperem que el Badalona es pugui obsequiar amb una nova victòria contra un rival complicat.
8: El talismà de la travessera de Montigalà, tant de bo es converteixi a la nostra...
9: Escolta'm, sí, si s'aconsegueixen els 3 punts, ja veurem què passa, eh?
8: Ja, sí, a veure si ens hi voldrem quedar ara, eh?
9: Saps què passa? Perdó, eh? És que hi ha moltes especulacions sobre que si la gespa natural, sobre si quan hi hagi coincidència el cap de setmana... Sí. Aquestes coses ja comencen a deixar-se... Ja es comencen a coure i veurem què passa. Veurem què passa.
8: Estem a l'expectativa. Sí. Ramon, moltes gràcies. Que hi hagi molt bon partit.
9: Vinga, fins ara. Adéu.
8: I ho anem deixant aquí a moda de gent. Aquest cap de setmana tenim el segon campionat de Catalunya a Molqui. Demà dissabte a la Rambla Solidaritat, el 100 km challenge del repte en favor de la Faro, que es farà diumenge ben d'hora al matí a les 7:30, i la Quatló de Badalona, que és dilluns. No us el perdeu, que passeu un bon cap de setmana esportiu.
10: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
11: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
14: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
15: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
11: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
16: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
11: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
16: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
11: Fem, doncs, un cop d'ull al temps que ens espera, de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat, i ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
11: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
16: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
11: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
16: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
17: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
11: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
16: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
11: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
18: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
11: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
16: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
11: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
19: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
20: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
19: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
11: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
14: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
21: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
22: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
21: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
11: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llibres llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
0: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
1: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
23: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
5: Notícies en xarxa.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
16: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
11: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
3: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
3: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
11: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
16: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
24: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
16: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
11: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
25: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
26: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens sortim.
25: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció. Una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
7: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
6: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
11: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
8: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
9: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
8: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
11: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
10: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
12: No se contará solo a las personas que duermen en la calle, a las que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcamiento.
10: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
11: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
13: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
11: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
27: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte als altres anys.
2: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
27: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà Jarc amb els representants de les administracions.
11: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
13: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
11: Moon FM, Maria Lara.
14: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
15: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i institut Gent Gran des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
14: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
11: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
17: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
18: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
19: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
18: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
11: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
20: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
22: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
20: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
11: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
0: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polledes, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
1: Quan aconseguí el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
0: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc de Ràdio Sabadell.
3: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà el Lille francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
4: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
3: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
0: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa de Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
21: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primeres i poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
5: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
0: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada del Palau Blaugrana, rep els Zalgiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions, en l'equador de la primera fase de grups, els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la main round.
11: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenida.
10: Creo que necesita uno más grande.
9: ¿Qué te parece?
11: ¿Mami?
9: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim una temperatura a la ciutat de 19 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent a través de l'empresa municipal Lenges Tour la construcció de la primera promoció de pisos pública al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Litz 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. Pel que fa a les obres, ja s'han iniciat els moviments de terres i excavacions necessàries, l'execució de la fonamentació de l'edifici i la construcció dels murs perimetrals d'interior de parcel·la. Serà a partir de la setmana vinent quan començaran els treballs de construcció d'aquesta nova promoció. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
4: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
3: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per Ingestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut. En aquest cas seran 19 habitatges en règim de lloguer d'entre 550 i 600 euros. Un cop inscrits i si es compleixen els requisits, els interessats en comprar o llogar un habitatge participaran d'un sorteig públic que es celebrarà previsiblement durant el primer trimestre del proper 2027. I suspesos els primers desnonaments civils a Badalona. Segons fonts judicials, però, hi ha assenyalaments que encara no s'han suspès formalment i podrien suspendre's abans de la data del llançament. Pel que fa als llançaments penals a la ciutat, n'hi ha una vintena en procés. D'aquesta manera, començaria a aplicar-se el decret d'habitatge aprovat dimarts al Consell de Ministres i publicat aquest dijous al BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat. Això implica, entre d'altres, que es prorroguen 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeix les persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris perquè ho assumirà l'administració. Aquest vespre, Barcelona serà escenari d'una nova manifestació pel dret a l'habitatge i en recorda la Mari Carmen, l'anciana desnonada que va motivar els decrets, morta fa uns dies, i també l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar 5 mesos després de ser desnonada. Hi haurà una columna que sortirà des d'aquí, des de Badalona, en direcció a la manifestació, a 6:15 de la tarda, des de Pompeu Fabra. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i fins a les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns vinent. La previsió és que la mobilitat augmenti cap a zones d'interior i de muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i l'excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. D'altra banda, la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, desplegaran un dispositiu de mobilitat. I en esports, com ja és tradició, el 12 d'octubre se celebrarà l'Aquatló Ciutat de Badalona. La prova organitzada pel Club Natació Badalona arriba a la seva 23a edició i enguany tindrà l'al·licient de sumar punts per la Lliga Catalana de Clubs d'Aquatló, cosa que pujarà el nivell de la competició. La prova estarà supervisada per la Federació Catalana de Triatló i es durà a terme al Passeig Marítim. El recorregut començarà amb una cursa de 2,5 km de carrera a peu en direcció al port i seguirà amb 1.000 metres de natació pel canal d'aigües obertes. Finalitzarà amb una altra carrera de 2,5 km corrent fins a arribar a la meta que se situarà al monument de Roca i Pi. Ara mateix són les 3:04. Us continuarem informant.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Agatha Christie és la reina del misteri i els seus llibres continuen ben vius. Una dona amb caràcter i una gran escriptora que va marcar una època i un gènere i que avui obre el calaix. Història viva és Barcelona i en Jordi Amat ens en fa un recorregut des del 1975 fins al 2025 a les Batalles de Barcelona, publicat per Edicions 62.
2: Molta gent ha llegit els llibres dels que jo parlo, molta gent se'n recorda dels episodis dels que jo parlo i d'alguna manera el llibre és una autobiografia de diverses generacions que han tingut en la ciutat la seva manera de comprendre's ells mateixos, no? O sigui, hi ha aquella frase tòpica d'Ortega quan diu que un jo és jo i la seva circumstància.
3: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
1: I la ràdio també és història i ben arrelada a les nostres vides. Ludmila La Cueva ens acompanya per parlar-ne des del seu conte els missatges xifrats de Ràdio Andorra.
4: És que la història aquesta, el relat se situa en dos temps, no? Que és la Segona Guerra Mundial i l'any 1967, quan el general Charles de Gaulle va venir a Andorra per primera vegada com a copríncep. Llavors vaig pensar, és que és el nostre copríncep. Ell se'n va anar a Londres durant la Segona Guerra Mundial i parlava a través de la ràdio amb aquests missatges, amb aquests discursos tan potents, demanant doncs la llibertat de França i ajudant a la resistència.
1: I en un gir de guió, celebrem que sumem unes noves jornades de literatura negra i criminal. Obre portes per primera vegada Caldes Criminal, i ho compartim amb la periodista cultural Conchi Sánchez Ruiz.
5: Són aquestes coses que a vegades en el cap ja el tenia, de feia bastant temps, no? I a més el fet d'anar a festivals, perquè és algo que m'encanta, festivals de novel·la negra, i els conec molt, sempre se m'havia ficat, ostres, per què no fer organitzar un event d'aquest tipus, no? Un esdeveniment així.
0: A partir d'aquest punt, començarem a obrir els nostres calaixos per l'edició d'avui número 329 de El Calaix, temporada 7, capítol 24. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu amb la gran dama del misteri, Agatha Christie. El 12 de gener de 1976 ens deixava Agatha Christie, la dama del crim, a l'edat de 85 anys.
1: 50 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i és inspiració per a molts autors i autores. Agatha Mary Clarissa era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
0: L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
1: Un matrimoni que acabaria en divorci el 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava dos anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
0: Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
1: Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per la mort de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i hi ha qui diu que fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Agatha i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
0: En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Malouen.
1: 14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
0: Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
1: Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endins en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
0: Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, està traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
1: Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
0: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. No és la primera vegada que el nostre convidat està amb nosaltres en aquest programa. Avui ho repeteix i n'estem contents. Jordi Amat, filòleg i escriptor. En Jordi Amat ha publicat, entre d'altres, les biografies Els laberints de la llibertat i Vida de Ramon Trias Fargas, amb el qual va obtenir el Premi Gaziel de Biografies i Memòries. L'assaig La primavera de Múnich i amb el pamflet La confabulació dels irresponsables l'han fet situar com un dels principals comentaristes polítics del present. D'altra banda, i si recordeu el títol El fill del xofer, fou un èxit majúscul de crítica i lectors. Ha col·laborat durant anys a La Vanguardia i actualment escriu al diari El País, on coordina el suplement que es publica els dissabtes, Babelia. Ens formulem una pregunta. Avui Barcelona és la seva gent? Poques ciutats han travessat mutacions tan profundes com la de la capital catalana al llarg del darrer mig segle. D'urb provinciana durant la dictadura a ciutat democràtica durant els anys previs als Jocs Olímpics. En aquest nou llibre d'en Jordi Amat titulat Atenció, les batalles de Barcelona, ens proposa un exercici fascinant de crítica cultural en primera persona. Interpreta com s'ha disputat l'imaginari de la capital en els últims 50 anys, assenyalant els malestars actuals i els que se'n beneficien. No cal dir, doncs, que la identitat de la ciutat està en joc. Aquesta és la batalla principal de Barcelona. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Avui us presentem un llibre diferent. Les batalles de Barcelona, d'en Jordi Amat. És el 5è premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic i a mi absolutament m'ha encantat. Ja sabeu que últimament l'assaig em té enamorada i direu, ens costa una mica, però jo us animo molt, sobretot perquè aquí trobareu molta, molta, molta cultura. Jordi Amat, benvingut.
2: Com esteu? Encantat.
1: Bé, nosaltres ja vam quedar enamorats, ja ho vaig dir, amb el fill del xofer, que ens va agradar moltíssim i que també parlava d'aquestes històries reals, no? D'aquest Josep Pla de tantes, tantes històries que són de la nostra terra i que no sabem. Aquí poses la mirada a Barcelona i jo començaré pel mig del llibre, ni pel principi ni pel final. Perquè hi ha un capítol que parla de la teva Barcelona, no? I penso que l'he trobat absolutament preciós.
2: Gràcies, mira. Gràcies, Mònica. El capítol al que et refereixes és un capítol que parla de la relació amb la meva dona, de quan ens vam conèixer, que jo tinc la sensació que és a través d'ella que jo vaig conèixer la ciutat o la ciutat on he viscut la majoria de la meva vida. Jo vivia en un barri bàsicament pijo, a la Bona Nova. I llavors vaig canviar d'escola i cada matí agafava l'autobús i anava a l'escola petita del carrer Diputació, a l'Eixample, i allà vaig conèixer una noia amb la que vam començar a quedar i a passejar i després vam començar a festejar, com ho deien ja no els pares sinó els avis. I per donar autenticitat a la veu que explica el que explica el llibre, em semblava que era important parlar de com jo havia conegut la ciutat, de quines són les persones que formen la meva Barcelona, i això volia dir la Lluïsa, la meva dona, també els meus fills, amb els que al final del llibre anem junts caminant a veure el 47, i també el meu pare, que va poder llegir el llibre i fa dues setmanes que va morir.
1: Bé, va poder llegir el llibre. No m'esperava, no? També és un homenatge per ell, suposo,
2: sí.
1: No?
2: Sí, bueno... Sí, quan ho vaig escriure, ja estava malalt, però es trobava bé. A mi em feia una mica d'angúnia d'explicar coses de la meva privacitat, però la vida que jo he fet en bona mesura ha sigut gràcies a la que ella va construir i el que va fer. I era un noi que havia nascut a la Barcelona antiga, d'una família humil i que li havia anat bé la vida i que ens havia permès viure en un barri pijo. I llavors jo sempre, vaja, li he tingut un gran agraïment i no sabia massa què pensava del llibre. No li vaig explicar fins que ja estava molt avançat i per sort ho va poder llegir perquè quan el llibre es va publicar a l'octubre i encara hi era.
1: És un llibre que ja té un recorregut i és un llibre que sí, que evidentment parla de tu, parla de com també has viscut aquesta ciutat i explicaves en una conversa que havíem tingut anteriorment, precisament és això, no? Parlar de Barcelona i fer-ho, això em va agradar molt, no? Que vas dir, fer-ho des de la teva posició, és a dir, mira, jo he viscut això, parteixo d'aquí, però Barcelona és molt més àmplia, no? I parlem de persones. Hi ha una frase que repeteixes molt, que escrius molt i que m'agrada, no? La ciutat. Qui és la ciutat? Qui fa la ciutat? I són les persones, però clar, és complicat.
2: Sí. Hi ha una frase que jo havia repetit alguna vegada, que sabia que era de l'alcalde Maragall, que és aquesta, la ciutat és la gent. I després, fent la recerca pel llibre, em va sorprendre molt veure que era una... Analitzant un viatge que hi fa als Estats Units, el primer estiu de ser alcalde, i ell diu que és que és un vers de Shakespeare. I efectivament vaig buscar-ho i l'alcalde Maragall, jo ja sabia que era un molt bon lector de Shakespeare, però se'n recordava d'aquella frase. Hi ha una qüestió quan es fa assaig, que és fins a quin punt hi ha d'haver una implicació de l'autor. L'autor, no? Quin és el si el jo importa o no importa. Llavors jo tenia molt, molt clar que el motiu que va accelerar la redacció del llibre va ser una cosa, una vivència personal que va passar a tocar de casa meva. Jo visc en un carrer peatonalitzat fa molt poc, una peatonalització que ha generat una polèmica considerable. I a l'illa de cases del meu costat hi havia una que havia esdevingut emblemàtica, que és Casa Ursola. Val? Ara fa un any d'aquells fets, és a dir, del temps de desnonament d'alguns dels veïns que encara resistien després que un fons d'inversió hagués comprat la casa per treure els veïns de renta antiga i convertir-lo en pisos de temporada. I allà hi havia un professor que resistia, un professor d'institut. Val? Llavors, veure d'una manera passiva com, diguem, les aigües estaven arribant allà on jo visc i no tenir un compromís amb una situació que em sembla molt preocupant, em semblava que que ni ho podia deixar de fer i que quan ho expliqués jo hi havia d'estar present. Llavors, l'opció per la que vaig optar a l'hora de fer aquesta reflexió, diguem, compromès amb la ciutat, és d'una posició de privilegi, vale, que és la meva. En general, la gent sempre parla des dels marges, des de la perifèria, jo parlo des del centre, i des del centre vull entendre què està passant al centre, vull entendre què està passant a la perifèria, val? Llavors, em va semblar que la manera que jo podia aportar algun element a aquesta preocupació que ens atravessa a moltes persones, que és la de l'habitatge, la de la vivència de la ciutat com un lloc hostil, era veient com els barcelonins, o com havia estat vist Barcelona al llarg del temps a través de la cultura. Això vol dir com se n'havia parlat a les novel·les, com havia aparegut al cinema, quan es canta la ciutat, com es canta i què es destaca. Val? Llavors, això, la meva modesta aportació a la preocupació per la ciutat és fer aquest repàs de 50 anys de cultura catalana centrada en l'imaginari de la ciutat de Barcelona. I com que és la meva, per això té aquesta, aquest ús de la primera persona.
1: Bueno, ell diu modesta, però creieu-me que des del 1975 fins al 2025, la feinada que ha fet i tot el que hi trobareu us encantarà. Assaig és una paraula que moltes vegades tira enrere els lectors. En aquest cas, gaudireu com mai d'aquest repàs cultural, perquè és que, clar, parlem d'aquest final de la postguerra que sembla que hi ha aquesta transformació, aquesta transició, no? Comences amb la tensa transició, fins a 2025, que jo aquí veig és aquesta marca Barcelona, aquesta ciutat que vosaltres que hi viviu dieu que esteu perdent. No? Sí. Llavors, en aquests 50 anys, entre bé, les novel·les, el cinema, la música, els concerts, és espectacular la feinada que s'ha fet aquí en el llibre.
2: Jo vaig estudiar filologia, o sigui, soc d'una formació en humanística, però des de fa molts anys, em dedico al periodisme cultural. Llavors, combinar, diguéssim, les eines que jo vaig aprendre a la carrera d'investigació en textos, no? en treballar els textos, i la necessitat de divulgar-los per arribar a un públic majoritari, és una cosa que a mi m'ha estat molt útil, diguéssim, per fer un tipus de crònica cultural per a tots els públics, diguéssim, no? I llavors, una de les coses que més m'han agradat del llibre és que moltes persones que l'han llegit diuen estàs explicant la nostra vida, val? Hi ha una identificació, i això vol dir des de gent popular, vull dir gent anònima, gent comuna, fins a l'altre dia, per exemple, m'ho deia la Beth Galí, l'arquitecte, que va ser l'última parella d'Oriol Buigas, i que jo parlo d'una de les seves intervencions en una plaça, perquè ella va fer els plans d'una biblioteca, la Biblioteca Joan Miró, val? Llavors, diguéssim, molta gent ha llegit els llibres dels que jo parlo, molta gent se'n recorda dels episodis dels que jo parlo, i d'alguna manera el llibre és una autobiografia de diverses generacions que han tingut en la ciutat la seva manera de comprendre's ells mateixos, no? O sigui, hi ha aquella frase tòpica d'Ortega quan diu que un jo és jo i la seva circumstància, val? Per molts barcelonins, la circumstància Barcelona és determinant en la configuració de la seva personalitat, val? Això suposo que si vius a Tarragona potser també et passa, però no sé si tu tens una relació d'amor-odi tan intensa com la que tenen avui els barcelonins de llarga duració amb la seva ciutat.
1: Jo penso que ara a Barcelona nosaltres també ens la mirem, no? Quan hi anem, jo hi vaig moltíssim, i passejar pel centre a l'estiu, per mi ja és... Intento evitar-ho, no és Barcelona, jo ho veig igual.

0: que és en la cultura. És a dir, que quan la Llucia Ramis l'any 2008, ho dic de memòria, però sé que és el 2008, publica coses que passen a Barcelona quan tens 30 anys i la protagonista de la seva novel·la és una periodista professionalment precaritzada que es planteja les dificultats que tindrà per ser mare perquè no podrà tenir un pis i que, per tant, aquella ciutat on hi ha grues construint pisos que no seran per ella, la viu amb una creixent hostilitat. Aquest és un sentiment que ha anat, diguéssim, prenent força i, d'alguna manera, com un alien es va quedant atrapat dintre nostre. Hi ha un monstre dins de la vivència de la ciutat de molta de la gent que hi hem viscut i em sembla que no podem fer veure que aquest monstre no hi és i hem de pensar de quina manera podem treure'ns de sobre aquest monstre. I el que el llibre pretén, a banda de fer un recorregut per la cultura catalana d'aquest mig segle, des de la mort de Franco fins avui, és donar-nos, és diguéssim, prendre consciència del que ha passat en la vivència de la ciutat. Tinc la sensació, Mònica, que m'estic enrotllant com una persiana. Talla'm, fes el favor de tallar-me.
1: No, perquè m'agrada, perquè penso que ho expliques molt bé i ets tu qui ho has d'explicar. I ara enllaçaré perquè hem parlat aquest temps de les cireres, de la Montserrat Roig, sí, i de la Llucia Ramis, que són dues generacions absolutament diferents. Però també hi ha una mirada que m'ha resultat molt interessant, que és un film, Waiting for Barcelona, sí, i m'agrada molt perquè tu parles, que és una pel·lícula que té la mirada dels estrangers cap a nosaltres, sí, no? Per tant, tu has fet un calidoscopi ple de mirades, no? La teva, la dels més joves, la de la primera generació, la d'ara, i això és molt interessant, perquè es veu la ciutat des de moltes mirades, i ens el convida.
0: O sigui, jo crec que hi ha dues pel·lícules molt conegudes que parlen d'aquest moment en el que Barcelona, i això és, no és una idea meva, és un model de ciutat democràtica que acaba capturat pel capitalisme per convertir-se en una marca. Hi ha dues pel·lícules que d'alguna manera són les que encarnen això. Una és Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, i l'altra és Vicky Cristina Barcelona, del Woody Allen, no? La pel·lícula del Woody Allen, que jo he de dir amb la boca petita que m'agrada, perquè ja hi ha un consens dient que és horrorosa, però a mi em sembla una comedieta romàntica molt divertida, però envia una postal que és aquella que fa que ostres vingueren, que de casa ens tragueren. Rics, veniu aquí, que disfrutareu, perquè aquí trobareu la guitarreta, el menjar bo i barato i la Sagrada Família. I a més, com que teniu pasta, podreu llogar un casoblón, que és on nosaltres voldríem viure i sabem que mai hi podrem anar. Val? Llavors, aquesta és una pel·lícula que quan es va estrenar a Londres, el seu productor va dir, ja veureu com que gràcies a aquesta pel·lícula que heu invertit Turisme a Barcelona, vindran més visitants a veure's. Efectivament, ha passat això. Llavors, quan estava fent la recerca sobre la ciutat, mira, quines pel·lícules surt Barcelona? Llavors vaig trobar-ne una a Filmin, que no sabia quina era, en blanc i negre, protagonitzada per un noi que recull ferralla, un noi subsaharià que recull ferralla per Barcelona. I és una mena de documental ficcional que es diu Waiting for Barcelona, val? D'un director finlandès de nom impronunciable. Llavors, aquesta pel·lícula, de les que jo he vist, que n'he vist bastantes, és aquella on Barcelona surt més. I és una Barcelona que no ens agrada, perquè és la Barcelona de la misèria. Llavors, es donava la paradoxa fascinant que aquesta pel·lícula on la Rambla surt com a cap altra pel·lícula és una pel·lícula no estrenada a Barcelona, no emesa per TV3, no emesa per BTV. I és la dels sense sostre, la dels sense papers, que venen amb una esperança que la realitat administrativa destrueix, i el personatge, que és un noi que vol treballar però no aconsegueix ser legalitzat, i això el porta a una situació de molta angoixa, acaba sofrint una mena d'atac que demana un ingrés psiquiàtric i una medicació, i de sobte baixa unes escales, surt al carrer i desapareix. O sigui, s'ha esborrat i ningú se'n recordarà d'ell, no? Llavors em va semblar que cap al final dir, escolteu, hem ensenyat moltes Barcelones, moltes Barcelones maques, moltes Barcelones de pijos com jo que estan angoixats perquè viuen el fet de ser progres amb una certa mala consciència. Però encara n'hi ha una altra que no està veient ningú i és tan real com les altres. I em va semblar que era útil anar acabant el meu relat amb aquesta pel·lícula I després d'això què? No? És a dir, i llavors una pregunta que jo m'he fet en els últims 2 anys, diverses vegades, i per això el llibre acaba amb el passeig de, amb la Lluïsa i els nens cap al cine de la nena de casa a veure el 47, és què ha passat amb aquesta pel·lícula, no? Perquè la història de Manolo Vital, que jo no coneixia però que no era desconeguda, ara precisament ha tocat una fibra sentimental de moltíssima gent, i d'alguna manera l'exemple d'aquest heroi en la ficció, lluitador en la realitat, però que la pel·lícula converteix en un heroi, ens interpel·la i ens diu això és el que necessitem, no? És a dir, algú que d'una manera concreta identifica en el seu dia a dia com una acció de rebel·lia modesta pot millorar les coses. Llavors, em va semblar que col·lectivament havíem trobat en aquella pel·lícula un cert missatge d'esperança de que una lluita justa té sentit i és necessària.
1: Jo estaria hores escoltant el Jordi, sobretot després d'haver llegit el llibre. Soc pesadeta, però us torno a dir, sisplau, llegiu Les batalles de Barcelona. perquè ja ho veieu, no? Tota la cultura que hi trobareu, a part de que, clar, tu tens tot un bagatge, Jordi, vull dir, ja escoltam la teva biografia, nosaltres hem coincidit en alguna roda de premsa i en el... Però, clar, penso que és trobar la fórmula, no?, de tot allò que has viscut, més totes les notícies que tu has de redactar o que estàs vivint, després traslladar-ho en aquestes pàgines, no deu haver estat senzill fer tota aquesta construcció. Tu també has construït aquí tot un univers.
0: Sí, jo... Vaja, em fas posar una mica vermell, però... mira, jo vaig començar a dedicar-me a la història cultural 25 o 26 anys. I em recordo passant pàgines i pàgines de revistes esglogaïdes buscant aspectes de com s'estava desenvolupant, com s'havia desenvolupat la cultura del segle XX a Catalunya. Llavors, una gran preocupació... Jo tinc dues virtuts. Jo tinc molta memòria i sóc un yonqui de la feina. I llavors... una de les meves... Però no tinc més talent que aquest. Llavors, una de les meves preocupacions ha estat, diguéssim, si jo he pogut acumular diguéssim, tot, diguéssim, com un arxiu de la cultura del meu país, quina és la manera més persuasiva per poder transmetre aquest llegat? Val? I llavors l'intent de trobar una manera de divulgació d'aquesta cultura d'una manera atractiva en el discurs i a la vegada presentant aspectes que no formen part del discurs mainstream, i que jo a la vegada, diguéssim, en el llibre aquest concret de Barcelona soc crític amb les elites econòmiques, però a la vegada soc crític també amb qui ha elaborat un discurs a mi em sembla antisistema que no ha sumat. Em sembla que és la manera com jo tinc de retornar als meus, que som els que compartim una determinada cultura, el fet d'haver estat un privilegiat per haver pogut estudiar molt, val? I haver-me pogut dedicar a això. I llavors aquesta mena d'escriptura de la que el Jordi forma part i que d'una manera no sensiblera però si emotiva s'introdueix en el que està explicant, em sembla que és el compromís que jo tinc amb els meus. És a dir, intentaré explicar-vos el que hem viscut. Val? No ho faré adulant-vos, sinó fent-vos entendre la riquesa d'aquesta cultura com a eina de comprensió dels nostres temps. M'estic posant molt, molt, molt, molt, molt petulant, eh? Però
1: pots fer-ho.
0: Però és la manera amb la que jo he volgut fer la meva feina, que si jo pogués dedicar-me només a una cosa seria a la divulgació de la cultura.
1: Pots fer-ho perquè tens una llarga trajectòria i ara t'estava escoltant i pensava jo em moriré i encara quedarà molta feina per fer.
0: A tots, això.
1: Però molta. I al final, doncs, el que has aconseguit és això una miqueta, no? Per això penso que és un molt bon llibre per recomanar, perquè... poses una mirada crítica a tot, busques i preguntes en cada una de les posicions, és igual a quin polític ha estat, quina formació o quina associació, i penso que això també és molt important, no? La crítica i l'autocrítica, i saber mirar més enllà d'una simple fotografia. I ara no són temps d'aquests, ara és una fotografia i un crit, i penso que un ha de saber reflexionar, i és molt important.
0: Bueno, jo sempre he pensat, hi ha una frase que a mi m'agrada, que és que si penses, canvies. I...
1: a la quedo.
0: I llavors, després també hi ha una altra, que és que em sembla que és clau en el llibre i per entendre la transformació de la ciutat, que és que per poder fer s'ha d'haver pensat. I llavors, en el cas de la democratització de Barcelona va ser possible perquè molta gent havia pensat com havia de ser possible, no? I es va trobar les persones, els tècnics i la pasta perquè aquest canvi fos possible. I la meva sensació moltes vegades és que aquesta sensació de paràlisi és haver pensat poc, perquè fa mandra pensar per canviar. I llavors, en el cas de la ciutat, l'èxit del 92 i diguem, aquesta ciutat admirada arreu ha estat un xiclet que s'ha estirat tant perquè semblava que se'l podia, duraria per sempre, que al final s'ha trencat. No? I aquest és el... En aquest moment estem, i per això hi ha una dramaturga que m'agrada molt, la Victoria Spunsberg, que parlo de les seves últimes obres de teatre, que té com a protagonista també una professora que la fan fora del pis. Llavors, quan la va estrenar al Teatre Lliure, va fer un col·loqui amb el públic, i ella deia aquesta relació ambivalent entre estimar una ciutat que t'és hostil, no? Llavors, una vegada que tanta gent percep l'hostilitat com a sensació dominant del que estima, tens un problema. I hi ha gent que ha optat per divorciar-se i ha marxat, no?, de la ciutat. No hi pot viure perquè no pot pagar, perquè X motius. A mi m'incomoda que el grup de WhatsApp de la meva escala de veïns sigui en castellà, però també sigui en anglès. Val? Quan vaig arribar aquí, els meus veïns parlaven en català. Però d'alguna manera hem d'estar defensant aquest llegat, que és un llegat cívic, no? I que és un llegat de tradició democràtica vinculat a una determinada cultura oberta, que és el que ha definit aquesta ciutat. I el llibre és dir-li al lector, escolta'm, tu, et traspasso aquest llegat perquè pensis la situació en la que estàs vivint. Aquesta és la vocació que té.
1: És un llegat, eh?
0: Sí, sí, clar.
1: És un absolut llegat. Jo sumaria moltes més coses. Estic molt contenta d'haver fet aquesta entrevista.
0: Jo també d'haver-la tingut.
1: Mira, d'haver trobat el llibre, perquè a vegades els llibres ens troben... Bueno, jo no l'he trobat, ell m'ha trobat a mi. En aquest cas, ha estat una casualitat i em fa molt feliç que m'hagi arribat a la redacció. I penso que m'acompanyarà moltes vegades, fins i tot ara quan vingui a Barcelona. Encara no he tornat a Barcelona després de llegir-me'l, me la miraré diferent. Sí, me la miraré diferent. Jordi, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Mònica. Veig que tens dos cognoms totalment barcelonins.
1: Ah, sí, Socias Güell, sí, senyor.
0: Clar.
1: Sí, molt barcelonins, i en canvi estic a la banda de Tarragona, fixa't.
0: Bueno, també s'està molt bé.
1: Haurem d'investigar. Sí. Aquí, al meu barri, jo ara t'escoltava tu, i jo pensava al barri on t'havia vist, que a l'inici que estàvem sols, perquè era d'estiu, i ara hi ha moltíssima gent de Barcelona, no? Que ara sí que són els meus veïns.
0: Clar.
1: Precisament perquè, clar, s'han hagut de divorciar i han vingut a formar matrimoni aquí, al costat de casa, no? I per tant, és un llibre interessant de llegir perquè, al final, el que passa a les ciutats que tenim al nostre país, doncs, també afecta a la resta, no?
0: Sí, sí.
1: Tots acabem tastant una miqueta, però bé, no us entretindrem més. Heu de llegir Les batalles de Barcelona, aquests 50 anys que són un llegat d'en Jordi Amat, publicat per Edicions 62, que no ho hem dit, i res, ja trigo a anar a les llibreries, i no correu. Aneu gaudint d'aquests 50 anys, eh? Sense presses. Jordi, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: Al Calaix, si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Rebem avui en aquest programa a Ludmila La Cueva Canut, una apassionada de la recerca històrica i que, a més, compagina la seva vida laboral amb l'escriptura. Ha col·laborat al programa Llibres en Company de Ràdio Nacional d'Andorra i publica articles al diari Bon Dia Andorra i té un blog anomenat llibreriadepioners.com. És autora, entre d'altres, dels pioners de l'hoteleria andorrana del segle XVI al segle XX, de contes de Nadal inspirats en moments històrics andorrans i en gènere negre, atenció als títols, Olor de difunt i Bots de sang. Avui parlarem amb ella de la ràdio, la nostra estimada ràdio, concretament de Ràdio Andorra, que és la protagonista del conte d'aquest any, Els missatges xifrats de Ràdio Andorra.
3: Aquí Ràdio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
2: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hem de dir llarga vida a la ràdio i la ràdio ens ha portat moltes, moltes històries i, evidentment, forma part de les nostres vides. Per què començo parlant de la ràdio? Perquè avui us porto un conte, i direu de Nadal, un conte de Nadal, ja ha passat Nadal, però és que els contes de la Ludmila la Cueva, que surten per Nadal, són absolutament eterns i parlen de la història, però a més a mi m'agrada perquè són bocinets d'aquesta història d'Andorra que la tenim al costat i moltes vegades només anem a esquiar i a comprar. I Andorra és molt més. Què ens ha preparat aquesta era l'Urbina? Els missatges xifrats de Ràdio Andorra. I és que sí, senyores i senyors, hi ha misteris fins i tot a les cabines de ràdio. Benvinguda, Ludmila.
4: Hola, què tal?
1: Escolta, la teva imaginació no té aturador.
4: Mira, sempre, ja des de ben petita, he tingut potser una creació massa gran, no? Però això també li he de donar les gràcies a la meva mare, que quan caminàvem de casa dels meus avis cap a casa, travessàvem prats, quan encara a Andorra hi havia prats al centre, i ella sempre m'explicava històries. Llavors jo crec que aquesta part d'imaginació, de creativitat, li dec a la meva mare. La veritat és que jo m'ho passo molt bé imaginant, i sobretot imaginant històries andorranes.
1: Amb les novel·les de gènere negre de la Ludmila ja hem entrat en aquesta història, no? En aquestes cosetes que es van coent dins del Principat, però a més és molt bonic perquè són contes curts, aquests, afortunada de tenir-lo a les mans, perquè no tothom el té a les mans, i que a més ja són, que tot Andorra els espera, Ludmila.
4: La veritat és que aquest any, justament, els he enviat una mica més tard per diferents motius, i és que ja m'enviaven missatges, aquest any no fas el conte de Nadal? I doncs els esperen, perquè sempre recupero aquests bocinets de la nostra història, de coses o de tradicions que ja van desapareixent. I a mi m'agrada justament recollir aquests fets i, amb una història de ficció, donar-los el valor que es mereixen, i sobretot doncs, que la gent les conegui i no les oblidi.
1: Doncs jo he descobert moltes cosetes, entre elles, escolta'm, Charles de Gaulle.
4: Sí, eh? Poca
1: broma, eh?
4: Ui, i era un senyor d'aquells de poca broma. Justament, és que la història aquesta, el relat se situa en dos temps, no? Que és la Segona Guerra Mundial i l'any 1967, quan el general Charles de Gaulle va venir a Andorra per primera vegada com a copríncep. Llavors vaig pensar, és que és el nostre copríncep. Ell se'n va anar a Londres durant la Segona Guerra Mundial i parlava a través de la ràdio amb aquests missatges, amb aquests discursos tan potents, demanant doncs, la llibertat de França i ajudant a la resistència. I nosaltres tenim Ràdio Andorra. Ràdio Andorra, que també és coneguda, perquè durant la Segona Guerra no podien enviar missatges, no podien fer missatges parlats de les persones i només els autoritzaven a posar música, perquè els nazis els tenien doncs, ben amenaçats. I llavors, a partir d'aquest fet real, el que he intentat doncs, que, a través de la música, perquè sé que aquestes músiques arribaven a la resistència i que ajudaven a moltíssimes persones. I llavors vaig fer un lligam entre totes aquestes coses. Unes coses són veritat, a Ràdio Andorra és un edifici majestuós que tothom l'hauria de veure, i a més és la portadora d'aquest clam de llibertat.
1: Bé, visita obligada a Ràdio Andorra. Jo quan vingui, a més, la vull anar a veure per primera vegada amb tu i amb el conte.
4: Doncs això està fet. Quan vulguis, visitem, perquè realment t'impressionarà entrar en aquest edifici i encara guarda doncs, les màquines antigues. I és, de veritat, una visita imprescindible.
1: Doncs preneu nota quan pugeu a Andorra, perquè jo sé que molts i moltes encara feu aquest viatge, que s'adona a visitar Ràdio Andorra. A més, parlem d'aquestes èpoques de guerra, no? Parlaves d'aquestes cançons. Andorra era, diríem, entre cometes, neutral.
4: Era un país neutral, però, clar, entre França i Espanya, al cor dels Pirineus, doncs ens tenien la vista posada a sobre. I tot i que els alemanys van fer alguna altra incursió, tot i ser un país neutral. Però és que Ràdio Andorra, i fins i tot ara, molta gent m'explica, no?, que els pares, els avis, escoltaven la famosa frase aquí, Ràdio Andorra, i se sentia per tot arreu. Les zones de Ràdio Andorra arribaven cap al nord d'Europa, cap al nord d'Àfrica, tot arreu se sentia. I la gent ho té guardat, ho té com un tresor al seu cor, no? Perquè eren moments que a Andorra hi havia llibertat i tothom somiava amb aquesta llibertat i amb aquesta pau doncs, que trigava a arribar, no?
1: Sí, hi havia llibertat, però també estàveu en el punt de mira, ja ho has dit abans, no quedàveu nens del tot perquè sempre hi havia algú que vigilava, no? Però tot i així, el canal de la llibertat i l'enginy no van desaparèixer. És a dir, que la ràdio una altra vegada va ser aquesta eina imprescindible, no? Que sabeu quantes persones va arribar a ajudar?
4: Moltíssimes, i pel que tinc entès, doncs, els missatges que passaven, doncs, arribaven a ajudar, no? Però per mi aquest relat és també un homenatge a les persones que han treballat a la ràdio, les persones que han lluitat per la llibertat dels pobles, no? I és un moment entre... En aquest moment que tot és tan immediat i que tot passa i ningú s'atura a pensar el que estem vivint, no? Doncs és una manera de dir aturem-nos i pensem el que va passar perquè no es torni a repetir.
1: I és un bon missatge en els temps que corren, perquè hem començat el 2026 a toc de metralleta, que dic jo, perquè és que sembla surrealista que estiguem al segle XXI.
4: Per això és bo de recuperar aquestes històries i per intentar doncs, no arribar amb aquests fets tan dramàtics, no?
1: Ja veieu que la Ludmila sempre barreja aquesta història al misteri, perquè també hi ha ficció, no tot el que passa a la novel·la. És que, clar, jo no ho he dit en antena, però el primer que he fet és atracar-la directament i preguntar-li què era veritat i què era mentida, perquè he quedat impactada amb el conte i jo pensava, ui... I, clar, te'n vas a Google, te'n vas a Enciclopèdia, te'n vas a buscar... Ens has donat feina, Ludmila, que ho sàpigues.
4: I això és molt maco, perquè no ets la primera persona que m'ho diu, que deuen que ha anat a buscar la història. I per mi això és un bé molt preuat, perquè així ens us endinseu més amb la nostra història, amb els nostres usos i costums. I si serveix per posar doncs, el meu granet de sorra, no? Perquè no s'oblidi aquests fets històrics, doncs per mi és fantàstic.
1: La literatura és el que té, siguin el format que sigui, en aquest cas són aquests contes de Nadal de Ludmila la Cueva. Jo penso que al final hauràs de fer un recull i publicar un recull.
4: És que, de fet, aquest últim relat doncs, ja en són 18 els que he escrit.
1: Un llibre molt, un conte molt adequat pels moments que corren, molt ben triat i, a més, molt unit a nosaltres, no? Perquè parla de la ràdio. D'aquest país que és veí i és una miqueta nostra, també. Ludmila, gràcies sempre per tots els detalls i per tota la feinada que fas, tant de divulgació com d'entreteniment.
2: Obrim el calaix al periodisme i rebem a Conchi Sánchez Ruiz, periodista, i que porta tota una vida vinculada a la cultura. Apassionada dels llibres, condueix el programa Sota les llambordes a Ràdio Caldes. El gènere negre i criminal sempre l'ha fascinat i ha estat el motor per organitzar les primeres jornades de Caldes Criminal a Caldes de Montbui, el 27 i el 28 de febrer. Apunteu-vos-ho a la vostra agenda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Sempre ens fem ressò dels festivals i aquests últims anys ja sabeu que el gènere negre, que està a l'alça, ha tornat a recuperar molts d'aquestes trobades. Avui estem d'enhorabona perquè el que presentem és la primera, és el primer. Neix Caldes Criminal. Així que ja sabeu, 27 i 28 de febrer tenim una cita a Caldes de Montbui. A més, un espai que després de posar-nos amb l'adrenalina fins dalt al festival, ens podrem relaxar als balnearis que tenen. En parlem amb la Conchi Sánchez. Conchi, benvinguda.
5: Hola, què tal? Per mi encantada de parlar amb tu, Mònica.
1: Bé, companya de ràdio, a més, hem trigat una mica a tornar-nos, o sigui, a conèixer-nos en persona, però ella també és una activista cultural de primera, defensora de la literatura, i ho fa també a través de les zones. I a més, t'has animat, que no és fàcil, organitzar un festival de 2 dies de gènere negre.
5: Són aquestes coses que a vegades en el cap ja el tenia, de feia bastant temps, no? I a més el fet d'anar a festivals, perquè és algo que m'encanta, festivals de novel·la negra, i els conec molt, sempre se m'havia ficat, ostres, per què no organitzar un event d'aquest tipus, no? Un esdeveniment així, i bé, però tot va ser farà un any, no? Justament la Biblioteca de Caldes de Montbui doncs feia el 25 aniversari. És a dir, del 15 de novembre del 2024 al 2025, no? La mateixa data, doncs es feia la celebració. I recordo que la directora, la Clara, deia, doncs, ostres, Conchi, què es podria fer per tancar la celebració del 25 aniversari? I em va sortir així tal qual, doncs, un festival de novel·la negra. I bé, doncs és això que a partir d'aquí diu, doncs per què no fas el projecte? I sí, dit i fet, i me vaig posar, doncs, primer a pensar-lo, després, quan el tenia més o menys preparat, doncs, clar, aquí hi ha un pressupost, no? I qui ha de fer el pagament, doncs, és l'Ajuntament. Doncs, clar, aquí amb la regidora de Cultura ja vaig tenir una reunió, vaig presentar-lo, se va haver de canviar, baixar el pressupost, doncs, tornar a presentar, doncs, en aquell moment diu, ostres, sí, que guai, que bé, no? Tirem endavant. S'havia de fer primer al novembre de l'any passat, del 2025, però justament el pressupost estava ja tancat i no es podia fer res, doncs es va ajornar justament aquesta data, que és el 27-28 de febrer.
1: Finals de febrer sumem, i això és molt important, sumar un nou festival que parli de literatura, en aquest cas negra i criminal, que bé, s'estan recuperant primeres figures i estan sorgint noves veus, i aquí tindrem una mica de tot, Conchi. Fem una miqueta de repassada el que hi trobarem.
5: Mira, trobarem el primer dia, que seria el 27, a partir de les 6 de la tarda, en què, bueno, després de l'acte, podríem dir, institucional, no? En el que, evidentment, ha d'estar present l'Ajuntament, les autoritats, com és en aquest cas. Concretament serà la regidora de Cultura, Laia Cuscó, qui farà aquesta presentació. I a continuació, doncs, ja comencen les activitats, no? Primer hi ha una activitat que està, o sigui, que són 3 noies, no?, que han fet un treball de recerca, doncs, que en aquest cas, doncs, serà, doncs, es titula així, Un viatge a la ment dels assassins del Caldes de Montbui, no? Doncs és aquest treball de recerca que aquestes 3 noies van fer l'any passat, per acabar el que seria, doncs, el acabaven el curs, no? I ja, diguem, de fet, aquest any estan a la universitat, no? I ja van fer aquest treball de recerca que jo l'he trobat tan interessant, perquè per més que a vegades jo intentava buscar assassins a Caldes, sí, te sortien alguns i tal, però no, és que aquí hi ha tota una història de temps, no? I que no coneixes. I ho trobo tan interessant que dius, ostres, li vaig demanar a aquestes noies si podien estar presents, presentar el programa, el seu treball, i així començarem, no? I després tindrem un altre apte que serà pues, de tipus conversa amb dos escriptors locals com són Benjamí Recatxa i Neil Kandel, no? Doncs amb ells parlarem dels seus llibres, de les seves obres també totalment novel·les negres, no? Com és Dies d'Aranya, Buitres i Ovejas, en el cas del Benjamí, i Les Flames de l'Odi, en el cas del Neil. Doncs serà a partir. I el dia següent ja comença tot el dia complet, no? Matí i tarda.
1: Matí i tarda. Jo sí que vull destacar aquest acte, no? Que d'aquestes tres noies que van fer aquest treball de final de grau, perquè aquí agafem la gent jove, no? Que això és molt important.
5: Exacte, sí, sí.
1: I el patrimoni local, no? O sigui, què és la història local? Per tant, penso que és una molt bona taula rodona per fer territori. Però no ens podem adormir amb el temps, ens n'anem a dissabte, dia intens.
5: Sí, total, dia intens total, matí i tarda, ja començant cap allà a les 11, perquè hem de tenir uns horaris que la gent doncs, no, que pugui, no? Perquè si ho poses molt d'hora és difícil, no? Que t'arribi més en una població que serà la primera vegada que fem aquest tipus de... que jo l'anomeno jornades, primer jornades de novel·la criminal, no? I és per això, i el títol Caldes Criminal, perquè és que perquè aquest títol, hi ha molts negres, no? Podríem dir, doncs, que jo que sé, Cubelles Noir, en aquest cas, Piana Negra, aquests ja són més importants, no? Però tot va de negre, i sí que havia un, el Premià del Mal, que ja em va agradar bastant, no? El titular ja havia canviat una mica, i jo vaig pensar, digo, pues aquí queda Caldes Criminal.
1: Queda perfecte, eh?
5: Sí. I aleshores, doncs, diu, i aquí els protagonistes, evident, són els autors, no? Que assassinen, però en els llibres. Tot i queda en els llibres. Per això he dit de Caldes Criminal, o sigui, el crim arriba a Caldes, però des de la literatura, no?
1: Tenim grans figures, Conxi, perquè tenim...
5: Jo crec que sí. Tots s'han de destacar, no? Per començar, el dissabte a primera hora, no? La primera taula rodona, seran autors emergents, és a dir, primeres novel·les.
1: Això és important.
5: I aquí estarà Joan Carles Ibori, doncs Ariel Augusto, que és un, en aquest cas és un jove, encara no... O aquest any fa els 30 anys, no?, en el cas de l'Ariel, i és la seva primera novel·la, però és una novel·la molt, molt negra, però està inspirada en la pròpia persona, que dius tu a vegades, viuràs... Si canvia tot, no? Evidentment, en aquest cas és un jove totalment inofensiu i en la novel·la és un assassí. Això passa,
1: Ja ho descobrirem en la lectura. Veig que també comparteix taula amb Josep Maria Prió.
5: Exacte, que també ha fet una novel·la. En aquest cas és de relats. Són relats foscos, no? I aquí, doncs, també és la seva, és el primer llibre. Vull dir, a partir d'aquí, el Josep Maria Prió doncs, farà escriure més el que molts ja pensen en... Quan fas llibres de relats, doncs ja penses també en les novel·les, però els llibres de relats són molt importants també, perquè jo els trobo superinteressants. Acabes una història i comences una altra, però te deixen un respir, no?, per continuar. I per això trobo tan interessant aquests, que més que són relats, ja dic que entrarien dins del negre, però sobretot és per la foscor, vull dir que és aquí i de por. I també s'ha de tenir en compte. Després hi ha un altre...
1: Hem d'accelerar una miqueta perquè no ens donarà temps, però la taula següent, que la trobo molt interessant...
5: Sí, súper, súper.
1: Tenim la Rosa Olsa, l'Eva Arsa, l'Anja... També tenim també l'Anna Segimon...
5: Exacte.
1: Tenim... Sí.
5: Són tres autores molt bones el tant la Eva Arasa com la Rosa Olsa amb els déus annexos en la mort d'Alícia Pinós, super, que estic segura que tu ja les has llegides.
1: Sí, han passat pel programa,
5: Sí, el cos separat de l'ànima o l'ànima separada del cos, sí. És aquí el títol de la Eva Arasa i els marges de la Riera, que des de l'Anna Segimon. Vull dir, tres novel·les molt importants. Després vindrà, d'aquí ja passarien a l'Hora del Vermut, no? I estarà una altra autora molt coneguda, com és, i a més, comissària del que seria el Premià del Mal, Susana Hernández, i parlarà, o sigui, a banda, parlarà també dels festivals, no? Perquè ella com a comissària coneix molt, també tu coneixes bastant, eh? Però aquí, diguem, sí, ella parlarà i a més comentarem la seva darrera novel·la, doncs, que és Secret Ofegats.
1: Realment magnífic, perquè és en dos dies una intensitat. Parlem de joves, parlem de literatura, parlem de primeres veus, de veus consolidades, de temes que ens afecten a tots. Em sap greu haver d'anar tan accelerada, però volia parlar-ne perquè cada vegada que se celebren, en aquest cas, parles de jornades, que són per parlar de la nostra literatura, s'ha de celebrar i s'ha de compartir. Conxi Sant Rull, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies, Mònica. Un plaer, eh?
2: Al Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. ...94.4...
3: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
1: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
0: Suspesos els primers desnonaments civils a Badalona, segons fonts judicials, però hi ha assenyalaments que encara no s'han suspès formalment i podrien suspendre's abans de la data de llançament. Pel que fa als llançaments penals a la ciutat, n'hi ha una vintena en procés. D'aquesta manera començaria a aplicar-se el decret d'habitatge aprovat dimarts al Consell de Ministres i publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat. Això implica, entre d'altres, que es prorroguen 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeix les persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris perquè ho assumirà l'administració. Aquest vespre Barcelona serà escenari d'una nova manifestació pel dret a l'habitatge i en recorda a Mari Carmen, l'anciana desnonada que va motivar els decrets, morta fa uns dies, i Olga, veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar 5 mesos després de ser desnonada. Hi haurà una columna que sortirà de Badalona en direcció a la manifestació a 6:45 de la tarda des de Pompeu Fabra. Les pluges torrencials van impactant la mobilitat per carretera el passat cap de setmana. Diumenge 4 d'octubre, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona es va reduir en un 14%, segons dades del Servei Català de Trànsit. A la B20, al seu pas per Badalona, la circulació de vehicles es va reduir un 16% dissabte, un 33% diumenge i un 12% dilluns. I ara mateix tenim 21 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Lambda 54. No ho vull dir.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Morgades.
2: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Morgades.
2: Morgades.
1: Morgades.
2: Morgades. Valdosera.
1: Valdosera.

Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com

0: Home, Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Padrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí. Avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. Amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi tenia companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant amb aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar i vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys.
0: Amb
2: 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, jo amb 15 anys... pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixàvem en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa. El que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem sobretot, recordo amb l'Ànec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidenc que es deia Cal Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Ànec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Ànec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Ànec Donald perdi la pròpia essència, no? Mm-hmm.
1: Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un anècdota que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant Alemanya, França, Itàlia?
2: Amb els segurs, els DHLs, i fent paquets, fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits, i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i, bueno, fèiem uns paquets ben grans, perquè nosaltres dibuixàvem, en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava. I clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Seguro, a l'empresa que sigui, i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
0: I, Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític Oncle Gilito, o sí, dels tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, o que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge... I després l'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Genito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també, molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito.
0: I un lloro. Carioca,
2: i el lloro carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa, no? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys, si dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys... Ara et preguntem una mica de xafarderia. Quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé. És que ara... això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi a Barcelona, que era en una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald, o Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seves històries i jo recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol de dintre l'estudi i tot. Bueno, érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així. Però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí, sí, ja m'ha passat, eh?
0: I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey i no un Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho he passat molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més, és atemporal, però al diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial. I era molt, molt exigent, molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, a poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat, per és veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, això potser deixa molt el tinter, perquè potser mai passat una mica, no? I segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Però, tot i això, em consta que hi va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema de les caricatures del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això, perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro, i m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida, una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com va això?
2: Això és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertanyo al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urbans i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim de pensant el que faig, com ho faig, això. I vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació. I quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. De, bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... li vaig explicar el que estava fent, no, pues és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja, dissortadament, ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, tinc tot això, si mai vols fer alguna cosa, pues tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que bon, completament sorprenents moltes vegades, no?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castelló de Seana. Castelló de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castelló de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si era les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren, per anar-se'n cap a Barcelona, bueno, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros, com a celebracions, i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar, sí, sí.
0: I quantes històries com aquesta has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... d'Anglesola, perdona, d'Anglesola, que està una estació prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbrocaven, i per això va impulsar, dir, escolta, jo aquí jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren a aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar del tren. Vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada, totalment. Sí, sí. Escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
2: Estan totes les estacions.
1: Fins i tot algunes que no hi són, o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... El llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi ha dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova, que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova, també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, eh? Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, eh? És una andana amb una marquesina, no és gran cosa més, eh? Però bé, sí, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marçal té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
0: llibre gegant que m'han parlat? Sí, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí, sí.
1: Marçal, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94. Vaig estar 2 anys vivint a Lleida i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans. I quan vaig arribar al 94, vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, li vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que, bueno, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no, bueno, no em va, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al Picat.
0: Doncs molt mal fet, eh?
2: Bueno.
1: Perquè ve a l'èxit, ens l'hem emportat.
0: Sí, exacte.
1: Era el lloc idoni, aquí.
2: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I sí, vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants. Escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim. Ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys. I tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors, i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna en Pic li va dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim, i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna, o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els això... dibuixos dels anys 80,
2: sí,
1: del Miqui,
2: sí, sí,
1: i el Dani
0: Donal. Bueno, exactament igual. Ràpid, eh? Com, bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un per PDF, això. Amb un...
2: Avui, no, avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció, i allà anava i dibuixava a la redacció. Quan va començar internet, allò va ser una meravella.
0: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes coses.
2: Això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial, aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia l'intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, és complicat. Sí, sí, per les noves generacions no ho sé dir, hi han dibuixant. Suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un, espero, desitjo. No ho sé.
0: Esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer. Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys hi han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut, els han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Celentí Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers d'arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer al barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs, bé, el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86 les primeres jornades de Sant Jordi i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan ballar els gegants i fer cercaviles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També sap greu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entramat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al Tradicionarius a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui, dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte, molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
0: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
3: Així és, Anna, què tal, com estàs?
0: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
4: Hola, bona tarda.
0: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
4: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
0: I com va anar això?
4: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, 5-6 anys potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar amb ell que fes aquest pregó.
3: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
4: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
0: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
4: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar, i clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara quan els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca de carat.
3: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sant Vi vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
4: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes. Parla sobretot de les aigües termals que tenim aquí a Caldes també, i la llegenda va lligada a això, i a més és una història d'amor.
3: I a més que, a part d'aquesta història, 45 anys donen per molt. Imaginem que darrere d'aquests gegants hi ha moltes generacions de persones que han format part d'aquesta colla. Però tu, Georgina, com diries que ha anat evolucionant durant tot aquest temps la colla? Heu vist algun canvi? Les noves generacions venen amb ganes? O com ho veus?
4: A veure, les noves generacions costa, eh? Sí que abans, clar, hi havia menys coses potser a fer, era com... Sempre han sigut molt familiar, eh? Famílies que entraven, doncs, un portava el gegant, l'altre tocava la gralla, els nens, clar, tots entrem pels nens. Ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant tots els que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que si fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
0: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca, sí, exacte, jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els Oques Grasses, com està el pati?
4: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha... Aquest canvi sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
0: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta perquè realment doncs, ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
4: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Ara aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, és port, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no ho sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, s'ha perd, no et diré tota l'identitat, però molta part de l'identitat s'ha perd. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, esclar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, el Serrallo és el que és, gràcies als pescadors.
0: La pesca no és només un ofici al Serrallo, sinó que és l'ofici del Serrallo. Una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del Serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i ho permet si neix. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors si neix. Xinès, és una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
0: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral, és llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional, així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a vora mar i havia una gentada, i ara se m'ha robat, perquè et facis una idea, perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha, perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans, perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
0: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del Serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals, i és a dir, no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat, i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora, i així va començar L'Àncora.
0: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat, anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, a veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes. A més, el Serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escola i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també, perquè era el nostre barri pesquer, de les xarxes per allà en terra. Però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
0: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menjar peix, passejar pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això, i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
1: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim sí, d'altres entitats. I llavors, home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts, o sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida, és el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. I és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
0: El Serrallo, un barri que ha canviat i evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant. 1 més 2 donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament acumulant la suma fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
6: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 21 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. Xavier García Albiol assegura que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no s'ha posat en contacte amb ell per proposar-li ser el cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. L'alcalde de Badalona ha respost així a la notícia publicada en alguns mitjans ahir dijous, en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat.

0: investigació dels fets i ha pogut arrestar els sospitosos gairebé dos mesos després dels fets. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. El Servei Català de Trànsit preveu que a prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui divendres i fins a les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. Pel que fa a la tornada, 270.000 vehicles tornaran entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns vinent. La previsió és que la mobilitat augmenti cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. D'altra banda, la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, desplegaran un dispositiu de mobilitat. Tot això sabent que les pluges torrencials van impactant la mobilitat per carretera el passat cap de setmana. Diumenge 4 d'octubre, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona es va reduir en un 14%, segons dades del Servei Català de Trànsit. A la B20, al seu pas per Badalona, la circulació de vehicles es va reduir un 16% dissabte, un 33% diumenge i un 12% dilluns.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts. Un divendres més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que podeu seguir i que fem a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 9 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem ràpidament al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs estem en plena operació sortida. La veritat és que hi ha molt moviment en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, entrades, sortides, de rondes, per exemple, la ronda de dalt, ronda litoral, molt carregades, amb trams d'aturades destacades. Ara mateix hi ha, a més, en tots dos sentits de la marxa. Però, si et sembla, repassem, per exemple, l'autopista AP7, que segurament és la via que va més carregada i, a més, a la zona del Vallès. Mira, en sentit nord, en sentit Girona, hi ha dos trams d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès a causa d'un vehicle avariat que talla carril, i més endavant 4 quilòmetres més entre Mollet i Parets del Vallès, també a causa d'un vehicle avariat que també talla carril, tot plegat en sentit nord, com et deia, en sentit Girona. En direcció sud, sentit Tarragona, també hi ha aturades en aquesta autopista AP7 de més de 7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Cerdanyola del Vallès, i ja més endavant 5-6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. En fi, que l'AP7 és segurament la via més carregada a aquesta hora de la tarda. De la resta de la xarxa viària, deixa'm destacar-te la C-17, unes obres encara amb aturades, 4-5 quilòmetres entre Canovelles i Granollers, però en sentit Barcelona, i de la resta de vies ens quedem amb la C-58 d'autopista del Vallès, avui sortint de Barcelona força plena. Pensa que parlem d'aturades de més de 6-7 quilòmetres entre el nus de la Trinitat i Ripollet. Per tant, moviment, força trànsit ara mateix, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i també, sobretot, a la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem d'una de les activitats organitzades pel Centre d'Estudis Castellà, les Jornades Europees de Patrimoni. Parlarem amb el president de l'entitat, Llorenç Genescà. Continuarem amb el repàs de la cartellera cinematogràfica de la setmana per conèixer les estrenes. Ho farem amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana llarg amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats?

0: Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: El més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. I avui comencem per Sant Cugat. Eva Garrido, bona tarda.
1: Bona tarda. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic, que acaba de presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. Més del 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania.
0: Gràcies, Eva. Seguim el repàs ara per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta setmana han començat les obres de millora del paviment asfàltic de l'Avinguda de Portugal. Per aquest motiu, el trànsit estarà tallat en horari nocturn de 8:15 a 6 hores del matí en el tram comprès entre la carretera de Matadepera i l'Avinguda del Vallès. Les obres de millora afectaran el tram de la calçada del costat sud. Els treballs inclouen el ramal d'accés a la rotonda i la connexió amb la calçada nord. L'actuació té com a objectiu millorar la qualitat del ferm i augmentar la seguretat de la circulació. Els vehicles que hagin de creuar la riera hauran d'utilitzar la carretera de Matadepera, continuar per l'avinguda de Béjar i creuar la riera pel pont de Béjar. Des d'allà podran dirigir-se al seu destí. L'avinguda de Portugal és estratègica per al funcionament del polígon industrial nord i per a l'accés a la ciutat. Aquesta intervenció forma part del projecte de millora del paviment en diferents carrers de Terrassa amb una inversió superior als 554.000 euros.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Sabadell es convertirà en una de les seus de referència d'ABB Robotics amb la construcció d'un nou centre tecnològic i d'operacions a Can Guiart, al polígon de Sant Pau de Riusec. El projecte presentat per la companyia Sant Quirze del Vallès preveu aixecar un edifici d'uns 15.000 metres quadrats i posar-lo en funcionament l'any 2028. El nou equipament concentrarà a la ciutat les operacions d'ABB Robotics per a Espanya i Portugal i reunirà equips d'enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms. El centre desenvoluparà també solucions destinades a sectors com l'automoció, la logística, l'electrònica i els béns de consum. Una de les àrees destacades serà la visió artificial impulsada per la pròpia intel·ligència artificial. El projecte també inclou laboratoris, un centre de formació, un espai d'experiència per a clients, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer List 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
6: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
5: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per Engestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Cèntric Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com el benestar es nutreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. Ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, que hi ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi.
8: Jo estic connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns. I si els meus veïns necessiten a ser defensats pel poblat, doncs ho farem, no? I per mi era com per començar una primera foto, no?, d'aquest nosaltres, no?, de tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs, no?
7: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
0: Continuem, gràcies Lluís. Continuem ara per Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La formació d'esquerres de Castellà del Vallès, Poble Viu, denuncia les càrregues policials en la protesta per l'habitatge. El grup antifeixista expressa la seva solidaritat amb les persones mobilitzades i amb les castellarenques que participen en l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona i carrega també contra la Conselleria d'Interior. Des de Poble Viu consideren que la resposta a la crisi de l'habitatge mai pot ser la violència policial, sinó que ha de ser política. Segons apunta la formació en una nota de premsa, les imatges que els han fet arribar castellarenques que participen en l'acampada són especialment colpidores. Des de Poble Viu remarquen que no es pot normalitzar que persones que es mobilitzen per defensar un dret bàsic siguin objecte de càrregues policials. Poble Viu apunta també que cal assenyalar la responsabilitat política i carreguen durament contra la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Gràcies, Oriol. Acabarem avui amb la crònica que ens arriba des de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tractin de vivències de dona. Andrea Pablos, membre de la Junta de la Sala Neus Català, explica alguns dels temes recurrents en les edicions anteriors.
11: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones. Ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
10: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer.
1: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Va tocar del cap de setmana, un cap de setmana on a Castellà precisament se celebren aquestes jornades europees de patrimoni arreu del territori també, però a Castellà ja fa anys que organitza l'entitat Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història. Enguany s'ha previst un itinerari guiat que es durà a terme els dies 10 en doble sessió i l'11 al matí. Es recorrerà el poble per conèixer algunes de les fotografies del fons Ramon Llinares, unes imatges que s'han fet en gran format i que s'han col·locat sempre que ha estat possible al lloc mateix on havien estat preses. La Marina Antúnez en parla amb el president del Centre d'Estudis, Llorenç Genescà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Ara és moment de parlar de patrimoni i de fer-ho per tornar a recuperar aquestes jornades europees de patrimoni que se celebren doncs, cada any i que aquí a Castellà també organitza des de ja fa força temps el Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Aquesta vegada tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre, dissabte i diumenge. Dissabte amb doble sessió, ara en parlarem, i diumenge amb una sessió matinal. Avui hem convidat el president del Centre d'Estudis Castellà, el Llorenç Genescà. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Per fer-nos 5 cèntims doncs, d'aquesta proposta que enguany s'emmarca o té a veure amb un fotògraf castellarenc, ja desaparegut, no?, amb aquesta col·laboració que feu amb l'arxiu Ramon Llinares, però de tot plegat explica'ns, endreça'ns una miqueta la temàtica d'aquest any de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Bueno, sempre bona tarda, el bon dia tot el dia que diuen, oi?
1: Sí.
2: És una mica una feinada cada any a l'organitzar, com bé saps, les jornades de patrimoni europees de patrimoni, buscar una mica un leitmotiv diferent, elements diferents, que evidentment n'hi ha, però en aquest cas vam tenir, com sempre, les coses que passen en un moment donat, és interessant doncs, aprofitar-les, i en aquest cas doncs, sabíem que hi havia l'arxiu Ramon Llinares i l'Ajuntament de Castellà que estaven treballant, en aquest cas, en una exposició de carrer, que suposo que els oients de Castellà i els que no sou de Castellà us convido enormement a veure. Doncs a partir de la Festa Major, el cap de setmana de l'11, 12, 13 de setembre, els castellarencs, les castellarenques van poder veure aparèixer a l'espai públic un seguit de 14, ara ja 15 fotografies, perquè en faltava una, que va trigar un palet més a ser instal·lada. 15 fotografies que conformen un itinerari urbà, que són 15 fotografies del fons fotogràfic del Ramon Llinares Humbert, i col·locades pràcticament totes, en excepció d'una, col·locades al lloc on aquesta fotografia aproximadament, a vegades amb més aproximació, a vegades amb una mica menys, però al lloc on s'havia pres la fotografia, fotografies fetes totes entre els anys 60 i començaments dels 70, n'hi ha alguna, la majoria són de la dècada dels 60. Amb la qual cosa no, tenim dos elements que una la deixarem de banda i la deixarem per més endavant, perquè això ja serà feina de l'arxiu Ramon Llinares i de l'Ajuntament, que és el donar a conèixer la vàlua com a fotògraf de Ramon Llinares, que hi ha altres accions que ja aniran
1: sí, no?
2: apareixent.
1: Que de moment encara no
2: nosaltres,
1: desvelem. Però...
2: Nosaltres no ens pertoca parlar de la qualitat fotogràfica, no és la feina que ha de fer el centre d'estudis, hi ha experts en art que se n'han de cuidar d'això, però el que sí ens interessava era aquest doble vessant, d'una banda, una, descobrir un patrimoni fotogràfic que forma part, moltes vegades entenem el patrimoni com a pedra, i el patrimoni va molt més enllà, parlem de fa molts anys, de patrimoni immaterial, parlem de patrimoni de caire artístic, humà, etc, etc, i per tant, en aquest cas, la fotografia també forma part d'aquest patrimoni del nostre municipi, un patrimoni, a més, que era molt desconegut, perquè aquest fons fotogràfic doncs, es coneix molt poc, un fons fotogràfic és enorme, però que, a més, el que fa és documentar el castellà d'aquell moment, amb la qual cosa també hi ha un interès per part nostra, que és documentar des d'espais, tradicions, personatges, festes, elements patrimonials que avui en dia han desaparegut i que en Ramon va captar amb les seves fotografies. Llavors el que farem serà precisament amb aquestes tres sessions, de moment tres sessions, no estan plenes encara, hi ha encara places disponibles, hem fet grups molt grans, s'ha de dir, grups de 40 persones, que esperem que no siguin 40 persones, perquè a vegades 40 persones és una mica complexa de moure, però no estan plens, encara hi ha opció, i si aquests grups s'omplissin encara hi hauria possibilitat de fer algun altre torn, però de fer una mica, segurament no es podran fer totes les fotografies, perquè això seria una caminada de 3 hores, clar. I una caminada de 3 hores potser és una mica complicat, estalviarem alguns elements, alguns punts que queden una mica més distants en el recorregut, però sí que és cert que comencem des de l'espai Tolrà, que és el punt de partida.
1: On ja hi ha una fotografia.
2: On ja hi ha la primera de les fotografies, en aquest cas concret, una fotografia d'un campament gitano dels anys 60, cosa que era molt habitual en el seu moment, i allà precisament parlarem de la vida dels gitanos del moment i d'altres elements de la vida gitana, i aprofitarem seguir aquest recorregut, doncs les fotografies serviran per explicar històries de castellà, històries de país, però sobretot històries de castellà.
1: Històries del castellà contemporani, no? Pràcticament,
2: històries del castellà 60. Contemporani, certament, però històries ja desaparegudes. Una, per mi, juntament amb altres persones, però per mi la fotografia més espectacular i una de les que té... No, la que té les dimensions juntament amb una altra més grans, que són 3 metres per 3 metres, està instal·lada just a l'aparcament que hi ha al davant de l'escola Bonavista, sota el carrer del Forn del Raig, i és una fotografia precisament d'un treballador empenyent una vagoneta en el Forn del Raig. El Forn del Raig és un element de la història contemporània de castellà que avui en dia no existeix. I que té la seva història, va tenir el seu funcionament i després va tenir altres utilitzacions derivades. Per exemple, va ser un lloc on a partir dels anys mitjans dels 50, quan arriba la primera migració, especialment de la Higuera d'Arjona, de la província de Jaén, diverses famílies s'instal·len a malviure al Forn del Raig amb barraques. Molts pintors de castellà han utilitzat la vista des del Forn del Raig o a la vora del Forn del Raig per retratar castellà des de la falda del Puig de la Creu en direcció avall, no? Per tant, serà un element, són elements contemporanis, com bé tu dius, són elements, no hi ha elements que ens parlin de coses extraordinàries, n'hi ha, eh? Hi ha una fotografia de la masia de Can Casamada, de l'entrada de la masia de Can Casamada, situada just al començament del camí de Can Casamada, a la Ronda, que la cantonada just amb les piscines, amb les noves piscines de Colobrers. Per tant, podríem parlar, doncs, des del segle XIII, que es té notícia de la masia de Can Casamada, però la majoria d'aquestes fotografies ens parlen d'elements molt més contemporanis, però són elements o que han desaparegut o elements que han canviat, a banda de poder gaudir també una mica de la pròpia fotografia i d'una passejada que esperem que el bon temps ens hi acompanyi.
1: Sí, no? Encara falten dies, acompanyarà de ben segur. Ara que deies que no recorreu molts quilòmetres, però si sortiu de l'espai Tolrà i aneu a parar a la Font del Raig, Déu-n'hi-do-ret, quanta estona preveieu de sortida?
2: 2 hores i mitja, segur.
1: També és cert que serà amb tranquil·litat, eh?
2: Sí, amb tranquil·litat. Tot serà pujada des de l'espai Tolrà. Ens anirem després cap a la plaça Catalunya i després ja enfilarem més la part al voltant de la plaça Major, plaça El Mirador, Cal Alberola, i pujar fins a la fotografia del Forn del Raig, per després baixar pel carrer Sant Llorenç i l'església i baixar fins al Caliço i les piscines, que seria aproximadament allà on acabarem. Sí, no podrem estar un quart d'hora cada fotografia, perquè si no, evidentment,
1: no
2: les farem totes, eh? Però sí que es tracta una mica de fer aquest visionat del conjunt o de bona part del conjunt, i les que quedin per veure, la gent tindrà la possibilitat, és a dir, aquests elements en el casc urbà, si es preveu que es mantindran durant... almenys si continuen en bon estat, esperem que sí, doncs fins que...
1: Com a mínim, el material no, és sofert per suportar doncs, pluja i sol i tot
2: i
1: el que faci falta.
2: I el que faci falta, s'han collat amb molta energia. A més, la majoria estan situades a una certa alçada, també, amb parets, totes elles públiques, però una certa alçada que també doncs, això les fa... Doncs les manté una mica més protegides.
1: Sí, la salvaguarda també d'actes, podríem dir, vandàlics o similars.
2: Per tant, la gent també, a tots els que vindran, els hi donarem el fulletó on hi ha referència a totes les fotografies. Hi ha un QR que acompanyarà les fotografies que porta un espai de la pàgina web municipal on s'explica també, o hi ha informació al respecte de cada una d'aquestes fotografies i la possibilitat, doncs, i la ubicació en un mapa i la possibilitat, doncs, que tu mateix vagis resseguint aquest itinerari sense la necessitat tampoc de que algú t'expliqui res o t'acompanyi.
1: Dèiem, s'organitzen 3 sessions, expliquem a quina hora i què ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi.
2: La gent que s'hi vulgui apuntar, el que ha de fer, com sempre repeteixo, malgrat que a vegades ens descuidem de dir-ho o malgrat a vegades no pugui aparèixer o el que sigui, sempre que des del centre d'estudis fem una activitat, una ruta, un tomb per la història o les jornades de patrimoni o una visita, sempre hi ha inscripció. Com es fa aquesta inscripció? Aquesta inscripció es fa anant a la pàgina web del centre d'estudis, d'acord? Centre d'estudis castellà.cat, entreu allà, veureu que hi ha l'apartat de les jornades, entreu en allà i just a quan entreu a les jornades de patrimoni veureu el cartell i una mica avall teniu 4 lligams per anar a un formulari, trieu que corresponen als dies que farem l'activitat, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre, el dissabte 10 a les 10 del matí i el dissabte 10 també a les 5:45 de la tarda i el diumenge, de moment, a les 10 del matí. Entreu en allà i us demanarà que poseu el nom, el cognom, el telèfon i un correu electrònic. No rebreu, també una cosa que ens pregunta moltíssima gent, no he rebut cap resposta de confirmació. No som tan sofisticats encara, no tenim... No és una pàgina de compra d'entrades que et dona el comprovant de la teva compra. Quedeu en una llista i si no us diem res és que tranquils que esteu inscrits. Si us inquieta alguna cosa, si us preocupa, escriviu un correu i us respondrem en el vostre correu si ens escriviu al centre d'estudis, d'acord? En aquests moments, et repeteixo, encara queden places, d'acord?
1: Són places gratuïtes?
2: Són places gratuïtes. Els tombs per la història en general són gratuïts sempre pels nostres socis, però són de pagament per aquelles persones que no són sòcies, excepte 2 activitats. Una és la... 3, de fet. La de Festa Major, el tomb que fem per Festa Major, les jornades europees de patrimoni, que com que l'Ajuntament també hi col·labora, doncs són gratuïtes per tothom, i el tomb que fem sempre per Castellà Vell, que aquest també és gratuït. La resta sí que són de pagament, excepte si sou socis, i aprofito també, com sempre, per fer una campanya de socis. Si us voleu fer socis del centre d'estudis, no heu de fer res més que escriure'ns un correu. Són 25 euros l'any i amb això que teniu doncs, la possibilitat de venir gratuïtament a tots els tombs per la història que fem des del setembre fins al juny un cop al mes i de rebre, a més, la informació abans, una setmana abans que la resta de la població, amb la qual cosa sempre els socis tenen preferència per inscriure's o per participar de les nostres activitats i, a més, de rebre gratuïtament a casa la revista Plaça Vella, que és la revista que surt un cop l'any editada, escrita, pensada i reflexionada pel centre d'estudis, que aquest any comptarà amb una novetat, que és que refem tota l'edició de la Plaça Vella i tindrà una forma completament
1: nova. No, un disseny actualitzat, més de...
2: Actualitzat, sí, actualitzat totalment, eh? Té molt poc... És a dir, busca veure en les fonts de les primeres places velles, però canvia molt, sí. Canvia molt, esperem que per bé, que és el que l'objectiu que teníem. Era una revista un pèl feixuga, també fins ara, feixugota, sí, de llegir per la gent. Tenim molta gent gran com a socis, gent que s'interessa per la història i que ens manifestava una mica una certa dificultat, i és cert que era una edició una mica un pèl monòtona de l'hora de llegir.
1: Sí, sí, que al final és renovar-se o morir, i per, no? Per arribar més bé a la població.
2: El paper imprès ja sabem que és important això, que revisqui, perquè si no desapareixerà.
1: Molt bé, doncs Llorenç Genescà, el president del Centre d'Estudis de Castellà, que ens ha vingut a parlar de les Jornades Europees de Patrimoni que tenen lloc els propers dies 10. 11 d'octubre aquest any. Ja ho sabeu, ja us ho ha dit, que us podeu inscriure, no us ho perdeu, perquè valdran molt la pena. Llorenç, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: I què us sembla si és que teniu pensat anar al cinema aquest cap de setmana llarg, doncs a conèixer quines són les novetats? Com sempre, consultem els nostres experts, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem amb el cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i com sempre ho fem amb el Jordi Guillem, que és un periodista de Diari de Terrassa, però també és un reconegut cinèfil aquí a la ciutat.
2: Bon dia.

0: Doncs farem l'habitual repàs a 5 de les pel·lícules que ha triat el mateix Jordi sobre les que estrenen avui, que déu-n'hi-do, aquesta setmana anem granadets i després parlarem del Festival de Sitges, que ja va començar ahir, però no parlarem en si de les pel·lícules i tal, sinó que avui el Jordi, que és un expert en aquest festival i ha anat molts anys, ens explicarà cosetes, intríngulis, coses que ha viscut i una mica, perdonant-se, una mica posar llum a la foscor, que diria aquell. Jordi, comencem amb una pel·lícula, un thriller, fet aquí a Espanya. Em sembla que és, bueno, més aviat està... Bueno, Espanya, però està...
1: Basca, una pel·li basca, sí.
0: Que es diu Les ciegues hormigues. Què m'expliques?
1: És una pel·li dirigida per Igor Legarreta, basada en la novel·la de Ramiro Pinilla, i protagonitzada per actors bascos, com, per exemple, Urko Lazabal, Itziar Ituño o Miren Gazteniaga. Està ambientada a Biscaia el 1930. Apareix un vaixell després d'un temporal, un vaixell anglès que porta tonelades de carbó a dins, i durant la nit els veïns del poble d'Algorta aniran a la costa a veure què fan amb aquest or negre. Al final hi ha un personatge, el Sabas Jauregui, que decideix emportar-se'l per tenir carbó durant tot l'hivern. La seva dona creu que això serà un mal presagi i aviam què passarà amb aquest robatori de carbó. És una pel·li que es va presentar al Festival de Locarno i que ha tingut força bones crítiques.
0: Doncs no sé què et sembla, però el millor que podem fer és escoltar-la, un tastet d'aquesta Les ciegues hormigues.
1: Vinga.
2: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
3: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
0: Doncs aquesta, Les ciegues hormigues, sobre aquesta història d'aquest vaixell amb carbó que apareix a una costa de Biscaia. Ens anem als Estats Units per la quota de terror que es diu La otra madre, que es veu que després de Frankenstein i L'exorcista després ve aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
1: No, bona pel·li, no? Dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain amb Jay Duplass i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta: puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamà del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler, és absolutament esfereïdor.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, veurem aquesta pel·li basada en una novel·la, també. Avui tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman. Other Mommy...
0: No
1: l'he llegit. I, en fi, veurem, sobretot l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. I una presència de...
1: I una presència demoníaca que fa
0: de
1: mare.
0: És nou, això, eh? Bueno. Molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La red social, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: En aquest cas, El precio de la red.
1: Sí, aquí s'ha dit El precio de la red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí. És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
1: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i doncs això, és una mica la peça complementària de La red social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi han contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook...
0: Facebook, doncs... tu tens Facebook?
1: Sí, però hi entro molt poc.
0: Ha caigut una mica en declivi, no?
1: Sí, tot aquell, alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa, fins i tot, sí, per informar-se.
0: Sembla que Instagram...
1: Aquí Instagram passaria per davant, i Twitter encara...
0: TikTok i aquesta.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El precio de la red.
5: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
6: Vale.
5: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
6: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
7: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial.
0: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya més aviat per saber cosetes d'un documental que es diu NASA, N-A-Z-A.
1: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals, d'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès. I és una pel·li molt necessària, que aquesta dura 80 minuts, és curteta, i es va poder veure al Festival de Venècia i explica una mica la història, com a documental, de les nits de la ciutat israeliana de Tel Aviv, a les teulades, on s'explica amb tot detall els mecanismes que hi ha darrere de l'assassinat massiu i deliberat de civils palestins a Gaza per part de les tropes israelianes. És una pel·li realment colpidora, els que l'han vist, i si us interessen els documentals, i en fi, tothom està interessat, suposo, i apel·lat per aquesta realitat que és el genocidi del govern de Netanyahu, doncs aquí teniu un bon document sobre la història.
0: Molt bé, doncs marxem de Gran Bretanya, tornem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la Boca.
1: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro. És un... No crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera. I en aquest Ceniza en la Boca ens explica la història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven Europa no és la mateixa que es troben.
0: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensava que anaven a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la Boca.
1: Molt bé.
8: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
9: Sabes que no me puedo ir.
10: No, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
11: Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
12: Mi mamá trabaja todo el día.
13: No vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
14: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
15: ¿Tú qué querías que no me iba a enterar o qué?
16: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
15: Que me ayude.
16: Que te ayude.
15: Quiero.
0: Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben. Aquest Ceniza en la Boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica. Recen por mí, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà.
1: Que, del papa Francesc.
0: Òbviament, sembla que va del papa Francesc, no de Pius XI, sinó d'ell. L'àrbol muy lejano, eh? No és
1: dos
0: que
1: muy,
0: jo el repeteixi, sinó que és l'àrbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que al Jordi li agradarà molt, Doraemon, aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2, una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
1: Amb Joan?
0: Jo vaig anar un tros de la U. I...
1: La van fer per TV3,
0: sí,
1: em penso.
0: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
1: Es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
0: Festival de Sitges acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, fan un homenatge a Bàrbara Rey. Escolta, com és?
1: Ah, sí? No ho sabia, mira.
0: A Bàrbara Rey, però per què? Per la presumpta afer amb el senyor Joan Carles?
1: No crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
0: Presumpta,
1: sempre. Hi ha d'altres presències. Deixa'm dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
0: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
1: Danny DeVito, és que no. Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Chou Gras Moretz, Casey Affleck, i Takashi Miike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon. Atenció.
0: Molt bé, dona'ls-hi records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
1: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números... unes 28 vegades.
0: Se pot considerar, doncs, un expert,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat... Una evolució, no? Vull dir, no cal dir, és un festival consolidat. Òbviament que és un festival consolidat.
1: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, l'època d'Àlex Gorina com a director es va obrir altres gèneres, en altres seccions paral·leles... Però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà amb una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules. És a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4 o 5 sales. Aquest any el Retiro encara estan fent obres i fins la temporada vinent no s'obrirà. L'Auditori, el Prado, en fi, és una sessió inabastable. I el màxim que he fet són 7. El meu rècord són 7 pel·lícules.
0: En un dia?
1: En un dia, sí, que vaig acabar amb aquesta magnífica...
0: Vas acabar així com estàs ara, no?
1: Sí, vaig acabar tocat. Que es diu Les Enfants du Marais, la pel·lícula de Jacques Becker, La fortuna de vivir, que és una de les meravelles que he vist allà. I, a banda d'això, una altra meravella és Jean Lapucelle, la pel·lícula de Jacques Rivette, 6 hores. Ens van anunciar a l'entrada que no estava subtitulada la pel·lícula.
0: Però paràvem per anar al lavabo, no?
1: Sí, vam parar per anar... Recordo perfectament que va començar, va ser el cinema Prado, i va començar a les 9 del matí, vam parar a les 12 per anar al lavabo, però literalment 3 minuts, i va continuar la peli a les 12 fins a les 3.
0: A les 3 i poc vam sortir.
1: Sí.
0: Però, bueno, de tota forma, si no estava subtitulat el francès el domingo...
1: Sí, però s'escapen moltes coses.
0: Però, clar, és obvi que s'escapen. Però, va, explica'm anècdotes. Suposo que has pogut saludar allà, conocido y saludó.
1: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una peli que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Vuelo Desaparecida.
0: Sí. Tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
1: No, però està entretinguda. Li vaig fer un gimme five, allò, passant pel passadís.
0: Però ja està bé,
1: George Romero, per exemple, que va venir a presentar un passi especial de La Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Elsa Pataki, Quentin Tarantino, que és potser el que ha vingut més vegades, ha vingut 3 vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la peli. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb Jaume Balagueró, Paco Plaza...
0: Va ser tot un impacte.
1: Sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET
0: per firmar,
1: i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la peli, que el va donar a conèixer.
0: I alguna anècdota, això que digui, recordis així...
1: Sí, mira, per exemple, divertida. Crec que va ser la primera edició, l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet, que es diu Òscar Aibar, va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià, sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir, esta és per a Iggy, i no era Iggy. Però bueno.
0: Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre acabem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades...
1: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
0: Ja hi som, pleguem tard.
1: Vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem sopant a Freddy Krueger.
0: Jo una vegada estava al costat dels Mojinos Escocia.
1: Ah, veus?
0: Sopant, veus? Vull dir que...
1: Robert Englund és un impacte, clar, el senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona firmant coses.
0: Va, quina cançó marxem, va.
1: Mira, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera amb les dues i escenes noves. I doncs això, Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
0: Que es diu Bang Bang, Bang My Bang. Baby Shoot Me Down.
1: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi.
0: Kill Bill 1, de l'any 2003, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara estarà
1: en vigor. El festival s'acabarà el diumenge vinent.
0: Quatre cosetes. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.
1: Que vagi bé, bon cinema.

0: És moment també, abans de marxar, de repassar totes aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats. I comencem amb les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa. Dissabte, a les 10 de la nit, la banda terrassenca Evadirse celebra el llançament del seu primer disc, Vivir Lento, a la sala Rasa 64. I diumenge, a 1:15, i també amb una segona funció a les 6 de la tarda, el gran show del Rei León, un muntatge que reuneix a 22 artistes a la FACT.
0: Gràcies, Sergi. Què destaca a l'agenda per aquest cap de setmana de Sabadell? Pol Peiró, bona tarda.
2: Si us quedeu a Sabadell, aquí hi van algunes propostes culturals per gaudir aquest cap de setmana sense sortir de la ciutat. Comencem pel teatre. Aquest diumenge el Teatre Sant Vicenç ofereix una doble sessió de Jerónimo Stilton a les 11 del matí i a les 6 de la tarda. L'espectacle, pensat pel públic familiar, permet acompanyar el popular ratolí periodista en una nova aventura sobre l'escenari. L'obra es podrà veure cada diumenge al Teatre Sant Vicenç fins al 9 de novembre. Aquest diumenge també, a les 11 del matí, hi haurà el taller Diumenge La Granja en Família, una proposta que permetrà conèixer de prop els animals de la granja tradicional. Els participants podran tocar-los i alimentar-los acompanyats d'un guia per descobrir les principals característiques. Es podrà entrar en contacte amb l'euga, el ruc, les ovelles i cabres, els porcs, els conills, els ànecs i també les gallines. I acabem amb una proposta pels amants de l'astronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana un congrés que convertirà la ciutat en un punt de trobada d'aficionats i professionals d'aquesta disciplina.
0: Gràcies, Pol. Anem a conèixer quina és la proposta que ens arriba des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, nou Carme. Aquí a Badalona us recomanem dues propostes. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, de la guerra a Gramenet del Besòs. I de cara a diumenge, a les 7 i dilluns 12 d'octubre, també festiu, a les 6, arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, l'actual president del Círcul.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, que hi trobarem Sara Vecino. Bona tarda.
4: Bona tarda. Arriba el primer cap de setmana de la 19a edició del Quinto Etapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 etapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Prota Blava i cada etapa anirà acompanyada d'un quinto estelladam celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada etapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica estelladam del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
0: Gràcies, Sara. I pel que fa al Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte teniu un bon motiu per venir a Castellà. És el concert del duet A Contrallum, que presentaran El Viatge. A Contrallum és un duet format per Mari Teixidor a la veu i Jordi Domingo a la guitarra. Aquest dissabte a l'Alcabot, a les 8, ens convidaran a emprendre un viatge oníric a través de la música, com un Ulisses contemporani.
0: Gràcies, Guillem. Anem amb les propostes de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, Rubí es suma a la Setmana Avió per tercer any consecutiu. Comença demà, 10 d'octubre, i s'allarga fins al 18 d'octubre. Entre les activitats de dissabte hi haurà degustació de tes i infusions i també visites a l'Hort Ecobòdum per part de l'Associació Agroecològica Can Feliu de Rubí. També el diumenge a les 11 del matí, el Centre d'Estudis Rubinencs ens portarà a fer una ruta per al Rubí desaparegut, un conjunt d'edificis que formen part del patrimoni perdut de Rubí. Un parell d'activitats gratuïtes que es poden gaudir a Rubí aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat comencem avui divendres, perquè d'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda i en el marc del Festival de Poesia, s'inaugurarà l'exposició Lletres Il·lustrades de Blai Bonet a la Casa de Cultura, organitzat per Cugat Foto. A les 8 del vespre, també avui, al Teatre Auditori Emma Vilarassau Sant Cugat. Després de l'èxit de Per fi sol, Carles Sans torna als escenaris amb Per fi me'n vaig, l'espectacle amb què posa punt final a la seva trajectòria teatral. El preu de l'entrada general és de 28 euros. I acabem amb la proposta per dissabte a partir de les 10 durant tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre i al matí a la plaça de Barcelona dels Trabucaires de Sant Cugat. Arribem al final. Gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau, fins dimarts.

0: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
1: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
2: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
3: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
2: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
3: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
2: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La ràdio d'una gran ciutat.
4: Badalona, 94.4.
5: Són les 6.
6: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 20 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestor, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda, amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al Realist 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. Pel que fa a les obres, ja s'han iniciat els moviments de terres i excavacions necessàries, l'execució de la fonamentació de l'edifici i la construcció dels murs perimetrals d'interior de parcel·la. Serà a partir de la setmana vinent quan començaran els treballs de construcció d'aquesta nova promoció. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
9: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo

0: de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part dels fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i també retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir també entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals hi ha la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. El fons es reparteix segons tres criteris: el nombre d'alumnes d'entre 3 i 12 anys, l'antiguitat dels centres i les característiques rurals dels municipis. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que la xarxa de Rodalies ha respost raonablement bé a les darreres pluges i que la recuperació del servei ha estat més ràpida que després del temporal Harry del gener. Tot i això, els usuaris de Badalona han patit aquesta setmana les aturades i suspensions del servei de l'R1 a causa de les incidències derivades dels aiguats que han fet afectat els desplaçaments, que han afectat, disculpeu, els desplaçaments habituals cap a Barcelona i al Maresme. La consellera ha admès que el funcionament de Rodalies no ha estat excel·lent, però ha destacat que les infraestructures han resistit millor gràcies en part als més de 140 milions d'euros destinats a reforçar talussos i trinxeres. Pel que fa al futur de la línia, la consellera ha refermat que el govern preveu tancar aquesta tardor el traspàs de la infraestructura de l'R1, una línia clau per la mobilitat dels badalonins i de la resta de municipis del litoral. Passen 15 segons de les 6 i 4 minuts. Us continuem informant a la següent hora.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Demà és el Dia Mundial de la Salut Mental. Des de la pandèmia, que n'hem parlat molt, sobretot de com n'és d'important cuidar-nos per dins, cuida la nostra salut mental. Un dels mètodes avalat per l'OMS, que està funcionant d'allò més bé en casos d'estrès posttraumàtic, quadres d'ansietat, atacs de pànic o abusos, per exemple, és l'EMDR. És un mètode que ajuda el cervell a processar records traumàtics i experiències de vides complicades. Avui en parlem amb la psicòloga clínica especialista en EMDR, la Marta Lardín, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs Marta, psicòloga general sanitària.
4: Això mateix.
3: Això
4: sí,
3: queda rectificat. Explica'ns primer de tot, Marta, què és l'EMDR i com funciona.
4: Val, el primer que s'interessa en explicar és que l'EMDR com a tal és, no és simplement una tècnica, sinó que és un abordatge terapèutic per facilitar la resolució i la superació d'experiències traumàtiques a la persona, perquè moltes vegades es redueix de forma simplista al seguiment dels moviments dels moviments a través del seguiment ocular, no? I això és, no és així. Aleshores, què és el que facilita l'EMDR? Doncs exactament això, com diu a les seves sigles, el reprocessament d'experiències traumàtiques prèvies.
3: O sigui, no és una teràpia a l'ús, no?, d'anar a explicar el que ens passa a la consulta d'un psicòleg.
4: Bé, és un abordatge terapèutic. Aleshores, l'EMDR com a tal és tot un protocol estandarditzat i dintre d'aquest protocol hi ha una fase en concret que sí que implica parlar de les nostres experiències prèvies, de les situacions viscudes, de les emocions, pensaments i records i sensacions vinculades amb ella, i això sí que pot tenir similitud amb una terapeuta, o sigui, amb una teràpia més dialèctica, més verbal, convencional, a la que una persona pot estar acostumada.
3: Aquest EMDR, que vol dir aquesta, traduït de l'anglès, de sensibilització i reprocessament pels moviments oculars.
4: Exactament, exactament.
3: O sigui... seria recordar, no? Ens feu recordar experiències traumàtiques perquè el nostre cervell les pugui desar com un record més, és això?
4: No és ben bé.

0: això, no és ben bé això. Nosaltres ens estem, tu t'ho pots imaginar que normalment en tota activitat, en tota experiència personal, el nostre cos està analitzant i està rebent diferents informacions. Una és la informació racional, que moltes vegades és la més conscient que podem tenir. El que passa que també hi ha una altra, hi ha l'emocional i hi ha també informació sensitiva del nostre cos. Val, què passa? Tota aquesta informació nosaltres l'anem rebent, l'anem processant i, afortunadament, en la majoria de les ocasions, es va assimilant d'una forma adaptativa. A l'MDR recolza el suport terapèutic, perdó, el suport teòric està basat en el, que, en el model del processament adaptatiu de la informació. Però què passa? Que de vegades aquest processament adaptatiu de la informació no es pot produir. No es pot produir perquè potser aquella situació ha sigut d'un alt impacte per la persona o potser han sigut petites situacions continuades de menor rellevància, però el fet de ser continuades en el temps ha acabat generant un impacte significatiu per la persona. I clar, què passa? Que la persona sovint davant d'aquestes situacions expressa comentaris de l'estil: jo millor prefereixo no pensar en allò, o és que no em vull sentir d'aquesta manera, o no m'agrada estar així. I aleshores, a partir d'aquell moment, com un mecanisme de defensa, la persona, de forma conscient o bé d'una forma inconscient, el que fa és desplaçar, apartar d'ella, o com diem en psicologia, dissociar-se d'aquestes experiències internes. El fer-ho no li permet integrar la informació. I el no poder integrar la informació d'una forma convenient no permet assimilar-la i transcendir-la i que formi part del seu aprenentatge vital. A l'MDR, aleshores, què és el que ajuda? Ajuda precisament a recuperar aquestes experiències emocionals, racionals o sensitives que la persona, pel que fos, en aquella situació concreta, no va ser capaç d'integrar d'una forma adaptativa. La recuperem en una situació de seguretat controlada per la persona, com és l'espai terapèutic, i a partir d'aquí, aplicant tot el protocol estandarditzat de l'MDR, no és simplement el fet del seguiment ocular dels moviments que realitza el professional terapeuta, permet a la persona integrar mica en mica tota l'experiència relacionada amb aquell event concret.
1: I Marta, pot passar que en l'entorn terapèutic aquella persona, no, que està recordant aquell accident, aquell amor, aquell fet traumàtic, col·lapsi? De quina manera ho controleu, això?
0: T'entén i reconec clarament l'interès d'aquest comentari que em realitzes, Àlex, perquè això sovint és el fre que la persona pot tenir a l'hora de plantejar-se una intervenció des del model MDR. El que passa que la idea no és aquesta. No es tracta de que la persona s'endinsi en el seu dolor o en el record traumàtic d'aquella experiència, perquè això, explicat així, evidentment ens genera una resistència i ens volem apartar d'allò. No es tracta d'això. El que nosaltres oferim és una porta per, sí, entrar en aquell record, en aquella situació traumàtica, i alhora, a partir de l'entrada, permetre fluir, sortir, alliberar tot el contingut mal integrat, perquè té una càrrega emocional molt elevada per la persona i no l'ha pogut assimilar. Aleshores, clar, no es tracta de simplement exposar a la persona al record traumàtic. En aquest sentit, per exemple, si l'MDR és una de les dels abordatges terapèutics recomanats i reconeguts per la OMS ja des del 2013 per l'abordatge de situacions traumàtiques, com ho és, per exemple, l'exposició. L'exposició, la persona, el terapeuta, facilitat pel terapeuta, la persona s'exposa de forma continuada aquella situació traumàtica. Amb quin objectiu? Que l'exposició continuada afavoreixi l'habituació a aquella situació, i a partir de l'habituació, mica en mica la resposta d'activació que té la persona, mica en mica es vagi atenuant. Val. En l'MDR no és així. La porta d'entrada és la situació traumàtica que la persona ens porta. De vegades és un record clar, em va passar allò aquell dia a casa meva, un accident amb la meva parella, amb una amistat, vaig tenir un diagnòstic clínic de salut física, que una experiència traumàtica en una intervenció quirúrgica. Val, aquesta és la porta d'entrada, però a partir d'això i a partir del treball inicial amb el MDR, a partir de l'aplicació de tandes de moviment que la persona va seguint amb els seus ulls, a partir d'aquell moment la persona comença a fer associacions lliures a partir de les seves experiències generals de la seva vida. I és precisament aquesta associació lliure el que permet d'alguna manera fluir tota aquella experiència i diluir-la associant-se amb experiències prèvies, més adaptatives, més funcionals, i de les quals se n'ha pogut ensortir la persona. I què entenem per poder-se ensortir? És molt fàcil. Si nosaltres pensem en qualsevol experiència de la nostra vida, encara que hagi estat crítica en el passat i significant per nosaltres, és important jo poder parlar d'allò sense desbordar-me. Si jo parlant d'aquella situació connecto amb el meu dolor i em desbordo, és que aquella situació per mi no està del tot resolta. O, per exemple, a vegades estem xerrant amb persones i ens trobem de que dins de la conversa es recolza en muletilles de l'estil: a mi sempre em passa el mateix, és que tot em passa a mi. Quan una persona ens està parlant des d'aquests absoluts, és que no ens està parlant solament de la situació actual, sinó que segurament ve amb la famosa motxilla carregada.
1: Tot acumulat, no?
0: Tot acumulat i mal digerit. D'alguna manera, com dirien els nostres nens i nenes petites, sense fer bola la nostra vida.
1: Totalment. I Marta, en quantes sessions noten millores els pacients?
0: Val, això és especialment interessant dir-ho i, a més, remarcar-ho. En atenció, tot el que és l'atenció de salut, no podem treballar sobre una recepta universal aplicable per tothom. Això és fals. És molt important treballar centrat no en el pacient, sinó en la persona. En aquest sentit, què ens podem trobar? Per exemple, si tu, Àlex, tens una experiència dolguda per tu relacionada amb un accident recent que has tingut a la ronda venint cap a la ràdio, doncs és només aquella experiència. Per tu segurament serà molt més fàcil intervenir sobre el record d'aquella experiència, permetre aquesta associació a través del treball en MDR i fluir-la i resoldre-la en una sessió o potser en dues. Per què dic en una sessió o potser dues? Perquè tot el que és el protocol implica, són un total de 8 fases, en realitat, hi ha com 8 estacions que hem de realitzar amb la persona, i de vegades aquestes estacions no són tan ràpides. La primera, que és la més rellevant i que compartim amb altres teràpies, és la fase d'investigació o de recollida de tota la història clínica personal rellevant de la persona. Aleshores, aquí hi ha persones que tenen facilitat per parlar de si mateixes i hi ha d'altres que són més diesel. Necessiten el seu ritme, el seu espai i sobretot sentir-se que connecten amb la persona, no? Tu, per exemple, aquí en la teva comunicació t'hauràs trobat de vegades que hi ha persones que de seguida la conversa flueix i d'altres que li has d'anar rescatant i reconduir a la conversa, no? Doncs això és una mica igual i pot afectar. També és veritat el que et comentava. És diferent si una persona arriba només amb una experiència traumàtica o bé amb l'acumulació de fets que han acabat fent un sentiment per ella de que no, jo no és que tinc una experiència traumàtica, és que sento que la meva vida és puro trauma. Aleshores, clar, aquesta persona a l'intervenció serà diferent. Per exemple, abans que et parlava de que als nens i nenes els hi fa bola, doncs un treball amb nens és espectacular. Quan he tingut l'oportunitat de treballar amb nens, per exemple, una situació clàssica és la por a nedar a les piscines, no? Ara que és setembre, que han començat les extraescolars, molts nens i nenes hauran començat a classe de piscina. i surten d'aquella classe dient als seus papis, a les seves mames, que no vull tornar, que tinc molta por. Val? Doncs la intervenció, per exemple, amb els nens que no tenen aquest històric, aquesta motxilla tan àmplia, és meravellosa, meravellosa. De dir, no vull anar, a sortir de la sessió dient als seus pares, a les seves mares, diem, mama, anem a la piscina, tinc moltes ganes d'anar amb els meus companys, no? Aleshores, depèn. Com sempre, és atenció centrada en el pacient, o com jo li dic a les persones que tenen en consulta, intentaré fer-te un tratxamira. Aleshores, quan necessitem, és variable.
1: Per tant, en aquest mètode EMDR hi caben totes les edats, eh?
0: Sí, acaben totes les edats. El que passa que sí que és veritat que d'alguna manera necessitem que la persona tingui la capacitat d'introspecció, és a dir, de connectar-se amb si mateixa, i que tingui una capacitat d'expressió. Tot i això, és cert que, per exemple, si la persona no és capaç d'identificar exactament aquella situació concreta que va generar el seu malestar, li podem conduir aquell punt a través de les seves sensacions físiques. Però que vaja, sí que és factible per totes les edats, però almenys diguem-ne que una competència verbal, relacional, això també és necessari, seria necessari, no? Jo diria, a veure, estic pensant, jo potser la personeta més petita amb la qual he pogut treballar, doncs això, nens de primària, d'infantil, de 4 o 5 anys, he pogut fer-lo. Estic pensant ara en el cas d'una nena que tenia por a les aranyes, per exemple.
1: Mira, així com jo.
0: Doncs mira.
1: L'aracnofòbia.
0: Mira, quina casualitat. Doncs res, quan vulguis, et convido a fer aquest abordatge a través de l'MDR. I de persones més grans, doncs no hi ha un límit d'edat, sempre que hi hagi una capacitat cognitiva preservada, diguem-ne.
1: Molt bé, i jo no sé, Marta, si també és efectiu aquest mètode per les addiccions. Joves, adolescents que estan molt enganxats a les pantalles, als mòbils, també seria útil? O és més la part traumàtica que estan comentant?
0: A veure, el cas de les addiccions és, amb diferència, un dels reptes principals que en tenim en psicologia. Per què? Perquè ens trobem en el que parlem una situació de patologia dual. L'addicció com a tal, o el tòxic, o aquella activitat abusada per la persona, com pot ser l'ús de pantalles, com pot ser beure, com pot ser el sexe, les compres o les substàncies psicoactives, no han estat a l'origen del malestar. Inicialment han estat la resposta al malestar previ que té la persona, no? Jo no em vull sentir així i per tant me faig una copa. Jo no me'n vull recordar del que m'acaba de passar i per tant me faig un porro o em drogo o em masturbo compulsivament, per exemple. Aleshores, clar, separar-ho és important. És important i moltes vegades és la situació aquella de què és primer, l'ou o la gallina, no? Per on començo a intervenir? El que sí que és important, i sobretot no, quan la persona té un consum actiu de substàncies psicoactives, és que tingui un període d'abstinència o mínimament, en el moment que ve a consulta, no presenti mostres d'acabar de consumir. Perquè si no, clar, l'experiència no és real, està distorsionada precisament pels efectes de la substància.
1: Marta, ja per acabar, aquest mètode EMDR, des de quan l'apliques a la teva consulta i si ja hi ha molts pacients que...
0: Sí, mira, en el meu cas, i moltes vegades és una mica el recorregut que realitzen els professionals que acaben formant-se a l'escola d'EMDR, és donar-nos compte que per sota del malestar psicològic sovint hi ha l'intent de gestió emocional de la persona. Quan connecta amb emocions crítiques per elles, intolerables, intenta donar-li una resposta. per donar-li aquesta resposta, hi ha teràpies que són molt efectives. Jo treballo principalment des de l'escola de psicologia cognitiva conductual, el que significa que tinc present el que pensa la persona, les seves emocions i també finalment la seva estratègia d'afrontament, que és el que observo, que és la seva conducta. Val. El que passa que hi ha persones que amb la paraula, amb la teràpia més formal, a través del vincle, del diàleg terapèutic, no arriba. Per molt que li facis una bona psicoeducació, per molt que la persona connecti amb l'origen del seu malestar, no arriba. Aleshores, en aquell punt és quan jo trobava de dir, ei, em falten eines, em falten eines aquí. I en aquí vaig tenir l'oportunitat en el seu dia de formar-me en les tècniques d'integració cerebral o tapping, i aquí sí que remarco i m'agradaria ressaltar-lo, la importància d'intervenir, i especialment quan estem intervenint en events traumàtics personals, d'anar a localitzar un professional acreditat, col·legiat i amb l'acreditació darrere de l'Institut Espanyol d'MDR o bé de l'Associació Europea d'MDR, perquè hi ha molt intrusisme en la nostra professió. En el meu cas, vaig sentir que, tot i tenir aquesta formació clínica, terapèutica, des de diferents àmbits, en el meu cas principalment universitari, doncs també calia acreditar-me. I aquí va ser, doncs, ja fa uns anys vaig començar a realitzar-lo i el vinc aplicant, doncs, de forma continuada. En el meu cas estic especialitzada en tot el que és gestió emocional, trastorns de l'estat de l'ànim, com pot ser una ansietat, una depressió, un dol, relacions complexes, val? I trauma. I trauma. I és un dels abordatges principals. A més, no és una tècnica que ho apliques aquesta o no apliques les altres. No. És una tècnica complementària que pot ajudar a alleugerir aquesta motxilla que tots portem, i un cop que la persona l'hagi alleugerida, pot aleshores sí començar a assolir, doncs, recursos, competències per guiar-se d'una forma més efectiva en la seva vida actual.
1: Doncs Marta Lardín, psicòloga general sanitària especialitzada en EMDR, gràcies per explicar-nos en detall aquest mètode, que és aquesta desensibilització i reprocessament pels moviments oculars.
0: Exactament.
1: Que si tenim algun trauma, doncs ja sabem, que és ben efectiva.
0: Estaré encantada, o qualsevol dels altres professionals que també l'apliquen.
1: Gràcies, Marta, bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Àlex.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I arriba l'hora de compartir històries, anècdotes i malsons del món del cinema de la mà de l'Edu Veciana. Bon dia de nou, Edu.
3: Bon dia, Àlex. Benvinguts a tothom a una nova edició de Càmera, Caos i Acció.

0: No em canso mai de la flauta aquesta.
1: Jo tampoc.
0: M'encanta.
1: De portar una flauta aquí a l'estudi un dia, eh?
0: La puc fer jo en directe, sí, sí, un dia ho provaré.
1: Vinga, va.
0: Doncs bé, avui seguim parlant de cinema i avui us porto una experiència submarina de la mà de James Cameron i avui parlem de Abyss.
2: The Abyss.
1: Abyss.
0: The Abyss. Doncs, per començar, parlaré una mica de la pel·lícula. James Cameron, conegut per grans pel·lícules com Titanic, Terminator 1 i 2, Aliens o fins i tot la saga d'Avatar, escriu i dirigeix aquesta cinta de ciència-ficció protagonitzada per Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio i Michael Biehn. L'argument, molt resumidament, va de que troben un objecte no identificat al fons del mar i envien un submarí a investigar. Hi baixen militars, científics i, bom, lo típic, els militars es tornen bojos i com que són americans, s'enreden a trets i els científics ho volen solucionar tot. Tot això passa al costat d'una presència a l'aigua, una presència alienígena. Jo he de dir que l'alien està prou ben fet per l'època, els efectes eren força bons i fins i tot va guanyar l'Oscar a millors efectes especials.
1: Un argument prou interessant, això és una gran producció, doncs, on és el caos, Edu?
0: Doncs sí, sí, sí, la peli, tu la pots veure, està molt bé, el que passa és que el caos és com van fer la pel·lícula. Per aconseguir les escenes submarines, o sigui, el 40% de la pel·lícula, la van fer sota l'aigua.
1: Sota l'aigua.
3: Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan.
1: No té sentit, no?
0: Bueno, sí, té bastant de sentit, perquè, clar, aquí juguen dos factors. Un, és l'any 1989 i les efectes especials, els CGI, la tecnologia digital de les càmeres i de submarinisme no és la mateixa que tenim avui en dia. I dos, és una pel·li de James Cameron. I si James Cameron vol filmar sota l'aigua, es filma sota l'aigua perquè James Cameron fa el que James Cameron vol, perquè ell és James Cameron.
4: James Cameron does what James Cameron does because James Cameron is James Cameron.
0: A veure...
1: És que li encanta el fons marí.
0: Està enamorat d'ell mateix.
1: Titanic, va anar al Titanic.
0: Exacte, va baixar ell al Titanic i tot, sí, sí. Doncs mira, començaré explicant una miqueta del set de rodatge, que és molt curiós. Cameron sap que filmar el mar obert és un mal de cap. És el que li va passar, com li va passar a Spielberg a Tauró, que potser més endavant també us l'explico.
1: Sí.
0: Llavors, quina va ser la seva solució? A on van anar a filmar? Doncs a la central nuclear de Cherokee, a Carolina del Sud.
1: Oh my God!
0: Sí, sí, tot molt yanqui, tot molt americà. Cal apuntar que la central era abandonada, mig construïda, o sigui, no era Txernòbil ni res. Allà hi havia dos tancs d'aigua de refrigeració prou grans i amb una capacitat enorme per construir tot el set i perquè hi capiguessin tots els actors. Es van preparar dos espais, el set A, el principal, i el B. El B era el petit, amb una capacitat aproximada de 9,5 milions de litres.
1: Uau!
0: El petitet, eh?
1: El petit.
0: Gran... El gran, a l'A, eren 28 milions de litres. Calien 5 dies per omplir-ho. O sigui, queixa't tu de la piscina...
1: Seria aigua del mar, això, o...?
0: No. No, no, era tot aigua... Ja parlaré.
1: Aigua potable.
0: Aigua, sí. Echar la pota aquí. No, no. A nivell tècnic va ser una innovació. És l'estil de Cameron. Ell ha d'avançar. Per fer les escenes subaquàtiques van inventar per la pel·lícula equipament especial per posar les càmeres, els trajos de busseig nous per als actors que els il·luminava la cara amb micròfons per gravar els diàlegs. Clar, la major part del set era sota l'aigua, vol dir que els actors van rebre entrenament de submarinisme i els que feien de soldats també submarinisme i entrenament militar. O sigui, tu surtis d'allà com si haguessis fet la mili.
1: I tant, quina obra tan titànica.
0: Doncs sí, després va fer Titanic. D'aquí va passar a fer Titanic. Però sí, va ser una producció gegant i els problemes van ser gegants. Van començar a gravar les escenes al tanc B, ja que el A encara no era llest. I què va passar? Doncs que l'aigua es va embrutar. I llavors, per solucionar-ho, què van posar? Doncs posar-hi més clor, com a la piscina. Tal va ser la quantitat de clor que hi van posar que els que no anaven equipats amb trajes de busseig sortien rossos i amb cremades.
1: Ostres, què em dius ara?
0: Sí, sí, i això va ser només la primera setmana.
5: Él vive en la piña debajo del mar.
1: Seguim recordar aquella senyora que deia que la leoparda en la piscina, no?
0: Exacte, de la mateixa escola. Doncs sí, sí, parlem d'una reacció química de la leche. Hi havia prop de 40 persones sota l'aigua i les comunicacions eren justetes. Les reunions prèvies a començar a gravar sota l'aigua les van començar a fer... es parla de que les feien en jacuzzis...
1: Sí.
0: ...de lo fred que estava tot. Les reunions prèvies eren molt extenses... I entre això i la resta d'inconvenients, el total de filmació van ser 140 dies. I, de fet, un dels protagonistes, el Michael Biehn, va dir que es va passar 5 mesos a Carolina del Sud i només va gravar 4 setmanes. Però bé, ara parlem del caos, com vaig parlar a The Roar, vull parlar una mica de les penúries dels actors.
2: Hello, how are you? I am under the water. Please help me.
0: Parlem de la protagonista, la Mary Elizabeth Mastrantonio, que va dir fer diabis ha estat moltes coses i divertida no és una d'elles.
1: No, oi?
0: I és que ella i gairebé tots van esclatar el set de rodatge. En el seu cas, va ser una escena on li fan la reanimació. El problema, potser s'hi van recrear una miqueta massa. Ella estava a xopa, mig nua i sobre una placa de ser gelada. Tenia Ed Harris a sobre fent-li la reanimació cardiopulmonar i li estava cardant bufetades tota l'estona.
1: Pobre noia.
0: De sobte s'escolta, i la noia va escoltar un càmera dient que s'havien quedat sense pel·lícula i ella diu prou. Es caga en tothom allà present, agafa i marxa.
1: I fot el camp.
0: Prou. Ed Harris també va rebre el seu, en una escena representa que el personatge respira oxigen líquid. Sí, això és una part de la pel·lícula, i és una cosa que realment funciona, i a la pel·li surt, ho fan amb una rata, que la posen en aquest oxigen líquid, respira i sobreviu. Però per temes d'assegurances i de que això és molt de ciència-ficció, l'actor principal doncs, no el van poder posar amb aquest líquid. La solució va ser molt més senzilla. Van omplir el seu casc d'aigua i venga, palante, aguanta la respiració. Tal va ser l'escena i les vegades que va haver d'aguantar la respiració, que gairebé s'ofega. Va veure la llum al final del túnel i tot. Va tornar a casa i es va posar a plorar.
1: M'estranya, va veure passar tota la seva vida com una pel·lícula als seus ulls, no?
0: No era diabis la pel·lícula que estava veient.
1: No.
0: Fins i tot es parla, no me'n recordo de qui era, però que un actor va suplicar que el fessin fora perquè és que no podia més. Inclús James Cameron...
1: També s'ofega.
0: Gairebé s'ofega ell també, perquè aquí va rebre tothom.
1: I no hagués fet Titanic?
0: No hagués fet Avatar, no hagués fet res.
1: No pot ser això, eh?
0: I mira, ja arribem cap al final de la producció. Hem dit que es va allargar 140 dies i ja tenia un sobrecost de 4 milions de dòlars. Van començar filmant a l'estiu, quan s'estava bé a l'aigüeta, però van acabar la tardor i de nit, quan ja feia fresqueta, un temps com ara.
1: Com ara, sí, que comença a refrescar, eh?
0: Doncs posa't tu 8 hores, 12...
1: Dins
0: de l'aigua, no vols. Per evitar hipotèrmies, com deia abans, van decidir posar diversos jacuzzis amb aigua calenta pels actors i tècnics perquè s'escalfessin entre escenes. I al final van acabar fent les reunions d'equip allà. Diuen que Cameron... Deia als actors quan van començar... quan entraven els actors nous al set, deia... Benvinguts al meu malson.
1: Oh.
0: I crec que allò es va quedar curt.
6: Com una ola, tu amor llegó a mi vida.
1: Com una ola, Rocío Jurado.
0: Sí, doncs com una ola vull parlar del final de la pel·lícula. Ja que hi ha un petit, el que es diu avui en dia, un easter egg, un ou de Pasqua, que en diuen avui en dia, i és que l'escena final, no vull fer spoilers i tal, però hi ha un tsunami. Hi ha un tsunami gegant, i es veu la platja, molta gent, que clar, veuen l'ola arribar, condeix el pànic. Doncs si us fixeu bé i a casa veieu la pel·lícula, a la part esquerra de la pantalla hi ha un extra que amb rapidesa i precisió... li baixa els pantalons a un altre.
1: Sí? Oh, jo em fixaré. Aquesta pel·li no l'he vist. Mira que el Cameron m'agrada, eh?
6: Culet!
0: Doncs sí, li fa un calvo i que passarà a la història del cinema. Un cul que passarà a la història per un rodatge passat per aigua. És l'estil de James Cameron que ell, sí que és cert, no et farà fer res que ell no ho faria, i això inclou ofegar-se.
1: Per tant, si alguna cosa pot sortir malament, sortirà encara pitjor.
0: Sortirà pitjor. És el lema d'aquesta secció.
1: El lema. Doncs, Edu, ens ha encantat, eh? The Abyss. The Abyss. Aquesta obsessió de James Cameron per les profunditats, pels oceans, que a més també ha fet expedicions ell pel seu compte.
0: Sí, sí, és un geni.
1: Un geni, eh?
0: Molt
1: és
0: raro.
1: Un crac, cada loco con su tema, que diuen.
0: Totalment.
1: Doncs, Edu Essiana, moltes gràcies per aquesta nova secció de Càmera, Caos i Acció, i ens retrobem...
0: A la propera.
1: La propera, que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
8: Del Badalona Matí.
1: I avui és el moment de fer un repàs a tota l'actualitat televisiva amb el nostre company, en Guillem Martín. Bon dia, Guillem, com estàs?
9: Què tal? Bon dia. Molt bé, aquí, feliç de tornar a ser al Badalona Matí parlant de televisió i de les graelles televisives, amb molt de salseo, també, a vegades.
1: Clar, que si nosaltres content també que siguis amb nosaltres, i avui ens portes, ens parlaràs de molts temes, eh, Guillem? Doques gràcies, de Shakira, Jorge Javier, El Belenazo. Vinga, per on comencem?
9: Comencem, jo crec, cap al tema de més actualitat, que els protagonistes són Oques Grasses.
10: Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui.
9: I ja ho diuen ells mateixos, eh? Com està el pati? No parlarem del que és el concert, perquè imagino que ja sabeu que aquesta setmana estan celebrant el seu comiat. De fet, demà dissabte, avui divendres, hi ha el penúltim concert, demà dissabte, últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Però aquí estem per parlar de televisió. I el que passa és que demà dissabte hi ha dues cadenes de televisió, que són 3CAT i 2CAT, que emetran i faran la retransmissió en directe d'aquest concert d'Oques Grasses pels qui no tinguin entrades, com per exemple jo, que no tinc entrades. Així que podrem gaudir aquest últim concert per les dues cadenes.
1: Si es contraprogramen.
9: Sí.
1: Això hi ha un pic aquí o algo.
9: Correcte. O això és el que anem a tractar, perquè justament aquesta setmana Rocco Stenhauser, al versió RAC1, va explicar una mica el salseo que hi havia hagut entre les dues cadenes, perquè resulta que això, per una part, 2CAT ja feia temps que planejava aquesta retransmissió del concert d'Oques Grasses per celebrar el primer aniversari de l'inici d'emissions de 2CAT. Però 3CAT no tenia planificat fer aquesta retransmissió en directe, però quan es va assabentar que 2CAT ho faria, va dir, no, a TV3 i a 2CAT, ai, a 3CAT, també s'ha de emetre. I així ho explicava Rocco.
11: I aquesta notícia de que la 2CAT i que TV3 no la dona, se n'assabenta la presidenta de la corporació,
12: ai, ai,
11: la Rosa Romà.
12: Ai, ai, ai.
11: Com? Nosaltres no donem aquest concert en directe. I entra en còlera.
12: Ui...
11: Enfadadíssim en el següent. El 3CAT ha d'estar en un esdeveniment com aquest i s'ha de fer en directe. La gent que porta el concert diu, bueno, escolta, nosaltres aquí no tenim res a veure, poseu-vos d'acord entre vosaltres dos. I al final, com aquest concert de la 2CAT no s'havia signat, sinó que s'havia emparaulat...
12: Ah.
11: Aquí raja de que TV3, l'està interessat, diu, bueno, doncs nosaltres també el volem i paguem la nostra part i la 2CAT que pagui la seva part. Clar, llavors...
9: Evidentment, una decisió de 3CAT que a 2CAT no li va sentar massa bé.
1: Normal.
9: Però bé, més el que diu, 2CAT en cap moment havia signat un contracte d'exclusivitat per poder retransmetre en directe ells només aquest concert. Aleshores, tindrem l'oferta per 2CAT i 3CAT. Ara, ja una diferència, perquè com 2CAT ho havia gestionat amb més antelació, pot tenir un set allà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i podrà fer una petita prèvia d'aquest concert, vale, que començarà a 7:45. Recordem que el concert és a 8:45. El que farà 3CAT és directament després del TN emetre la retransmissió del concert a 9:45. Així que si no ens volem perdre la prèvia d'aquest concert i informació al voltant d'Oques Grasses, doncs haurem de posar 2CAT.
1: Per tant, una mica de mal rotllito, Guillem? 2CAT, 3CAT...
9: Coses d'aquestes que passen a la televisió.
1: Sí que és cert que 2CAT, quan va triar el nom, també...
9: També va tenir mal rotllito.
1: Clar, és que clar, mira que hi ha noms, no? Li posen una mica a huevo, no?
9: De fet, ho vam comentar aquí també a la secció del Badalona Matí, el tema de 2CAT i 3CAT, que també va haver-hi una mica de bif, que es diu ara, ho diuen els joves, així.
1: I ara ens parles de la revuelta, no?, perquè la seva última entrevista va ser molt esperada.
9: Sí, d'ahir mateix, parlem de la revuelta. Perquè s'ha fet esperar, però finalment Shakira ha aparegut a la revuelta de David Broncano. Sí que és veritat que el 2026 ja va aparèixer Shakira per videotrucada a La Revuelta, en aquell moment La Resistencia, de Movistar Plus, però finalment, després de tots aquests anys, d'aquests mesos, ha aconseguit protagonitzar un dels programes. El que passa és que ho va fer d'una manera una mica particular, perquè recordem que Shakira està al Macondo Park a Madrid fent 13 concerts allà a Madrid. Aleshores, Broncano va veure la seva oportunitat per fer un programa amb Shakira. El que no sabia Broncano és que això li confirmaria només amb 24 hores d'antelació. Wow. Per tant, David Broncano i l'equip de La Revuelta va haver de mobilitzar tot l'equip per enregistrar aquest programa en temps rècord, perquè, a més, la cita era el dijous 8 d'octubre a les 5, allà mateix, en el recinte, i David Broncano, a 7:45, havia d'agafar un vol perquè tenia un compromís. Aleshores, anava tot molt apretat, el programa es va gravar amb recursos molt limitats i, a més, Shakira va arribar tard. Però les virtuts de La Revuelta i de David Broncano és que tot aquest show de que arriba tard la Shakira, de que no arriba, de si es podrà fer l'entrevista tal, ho van convertir en el propi programa, com amb Jorge Ponce, doncs estaven donant voltes mentre esperaven que Shakira arribés. Finalment va quedar una entrevista de només 17 minuts amb la cantant colombiana, de la qual tampoc podem extreure grans titulars. Evidentment va haver-hi símils o paraules de Gerard Piqué, però una mica entrevegades, com ja sabem, amb la cançó. Però jo crec que el que podríem destacar aquí al Badalona Matí és que Shakira va afirmar que parla en català amb els seus fills.
8: ¿Hablas catalán?
12: Sí, parlo.
8: Jo parlo també.
12: Sí?
8: En català?
12: Sí, jo parlo també.
8: El meu segon idioma.
12: Jo parlo...
8: Si tu vols...
12: Els meus fills.
8: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
12: Sí, són catalans.
8: Parlen català?
12: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
8: Sí.
12: En Miami també.
8: ¿En catalán?
12: En catalán, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
8: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
12: sí.
8: En Miami.
12: Sí.
8: ¿Qué es difícil?
12: ¿Pero qué fácil, tío?
8: ¡Ah, dormido!
12: ¿Pero qué fácil?
8: Y la gente sí, en Miami sí, está poseída.
9: També t'he de dir que, pel que veiem a l'entrevista, David Broncano parla millor el català que Shakira, eh?
1: No, no, totalment. Home, a mi m'ha sorprès molt sentir Shakira en català, eh? O sigui, no ho hagués dit mai.
9: El que sí que és cert és que no sé si això t'ha passat a tu. Jo també ho faig quan vaig de viatge.
1: Perquè no t'entenguin, no?
9: Quan vull que no m'entengui ningú, parlo en català. I saps que pots estar a un restaurant parlant en català i que ningú t'entendrà. En canvi, en castellà hi ha vegades que la gent el coneix i sap entendre alguna cosa, però en català és com si estiguessis parlant amb un idioma inventat. Això és el que fa Shakira a Miami amb els seus fills, que em sembla una molt bona fórmula.
1: És una estratègia que va molt bé, sens dubte. I vinga, perquè ara ens parles d'un badaloní, Jorge Javier Vázquez.
9: Un badaloní que mai pot faltar en aquesta secció de televisió, perquè sempre passa alguna cosa. De fet, recordem que Jorge Javier Vázquez continua a Telecinco, per almenys de moment. Ja veurem, perquè us anunciaré en aquesta secció com pot ser el seu futur. I en aquests moments està presentant dos programes, que és el Diario de Jorge i Supervivientes All Stars, però encara amb aquest gran contracte que va fer Mediaset amb el presentador badaloní. El que sí que veiem és que comença a fer coses una mica estranyes en directe, o paraules una mica estranyes. Sí que és veritat que això ja ho té el presentador badaloní, però fa uns dies va començar un dels programes del Diario de Jorge enviant una pollita a Ana Rosa Quintana. Escoltem.
13: Son casi las 6 de la tarde. Son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana.
1: Aquí estamos. Sí, que la productora de l'Anna Rosa ho fa tot, no?
9: Sí, anem a posar una mica en context per què diu això. Perquè després dels moviments de Telecinco i de Mediaset dels últims mesos i de l'últim any, sobretot, doncs gran part de la graella televisiva de Mediaset i de Telecinco se l'ha quedat la productora de l'Anna Rosa Quintana. I no és la primera vegada que Jorge Javier envia pulles a la presentadora que fa molts programes també a Telecinco. Total, això va passar un dilluns 21 de setembre. Evidentment, Ana Rosa Quintana, el dimarts 22 de setembre, va començar el seu programa així.
14: Muy buenos días. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
9: Doncs bé, responia d'aquesta manera. Això ja ens fa veure que Jorge Javier Vázquez està una mica fart d'estar a Telecinco i crec que el seu camí, pel que veiem en pantalla, ja podria estar acabant. Però és que, a més, el paparazzi Arrabal, al seu canal de YouTube, va afirmar com a bombazo, no sabem si serà cert o no, és el que diu ell, jo el que posaré aquí és el tall on Diego Arrabal confirma aquesta notícia, però que Jorge Javier Vázquez, que li acaba el contracte a el juliol de 2027, ja ha informat a Mediaset que marxarà.
15: Jorge Javier ya ha comunicado a Mediaset que no va a renovar. Chimpún, fini. Ya no va a haber más Jorge Javier en Mediaset. Es decir, que en el mes de, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, el mes de julio del año 2027, julio, quedará libre Jorge Javier Vázquez.
1: I què farà Guillem Mediaset sense la seva estrella?
9: No tenim ni idea, però el que escoltàvem una mica és que per lo que me queda en el convento me cago dentro, no?
1: Exacte.
9: Perquè ja no tenia cap filtre, però Jorge Javier Vázquez en aquests moments encara té menys filtres. No sabem què serà la Jorge Javier Vázquez, però les veus diuen, que no sé si has escoltat parlar de La Sèptima, que és un nou canal que comença les seves emissions aquest proper mes de novembre, podria estar interessat amb el presentador badaloní i, a més, per fer programes que s'allunyin una mica del que ha fet ell habitualment.
1: Seriosos, més de debat.
9: Sí, més relacionats amb l'actualitat, debat. Així que veurem quin és el futur de Jorge Javier Vázquez i de la seva carrera televisiva, que també diuen molts que no necessita pràcticament treballar, amb els diners que ha fet a Telecinco.
1: No, ja ho té tot fet. Això sí, Mediaset es quedarà amb Sandra Berneda, que sí que està fitxada.
9: Correcte.
1: També és una de les estrelles principals, Doncs molt bé, Guillem Martín, moltes gràcies.
9: De res, home.
1: Ens anirem retrobant aquí un cop al mes amb tota aquesta actualitat televisiva. Moltes gràcies.
9: De res, home.
1: Que vagi bé.
9: Bon dia.
1: Bon dia.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Aquest Badalona Matí de divendres ja a les portes d'aquest cap de setmana llarg, aquesta setmana ha estat intensa per les pluges torrencials, per la convocatòria d'unes eleccions anticipades, anunci d'una vaga general per uns salaris dignes que ens permetin accedir a un habitatge bàsic i la mort de la Mari Carmen. No parlem del caos de Rodalies, que ja cansa, Avui ens hem inspirat en aquesta secció de la Tuti García, la meva inspiració. Bon dia de nou, Tuti.
16: Bon dia.
1: En les lluites obreres, en lluites polítiques, en anhels de llibertat, en vagues, mobilitzacions veïnals, i hem trobat força cançons, oi?
16: Doncs sí, perquè hi ha moltes cançons, temes clàssics de la lluita obrera i la protesta. Comencem per A la huelga, mesclar impossible. Oh.

tema de Rolando Alarcón que va convertir-se en un himne de protesta i solidaritat obrera. La lletra és una crida als treballadors perquè vagin a la vaga, el que han fet els sindicats aquests dies aquí al programa, i deixin de treballar com a mesura de lluita contra les injustícies laborals i socials. La cançó també parla d'un govern que aboca la gent cada vegada més a ser pobre i també a la desigualtat. No sé si us sona tot això. I un tema icònic del punk rock espanyol dedicat a la classe treballadora i la dignitat dels treballadors és el Vals de l'Obrero, d'Escape.

0: dedicada als anys 90, Tuti, eh?
1: Sí, senyor. Resistència i resiliència i paciència és el que ens toca, eh?
0: I tant.
1: Ironitza sobre la resignació del treballador explotat i de manera coral reivindica l'orgull obrer enfront de la patronal i del capital internacional.

0: I ara un relat poètic, Àlex. Canviem de registre, marxem cap a Xile, perquè allà Víctor Jara cantava aquest Te recuerdo, Amanda, un relat poètic, deia, però també polític, sobre la vida dels obrers i la lluita social a Xile.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar.

0: que també va interpretar magníficament Mercedes Sousa, no sé si us sona, i si escolteu bé, barreja una bonica història d'amor obrer amb una profunda denúncia social i política. Els protagonistes són l'Amanda i en Manuel, dos joves treballadors que corren pels carrers molls cap a la fàbrica on treballa ell, de les seves trobades de 5 minuts. I no podia faltar un llac aquí, aquesta secció, Àlex, tu no ho saps, però aquí és un clàssic,
1: és un clàssic.
0: Ja. En Lluís Llach no podia faltar amb la nostra estaca. Què dir d'aquest himne català i antifranquista sobre la necessitat de trencar amb l'opressió a la que vam estar sotmesos?

Un himne a la llibertat, la resistència col·lectiva i la lluita contra l'opressió. Aquells temps que ens van privar de parlar català, de ballar sardanes a les places i de molts cops de porra allà on feia més mal. Canviem una altra vegada de registre musical, Àlex, en les calles de Madrid, de Loquillo i los Trogloditas.

0: de Madrid plens aquests dies arran del cas Mari Carmen. Aquest tema, algun tros de la cançó, vol simbolitzar el despertar cultural i social d'una ciutat que deixa enrere la repressió de la dictadura per obrir-se a la nit, la música i la llibertat al carrer. A la lletra també hi trobem tots els personatges del moment, gamberros, dandis, quinquis i gent de la nit que viu al límit en una ciutat que viu de ple un canvi social, eh? Seria per allà la movida de Madrid, eh?
1: Movida madrilenya.
0: La movida madrilenya, eh? I era un crit contundent a les injustícies del règim, no al règim keto, eh? El de Franco. Raimon cantava, diguem no en defensa dels drets de manifestació i associació laboral.

sona, eh? Hem vist la fam ser pa dels treballadors, hem vist tancats a la presó homes plens de raó. Nascuda dins la nova cançó, a la lletra i denunciar realitats socials duríssimes de l'època, com la misèria dels treballadors i la persecució política. I acabem, Àlex, amb un himne amb majúscules, Adeu bonica en català i Bella ciao en italià, una famosa cançó popular italiana que va ser l'himne de la resistència partisana contra el feixisme i l'ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial i que avui dia és un símbol global de llibertat, resistència i lluita contra l'opressió. Una matina

0: sona molt a La Casa de Papel, això,
1: ara t'ho anava a dir. L'han interpretat diversos cantautors, però va tornar a sonar amb força gràcies a la sèrie La Casa de Papel, que suposo que molts de vosaltres heu vist.
0: Molt bé, Tuti García, moltes gràcies per aquesta inspiració tan maca.
1: Hem fet una mica de recorregut, i molts registres musicals.
0: I tant, fet un bon repàs. Gràcies i bon cap de setmana, Tuti.
1: Igualment, fins dimarts.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Dos amors adolescents i una nit que ho va trencar tot. 32 anys després, ella torna amb un diari per saber per què.
2: Comencem parlant de teatre i ho fem marxant a la ciutat veïna de Santa Coloma de Gramenet. El Teatre Sagarra acull avui a les 7 de la tarda l'espectacle Göteborg amb la badalonina Berta Rabascall. L'obra reflexiona sobre l'amor i la independència personal a través de dos antics amants que es retroben 32 anys després. A Badalona, a partir de 8:45 del vespre, arriba una nova cita amb el cicle Nits de tardor a l'Anís del Mono. En aquest cas, Agustí Burriel, una de les veus destacades del swing i el blues català, presenta un tribut a Frank Sinatra, acompanyat de Xavier Algans al piano i Pep Rius al contrabaix. L'activitat inclou una visita guiada a la fàbrica de l'Anís del Mono. El grup Heavy Fury Helium s'acomiada dels escenaris amb un últim concert, avui a la sala Dos Rombos a les 9 de la nit, assegurant que hi haurà sorpreses i convidats especials.

i per tancar el divendres arriben a Badalona els Rocks 7, l'única banda tribut a Rocks 7 que hi ha a Espanya. Venen al Sarau per homenatjar la música d'aquest mític duo suec de pop rock. Serà a partir de 11:45 de la nit. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Vallduvina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, a la Gramenet del Besòs. Diumenge es farà la pujada a peu del gegant Jeroni Bademar fins a Sant Jeroni de la Murtra per commemorar el seu 80è aniversari, un acte que es va haver de suspendre el cap de setmana passat per la pluja. El punt de trobada és el jardí de Cal Amigó a 10:45 del matí. I tanquem aquesta agenda com l'hem començada, parlant de teatre. Diumenge a les 7 i dilluns 12 d'octubre a les 6 de la tarda arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, l'actual president del Círcul.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Filmets Badalona Film Festival.
4: Totes les emocions. Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
3: Per apuntar-t'hi només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
6: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
7: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
6: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
7: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
6: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La ràdio d'una gran ciutat.
9: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
10: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
9: Més clar, més ràpid, més Badalona.
10: bdncom.cat.
9: Badalona passa aquí.
11: Temperatura a Badalona
12: 18 graus.
13: Notícies en xarxa. Edició vespre.
14: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
15: La dona també ha protagonitzat un nou enfrontament polític de precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
16: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
17: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas.
14: L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics.
15: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027, mentre que no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia i Arnau Vives, regidor de Junts.
18: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
19: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot al contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
14: Més de 190.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
15: El Servei Català de Trànsit preveu que en surtin fins a 570.000. De moment, dos accidents provoquen llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona.
14: I en flames, una empresa química de Santa Coloma de Caral. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals.
15: Protecció Civil ha aixecat el confinament preventiu a la població per l'evolució favorable de l'incendi. Ara els bombers treballen per evitar que les flames es propaguin cap a nou

0: Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. S'han acabat les pluges, però ens ha quedat l'ambient contrastat de temperatura. El matí ha despertat més fred que no pas ahir i la tarda ha acabat sent agradable, per bé que ja amb unes temperatures com toquen per les dates. Sempre acompanyant el dia amb pocs núvols. Alguns de prims es van passejant pel cel i també destacar que el vent no se'n va d'alguns racons de Girona, sobretot de l'Alt Empordà, el vent que hi bufava cap a les Terres de l'Ebre ha anat a menys. De fet, el cap de setmana, també el dilluns, festiu per a molta gent, vindran amb molta calma i molta tranquil·litat al nostre país. De fet, el que hem de destacar sobretot és que ja no tindrem pluges, que els núvols han de ser molt escassos, començant per demà, i que la temperatura tornarà a ser dual. Matins ben frescos. Les primeres hores del dissabte tornaran a ser de força fred i, en canvi, les tardes s'aniran fent molt suaus, començant per la de demà mateix. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària avui marcat per l'operació sortida amb motiu del 12 d'octubre. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs sí, estem en plena operació sortida. Evidentment, parlem d'aturades, podríem dir, habituals en una operació sortida. Per tant, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, vies com la C58, l'autovia A2, la B23, la C32, la C31, però hi ha aturades tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, sí que és cert que l'àrea metropolitana de Barcelona està molt carregada i també les seves rondes, ronda de dalt, ronda litoral, i a més en tots dos sentits de la marxa. L'autopista AP7, que ha estat la via que segurament ha presentat més problemes, sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades en sentit nord, per exemple, en sentit Girona, d'uns 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, i en direcció sud, uns 6, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'autopista AP7 a Cambrils s'ha produït l'incendi d'un turisme, ja està apagat, ja està retirat, però encara hi ha aturades, uns 4-5 quilòmetres en aquest punt de la P7 a Cambrils i en direcció sud. De la resta de vies, destaquem l'autovia A2 a Jorba, amb retencions de més de 5 quilòmetres en sentit Lleida, i també aquestes obres de la C-17 a la zona de Granollers durant tota la tarda han complicat el trànsit en direcció a Barcelona, però ja s'han acabat. Per tant, ja parlem de normalitat en aquest tram de la C-17 a l'altura de Granollers. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara una manifestació a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
4: Mari Carmen Abascal, de 87 anys, va morir aquest dimarts a Madrid i l'Olga va suïcidar-se a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. La manifestació ha començat a plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'estat espanyol en record de les dues dones. Tot plegat coincideix el dia que el sindicat ha anunciat que deixa de participar a l'acampada pel dret a l'habitatge de plaça Catalunya per destinar més forces a preparar la vaga general convocada per l'11 de novembre.
0: Anem cap allà, cap a la manifestació a plaça Universitat de Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Bona tarda des de plaça Universitat, on tot just ara comencen a arribar les primeres banderes de primeres pancartes en aquesta segona manifestació en 5 dies per l'habitat a la ciutat de Barcelona. Aquesta segona manifestació amb un lema molt clar, l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. I és que avui que s'ha aixecat l'acampada de plaça Catalunya, comença l'organització de la manifestació del 11 de novembre, la vaga general, on han arrossegat els sindicats majoritaris, la Comissions Obreres i l'UGT. I per tant, parlem ara d'aquest primer escalfament, aquest intermig entre l'acampada de plaça Catalunya per l'habitatge i la vaga de l'11 de novembre.
0: Gràcies, Pau. La manifestació és, com dèiem, un més dels actes que ha motivat la mort de Mari Carmen Abascal. Aquest matí, treballadors i treballadores de tot l'estat han fet un minut de silenci a les 12 del migdia.
4: La crida l'ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
6: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'interès.

0: d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
1: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
0: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
2: Un dia més, Mari Carmen ha estat també molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. El PP, en canvi, considera que és el PSOE qui ho està fent. Mont Carvajal.
3: En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust, i ha assegurat que no se n'ha de fer política.
4: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
3: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
5: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupció.
3: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
2: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics.
6: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat prevista pel 2028.
2: Esther Minguell.
7: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
8: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
9: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà. Tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
7: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més de 220.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre, un 40% del previst.
6: El Servei Català de Trànsit preveu que surtin fins a 570.000 vehicles. Aquesta tarda, dos accidents han provocat llargues cues a l'AP7 al Vallès i a les rondes a Barcelona. Des de les 12 del migdia ja hi ha activat el dispositiu especial de mobilitat que preveu 1.086 controls a la xarxa viària catalana. Trànsit calcula que el retorn es concentri dilluns i que retornin a l'àrea metropolitana 270.000 vehicles.
2: I encara parlant de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé el temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
6: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota fiabilitat.
2: Tot plegat ho ha explicat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
11: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segueró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont situat a l'avinguda de Segueró, a prop de la desembocadura del riu, començaran la tardor de l'any vinent. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
12: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. Per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
11: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segueró.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo.
13: La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
14: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
13: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
2: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració enguany amb el lema "Teixir vincles és parlar de salut mental". Ràdio Mollet, Emma Balea.
15: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
16: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
15: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
2: I a Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
17: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
18: La novetat d'este any és que augmentarà, s'ampliarà la categoria d'observación. No se contará solo las personas que duermen en la calle, sino que en la red se contará las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parque, en algún aparcamiento. Eso también como novedad de este año.
17: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
2: I encara un apunt en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
6: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment, Pillay és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble Rohingya.
10: Notícies en xarxa.
2: En successos en flames, una empresa química de Santa Coloma de Queralt. El foc ha afectat el sostre de la nau, però no s'han produït danys personals. Protecció Civil ja ha aixecat el confinament preventiu a la població.
6: Protecció Civil ha desactivat el pla Procicat perquè les tasques dels bombers evolucionen. L'incendi ha començat a 3:15 de la tarda i ha provocat l'esfondrament del sostre de la nau, però de moment no afecta les oficines ni un edifici pròxim amb productes inflamables. S'hi han desplaçat 11 dotacions de bombers que treballen per evitar que les flames es propaguin cap a naus pròximes. Segons els serveis d'emergències, el foc no ha causat danys personals.
2: I Manresa vol ampliar els efectius de la Guàrdia Urbana fins a 120 en els propers dos anys. L'Ajuntament ha demanat la incorporació immediata d'una quinzena d'agents de la Borsa d'Interior. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
19: Amb una plantilla actual d'un centenar d'agents, la intenció de l'Ajuntament és incrementar-la en 20 efectius. L'objectiu, reforçar la presència policial al carrer i adaptar-se al creixement de la ciutat a nivell de població, que en dues dècades ha guanyat uns 12.000 habitants. N'ha parlat l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
20: Aquí tenim un problema. Quan els serveis públics que formen els pilars de l'estat del benestar no s'incrementen de la mateixa manera en què s'ha incrementat la població, les costures estan tenses. I això acaba generant una frustració a la població. Per tant, necessitem tenir un cos musculat que permeti que puguem fer tota aquesta feina amb la màxima plenitud possible.
19: Per tot plegat, Eloi ha anunciat dues convocatòries de 10 places previstes per principis del 2027 i del 2028. Mentre no arriben aquestes incorporacions, l'Ajuntament ha demanat a Interior incorporar 15 agents de la Borsa Comuna, una petició però que encara està pendent de resposta.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Cambrils, avui sobre les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren arreu del territori.
21: A Mollet del Vallès, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, aquesta tarda tindrà lloc una visita guiada al Centre Cultural La Marineta. La Marineta és un edifici renaixentista que ha viscut la història de la ciutat i coneix molts dels seus secrets. És per aquest motiu que la jornada porta per títol La Marineta, l'hostal que guarda secrets, i els assistents descobriran què amaga aquest edifici tan emblemàtic de la ciutat.
22: A Cambrils, per les Jornades Europees del Patrimoni, hi haurà una jornada de portes obertes als tres principals centres patrimonials del Museu d'Història de Cambrils, el Molí de les Treseres, la Torre del Port i la Vila Romana de la Llosa. A més, les persones que s'agostin a la Torre del Port podran veure l'exposició que es va inaugurar dimecres El preu d'un somni, dels artistes Mariano Martínez, Luis Romero i Joan Vilar de Bo. L'objectiu és donar a conèixer la riquesa i la diversitat cultural d'Europa, conscienciar el ciutadà i les administracions sobre la necessitat de protegir aquest patrimoni comú.
2: I en cultura, Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Jan de Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
6: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
2: I Agramunt celebra aquest cap de setmana la 37a Fira del Torró i la Xocolata de Pedra. El tret de sortida ha estat la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que ha obert portes aquest matí. Ràdio Sió, Txell Barnaus.
23: L'Acadèmia del Torró és l'activitat dirigida a estudiants d'escoles d'hostaleria i turisme, i aquest any la novetat és l'obertura d'aquest espai a alumnes de fora de les Terres de Lleida, tal com indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
24: Per primera vegada obrim l'Acadèmia fora de les Terres de Lleida i enguany ens acompanyen també alumnes de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Girona, i superarem els 140 estudiants que avui es formaran amb nosaltres en una jornada on parlem de tradició, parlem de qualitat i parlem d'innovació i de l'aplicació a la cuina del torró.
23: La fira s'obrirà des de demà fins dilluns al públic amb les últimes novetats en el món del torró i també la gamma més tradicional de producte. Hi haurà més de 150 expositors entre torronaires i productors gastronòmics que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. A dia d'avui, algunes de les sessions, com la que compta amb els tres jurats de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja i Jordi Cruz, ja tenen les entrades esgotades i, com a novetat, es dedicarà tot un dia, el dilluns, a la gastronomia lleidatana, amb una programació especial que es fa en col·laboració amb la Diputació de Lleida.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
0: Bona tarda, Ona. L'Espanyol juga, reinicia aquesta nit la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda davant el Màlaga a partir de les 9 de la nit. La gran novetat a la convocatòria és la presència de Javi Puado i de Roberto Banja i Javi Hernández després de passar per les seves seleccions. El tècnic Manolo González avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i de retrobar-se amb els 3 punts.
1: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
0: El Barça jugarà demà i ho farà contra el Getafe al Camp Nou, un partit que no disputarà Rafinha. El jugador brasiler descansarà tant demà com dimarts, el dia del partit de la Champions davant el Galatasaray. Escoltem el tècnic Hansi Flick.
3: The picture shows something and it's not a big injury, but
4: no, alguna cosa sí que es veu, no és una lesió important. Però sí, és una cosa que hem de reaccionar, que hem de cuidar-nos, perquè l'any passat va tenir moltes lesions, 3 lesions per això mateix, i per això volem cuidar-ho, i no estarà disponible doncs demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
0: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Les sabadellenques juguen des de les 7 amb el Dong i a partir de 3 quarts de 9 del vespre les agarenques s'enfrontaran a l'Illa Francès. Miqui Romagosa, Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 3 quarts de 9 davant a l'Illa Francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Dong de Països Baixos a 3 quarts de 2 i a 3 quarts de 1 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant al Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
25: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final s'agradaria molt.
5: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
0: Per cert, que el Sabadell està guanyant el segon quart per 12-0 al conjunt neerlandès. A l'Eurocamp masculina, Terrassa i Barcelona busquen el bitllet per a la fase de grups principal. Els agarencs disputen la prèvia a Podgorica i aquesta tarda ja s'han estrenat victòria davant el Primorje per 17-12. Demà s'enfrontaran els anfitrions a 6:15 i diumenge a 10:15 del matí contra el Magna hongarès. De la seva banda, els senavistes es juguen al passi a Nàpols, s'acaben d'enfrontar al Bully Acmeni i també han guanyat per 11-15. Demà a les 6 de la tarda s'enfrontaran al Posilipo i diumenge a les 10 tancaran la fase amb el Dinamo de Bucarest. I el Barça de bàsquet juga aquest vespre la quarta jornada de l'Eurolliga al Palau Blaugrana amb l'objectiu de mantenir-se amb un balanç positiu a la classificació. Els blaugrana reben els Žalgiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb la intenció de sumar el tercer triomf a la competició europea.
2: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Les polítiques d'habitatges reals són les que jo tinc darrere meu.
3: Dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies.
4: El que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú, que se ponga encima de mesa l'administració.
5: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci.
6: Quan, per exemple, a una dona se li treu la paraula en una assemblea o quan es prioritza que siguin els homes els que tinguin la veu pública amb una entitat.
7: Hi ha hagut entitats on les dones hi han estat presents des del primer dia, eh? Vull dir, amb un paper o amb un altre, però hi eren les dones, no és que no hi fossin.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent a través de l'empresa municipal Angestur la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
2: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
8: El càncer de còlon creix un 21% en les persones menors de 50 anys. A l'Institut Català d'Oncologia de Badalona es diagnostiquen 200 nous casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. A la nostra ciutat, només la meitat de la població de més de 50 anys participa en la campanya de cribratge de salut. A determinats barris, però, la xifra no arriba ni al 20%. Ens escoltem a Núria Molet, oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i investigadora de l'Institut de Recerca Germans Trias.
3: Dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies, també es comença a parlar de certs pesticides, microplàstics, etc. És a dir, molta informació que està emergent i que està englobada dins de l'anomenat exposoma, és a dir, totes aquelles exposicions a les que ens sometem des del moment de la concepció. Llavors, tenir tota aquesta informació també probablement en un futur podria ajudar a predir models de risc.
8: La nova llei d'erradicació de l'amiant ja és vigent a Catalunya. Introdueix canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. Des del moviment de jubilats de Macosa als Tom afectats per l'amiant, denuncien una quarantena de morts des de l'any 2000 fins ara d'entre els extreballadors de la fàbrica metal·lúrgica. També asseguren que n'hi ha 10 de malalts. En Miguel Moreno, membre del moviment i un dels grans promotors socials que ha pressionat el Parlament de Catalunya per aconseguir l'aprovació de la nova llei, ho ha explicat al Badalona Matí.
4: El que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú, que se ponga encima de mesa la administración y que se plantee de una forma seria y responsable el que hay que erradicarlo, porque no retirarlo representa el tener que hacer frente ya prácticamente, a partir de ya, a un problema de salud pública. El que no se retire el amianto, por ejemplo, a nivel de Cataluña, pues representa que en un futuro no muy lejano, va a representar también el que haya miles de muertos a nivel de la ciudadanía, porque el amianto queda en el ambiente.
8: Des de Col·lectiu Ronda valoren positivament l'avenç que comporta la llei, però la veuen insuficient, ja que encara afirmen hi ha molts espais amb amiant sense detectar i manquen recursos de les administracions. Escoltem a l'Àlex Tismenetzi, advocat del Col·lectiu Ronda.
5: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci i les administracions pues, estan fent passos com aquesta llei, que és molt important i és una llei molt important. Però és veritat que encara falta molta feina per fer de localització, d'erradicació i que moltes vegades pues, el que falta també són recursos.
8: La Federació d'Associació de Veïns de Badalona ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació d'una guia per la introducció de la perspectiva de gènere interseccional en les entitats. La guia elaborada per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya té per objectiu donar eines perquè puguin analitzar com l'opressió de gènere es relaciona amb altres formes de desigualtat, com per exemple l'edat, la classe social o l'ètnia de les veïnes. L'últim incideix en com afecta en altres àmbits com l'habitatge, la salut o l'urbanisme. L'opressió cap a les dones en espais associatius es dona de formes molt concretes i característiques. Així ho explica Eva Fernández, l'autora de la guia.
6: Quan, per exemple, a una dona se li treu la paraula en una assemblea o quan es prioritza que siguin els homes els que tinguin la veu pública en una entitat, s'està exercint una forma de violència. És molt important i és un eix fonamental del treball de les entitats veïnals, la lluita contra la violència de gènere.
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
9: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Sent-les. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts als Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui a llocs peculiars del món anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear, fa aproximadament 8 anys, la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme que no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui accedir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agrada caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li han demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algun malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pous, de les fonts i inclús el rec, els recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algun malalt. Algun maniàtic que volia veure aigua molt bona anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anava molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers de segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir. I el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que a Massanet deien Platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt i té uns 6 metres de solca, que és un arbre monumental. És un lloc, una caminada, que des de fa més de 120 o 130 anys que la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Massanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de cerca, diguem, pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigués en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè, diríem, el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, trobes en suros molt, molt importants que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús se morden de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que suposo devien ser isards o mocons. I després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Era gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada. I van tenir aquest castell fins al 1500 o a principis del 1600 que van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, al cim de Massanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I es deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu se'n cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar l'altra. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta Ermita del Fau, que domina Massanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal massanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I, mira, retrobarem el Lluçanès, i el que farem és que, des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que, des del Pens, ens durà a pujar al Puig Cornador, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar el Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns, en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar sis fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada dos anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la copla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, eh? Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornador, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854, com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció, en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església, que diu, literal, la por de la pesta m'ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Baga, i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS, fins a sortir en una pista I en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i, per l'Obaga, seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers, fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, eh? Ens ho hem de prendre amb calma, eh? És de mala petja. Grau de dificultat?
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puig Cornador, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar. No feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: Vam arribar a Mèstia. Mèstia és la capital de la regió de Svanetia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens amb territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir, i ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mèstia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tots unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques, d'aquesta zona d'Svanetia, és el símbol, és la torre aquesta, totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada. Vam tenir que esperar, retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem l'alçada del trekking, penso que anem cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada. Quan nosaltres anem aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs, puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, amb la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici, i també vam anar a parar en una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, és que és fantàstic. Ousguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI. En allà vam visitar una torre per dins i vam veure doncs, com en el pis a baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant al que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales. D'aquí d'Ousguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, una altra era Ushba i l'altra era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia, vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. la zona del Caucas, que em va robar el cor. Mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars. I per mi la foto seria una vall plena de torres, amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge. I després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país i, evidentment, és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
2: Quina idea tens? Segur que la tenim.
1: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
2: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
3: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
2: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
3: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
2: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
3: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
4: La ràdio d'una gran ciutat. 94.4.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Són les 8.
7: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
9: És divendres 9 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestor, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda, amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lit 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
10: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
9: El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part del fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals i a la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum, al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment, per sort, es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana ens espera una tarda de diumenge de ràdio esportiva aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 5, la penya visita la pista del Baskonia i a les 6, el Badalona rep el Vilanova. Tot en directe.

0: faig pont, bobo. Però va associat al treball, eh? És a dir, que els jubilats fem poc.
1: Clar, els jubilats sempre, no? Vosaltres també, suposo, no?
2: Més o menys, però sempre estem actius.
1: Ahir al Badalona matí, vam parlar amb representants d'UGT, Comissions Obreres i també del Sindicat de Llogateres per parlar de la vaga general, de 24 hores que hi ha convocada per l'11 de novembre, també de les reivindicacions que hi ha al darrere. Els sindicats vinculen directament la crisi de l'habitatge amb la situació laboral, reclamen aquestes pujades salarials que permetin afrontar el cost de les necessitats bàsiques, però també el desbloqueig d'aquesta negociació col·lectiva, clàusules de revisió salarial i la renovació dels convenis. El plantejament és que si els salaris no evolucionen al mateix ritme que el cost de la vida, qualsevol augment salarial pot acabar absorbit per l'encariment del lloguer, els subministraments i altres despeses bàsiques. El Sindicat de Llogateres posa més el focus en el mercat immobiliari i denuncia aquesta especulació i el paper dels grans tenidors, rendistes i els fons d'inversió. El que fan és reclamar un major control dels preus del lloguer i també la creació d'un parc permanent d'habitatge social que permeti donar resposta a les famílies vulnerables. I a Badalona aquest debat té una dimensió especialment important, perquè el Sindicat de Llogateres, ahir aquí ens explicaven, de fet van denunciar que una part de l'habitatge que es construeix està orientat a persones amb un alt poder adquisitiu, mentre que molts veïns que treballen diuen no poden assumir els preus actuals. Si us sembla, escoltem el que ens deien la Reyes Olaf d'UGT, la Liliana Reyes de Comissions Obreres i també l'Unai Domingo del Sindicat de Llogateres.
3: La vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
4: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques.
5: El 98% de la vivienda és libre, l'han puesto a unos precios en el GORD entre 500 y 750.000.
1: Què en penseu? Aquesta vaga de l'11 de novembre pot aconseguir canvis reals a mitjà, curt, mitjà, llarg termini? Servirà sobretot per visibilitzar aquest problema del que tant s'està parlant? Jaume.
2: Bé, primer de tot dir que l'habitatge és un dret i no un privilegi. Això és el que hem de tenir clar i des de Justícia i Pau estem denunciant, estem reclamant contínuament. El segon és el mateix agafar aquesta crida a la ciutat del costat que és Tiana, que Badalona. Tenint en compte que Badalona, el govern que tenim, amb això no hi posa mai aquelles mesures. Centrem-nos en una ciutat on va ser, per desgràcia, notícia, ara fa 10 mesos, del desnonament més important de l'Estat, amb 400 persones, i cada dia d'avui aquestes 400 persones encara estan al carrer buscant habitatge. Això no està lligat amb això, però sí que té molta relació, perquè l'habitatge continua sent transversal per totes les persones. N'hi ha que malviuen amb habitatges infrahumans, però també n'hi ha que estan al carrer. Per tant, té molt de sentit aquesta vaga, i per la ciutat de Badalona crec que és una bona oportunitat per reivindicar tots aquests drets.
1: Eliseu?
0: Jo tinc un problema. Jo sempre he cregut que sense reclamar o fer res en aquest sentit, doncs no es aconsegueix res. Vale. Però també soc dels que ho he dit alguna vegada en la tertúlia, que crec que tenim una generació perduda. Quan ve l'anterior mobilització grossa d'aquest tipus, amb la sortida de Podemos, vaig dir, hosti, m'agrada. Ha passat el temps, ja no m'agrada tant. Tornem a veure una situació que és greu, i tornem a veure que es mobilitza gent jove, que això és el que en principi m'agrada, i veus que tens personal que té sentiments respecte a el que sigui obsè, ja no sé ni la paraula que dir. Per tant, per mi, sortir, demanar, reivindicar, perfecte, tot el que faci falta. El que passa és que a data d'avui, o no tinc la informació correcta, o tinc només la dels mitjans de comunicació, però no acabo d'entendre la vaga. I mira que sóc molt, molt partidari.
1: Rafa?
6: A veure, jo ho valoro molt positivament, perquè el que no pot ser, que és un dels problemes fonamentals per la societat, que ve de lluny, o sigui, és un tema que totes les enquestes deien que era un dels problemes importants per la societat, i ara farem parèntesis, no sigui abordat pels sindicats, perquè condiciona

0: condiciona la feina, condiciona la vida i condiciona la manera de treballar. Hem de pensar que, per exemple, al Pirineu o a Mallorca no troben treballadors perquè els treballadors no troben habitatge. O sigui, han arribat a situacions extremes. A mi em sorprèn que els sindicats, i ho dic en to positiu, van fer una campanya per la reducció de la jornada laboral, que això semblava que era l'hòstia, era el principal problema, quan era una reducció molt escalonada. No, no, aquí es van equivocar de qüestió. El principal problema no era la reducció de 30, de 40, 39 i mig, no sé què. El principal problema no era aquest, i estem parlant de fa un any, El principal problema era l'habitatge. Socialment, el principal problema era l'habitatge. Es critica molt aquesta vaga perquè diuen que no té abast laboral, i la patronal ja està dient que no té... Jo només he de dir que n'hi ha una... Això ja està resolt pel Constitucional. O sigui, les vagues són correctes, les vagues laborals són correctes sempre que abordin qüestions que de manera directa o indirecta afectin a la situació laboral i als drets dels treballadors. O sigui, que això el que fa ara la patronal és tornar a un debat ja resolt, perquè el Constitucional ja era una vaga. Això, la sentència del Tribunal Constitucional aborda un tema de solidaritat. Van fer una vaga en solidaritat, o sigui, no era per un problema específic, sinó per una solidaritat. Crec que n'hi ha experiències associatives molt interessants. La Constitució del Sindicat de Llogateres, que no és d'ara, ja té una història, és una entitat jove, per dir-ho d'alguna manera, però té una història. És molt interessant la seva evolució, com ha sabut posar el tema al bell mig, i com hi ha una campanya de mobilització. El que passa és que el govern i els partits del govern ho han abordat massa tard. Però, bueno, més val que arribi tard que no es plantegi el tema.
1: Edgar.
2: Bueno, una de les preguntes que feies és si l'objectiu, no? Si la vaga aconseguirà el seu objectiu. Jo crec que l'objectiu primer d'aquesta vaga són les eleccions generals. Per tant, per mi és indecent, a dia d'avui, plantejar una vaga dos dies abans de començar una campanya electoral, quan el problema de la vivenda és el problema número 1 de tots els espanyols, no ara, sinó fa, em sembla que 3 anys. Des de fa 3 anys que el problema número 1 és el de la vivenda. Per tant, els sindicats... fa 3 anys on estaven i ja no fa 3 anys. Si fa 3 anys era el primer problema, vol dir que ja fa 5 que això ja s'estava gestant, que anava pujant en quant a prioritats dels nostres problemes. On estaven els sindicats? Que la vivenda és un tema laboral? Sí, clar, al final tot és laboral, no? Omplir la nevera, si guanyes pocs diners no pots omplir la nevera. Vull dir, sí, però al moment és el que jo crec que la immensa majoria de treballadors, inclús afiliats als sindicats, no l'entenen. Jo personalment encarregaria les subvencions a la COE, als sindicats i a qualsevol lobby de pressió. Que es facin aquests lobbies de pressió està molt bé, però que no hi hagi un vincle amb una subvenció directa, perquè aleshores això et fa pensar malament, i a mi em fa pensar que és una vaga general polititzada 100%.
1: Jo un afegit. Estic d'acord que sí, la majoria, però potser se m'han interpretat malament o m'has interpretat malament les meves paraules. Separem el tema sindicat de vaga. La vaga a mi em sembla de conya per als problemes que té el país. Que ajudi, s'intenti...
2: A mi no em sembla el moment, no la vaga en si com a concepte, sinó el moment de la vaga. Això és el que em queixo,
0: Bueno, és que el que pot ser és que un país s'aturi perquè es convoquen eleccions. Precisament és el moment de que cadascú doni la seva opinió.
2: Però és que ha sigut al revés. La vaga ha vingut després de la convocatòria d'eleccions. Bueno, i... El país no és que s'aturi perquè hi ha eleccions.
0: Però existeix
2: el
0: problema.
2: Hi ha eleccions, i a partir de que hi ha eleccions comencen a haver uns moviments...
0: Si jo m'he d'operar i tinc una planificació, si m'he d'operar i tinc una planificació, si em criden abans o em criden més tard, m'he d'operar.
2: Sí, però aquesta planificació és posterior a les eleccions, no és abans.
0: Si aquest tema s'ha d'abordar. I que els sindicats hagin donat aquest pas... I a mi em sembla que Comissions Obreres i UGT, que són els principals sindicats de l'Estat, hagin abordat aquest tema i hagin apostat per aquest tema...
2: I que en 8 anys hagin estat callats, no et sorprèn.
0: No, no,
2: és que a mi em sorprèn,
0: no, no,
2: eh?
0: No, no, jo he fet
2: jo hagués vist jo, la, no, aquesta vaga, no, l'hagués vist jo, fa 2 anys, no, i fa 3, no, no, i l'hagués no crec, recolzat.
0: Jo no crec
2: però
0: que
2: ara,
0: els sindicats hagin
2: dos dies
0: estat...
2: abans...
0: No, jo no, donen un, donen un, jo no crec que els sindicats hagin estat callats.
2: No, perquè, estàvem menjant gambes.
0: Perquè Comissions Obreres, perquè jo sé, UGT no la segueixo tant, Comissions Obreres ha treballat molt aquest tema, el que passa és que no l'ha posat com a element prioritari. Aquest és l'error. Parlàvem més de la reducció de la jornada laboral que no del tema de l'habitatge. Però no que no l'hagin abordat. O sigui, és diferent.
2: Aleshores...
0: És diferent. És, o sigui, a la teva escala tu tenies primer una qüestió, la reducció de la jornada laboral, i segon, el tema de l'habitatge i les condicions de treball. Doncs, doncs. Llavors s'han adonat, més val tard que l'escala és diferent. El primer és l'habitatge.
2: Però ara si hi ha eleccions... Serà... En 8 anys he estat callat, hi ha eleccions. M'espero a les eleccions, espero el nou govern a veure què decideix, i quan el nou govern decideixi blanc o negre, serà el moment de fer o no una vaga.
3: Ja ara vols intervenir,
2: per exemple.
4: Bueno, jo, en la meva línia, potser surto d'aquest diàleg, el que sí, miro a nivell local, el que es podria fer... Un dels objectius que serien d'aquesta vaga a nivell de Badalona. I crec que seria un bon moment, perquè tenim 2.000... pisos dels fons voltor que s'estan reclamant que hi hagi una reunió amb els que dirigeixen l'Ajuntament el tema d'habitatge i no hi ha manera, és un dels pocs municipis que no se senten a parlar, que es tiri endavant el pla d'habitatge que està aparcat des de l'any 2012 o 14 i no s'ha activat, està bloquejat. L'Ajuntament està d'esquenes a tot això i crec que per la nostra ciutat aquesta vaga a nivell local hauria de ser activar això, perquè està molt bé que sigui general, però el que ens interessa és Badalona i com està, eh?
0: No, tens tota la raó. Sí. Perquè aquí, quan parlem de fons voltors, no? Quan parlem de fons voltors, estem pensant d'una cosa que és allò, on estan? No, on estan, no. El principal punt municipi d'inversió, em sembla que és el tercer o el quart, és Badalona.
4: Correcte.
0: Perquè és... tots els que eren antics patronats, sí. Sí, a veure, abans els municipis tenien habitatge, el patronat de Sant Roc, el patronat d'aquí de Bufalà,
1: Pomar,
0: tot, de Pomar, tot això ja no existeix, ja no existeix, tot aquest habitatge públic ja no existeix. I aquí és on van entrar Blackstone, Divarian... o sigui, que, sí. Quan parles de les propietats que tenen els fons voltors, estem parlant de... Sembla que sigui Madrid. No, perdó. Primer Madrid. Després em sembla que és el segon és Fontlabrada, el tercer és un d'Andalusia, i el quart, no sé, sí. Igual m'equivoco, o el qual el cinquè és Badalona, eh?
2: Sempre sí. Estem en top, eh? Sí. Coses,
3: Badalona sempre present, eh?
0: Tenint aquesta realitat i no tenint redistribució d'habitatge.
4: Correcte.
0: Llavors, al igual que he dit que els sindicats s'han equivocat a l'ordre, no? I ara han rectificat, que em sembla molt correcte, a l'ordre de dir primer la reducció de la jornada, no, primer l'habitatge, l'Albiol s'equivoca. Primer l'ocupació, no, perdó. El principal problema és l'habitatge, no és l'ocupació.
2: Sí.
0: El principal problema és l'habitatge, que la gent no té on viure, no, el mercat de les habitacions, tot i que a Catalunya n'hi ha legislació, a la resta d'Espanya no n'hi ha legislació, ara sí, en el decret aquí, d'habitacions, això era campi qui pugui, campi qui pugui. Jo, com a advocat, he viscut molts temes, és allò de dir que no es posen d'acord i les maletes a la porta i s'ha acabat el lloguer d'habitació.
2: O sigui,
0: la llei de la jungla, la llei de la selva.
4: Sí, sí.
1: Potser...
4: No, també comentar, acabo la meva intervenció dient que a Badalona tenim... de través, jo estic una mica connectat amb la plataforma Sant Roc Som Badalona, on fan front a aquests desallotjaments que ara, des d'abans d'ahir, això ha canviat una mica, però sí que és cert que fins a dia avui hi ha 5 diaris, i d'aquests 5 diaris n'hi havia com a mínim 4 que eren d'aquests fons. O sigui, hi havia un 90%, per dir un número. Hi havia dies que eren, llavors, no eren de particulars, sinó eren d'aquests fons. Per tant, això... és acabar aquesta informació que us deia, no? És molt important això, que aquesta, hi hagués aquesta actitud, no? Digues.
1: No, realment és el que has dit, aquest govern, i és veritat que no han sigut tots, aquest govern no ha tingut mai interès en entrar... ja en el tema d'habitatge, però és veritat negociar ni amb voltors ni amb la promesa electoral de les entitats bancàries. No han negociat mai. I això se sap des de dintre i des de fora. Però jo m'agradaria afegir una cosa que potser el debat no dona per temps. Badalona. Badalona, no podem oblidar que tenim Montgat, Sant Adrià, Barcelona, la platja, i queda la muntanya. I em preocupa el criteri polític de Jordi, perquè és veritat que tenim necessitat d'habitatge, és cert, i s'ha de buscar solucions imaginatives per Badalona, perquè jo no sé si seria pujar cap amunt, eh? Però la muntanya... tenim Can Colomer, és a dir, estem parlant del costat del Marram, que els que són de Badalona sabem de què parlem, els que són de fora li pot costar saber quin barri és, amb una idea i amb un preus de vivenda que la paraula assequible, vamos, jo no és ni topònimo ni homònimo, ni no sé què. No és possible. Tenim la serralada Marina, i tenim la muntanya, que és l'únic pulmó que queda a Badalona.
2: Bueno, potser, vale? En el teu argument ens hem d'en algun moment plantejar que ja no podrem créixer més.
1: No, no, per això ho estic dient. I afegeixo alguna més. I ara és que això fa temps que intento dir-ho i em desagrada. Nosaltres tenim el parc de la Serra de Barada, la part del costat de Macro. Estarà amb indústries, com algú diria, i que venia a la tertúlia, sin título. Amb un ordal de que se'n vagin, se'n van anar dues empreses grans perquè van entendre que la justícia és justícia, i la resta estaran allà. El següent pas que serà? Reconduir, fer habitatge? Doncs pues no ho sé. Però el terreny que queda és la muntanya.
3: Bé, m'agradaria introduir un altre tema. Tema habitatge, voleu fer algun apunt més?
2: Millor que no, perquè sí, donaria, és un tema que donaria
3: per molt i exaurirem tot el temps que ens queda. Bé, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, sobre la possibilitat de ser candidat per Barcelona aquest 29 de novembre a les eleccions, diu Feijóo, no s'ha posat en contacte amb mi, eh? L'alcalde ha respost així a aquesta notícia publicada ahir en alguns mitjans de comunicació en què s'apuntava que Feijóo estaria valorant aquesta possibilitat. Albiol recorda que la confecció de les llistes electorals és competència del president del partit. En aquest sentit, afirma que no ha parlat amb Feijóo des de fa més de dues setmanes, quan aquest va visitar Badalona per participar a la festa de les Migues, organitzada pel PP. Sigui com sigui, el dirigent badaloní assegura que no deixarà de governar Badalona i espera mantenir la confiança dels veïns quan es torni a presentar a les eleccions. Escoltem el que deia l'alcalde en una atenció als mitjans.
5: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
3: Com ho veieu, això? No ho descarta tampoc l'alcalde, sí que és cert que és legal, no?, compatibilitzar ser alcalde i diputat. Davant aquesta opció que hi ha sobre la taula, creieu que es materialitzarà? No? Comencem, Edgar.
2: No ho sé, perquè és com molt goloso, no?, per l'Albiol passar al Parlament espanyol. El dubte que jo tinc és que si això, d'alguna manera, no hi ha debat si és legal o no, si pot o no, això em sembla que no hi ha debat. El debat seria què passa amb el badalonisme, no? Perquè, vull dir, la bandera del badalonisme que ell la va agafar a les últimes eleccions i tanta gent hi va confiar i va creure... El badalonisme era això, no? Badalona per sobre de tot i bueno, està 100% a Badalona i només pensant per Badalona. I si ara se'n va a Madrid amb el Partit Popular, que fins ara ell ha volgut que la seva marca sigui Albiol i no pas Partit Popular, doncs què passaria amb això? Quants vots li podria arribar a treure? Com s'ho fa per replantejar el badalonisme 2.0 ell estant a Madrid? Bueno, aquest és el dubte que a mi em generaria, i saber si la gent que va confiar en aquest badalonisme, doncs què passa, si se segueix creient o no.
3: Rafa?
0: A veure, l'Albiol és una persona que viu de la política des que tenia pantaló curt. O sigui, no, a veure, ha estat eurodiputat, no?, si no m'equivoco, ha estat regidor, no sé si porta 20 anys o 25 anys, no sé, o sigui, ha viscut de la política. Llavors, si marxa o no marxa, bueno, si és parlamentari o no és parlamentari, a mi no em preocupa, és una opció personal i serà una opció del PP, però al cap i a la fi a mi em preocupa els plantejaments que porti el PP, el programa que porti el PP i el que farà el PP, ja està, no em preocupa. Llavors, si la cara visible és aquesta... De totes maneres, aquí tenim un govern que ningú el coneix, eh? Perquè pregunta pel carrer quines són els regidors. perquè aquí l'únic que es coneix una mica és el Daniel Gracia, no? Perquè curra i està treballant molt, no sé què tal, la pots criticar o no pots criticar, però la resta és que ningú sap ni, que, ni qui són els regidors. O sigui, l'Albiol absorbeix tota la imatge, tota la imatge de l'Ajuntament, i la resta és que ningú, ningú... Si ens fan un examen, no s'haurien posat tres o quatre regidors.
2: Això
0: no?
2: Ho fan expressament, vull dir, no és casual. Ell jo crec que ja ho fa expressament, això, no?
0: No ho sé. Aquí la gent que tenia pes, tot ha marxat, eh? Mm-hmm. El
2: Juan Fernández.
0: Juan Fernández va marxar, o sigui, tota la gent que ha tingut pes m'ha anat marxant. No sé si... I va exportar regidors, o sigui, quan l'Albiol va guanyar aquí, no, va guanyar aquí i va exportar regidors al Jurado, de Santa Coloma, a Mugat també, em sembla que el de l'Ella, em sembla, igual m'equivoco, havia treballat aquí com a càrrec públic o alguna cosa així, o sigui, aquesta és la situació.
3: Vale. Jaume?
4: Bé, jo primer de tot fer un comentari. La llei electoral actual és perversa i dona peu a corrupció. Tots els partits s'assenten i diuen aquesta llei electoral ja l'hem de canviar, però quan l'han de votar mai no es posen d'acord. I vull parlar d'això perquè la política ha d'estar al servei de les persones, no les persones han de viure de la política. Aquests càrrecs perpètuos de per tota la vida, com deia ell, dedicar-se a la política... Això és una cosa que fa mal als ulls. Que aquest senyor, com deia ell, des que porta pantalons, hagi de jubilar-se amb la política, això no correspon. Si no és a base d'una llei que limiti els càrrecs en temps i que no dupliqui, doncs estem en aquesta situació que després ens venen temes com la corrupció, com els temes de tot el que estem veient amb aquests partits que estan carregats infectats d'aquest tema, però no han sigut capaços de canviar aquesta llei, i ens trobem ara en que aquest senyor es pot duplicar, que després tindrà que agafar una d'aquestes dues coses. Per tant, ens sembla això indignant el que s'està fent. És la meva opinió.
3: Eliseo, què en penses?
1: Jo crec que la resposta l'ha donat el mateix alcalde. No s'ha posat en contacte amb Feijó. És a dir, el que ho fa, el partit, genera i fa llistes. Estratègicament el partit considerarà que amb ell al capdavant guanyarà vots, estarà al capdavant de les llistes. Si el partit considera que no és tant perquè interessa Badalona o Castelldefels, doncs el deixarà aquí. Però jo vull recordar una cosa. Això va passar en el... Ara no recordo si el 2007 o el 2011. Ell va ser el capdavant de les legislatives d'aquí, i el PP va tindre el pitjor resultat de la seva història, que encara se manté. És a dir, que no l'oblidem, que ell va ser el capdavant, estava en l'executiva del partit a Catalunya, i això ja va passar.
2: Ja, però ara...
1: El resultat ha canviat, però ha passat.
2: L'escenari és diferent. Sí. Ara el discurs històric del Albiol, que és immigració, ara a tota Espanya està molt latent. No. És diferent el discurs.
1: Però el que dic és que això ja s'ha fet. Amb un pes específic dintre del partit molt gran que tenia, perquè, com ha dit, va ser diputat també, per tant... Això millorarà els resultats del Partit Popular a Catalunya, que és l'estratègia, és a dir, és aquesta l'opció. El que ho decideixi, decidirà, perquè ell, jo estic convençut que el que li diguin.
2: Bueno, és un home de partit, està clar, això no hi ha dubte.
1: Per tant, el que decideixi, el partit és la decisió de les llistes, estratègicament.
3: I qui ha descartat del tot ser candidat a les generals i en el Congrés és el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera. Ahir va passar pel plató del Badalona 360 i va assegurar que, malgrat haver estat sondejat pel PSOE per fer el salt a Madrid, mantindrà el seu compromís amb Badalona, perquè diu que el seu objectiu és ser alcalde de la ciutat.
6: He rebut molts missatges de Fernando, te'n vas al Congrés? Bueno. No me'n vaig. Jo vaig adquirir un compromís fa molt de temps amb aquesta ciutat, i és veritat que el Partit Socialista, parlo de Ferraz, de la gent del PSOE, m'han demanat en més d'una ocasió, escolta, estaria molt bé que vinguessis a Madrid, i la resposta sempre ha sigut la mateixa. Jo no em moc de Badalona, jo vaig adquirir un compromís amb Badalona.
3: Sí que sap que tant Fernando Carrera com Albiol sí que sovint estan a Madrid, participant a mitjans de comunicació d'abast nacional. Com ho veieu, que Fernando Carrera...
0: A veure... tu que ets periodista saps com es creen els missatges, no? quan un diu, de moment no m'ha trucat, ningú m'ha porrat, igual l'estan trucant.
3: Clar.
0: Llavors, és que aquí partim de la premissa de que n'hi ha una realitat. No, igual a l'Albiol li han trucat. I al Carrera que diu, no, a mi m'han dit i jo estic dient, igual no l'ha trucat ningú. O sigui, a veure, o sigui, tu ets periodista i saps com va la cosa. Per això em sorprèn allò de, no, és que a mi m'estan dient que... Aquí,
3: qui?
0: Per nombres i apellidors.
1: Albiol no ha dit això. Albiol ha dit...
0: No.
1: Que ell no ha parlat al Feijóo.
0: No
1: vol dir que ningú li hagi...
0: No, és que igual, a veure, el Feijóo és el president del PP de tota Espanya, igual li ha trucat un del comitè. A veure, és una manera de generar notícia. Sí, o sigui, sí. Jo surto a la notícia amb aquesta qüestió, i aquesta qüestió igual està creada, absolutament creada.
2: Aquesta és una mica la tàctica del Fernando Carrera, no? És una mica magnificar tot, encara que no sigui real, portar-ho tot a Madrid, encara que a Badalona...
0: De Carrera i de l'Albiol.
2: Sí, però ara està... Jo crec que allà hem parlat de l'Albiol i la pregunta ara venia al Carrera, no?
0: Sí.
2: Vale. No desvio. Però un ha arribat a nivell nacional després de 30 anys de política local, i l'altre, sense fer res, ja ha saltat a Madrid i a les tertúlies. Per tant, la manera d'arribar, potser els dos volen arribar al mateix lloc i els dos volen fer el mateix, que és televisions a Badalona i molts seguidors i followers al TikTok i tal, però la manera d'arribar ha sigut diferent. Un ha sigut 30 anys al carrer Badalona, barri, gent, i l'altre ho fa al revés. Aleshores, a mi el que em sap greu de veritat és que tanta gent que teòricament s'ha d'implicar el 100% a Badalona la vegi més a la tele que no al carrer. Jo vull anar al carrer i trobar-me l'Albiol, i trobar-me a Carrera, i trobar-me a tothom, i no vull posar a Telecinco o 4 o el que sigui, i veure l'Albiol, i veure el Carrera, i veure no sé què. No, jo vull veure'ls aquí, treballant amb la gent, preocupar-se pels problemes de la gent. A mi, que la tàctica sigui primer faig molts seguidors a les xarxes i després, de tant en tant, un dia a la setmana, em preocupo de la ciutat, crec que l'últim ple inclús no va anar al ple, a mi no em quadra, és un tema personal. Jo Badalona, vull que el regidor estigui a Badalona.
3: Jaume.
4: Sí, a mi parlar del Partit Socialista a Badalona a mi em fa molta pena perquè està en una davallada important des de Serra, passant que va ser aquelles eleccions que van passar de 11 a 4 o 5 i no hi ha manera d'aixecar cap, i després parlem de l'Àlex Pastor i parlem de Rubén Guijarro i ara estem amb ell. No hi ha rival, no, tindrien que buscar un líder i dedicar-se a recuperar el que havia sigut el començament de la democràcia que van estar governant, i avui malauradament no tenen equilibri. El Rubén Guijarro va deixar i ja ho ha deixat pues aquest noi que sí, però que n'hi veig poc carisma i que davant de l'Albiol pues, no té rival, no?
3: Sí que és cert que potser és el candidat que més ombra li pot fer, no?, a nivell de popularitat, a xarxes i tot això.
1: De lo que queda de Badalona, del polític de Badalona, sí. Però jo voldria fer un incís en el tema. Per què surt la pregunta al Carrera? Per la notícia de l'Albiol dient, és a dir, que no surt amb un interès. I segona, és que és incomparable. És a dir, el pes de Fernando Carrera... Possiblement serà un bon alcalde, o podria ser, no tinc ni idea. El pes de Fernando Carrera en Barcelona, Catalunya, no té res a veure amb l'Albiol. No. És que és absolutament diferent. I mai seria si vol anar en llistes. És a dir, perquè l'altre pot ser primer a Catalunya en una llista i el Carrera no seria. La meva opinió. No seria el primer a Catalunya. Segur.
0: Sí, però jo crec que el debat ha de ser Què han fet les esquerres en aquests 4 anys de superalbiol?
1: Ui, això seria més dur, jo.
0: Perquè jo estic molt decebut.
2: Res, no?, és la resposta.
0: Bueno, amb matisacions. Amb matisacions. N'hi ha idiomes que a l'hora de dir no o nada tenen més paraules. I aquí podien dir...
2: Ens falta un...
3: Com valoreu el paper de l'oposició en aquests anys de govern d'Albiol?
1: Hi ha oposició?
2: Bueno, això és el que dèiem, i una mica retornant a lo del Carrera. Al final, a mi el que em sap greu és que estem valorant un polític no pel que ha fet, sinó pels seguidors que té i per l'impacte mediàtic. I a mi això em sap greu. Que la política vagi cap aquí em sap greu. Jo vull valorar els polítics pel que han fet. Què han fet per la comunitat? Què has aconseguit per aquell barri? Quina farola has aconseguit que posin? Com has lluitat colze a colze amb els teus veïns per aconseguir alguna cosa? Això li dono valor. Ara, el valor actual de la política és quin zasca faig, quin tuit faig, quants seguidors tinc a TikTok... Bueno,
0: però això marca la línia, això no la línia la marca l'Albiol, en aquest tema.
2: Sí, però el que deia abans, de manera perquè, diferent. Perquè ara, l'Albiol ara, el que ha fet és anar-se adaptant ara, poc a poc al dia a dia.
0: No, no, però ara s'està faltant, em sembla que 40 carrers. Però... Digue'm tu què ha fet l'Ajuntament.
2: No, si estem d'acord...
0: Estem asfaltant, diu, collons, és que si això s'ha de fer.
2: Però, Rafa, si la diferència...
0: Jo en dutxo cada dia, i s'ha d'asfaltar pues, cada 4 anys. O sí, cada 3 Rafa, anys. Jo, que deia... diu, estem asfaltant, però, no, però és el que toca.
2: El que tu deies de l'Albiol i la carrera és diferent, perquè l'Albiol el que ha fet és anar-se adaptant al moment. Ell ja porta molts anys, i a cada moment s'han adaptant. Ell s'ha adaptat a les xarxes, al TikTok, però s'ha adaptat després de molts anys. Aquí el que estic dient és que els nous polítics, no en carrera en concret, les noves generacions de polítics, qui són els que pugen? Els que fan més tasques al Twitter, els que tenen més seguidors a Instagram, els que i això no, és el que ens sap greu, que aquest tipus de política a mi no m'agrada.
0: I els que saben connectar els problemes de la gent, perquè el sindicat de llogatera ha sabut connectar...
2: Però no es presenta el sindicat de llogatera, jo no el voto sindicat de llogatera.
0: No, però parlem de qui pot enganxar la gent, qui sap cursar els problemes.
3: Que aquesta presència també a les xarxes socials per connectar amb l'electorat més jove, no? També, perquè fins i tot veiem a Pedro Sánchez que fa ja TikToks i amb la seva llistat de cançons que escolta a l'Spotify i tot això, no?
2: Fa dos dies aquí estàvem dient que s'han de prohibir les xarxes socials. Per tant, tots ens donem compte que les xarxes socials és una cosa falsa, efímera.
3: Se'ns acaba el temps, eh? Us agraïm a tots quatre haver vingut avui al Badalona Matí, a l'Eliseo Pintor, el Rafa Mendoza, l'Edgar Tejada i en Jaume Ventura. Que gaudiu d'aquest cap de setmana llarg, eh? Descanseu, agafeu forces, ens anirem retrobant, durant aquestes tertúlies.
7: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
8: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...

0: Els esports amb Ferran Vinaixa.
1: El Joventut torna a tenir partit a CB després de l'ajornament viscut dissabte passat del partit que l'enfrontava l'Andorra. Els verdinegres visiten aquest diumenge el Baskonia al Bues Arena, un rival que ara mateix és líder a la CB, però que últimament se li dona bé a l'equip de Badalona. I no hi ha lliga femenina a la primera divisió de futbol per aturada de seleccions, però sí a la resta de categories. El Badalona rebrà diumenge a la tarda el Vilanova i la Geltrú al camp de la Travessera de Montigalà. Un partit amb cert morbo perquè es tracta de l'exequip de l'actual tècnic escapulat, Geni Sanpietro. I comencem amb bàsquet i amb bàsquet ACB perquè la penya ara sí juga partit de Lliga i ho fa contra el Baskonia, precisament, el Bues Arena, un rival que últimament se li dona bé a la penya, tant en la Lliga com recentment a la Supercopa, amb aquella victòria en semifinals de Supercopa que va permetre arribar a la final i després guanyar aquest títol, 18 anys després. No ens cansarem de recordar-ho. Per parlar d'aquest rival, d'aquest equip, que a més és líder ara mateix de la Lliga, tenim, com sempre, el nostre especialista i locutor dels partits, en Xavi Ballesteros. Bona tarda, Xavi.
2: Bona tarda, Ferran.
1: Déu-n'hi-do, tot i que podem parlar de que el Baskonia se'ns dona bé, que som el butxí del Baskonia, qui ens hagués dit fa uns anys, Déu-n'hi-do aquest Baskonia que ha començat endolladet a la Lliga.
2: Sí, jo crec que és un equip que hi ha una situació molt peculiar, i això ho hem explicat alguna vegada, que tenen un entrenador molt estimat en l'afició, que és Paolo Galbiati. L'any passat els va fer campions de Copa, i per tant, evidentment és una cosa que a Vitoria es valora molt, però també és cert que el club no tenia bona sintonia. Recordem que Paolo Galbiati va estar negociant amb el Barça i això va fer que el club vitorià tingui fitxat a Vladimir Perasovic, que està clar que deu tenir alguna clàusula perquè si no entrena li paguen igualment, però això vol dir que entre cometes Paolo Galbiati està permanentment a la corda perquè el club tenia pensat canviar-lo. A partir d'aquí, què ha aconseguit Paolo Galbiati? Doncs que els seus jugadors encaixin, no? És un bon gestor de vestidor, és un bon gestor d'estrelles, i per exemple aquí Chris Duarte, que és un jugador que l'any passat el van apartar de l'Unicaja, que venia de la NBA i el van apartar, al final la van rescindir, doncs està donant un pas més, no? Veurem, acaben de fitxar un pivot a brasiler i això els ha donat més consistència i els permetrà sobretot doncs competir a un bon nivell. També és cert que Ferran no crec que condicioni molt, perquè juga a diumenge a la tarda el partit del la penya, però el Baskonia juga aquest vespre a 8:45 contra el Besiktas. És cert que juga el Fernando Bues Arena i que per tant no hi ha desplaçament i no hi ha cansament, però també és cert doncs que té menys temps per preparar aquest partit.
1: Una penya que no va poder jugar contra l'Andorra, ho haurà de pagar, diguéssim, ho haurà de fer dimecres vinent, però que ve amb bona dinàmica, no? Falta potser de rodatge i de minuts, perquè ha sigut una pretemporada típica, la Supercopa és un món a part, amb aquest partit suspès que trenca una mica el ritme segurament, o la planificació dels verd i negres, però que ve amb bona dinàmica, sobretot perquè va aconseguir aquesta primera victòria europea, que tot i que no fos un gran partit, és un resultat important, i que ha de seguir guanyant minuts, sobretot de joc, i anar encaixant les peces, no, aquesta penya?
2: Sí, absolutament. La frase seria aquesta, no? De dir, encaixar les peces, veurem què passa quan arribi Tomic i com arriba, però també és cert que el fet que ja ni crec de moment continuï de baixa, doncs fa que la rotació sigui menor, no? En el joc interior patirem contra la Baskonia, és cert que va ser capaç la penya de guanyar el conjunt vitorià de la Supercopa ACB sense Tomic i sense un referent interior, però també és cert que no és el mateix jugar al Bues Arena que d'aquí, no? El Baskonia ve a guanyar 40 punts al Girona. Per tant, per guanyar 40 punts vol dir que has de tenir talent sí o sí, no? Que és el que està demostrant.
1: Aquest partit que es jugarà diumenge a les 5 de la tarda, pronòstic clar, no? O sigui, el Baskonia és el nostre equip, no, Xavi? Ha de ser victòria verd i negra, eh?
2: I tenim la moral guanyada, per tant, és important, Ferran, guanyar no tant per el que és la victòria en si, sinó per no entrar en aquells dubtes, no? Perquè seria una situació de situar-se amb 0-2, el pròxim partit de casa és contra el Barça, per tant, molt en compte per poder començar ja a sumar victòries, perquè a la Copa del Rei recordem que ho marca al final de la primera volta, i les victòries són molt importants, i tal com està la Lliga, costarà moltíssim enguany doncs assegurar partits d'aquest tipus, no?
1: com és el destí, eh? Baskonia i Barça en aquest ordre, eh? Tindrem, o sigui, sí. Tot i que hi ha l'Andorra pel mig, però mira com el calendari havia posat els dos rivals de la Supercopa en el mateix ordre que els vam afrontar llavors. Evidentment, en un moment diferent de cada equip, per tant, no està res fet. Xavi, que hi hagi molt bon partit. Recorda després de donar-li pas a en Ramon Duran, que ve darrere teu aquest
2: dimarts. Home, tinc moltes ganes d'escoltar-lo.
1: Amb Vilanova i la Geltrú, l'exequip de Geni San Pietro, també pinta bé aquest partit.
2: Partit interessant per mantenir-se líder.
1: Exacte. Gràcies, Xavi.
2: A tu, Ferran.
1: I passem al futbol. Aquest cap de setmana no tenim lliga femenina perquè el Badalona Women i la resta d'equips tenen aturada per seleccions. Haurem d'esperar, per tant, 15 dies per tornar a l'actualitat purament del futbol femení. Val a dir que el que sí se sap és que hi haurà, ja se sap, horari i dia per la disputa de la primera eliminatòria de la Copa de la Reina, que serà contra l'Sporting de Huelva, i que serà el dia 5, dijous 5 de novembre, a les 8 del vespre. I podreu escoltar aquest partit en directe per Radio Ciutat de Badalona. Però el que sí que juga a partit de Lliga és el Badalona, i ho fa contra el Vilanova i la Geltrú. Un partit amb cert morbo, perquè és l'exequip de l'any passat del tècnic actual del Badalona, en Geni San Pietro. El vam tindre al minut 91 aquesta setmana i vam poder analitzar en profunditat com és aquest rival que hi coneix bé, que el coneix molt bé, podríem dir. Qui també el coneix molt bé, lògicament, és el nostre especialista i el nostre locutor del partit, en Ramon Duran. Bona tarda, Ramon.
3: Què tal? Bona tarda.
1: Vilanova i la Geltrú arriba a Badalona en un moment on està, un moment dolç, podríem dir, no?, de l'equip, després de la victòria a Tona, tres victòries consecutives, té tots els números de plegar els plats trencats, no, això seria al revés, no?, si vinguessin de perdre, però en tot cas, un Vilanova que haurà d'afrontar, com sempre, un difícil Badalona, però més amb la moral ben alta pels resultats que està obtenint en Lliga.
3: Sí, sí, o sigui, ara mateix és un... Saps què passa? Que ara venen aquests quatre partits o cinc, no? Perquè enguany diuen que el Mollerussa també és un dels equips que s'ha reforçat molt bé i que pot fer una molt bona temporada. I t'ho dic perquè ara mateix, doncs, Vilanova, Lleida, ve el Cornellà, Bas Hospitalet i ve el Mollerussa. Per tant, aquests són els cinc partits que li venen al Badalona, principalment aquests quatre primers, que són equips de renom. Renom dic perquè el Vilanova la temporada passada va fer play-off, potser una mica contrapronòstic, no? És veritat que si parlem de pressupostos, doncs el Vilanova és un dels equips que més aposta a la categoria, no? Igual que Hospitalet, igual que Cornellà, igual que Badalona, bé, equips Atlètic Lleida... Clar, equips que estan cridats a lluitar. I el Vilanova, com deia Geni San Pietro, doncs ara té l'experiència de la temporada passada. Segurament la meitat de la plantilla doncs, tenen aquesta particularitat, no? Que ja ho van viure la temporada passada i ara volen continuar doncs, gaudint de poder lluitar per poder tornar a jugar un altre playoff. I enguany doncs, ha començat bé, no? És un equip que al moment es troba invicta, que doncs, seria un dels equips... Si no s'hagués de jugar aquest partit entre el Vilanova i el Badalona aquest diumenge, doncs seria un dels equips que jugant el partit suspès del passat cap de setmana podria passar per sobre del Badalona a la classificació. Ara, si el Badalona aconsegueix treure-li els 3 punts i sumar-los, doncs aleshores, jugant el partit que el Vilanova ha de disputar dimecres de la setmana que ve, aquest sí que es jugarà dimecres de la setmana que ve contra el Sant Joan de Montcada, doncs encara que el guanyés, si el Badalona doncs, abans l'ha superat, no podria superar el Badalona, no? Però bé, ara per parlar, en definitiva ens trobem en aquest partit que és un enfrontament que jo crec que posarà a prova, no?, el bon moment que viu el Badalona, que en partits com el de Tona teníem una mica doncs, aquella angoixa, no?, de pensar que les baixes li podien passar factura a l'equip de Geni San Pietro, que les podia acusar. Home, el mateix tècnic va reconèixer que tant Toni La Rosa com Josu com Pepe Bonilla serien jugadors que estaven cridats a ser titular en el seu equip i per tant ara mateix no es pot comptar amb ells, però és cert que el Badalona de moment no ho ha acusat, que sembla que tant Josu com Pepe Bonilla estan a punt de tornar amb l'equip. El mateix Josu, home, no descartaríem que pogués entrar a la convocatòria d'aquest partit i tenir minuts o no, o esperant una setmana més, i que estan ja doncs cridats a tornar aviat, no? Per tant, no estem parlant de lesions greus i que aquest Badalona jo crec que va deixar una molt bona sensació en l'últim partit que va disputar la travessera Montigala contra el Sant Cristóbal, i en aquest sentit esperem doncs tornar a veure una bona versió dels de Genís Sampietro contra un rival de consideració, contra un rival que segurament no practica el mateix futbol que la temporada passada, diferent, no? Però ja deia el tècnic del Badalona que igual de competitiu que el que ell dirigia l'any passat, no?
1: Ramon, diumenge a les 6 de la tarda t'escoltem en directe per Radio Ciutat, compaginat amb part del partit, no tot, però almenys sí, al principi amb el final de la penya, no?
3: Sí, quan menys es per encantar gols del Badalona, eh? Vull dir, ja sigui
1: entra,
3: la primera
1: però
3: la segona,
1: no?
3: Però
1: la transició, sí, sí, sí, no?
3: I bé, doncs, el que està garantit, Ferran, és que els que van anar-hi el dia de Sant Cristóbal s'ho van passar d'allò més bé, i aquests més de 500, 600, 700 aficionats que van omplir aquella graderia nova del municipal de Montigalà, del municipal de la Travessera, doncs jo crec que repetiran i que, bé, esperem que el Badalona es pugui obsequiar amb una nova victòria contra un rival complicat.
1: El talismà de la Travessera de Montigalà, tant de bo es converteixi en la nostra...
3: Escolta'm, si s'aconsegueixen els 3 punts, ja veurem què passa, eh?
1: Sí, a veure si ens hi voldrem quedar ara, eh?
3: Saps què passa? Perdó, eh? És que hi ha moltes especulacions sobre que si la gespa natural, sobre si quan hi hagi coincidència el cap de setmana... Sí. Aquestes coses ja comencen a deixar-se... Sí, ja es comencen a coure i veurem què passa. Veurem què passa.
1: Estem a l'expectativa. Sí. Ramon, moltes gràcies, que hi hagi molt bon partit.
3: Vinga, fins ara, adéu.
1: I ho anem deixant aquí a moda de gent. Aquest cap de setmana tenim el segon campionat de Catalunya a Molqui. Demà dissabte a la Rama Solidaritat, els 100 quilòmetres challenge del repte a favor de la Faro, que es farà diumenge ben d'hora al matí a les 7:30, i la Quatló de Badalona, que és dilluns. No us el perdeu, que passeu un bon cap de setmana esportiu.
0: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu.
3: Dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies.
4: Que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú, que se ponga encima de la mesa de l'administració.
5: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci.
6: Quan, per exemple, a una dona se li treu la paraula en una assemblea o quan es prioritza que siguin els homes els que tinguin la veu pública amb una entitat.
7: Hi ha hagut entitats on les dones hi han estat presents des del primer dia, eh? Vull dir, amb un paper o amb un altre, però hi eren les dones, no és que no hi fossin.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent a través de l'empresa municipal Angestur la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
2: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
8: El càncer de còlon creix un 21% en les persones menors de 50 anys. A l'Institut Català d'Oncologia de Badalona es diagnostiquen 200 nous casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. A la nostra ciutat, només la meitat de la població de més de 50 anys participa en la campanya de cribratge de salut. A determinats barris, però, la xifra no arriba ni al 20%. Ens escoltem a Núria Molet, oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i investigadora de l'Institut de Recerca Germans Trias.
3: Dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies, també es comença a parlar de certs pesticides, microplàstics, etc. És a dir, molta informació que està emergent i que està englobada dins de l'anomenat exposoma, és a dir, totes aquelles exposicions a les que ens sometem des del moment de la concepció. Llavors, tenir tota aquesta informació també probablement en un futur podria ajudar a predir models de risc.
8: La nova llei d'erradicació de l'amiant ja és vigent a Catalunya. Introdueix canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. Des del moviment de jubilats de Macosa als Tom afectats per l'amiant, denuncien una quarantena de morts des de l'any 2000 fins ara d'entre els extreballadors de la fàbrica metal·lúrgica. També asseguren que n'hi ha 10 de malalts. En Miguel Moreno, membre del moviment i un dels grans promotors socials que ha pressionat el Parlament de Catalunya per aconseguir l'aprovació de la nova llei, ho ha explicat al Badalona Matí.
4: Que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú, que se ponga encima de la mesa de la administración y que se plantee de una forma seria y responsable el que hay que erradicarlo. Porque no retirarlo representa el tener que hacer frente ya prácticamente, a partir de ya, a un problema de salud pública. El que no se retire el amianto, por ejemplo, a nivel de Cataluña, pues representa que en un futuro no muy lejano, va a representar también el que haya miles de muertos a nivel de la ciudadanía, porque el amianto queda en el ambiente.
8: Des del col·lectiu Ronda valoren positivament l'avenç que comporta la llei, però la veuen insuficient, ja que encara afirmen hi ha molts espais amb amiant sense detectar i manquen recursos de les administracions. Escoltem a l'Àlex Tismenetzi, advocat del col·lectiu Ronda.
5: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci i les administracions pues, estan fent passos com aquesta llei, que és molt important i és una llei molt important. Però és veritat que encara falta molta feina per fer de localització, d'erradicació i que moltes vegades pues, el que falta també són recursos.
8: La Federació d'Associació de Veïns de Badalona ha acollit aquest dijous a la tarda la presentació d'una guia per la introducció de la perspectiva de gènere interseccional en les entitats. La guia elaborada per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya té per objectiu donar eines perquè puguin analitzar com l'opressió de gènere es relaciona amb altres formes de desigualtat, com per exemple l'edat, la classe social o l'ètnia de les veïnes. L'últim incideix en com afecta en altres àmbits com l'habitatge, la salut o l'urbanisme. L'opressió cap a les dones en espais associatius es dona de formes molt concretes i característiques. Així ho explica Eva Fernández, l'autora de la guia.
6: Quan, per exemple, a una dona se li treu la paraula en una assemblea o quan es prioritza que siguin els homes els que tinguin la veu pública en una entitat, s'està exercint una forma de violència. És molt important i és un eix fonamental del treball de les entitats veïnals, la lluita contra la violència de gènere.
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
9: Temperatura a Badalona.
10: 16 graus.

0: Badalona, 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Són les 9.
3: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.

Parlar de l'imperi romà és parlar de Roma, la ciutat eterna que va dominar la Mediterrània i els habitants de la qual van estendre el seu domini per territoris ben diversos. Parlar de l'imperi romà és parlar de Roma. O no? Perquè, tot i que Roma ens fascina, no va ser ni de bon tros l'única capital de l'imperi romà. De fet, durant pràcticament dos segles, contraintuitivament, Roma no va ser la capital de l'imperi romà. Hi va haver-hi dècades senceres en les quals els emperadors ni trepitjaren la ciutat. Com i per què va passar això? Quines van ser les altres capitals de l'imperi i què en sabem de la seva història? Tot això, i algunes coses més, al programa d'avui. Benvinguts a l'imperi romà sense Roma. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de les Romes sense Roma, les altres capitalitats de l'Imperi Romà. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Què tal?
0: Alberto, Roma sense Roma. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, jo crec que el nom és suficientment cristal·lí perquè els nostres oients es puguin fer una mica una idea de què anirà, no? Però quan pensem en l'Imperi Romà, automàticament, no?, assignem la capitalitat del mateix a Roma, no? Roma, Imperi Romà. Però això no és així, o això no sempre va ser així. I, de fet, durant els 200 anys finals de l'Imperi Romà, perquè us feu una idea, pràcticament la meitat de la seva existència, en un 40% de la seva existència, la capital de l'imperi no va residir pas a Roma, sinó que ho va fer en altres ciutats, en diverses ciutats, anirem veient quines d'elles. I avui el programa que proposo és precisament això, explicar una mica el perquè d'aquest procés, d'aquest canvi de capitalitat, d'aquesta pèrdua de poder polític de la ciutat de Roma, i ens anirem, una mica en funció del temps que tinguem, aturant en les diferents ciutats que van anar ostentant la capitalitat de l'imperi.
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a Twitter.

0: Comencem el programa de l'Imperi Romà sense Roma amb una cançó curiosa, si més no. Per què? Per què, Alberto, ens convides a iniciar aquest programa amb aquesta banda sonora?
1: A veure, té tot el sentit del món. És aquesta cançó de Luis Miguel, no recordo ara com es diu, però per mi és potser de les pitjors cançons d'amor que han existit mai. O sigui, és el ritme, la lletra, el videoclip, el ball, el personatge. I pensant en un programa de Romes sense Roma, és a dir, un programa de Roma al revés, ja sabeu que Roma és amor al revés,
0: no ho puc creure.
1: I pensant en la pitjor cançó, en la cançó que sigui, en la cançó d'amor que sigui més amor al revés, que sigui més Roma, em va venir aquesta, la de Luis Miguel, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. I per això.
0: Molt bé, molt bé. No, digne, un raonament digne, i tant, i tant.
1: Sí, això és el que diu el meu psicòleg.
0: Tant de bo escoltés a les portes de Troia.
1: Tant de bo existís.
0: Comencem pel principi, doncs. Alberto, en quin context cronològic situem el programa d'avui?
1: Bé, doncs, si ensenyim el primer moviment de capitalitat de Roma, hauríem de començar-lo l'any 286, que és quan Dioclecià trasllada la capital imperial de Roma a Milà. No, però val la pena, ja que som historiadors, tirar una mica enrere.
0: I tant, ens encanta. Fundació de Roma.
1: Per què acabar ràpid un tema, no?
0: Exacte.
1: Tirar una mica enrere i plantejar-nos el perquè d'aquesta decisió, no? Quin és el fil dels esdeveniments de mitjans del segle III o de principis del segle III que ens porta a aquesta decisió de canvi de capital?
0: Recordar que tenim un programa dedicat a la tetrarquia, no? 444, que de fet vam deixar la biografia de Dioclecià mig acabar.
1: Ah, sí?
0: Perquè algú va extendre el guió més del compte. No direm qui. Quin serà aquest context més ampliat que proposes?
1: Bé, això d'una manera molt general, eh? I ja ens remetrem a programes que hem fet. Crec que aquest és el 487, 488, no recordo ara, però hi ha programes de sobre per no repetir-nos. Però, de manera molt general, els dos primers segles de l'Imperi Romà van ser uns segles d'estabilitat interna. Veníem d'uns anys una mica convulsos de finals de la República Romana, d'estabilitat interna i d'expansió territorial externa. A partir del final de la dinastia Antonina, però la situació comença a capgirar-se per molts motius, no? I els historiadors, segons la seva preferència, n'han donat més importància a uns o a altres, no? La fi de l'expansió militar, la crisi en l'obtenció d'esclaus, l'auge incipient del cristianisme, la revolta d'un gladiador al que assassina la seva família i acaba a cops d'espasa amb
0: legions senceres.
1: Amb Còmodo. Però bueno, la 2 no l'he vist, no existeix. Eh?
0: Estàs parlant de Gladiator.
1: Sí, de què estàs parlant tu?
0: Jo, sense voler, he tirat a finals de la República i estava parlant d'Espartacus.
1: Ah, no.
0: O sigui, he anat com 300 anys enrere sense voler.
1: No passa
0: jo tampoc he vist la segona encara.
1: Quina segona?
0: La de Gladiator 2.
1: Han fet segona?
0: No sé.
1: Per mi no.
0: Volem fer publicitat de la segona?
1: Per mi no sé. Potser no és tan dolenta. En qualsevol cas, el punt que cal retenir és que a partir del segle III hi ha una mutació important en la configuració de les elites dirigents romanes i en la pròpia concepció de la ciutadania, en el que és ser o no ser romà. Diguem que el fet romà s'estén arreu de l'imperi d'una forma inconcebible abans, inconcebible durant la República Romana o inconcebible durant les pròpies generacions inicials de l'imperi. Com ho demostra, per exemple, la concessió universal de la ciutadania romana l'any 212 per l'emperador Caracal·la, i aquest emperador, tampoc ens estendrem, és en si mateix un bon exemple de la mutació dels temps, no? El seu pare, Septimi Sever, era un militar d'origen púnico-bereber del nord d'Àfrica, i la seva mare, Júlia Domna, era una síria de família àrab, no? Són components humans que en època d'August

0: estat en època de finals de la República, hagués estat impensable que formessin part de les elites que detentaven el poder a Roma.
1: Molt bé, i què implicarà tot això?
0: Doncs potser el fet més visible serà, al llarg de la segona meitat del segle III, una sort de meritocràcia extrema, radical a tots nivells, que portarà a implicar en l'administració imperial nous tipus humans procedents d'arreu de l'imperi, de les províncies, de classes populars, artesanals, de lliberts, d'esclaus alliberats, de forners, pescadors, soldats rasos, mercenaris, que s'aniran implicant, no, amb aquesta nova concepció de les romanites en l'administració de l'imperi. Aniran ascendint fins a ocupar llocs que 100 anys abans seria impossible que ocupessin. Potser on el lloc on més es visualitza aquest canvi de protagonisme serà precisament dins de l'exèrcit.
1: I en quin sentit ho dius?
0: Bé, durant la República i l'Art Imperi n'hem dedicat uns quants programes, no? Les reformes de Mari a les legions, a diferents batalles de finals de la República Romana. Bé, durant la República i inicis de l'imperi, la direcció de l'exèrcit era una prerrogativa de les classes senatorials. Eren els senadors, eren les famílies senatorials, o era un grau més, no?, en aquest cursus honorum que et portava al Senat. A partir de les reformes de mitjans del segle III, els quadres militars s'obren a l'ascens intern. No? Tu podries començar com a soldat i acabar com a emperador. Tu podries començar sent un soldat, no?, i anar pujant als diferents, no?, acabar dirigint
1: fons, no?,
0: tot l'exèrcit de Roma. No? Un ascens que fins i tot, com diem, arribarà a la cúspide del poder imperial, no?, i comencen a aparèixer soldats que ascendeixen a càrrecs de poder i fins i tot a la dignitat imperial, procedents de tots els racons de l'imperi, no? I això s'ha vist sempre com un fet negatiu, no? Recordeu totes aquelles llistes de, doncs, en no sé quants anys va haver-hi 10.000 trilions de
1: emperadors, no?,
0: diferents, usurpadors militars. Això d'entrada és dolent, bueno, tot i que jo estic molt a favor de tot el que sigui matar romans, ja ho sabeu, però el que ens està dient és que el motor d'ascens social és molt més porós que abans, no? És possible, partint cada cop de llocs més baixos, arribar a llocs més alts, no? I això es veurà, no? Fins i tot, fem qualsevol figura dels tetrarques o dels seus successors, el propi Constantí primer, si mirem de quines famílies venen, venem que fins i tot venen, doncs, de soldats de províncies, d'artesans, de comerciants, mares esclaves alliberades. Vull dir, que és un canvi total al llarg del segle III i principis del segle IV del que suposa ser romà i el que suposa formar part de la direcció de l'imperi romà.
1: Molt bé, Alberto, tot això està molt bé i que sí que ara és molt més fàcil accedir en els llocs de poder, vinguis d'on vinguis, de l'imperi i tot plegat, però això què té a veure exactament amb la capitalitat de Roma?
0: Bé, doncs en un nivell molt bàsic es trenca la unió, posem-nos romàntics, la unió afectiva entre les...
1: romànics, no?
0: No, romànics no, perquè llavors hauríem de posar-nos com, o sigui, com gruixuts,
1: foscos... Amb la mateixa cara tota
0: l'estona. Sí, i hauríem de...
1: Bueno, romàntics, en fi, doncs.
0: Romàntics. Uf, quina mandra.
1: Ja ho situo, jo.
0: Bueno, ens posarem... Ah, però romàntics en el sentit... posem-nos sensibles. Romàntics. Ja. Bueno. El problema és que... Això és el problema de que les paraules que signifiquin més d'una cosa. Tu dius romàntic i hi ha gent que pensa en persones estimant-se, tu penses ahir en...
1: En
0: Goethe, el món tràgic. Hi ha paraules que enganyen.
1: Aclareix-nos, doncs. Com de romàntic et sents avui?
0: Hi ha paraules que enganyen, com culturista. Tu escoltes culturista i no és el que promet. És com empollón.
1: Tampoc és el
0: que empollón. Tampoc dona el que promet. En fi, sumant els antònims i fins i tot. En qualsevol cas, es trenca aquestes noves elites de províncies, de diferents classes socials, trenquen la unió efectiva entre les elites dirigents de l'imperi i la ciutat de Roma. No? Ja no és gent que tingui que formi part del Senat, que hagi tingut una carrera vinculat al govern de la ciutat, no? a ser edil de la ciutat, a ser pretor, a ser qüestor, el que sigui, sinó que s'obre la porta a donar de major pes a d'altres ciutats, no? Perquè no hi ha aquesta relació efectiva amb Roma. Formalment persisteix la ficció d'un senat com a governant de Roma, no? I d'un senat com a nucli dur de les decisions de l'imperi, tot i que hi ha un emperador que fa el que li dona la gana, però el veritable pol de poder s'ha mogut, per no tornar, més que durant les últimes convulsions finals de l'imperi, a la ciutat de Roma. A partir d'ara, en contra de la capital de Roma, hi jugaran factors molt determinants, com poden ser la seguretat de les fronteres, l'eficiència militar i el desenvolupament de línies de subministres segures.
1: I exactament quan es farà efectiu aquest canvi de capitalitat?
0: Bé, doncs, el responsable depèn de la decisió, no va ser alta, ja hem avançat a l'inici del programa, que l'emperador Dioclecià, del qual podeu recuperar mig programa, gràcies a l'Albert Abril, l'any 286. Ell ascendeix el càrrec a la dignitat imperial el 284 i una de les primeres decisions que fa és moure la capital de Roma a Milà. Ja li vam dedicar un programa, jo el meu guió he estat optimista i he dit, li vam dedicar un programa sencer a la seva figura, però bueno, li vam dedicar mig programa a la seva figura i un programa sencer a l'època de la tetrarquia, que va ser, per si algú el vol recuperar, va ser el programa 444, perquè som així d'imbècils. Vale, sí que potser no cal aturar-nos gaire en el tema, però sí que cal aturar un parell de coses per entendre millor aquests canvis.
1: Doncs som-hi, Alberto, endavant.
0: Molt bé, doncs... Estem en el moment de la subdivisió de l'imperi en quatre pols. Dioclecià aposta per crear dos Cèsars i dos Augusts, no?, que s'aniran succeint com una mena de roda sense fi, a banda i banda de les possessions imperials. No? Un Cèsar i un August per Occident i un Cèsar i un August per Orient. I, per tant, hi havia un repartiment simbòlic del poder, calia també un repartiment físic del poder. No pot ser que tinguem quatre emperadors repartint-se als quatre cantons de l'imperi i que tots convisquin a Roma com si fos allò el Berlín de mitjans dels anys del segle XX, no? Dels anys 40 del segle XX. Llavors, aquest poder s'allunyarà de Roma per recaure en quatre espais ben singulars: Milà i Trèveris a Occident, Nicodèmia i Antioquia a Orient. No? I no només són ciutats que tenen un component més estratègic, més de defensa, no?, on que es poden fortificar bé, que controlen línies de subministres importants, que controlen recursos naturals importants i que són triades, ja ho veurem, per una lògica militar. Aquests emperadors militars sorgits de l'exèrcit tenen una òptica de com es gestiona el territori, de com es gestiona l'imperi, molt diferent, no?, com la tenien aquests senadors o aquestes famílies senatorials de Roma.
1: Bueno, i que també, perdona, però també s'allunyen de les llacunes pontines una vegada per totes.
0: També, vinga, ja que fem promo de tot,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, som-hi, no?
0: S'allunyen dels mosquits de les llacunes pontines, no recordo, és el 481 o 400...
1: Por ahí.
0: Bueno, sí. És aquesta temporada, aquest el teniu fresquet, el podeu recuperar. Si no, hi ha una cosa que és el botó de cercar.
1: Va molt bé.
0: Que també va molt bé. I no només seran aquestes quatre ciutats, sinó que de retruc altres ciutats també cobraran una importància cada cop major, com per exemple el cas de Serdica, que és l'actual Sofia a Bulgària, o la ciutat de Tessalònica.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central del programa amb una altra cançó que no sé per què. Bueno, me'n sumo perquè l'has posat, Alberto.
1: A veure, va, tira. Tira-ho
0: també bé. Parla d'amor, no?
1: No.
0: No parla... Ah, explica'ns, doncs.
1: Bueno, podria ser. O sea, ja saps que sempre l'elecció d'una cançó...
0: És subjectiva.
1: És subjectiva i està bé que sigui com una ceba o com un ogre, com es rec, que tingui diverses capes. Hi ha una capa bàsica que et ve de la música anterior, Amor, que és una cançó aparentment d'amor, evidentment, però anem una mica més enllà. És la cançó que Shakira dedica a Piqué sobre com es van conèixer, com me enamoré, no? Que te vi ahí en el bar con esa barbita, esa carita, quan estaven al Mundial de Sud-àfrica.
0: Vale.
1: Hagués pogut posar Waka Waka, però era com més sexual. Jo volia anar al pol romàntic.
0: L'última cançó serà Quan li tira punyalades?
1: Veurem. Ah. Estàs a 20 minuts de
0: saber-ho. Descobrir-ho.
1: No, aquesta la guardo per les idus de març.
0: Vale.
1: Al moment de la cançó, no? Contigo tendría mil hijos, empecemos por un par, perquè tu, com bé sabràs, Shakira i Piqué tenen dos fills.
0: Correcte.
1: Un es diu Sasha i l'altre? Milan. I vale. Com ara començarem a parlar de Milà, la nova capital de l'Imperi Romà, he decidit triar aquesta cançó.
0: Molt bé, doncs, a veure, té molt més sentit del que...
1: Una cançó d'amor,
0: sí,
1: una cançó.
0: Sí, la veritat és molt més profund.
1: És que tot té un sentit, vull dir, té un sentit erroni,
0: però el té, no?
1: Té un sentit pochito,
0: però el té.
1: Però tot té una explicació, encara que no sigui una explicació coherent.
0: Molt bé, ja tenim les primeres Roma sense Roma, no? Milà, Trèveris, Nicomèia, Antioquia, etc. Com que suposo que no ens donarà temps de veure-les totes, per quina vols començar, no? En quina ens quedarem per ara?
1: Bé, jo crec que jo començaria per Milà, bàsicament.
0: Per la cançó.
1: Ah, no? És a dir, ara som presoners de la nostra pròpia falta de gràcia. Jo crec que parlarem de Milà, parlarem d'una que no hem mencionat fins ara, però que apareixerà, que és Constantinople, i acabarem parlant, no ho he decidit encara, si de Ravenna o de Ravenna, perquè jo tinc un lío bastant important sobre això.
0: Tenim.
1: Català és Ravenna, això sempre ho he dit en castellà, i em surt Ravenna. Llavors, no prometo com aniré mencionant la ciutat.
0: Els oients estan avisats.
1: En tot cas, passarem per això. Parlem de Milà, no? Milà es convertirà per proximitat a Roma en una mena de nova Roma, a efectes pràctics, no? Serà aquesta nova capital que el 286... Dioclecià mou de Roma a Milà i serà, si fem algunes excepcions, com en el cas de Constantí I, que sí que canviarà la seva residència de Milà, la residència predilecta dels emperadors durant... emperadors d'Occident durant més de 100 anys.
0: Però què té d'especial Milà, Alberto?
1: Bé, bàsicament una ubicació privilegiada pels nous interessos de l'imperi. Des de Milà, les grans rutes de comunicació cap al centre i l'est d'Europa, així com cap a l'Europa transalpina, al nord i l'oest del continent, constituïen un eix de comunicació que substituïa en bona part la centralitat de Roma, no? Que era una ciutat molt més entrada a la península itàlica, no? Al centre de la península itàlica, que per tant tenia molt més sentit en un moment de la República, no? On des d'aquest pols Roma s'havia anat extenent, però quedava, no?, una mica perifèrica amb les noves necessitats de l'imperi. I, de fet, en el cas de Milà, no casualment, el propi nom de la ciutat fa referència a la seva ubicació privilegiada. No? Milà, Mediolanum, era literalment, també ho és en el nom anterior de la ciutat, literalment, la ciutat enmig de la plana, el Medioplanum, no? Fent referència a la seva ubicació enmig de les planes de la Llombardia i enmig també de les dues cadenes muntanyoses que configuren el nord d'Itàlia, els Alps i els Apenins. I, per tant, tenia una posició central en el control del nord d'Itàlia i, per tant, també respecte a altres territoris europeus. Aquest pes molt important de Milà a inicis del segle IV... i el seu paper de capital el trobem també en el fet de que serà allà on... Penseu, ara unireu coses que a vegades deies per què és així, no? Ja sabeu que l'any 313 Constantí pronuncia potser un dels edictes més importants del segle IV, que és l'edicte de Milà, no?, que garanteix la llibertat religiosa a l'imperi romà, no? Encara haurem d'esperar Teodosi per l'oficialitat del cristianisme, però un primer pas és el edicte de Milà que garanteix la llibertat religiosa a l'imperi romà i per tant això obre la porta, diguem, a la propera oficialitat a deixar que el cristianisme sigui una religió possible.
0: Cristianització?
1: Potser seria aquesta la paraula.
0: Sí, no?
1: Sí, gràcies.
0: Som aquí.
1: Estic molt espès, estem de final de trimestre.
0: És divendres,
1: metro mig al tren.
0: Però avui ha anat bé el tren.
1: Avui ha anat bé el tren, sí. Això, com parlem de Roma i tots els camins porten a Roma, pues, al final la puta Renfe funciona.
0: Hòstia, té una rima i tot,
1: Sí, mira, Roma funciona. Roma funciona, són dues paraules que tampoc m'agrada dir molt juntes, però bueno, en qualsevol cas.
0: És veritat.
1: Aquest edicte de Milà es promulga a Milà? Especialment perquè Milà és la capital de l'imperi romà en aquest moment. Potser és una cosa que molts oients no havien connectat, no? Però per això estem, vocació de servei, com la Renfe.
0: Ara que mencionem, i abans parlàvem de Constantí, no? Clar, si Dioclesià va repartir la capitalitat de Roma entre quatre ciutats, Constantí va anar més enllà.
1: Sí, totalment. Ja sabeu que... Bueno, si Tarragona t'esborrona, Constantí et fa patir. Mira, hauria estat també una bona cançó.
0: Sí.
1: Potser ho sabeu, potser no, potser ho sona. L'any 330, en una decisió molt controvertida, però que la història va demostrar que era reeixida. Això els historiadors ho fem molt, no? Sabem que la gent s'equivoca o no s'equivoca perquè ho veiem des del punt final. Constantí va establir una nova capital per a l'est, que és Constantinople. La ciutat, construïda sobre l'antiga colònia grega de Bizanci, d'aquí ve, no, recuperar el nom d'imperi bizantí, per la part oriental de l'imperi, va ser formalment inaugurada l'11 de maig de l'any 330, amb unes celebracions que van durar 40 dies. 40 dies de festa per inaugurar una ciutat. Tot i que des d'alguns anys abans ja es va començar a condicionar la ciutat. Aquesta antiga colònia grega es va començar a condicionar per rebre la nova dignitat que recauria sobre ella.
0: Això van ser com els Jocs Olímpics de Constantinople?
1: No sé si... Bueno, es va començar amb una... no sé si ho dius per dir o ho saps. L'acte inaugural de la Constantinople va ser una cursa al circ de quadrigues.
0: Ho sabia.
1: Ho sabia, sí. Per la teva cara parla per tu. La teva cara estén txecsca. Podia ser. Jo m'ho imagino més com un fòrum de les cultures, alguna cosa, un rotllo pelotazo urbanístic. Uau, però...
0: Vale.
1: Però en qualsevol cas, ja des de l'any 324, 6 anys abans d'aquesta inauguració, poc després de derrotar Licini, que és l'altre candidat al tron imperial, Constantí dona ordres de començar a delimitar l'espai de la futura ciutat, i comencen a projectar-se les seves muralles, que trigaran això 5-6 anys en construir-se. I perquè us feu una idea de l'èxit de l'assumpte, del pelotazo, Constantinople va passar d'uns 30.000 habitants abans de ser designada capital imperial, durant les festes de la seva inauguració, a, en menys de dos segles, a tenir més de 500.000 d'habitants.
0: Déu-n'hi-do.
1: De 30.000 a
0: 500.000. A 500.000. Espectacular.
1: Sí.
0: I tothom tenia clar que era la substituta de Roma o això era més aviat una percepció, no, dels historiadors posteriors?
1: Bé, des de l'origen sembla que és una evidència incontestable.
0: Inconstantinable
1: e impepinable. Tot i que ha suscitat força controvèrsia entre els especialistes, perquè és això de... És molt fàcil pensar que Constantí va dissenyar Constantinople amb la intenció de substituir Roma, de que fos la nova Roma, o de ser una segona Roma, o una altra Roma, que hi hagués dos Romes, o una... Clar, nosaltres, gràcies al paper que tindrà la ciutat, sobretot com a capital de la part oriental de l'imperi, no?, que reeixirà i que sobreviurà 1.000 anys a la capital occidental, doncs li atorguem una magnificència, no? I després, com a Istanbul, com a capital otomana, li atorguem una magnificència que no tenia per què estar al cap de Constantí quan la va crear, no? Llavors, hi ha molta controvèrsia entre especialistes, no entrarem, i no tant pel fet que es considerés anomenar-la com a Nova Roma, cosa que s'ha repetit molt, però no hi ha cap evidència arqueològica d'aquest nom. Això és una cosa que els historiadors hem posat, que Constantinople és la Nova Roma, però no tenim molta evidència, sinó pel fet que ja en la seva planificació original es concep com una rèplica oriental de Roma. I suporta que, per exemple, també es busca un indret amb set turons, no? com Roma, se li dota de... que totes les ciutats romanes, en el fons, eren una còpia de Roma. No? Sí. Però se'ls dota d'unes estructures molt semblants, d'un senat... Bueno, més, el senat és... sí que el senat és aquell moment. Un senat, com Roma, no? Llavors, hi ha aquesta idea de que és una rèplica oriental de Roma en la seva distribució, en el seu funcionament, i sí que és cert que cap a finals del segle IV, no? Com portem ja 50, 60 anys de funcionament de la nova ciutat, rebrà qualificatius molt bons, no? Basileusa o Basilissapolis, no? És a dir, la ciutat emperadriu, no? Per tant, la ciutat més important, la principal de les ciutats, o la reina de les ciutats, i per tant, que ens indiquen el paper que havia adoptat Constantinople com a ciutat capital. No sabem si hi ha element de Constantí o com a producte d'aquests 50-60 anys, no?, de separació de les parts de l'imperi i de preponderància de la part oriental.
0: Molt bé, i ens estem moment en uns segles en què no acabem de saber ben bé si és el moment de la divisió de l'imperi en dues meitats o encara no.
1: Bé, aquesta divisió que arribarà... Això és com aquells matrimonis que es separen però encara no ho han formalitzat perquè la hipoteca és molt cara, llavors viuen junts però separats, en habitacions diferents o en una cama supletòria, i llavors, bueno, saps aquella cosa que dius estan junts, no estan junts, viuen junts... Bueno, doncs, una mica a l'imperi romà li passa això, vale? No sé si es divideixen els discos o el gos, la custòdia del gos o el que sigui, però aquesta divisió, que arribarà legalment l'any 395, no, arrel de la mort de Teodosi, ja hem vist que s'estava assajant des de feia un segle, no, amb la tetrarquia, i per tant, no, des del 284 ja hi ha quatre persones, no, ja, que dirigeixen l'imperi, hi ha com dos blocs, occidental i oriental, i ja es donava de facto d'una manera més que evident a partir de la mort de Constantí. No? A la seva mort es va conciliar entre els membres de la seva dinastia que el succeeixen, una sort de divisió informal encara, però una mena de tradició de comptar amb un emperador major que residia a Constantinople i una mena d'emperador secundari adjunt al poder imperial que residia a Occident, no? Que residia a Occident, concretament a Milà.
0: Honori, Arcadi, no? I la seva germaneta.
1: Sí, però aquí sí que ja hi ha una divisió, no? Justament a partir de Teodosi sí que ja com ho deixa ben clar. Durant el segle IV encara no hi ha una herència dividida, però sí que hi ha la tradició, no?, de que s'adjunta a l'emperador major un emperador secundari, no?, que després és reeixit o no, el que se li dona com la part secundària de l'imperi perquè la gestioni.
0: I tot això que estaves explicant, Alberto, serà bo?
1: Bueno, a veure, no som qui per a jutjar-lo. Ja sabeu que escuchamos, però no juzgamos.
0: Gens. Mai.
1: Però com a mínim sí que podem afirmar que aquesta separació del món romà en dues meitats farà que aquestes s'anessin tornant cada vegada més desiguals al llarg del segle IV. No? Aquesta separació, primer de facto i després de jure, evidenciarà les diferències entre banda i banda de l'imperi romà. Unes evidències que no relatarem ara, però que són molt evidents, des de bueno, doncs la llengua vehicular, l'estructura urbana, no?, la densitat de les xarxes urbanes... I, en qualsevol cas, entre la mort de Constantí, això és important, l'any 337, i la decisió de moure la capital a Ravenna o Ravenna l'any 402, la residència preferida a Occident dels emperadors serà Milà. Això és el que ens ha de quedar clar. Treveris, bla, bla, bla, però la que funciona com a cort és Milà.
0: Milà. I quin serà el paper de la ciutat de Roma durant tot aquest temps? O sigui, com ens l'hem d'imaginar?
1: Bé, en aquest context de formació, pensem que estem en el moment... l'antiguitat tardana, la cristianitat primitiva, bueno, aquest context a cavall entre l'edat mitjana i l'antiguitat clàssica. En aquest moment de formació de la cristianitat primitiva, la ciutat de Roma, a banda de perdre el seu paper de capital, també havia quedat com un reducte majoritàriament pagà, és a dir, majoritàriament arcaic, en un moment d'importància creixent del factor religiós al si de l'imperi. No? Llavors, Roma no només havia perdut la capitalitat política, sinó que havia perdut la capitalitat simbòlica de l'imperi. No? Era vista com un... Tot i que el bisbe de Roma no és encara el papa que tenim ara... Bueno, el papa que tenim ara, justament ara, que estem en una mena de... Ara mateix, quan estem gravant el programa, tenim un papa. Quan s'emet aquest programa, no sabem si tindrem el mateix papa o tindrem un padrastre.
0: Ah, no.
1: Llavors, ara mateix és papa de Schrödinger primero. Però bueno, llavors prefereixo no mullar-me.
0: Home, entre Schrödinger i Ratzinger...
1: Sí.
0: Hi ha poc.
1: En qualsevol cas. En aquest moment de creixent importància del factor religiós, Roma és un reducte de les tradicions antigues. No? I, per tant, els emperadors, que es defineixen cada vegada més com emperadors cristians, trepitjaran molt rarament la ciutat. No? Per exemple, perquè us feu una idea, Constanci II la visita molt rarament. El darrer cop que Constanci II visita la ciutat de Roma és l'any 357. Haurem d'esperar 32 anys.
0: Hòstia.
1: Per la següent visita imperial. Hi haurà 30... No és que Roma no sigui la capital de Roma. És que Roma no la trepitgen els emperadors romans. Durant 32 anys, cap emperador romà visitarà Roma. Haurem de passar de Constanci II al 357 fins al 389, crec que és, que Teodosi torna a trepitjar la ciutat fundacional de l'imperi.
0: Perquè devia ser obligatori, havia de ser un xec, no? Com a emperador, com a mínim un cop a la vida...
1: No, perquè de Constanci II també hi ha emperadors que no... Bueno, sí, en qualsevol cas, ens situa molt bé en aquesta idea de Roma sense Roma. No? Que és una mica el fil conductor del programa d'avui.
0: I comentaves una miqueta que tot el factor religiós té una gran importància, no? En aquest nou paper de Roma i tot el seu rol dins d'aquest moment de l'imperi.
1: Sí, a veure, des de la modernitat i des del laïcisme modern o postmodern, ens costa molt entendre la diversitat del cristianisme primitiu. I no només la diversitat, fins i tot la divergència, o les divergències entre aquest cristianisme inicial. No és el moment ara d'entrar en profunditat. No n'hem dedicat gaires programes, però sí que hem dedicat algun programa als primers segles del cristianisme, als evangelis apòcrifs, el paper de les dones en el primer cristianisme, a la figura de Sant Agustí... Bueno, podeu recuperar aquests programes si voleu una mica tenir més context. Però sí que cal que posem un tema sobre la taula per a comprendre les... és un gag visual o sonor, també està bé, fem ràdio, per a comprendre en part les eleccions de les que estem parlant en aquest moment. Posem una paraula sobre la taula, que és arrianisme.
0: Som-hi, arrianisme. O sigui, estem entrant en un fregat, eh? Què pinta l'arrianisme en tot això?
1: Arri, tatanar, no? Bueno, per a qui no conegui el concepte, molt resumidament...
0: Som-hi.
1: L'arrianisme és una doctrina cristològica, doctrina cristològica vol dir una doctrina que reflexiona sobre el paper i sobre l'essència de Jesucrist. Una és una doctrina cristològica dins del cristianisme primitiu, promoguda a principis del segle IV pel bisbe Arri, que quan tenia molta pressa i anava pel carrer i la gent el parava i li deien Arri, Arri! I ell anava encara més ràpid. Arri, Arri. Bueno, aquest bisbe Arri qüestiona... Estava ahí, Arri que Arri, qüestionant el principi catòlic de la Trinitat, no? I la igualtat entre els tres membres de l'Antiguitat. De la Trinitat. Déu, Jesús i l'Esperit Sant. L'arrianisme defensa que Crist és el fill de Déu, però no Déu en si mateix, sinó quelcom semblant a Déu, és a dir, consubstancial a Déu, és a dir, que és homoiousa, no? Que és semblant a Déu, no? Que és consubstancial a Déu, però no Déu en si mateix, no? I bueno, aquests debats cristològics són fascinants i absurds, però ells, per exemple, defensen que Jesús neix abans de que comenci el temps, però no neix en el moment en què apareix Déu, no? I per tant, és com substancial a Déu.
0: Però a mi em sona, Alberto, que l'arrianisme en un moment donat és condemnat.
1: Sí, l'any 325, no, el primer concili de Nicea, s'inicia un llarg debat sobre l'arrianisme, que es va considerar herètic i no herètic en diferents moments del segle IV.
0: Prou ja, sisplau.
1: Sí i no. Però no és un sí i no meu, és un sí i no, pues, escolta, de la vida. Segons com bufés el vent en el sínode, en els concilis que s'anava, en els que s'anava plantejant el tema, s'anava decidint una cosa o s'anava decidint la contrària. Eh? Llavors, altres, tots tenim la idea de que Constantí al Concili de Nicea pues, es queixa de l'arrianisme, però després resulta que ell potser també era arrià, o no sé què, o al final no sé quan. Bueno, no ens liarem. A no ser que hi hagi una petició popular de fer un programa sobre l'arianisme.
0: Són coneguts de fer molt
1: que la guardarem en el nostre calaix.
0: De les peticions populars.
1: De les peticions populars. En el nostre PP particular. Bé, el punt que ens interessa és que diversos emperadors del segle IV, com Constantí II o Valent, no sé si és que, era molt valent o que, a diferència d'Arri, que sempre anava arri-arri, ella anava més, més chill de cojones, no? Ella anava, anava lent.
0: Crec que anaves a dir alguna cosa del pal que era molt poc valent o era un covard, però
1: no,
0: ara clar, molt més enllà.
1: Arri, i, arri i valent no es portaven bé perquè no s'entenien. Era com Merry i Pippin i Bárbol quan es troben al bosc de fang.
0: M'agrada. No?
1: Bueno, deixem...
0: Valent, però va lluny.
1: Sí, valent perquè va lluny. Concretament a Milà, no?
0: Vale.
1: Constantí II i Valent van ser arrians, o com a mínim filoarrians, i aquest culte arrià va instaurar-se com una mena d'especificitat imperial, no? És un culte molt vinculat als entorns imperials, que gràcies a més a diferents missions, expedicions missionàries, va predicar-se amb èxit també més enllà de les fronteres de l'imperi, i va fer que diverses tribus germàniques, més enllà de les fronteres imperials, adoptessin el cristianisme, però el cristianisme arrià. No? Això també farà que tinguem dos elements, no? Tenim una jerarquia eclesiàstica, diguem, catòlica, i tenim un poder imperial, una cort imperial arriana, i un exèrcit també arrià. Llavors ja us podeu imaginar les tensions.
0: Ah, explica'ns una miqueta més. O sigui, com afecta aquesta dualitat del cristianisme durant el segle IV?
1: Bé, hi ha més desviacions o més doctrines cristològiques, però diguem que hi ha dues esglésies rivals que conviuen o que més aviat es toleren i s'enfronten allà on poden. No? Hi ha un clergat catòlic o romà i un clergat arrià. I, per exemple, a Constantinople, el clergat arrià tenia el recolzament dels comandaments militars d'origen germànic i got i cada vegada, per tant, tenia més poder.
0: Però i a Occident què passava?
1: Bueno, doncs, gràcies a Constantí II i al nostre amic Valent, l'arrianisme va estendre's per Occident i ben especialment arrela a Milà, no? Que és la capital de la banda occidental, on aquests partidaris d'Arri, molt propers als cercles dels emperadors, aconsegueixen imposar-se.
0: Molt, canvi, molt arriats.
1: Molt arriats, estaven molt bé arriats.
0: Sí.
1: En canvi, a Roma, Roma es mostrava com un enclau refractari a l'arrianisme. Hi havia un senat majoritàriament pagà, majoritàriament partidari del manteniment dels ritus tradicionals del món romà, i hi havia una comunitat cristiana que s'havia imposat molt a poc aquests cultes politeistes propis de la ciutat, i no, perquè penseu que la ciutat de Roma es reproduïen obertament uns cultes, unes festes, unes cerimònies, no? Des del Col·legi de les Vestals, des de les Saturnàlies, el no sé què, bueno, tota una sèrie de cultes anteriors, que cada cop estaven més allunyats de la sensibilitat imperial. Això també fa que cada vegada Roma, per una banda, és un nucli pagà, i per altra banda, per un emperador arrià, el cristianisme que hi ha a Roma tampoc és el cristianisme bueno. Llavors, el poder es trobava ara en una altra banda, no? Junt d'aquestes preocupacions d'un senat o d'un bisbe de l'antiga capital, que tampoc pintava gaire. No? Aquesta idea de la supremacia del bisbe de Roma sobre la resta de bisbes és una cosa medieval i és una cosa que haurem d'esperar a les reformes teocràtiques medievals del segle X o XI perquè sigui una realitat. No? Hi havia una certa preferència de cortesia, però no necessàriament hi havia una direcció de l'Església des del bisbe de Roma. Llavors, les decisions es prenien en els vistos des del cor de l'antic imperi, els confins de l'imperi, entre unes tropes germanitzades i uns emperadors que professaven l'arrianisme.
0: I aquesta situació quan canviarà?
1: Bé, això canvia gràcies a un dels altres personatges clau del programa, que és Teodosi I, que ja sabem que serà el responsable de partir l'imperi, i que pren pel fil del nostre programa d'avui tres decisions importants.
0: Quines són aquestes?
1: Vale. Vinga, va, siguem concisos per una vegada a la nostra vida.
0: Endavant, sisplau.
1: La primera. Condemna l'arrianisme en una sort de nou concili de Nicea Vale? El concili de Constantinople del 381, que és, que és la condemna ja més o menys definitiva de l'arrianisme. La segona, que és elevar la ciutat de Constantinople a la mateixa dignitat com a bisbat que la que tenia Roma.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vale?
0: Fins ara, Déu-n'hi-do.
1: Constantinople deixa de ser arriana, però ara, dins del cristianisme legal, té la mateixa dignitat que Roma. I la tercera, la més coneguda i efectiva a la seva mort, a l'any 395, que serà la de dividir formalment, ara sí que sí, ara sí que sí, l'imperi en dues parts, repartides entre els seus fills.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Recte final del programa, amb una cançó que l'Alberto m'havia dit. Aquesta segur que la coneixes, i crec que no.
1: Evidentment. Què respira? Què respira?
0: Respira a cert cunyadisme, no? Una miqueta. Respira també... Té notes de...
1: Té notes, sí, de barrica, barrica de roures.
0: A què respira, Alberto?
1: Vale, aquesta cançó, que és un hit, és una cançó de l'any 1976. No vam acabar una dictadura per això. Vale. És una cançó que es diu Hay que lavarlo.
0: Vale.
1: Como la enagua de la engracia. D'un grup que es diu La charanga del tío Honorio, i com un dels protagonistes del nostre tram final del programa d'avui no és altre Albert Abril que...
0: Honori,
1: el primer emperador de l'imperi occidental de Roma, he pensat que era un bon moment per fer arqueologia musical i regalar-vos aquest grup que potser no coneixeu i que, sisplau, si us ha sorprès la música... Veieu el vídeo.
0: Dale like. Som-hi, no? Alberto,
1: vinga, pues som-hi.
0: Després de processar tot això...
1: Quina de les tres músiques t'ha agradat més?
0: A veure, agradar.
1: Bueno, agradar.
0: O sigui, jo crec que em quedo amb aquesta.
1: Aquesta. Bé, he anat de menys a més. Està bé.
0: Sí, perquè jo m'esperava la de Te felicito que bien actúas al final.
1: Oh.
0: I no ha estat així.
1: Pues no te puedo felicitar.
0: Qui és Honori,
1: Albert? Honori és el fill de Teodosi, que rebrà precisament la part occidental, com hem dit, de l'imperi romà, i que protagonitzarà el darrer canvi de capitalitat, no de l'imperi romà, perquè els últims ens tornaran a Roma, sinó el darrer canvi de capitalitat del programa que veurem avui.
0: I ara sí que sí. Per què Honori es decideix a moure la capital de Milà a Ravenna? O Ravenna?
1: Bueno, Ravenna. Va, bàsicament Ravenna. Per una qüestió de supervivència de l'imperi.
0: I perquè era molt maco.
1: I perquè és un nom...
0: Bueno, encara no, segurament encara no ho era tant.
1: Encara era una puta... Ara mateix, a l'any 401-402, realment és una puta merda. Una puta merda, però com, bueno, és una ciutat més de les ciutats clòniques de l'imperi romà, una ciutat que ja veurem sí que tenia certa importància a nivell regional, sí que havia tingut algun fet destacat en la seva història, però que no era ni molt menys la meravella que és avui, no? Que també té molt a veure no només amb el seu passat romà, sinó amb el seu passat ostrogot, amb el seu passat bizantí, amb el repòs al medieval de la ciutat, i amb diferents atzars de conservació de la ciutat que ha portat a que avui en dia sigui una de les joies de l'art paleocristià, tot i els bombardejos aliats de la Segona Guerra Mundial, que a veces sí, a veces no. Bueno, bàsicament el que portarà a moure la capital de Milà a Ravenna és una qüestió de supervivència de l'imperi, ¿vale? No entrarem, perquè ja l'hem dedicat a algun programa, i a més ho has fet tu molt ben fet, a Gala Placídia, no? I aquest moment final dels anys, de principis del segle V, crec que és aquesta família d'Honori, Gala Placídia, Estilicó, aquest general got que sembla el mestre Estilicó de les Tortugues Ninja. En qualsevol cas, estem situats a l'hivern de l'any 401 a 402, on els gots assetgen Milà. Vale? I tot i que seran derrotats per Estilicó l'estiu del 402, es pren la decisió de moure la cort a un indret més defensable, perquè s'està veient que Milà, que la virtut de Milà de ser una bona via de comunicació és a la vegada un problema.
0: Un defecte.
1: I serà llavors quan Ravenna serà triada com la residència dels governants de la meitat occidental de l'imperi.
0: I quines característiques tenia aquesta ciutat per fer-la tan adequada?
1: Bé, bàsicament pel fet que es considera un enclau inexpugnable, en part gràcies al seu gran port de classe i al fet d'estar excel·lentment comunicada amb la Vall del Po, no? És una de les grans reserves agrícoles del nord italià que s'assetja, però a la vegada està molt ben defensada per un sistema de pantans, llacs al voltant de la ciutat, que fan que sigui molt difícil, no?, per un exèrcit invasor accedir a la ciutat.
0: I fins aquell moment, quin era el paper de la ciutat dins del món romà?
1: Bé, Ravenna es va fundar al segle II abans de Crist, precisament sobre aquests bancs de sorra que sobresortien de les aigües circumdants, una mena de Númenor. Bueno, en qualsevol cas, però això és un spoiler. En la seva forma és la típica ciutat romana, no?, planificada, i sempre se la va considerar un lloc especialment segur, fins al punt que durant els primers segles de l'imperi diverses vegades trobem que va allotjar presoners o hostatges il·lustres que es col·locaven allà perquè estiguessin tranquil·lets. També va tenir, així com una nota pintoresca, una important escola de gladiadors. En part pel seu clima i per la saludable brisa marina del seu port, es considerava que era un lloc especialment adequat pel desenvolupament físic, i abans de la seva elecció com a capital era un centre administratiu de cert rang regional.
0: I com és això? Per què aquesta importància?
1: Bé, doncs precisament durant la tetrarquia, l'any 297, hi ha una sèrie de reformes administratives de les províncies i Ravenna es va convertir en la capital de la Flamínia. La Flamínia és la regió costanera del nord-est d'Itàlia, per entendre'ns, vale? I poc abans de ser convertida en capital de l'imperi, l'any 399, Honori fusiona la Flamínia amb la província de Mesansur, amb Picenum, no? I per tant, Ravenna és com una mena de capital de províncies, per entendre'ns, no? En qualsevol cas, ens hem d'imaginar Ravenna com la unió de tres nuclis diferenciats. La pròpia Ravenna, la propera Cesarea, qui la va fundar? Bueno, la propera Cesarea, i el port de Classe, que és el gran port que dona sentit també al que serà la importància de Ravenna com a capital. Entre els tres, perquè us fa una idea, a principis del segle V es podien allotjar perfectament diversos milers de soldats, uns 4-5.000 soldats en aquella modesta ciutat, però molt ben defensable, molt, molt ben fortificable i molt bé abastible de queviures.
0: I canviarà molt la ciutat arran del seu paper com a capital imperial?
1: Bé, moltíssim. De fet, ara la llàstima és... no tenim molt temps, no? Però durant la primera meitat del segle V, Ravenna creixerà i s'envellirà d'una manera espectacular, no? Com a seu imperial, a banda de la cúria municipal que existia a qualsevol altra ciutat romana, s'aniran afegint nous elements. Buròcrates, membres de l'exèrcit, comandaments militars, governadors de la flota, funcionaris i les seves famílies, el clergat, no?, que cada vegada és més important. Venim d'una petita ciutat de la qual sabem que té bisbe. La primera menció d'un bisbe a Ravenna crec que és el 347. No és un bisbe de molt baixa categoria dins de la jerarquia eclesiàstica occidental, però un cop que Ravenna desplaci a Milà com a cort imperial, necessitarem una catedral, no? Necessitarem una cadira del bisbe en consonància amb la importància de la ciutat. Tot això explica també, ja ho veurem també, jo crec que es mereix un programa la ciutat, però personatges com el propi Honori, la Placídia, envelliran la ciutat, no? Començaran a fer un projecte arquitectònic, no?, i devocional de la ciutat que porta a la creació de totes aquestes esglésies, o moltes d'aquestes esglésies que ara tenim al cap, no?, que omplen la ciutat, i per tant es convertirà al llarg de les següents dècades en un dels referents de l'antiguitat tardana i un dels referents del cristianisme primitiu, no? Una ciutat, si hi heu estat ho sabreu, i si no hi heu estat heu d'anar-hi, plena d'indrets i personatges que ens captiven fins i tot encara avui. I per tant, si et sembla... Això ho podem deixar per un altre programa.
0: I tant, i a més és una ciutat que ara mateix no està massificada.
1: No voldria jo ser tampoc responsable ara de que es massifiqués.
0: De massificar-la, no?
1: De que es massifiqués.
0: Però a diferència de moltes altres ciutats romanes, romanes italianes, és una joia allà...
1: T'imagines que ara s'omple de graniers per culpa nostra?
0: Si us plau, no.
1: O sopants. En fi.
0: Però sí, t'agafo la paraula, Alberto.
1: Gràcies.
0: I esperem dedicar-li un altre programa o... alguns altres programes. Així que moltíssimes gràcies per al programa avui.
1: A tu, per aguantar la selecció musical.
0: Jo encantat, com sempre. A l'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat, avui no és en Sergio, sóc l'Albert Abril, i us esperem la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.

0: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
1: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
2: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
3: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
2: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
3: Corre, corre, que volen!
4: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
3: Cosner Bascònia a Sisa Joventut.
4: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
3: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
4: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La ràdio d'una gran ciutat.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
5: Badalona passa aquí.
6: Badalona 94.4.
7: Temperatura a Badalona
8: 16 graus.
9: Són les 10.
10: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
11: Badalona 94.4.
12: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Demà és el Dia Mundial de la Salut Mental. Des de la pandèmia, que n'hem parlat molt, sobretot de com n'és d'important cuidar-nos per dins, cuida la nostra salut mental. Un dels mètodes avalat per l'OMS, que està funcionant d'allò més bé en casos d'estrès posttraumàtic, quadres d'ansietat, atacs de pànic o abusos, per exemple, és l'EMDR. És un mètode que ajuda el cervell a processar records traumàtics i experiències de vides complicades. Avui en parlem amb la psicòloga clínica especialista en EMDR, la Marta Lardín, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Doncs Marta, psicòloga general sanitària.
5: Això mateix.
4: Això
5: sí,
4: queda rectificat. Explica'ns primer de tot, Marta, què és l'EMDR i com funciona.
5: Val, el primer que s'interessa en explicar és que l'EMDR com a tal és, no és simplement una tècnica, sinó que és un abordatge terapèutic per facilitar la resolució i la superació d'experiències traumàtiques a la persona, perquè moltes vegades es redueix de forma simplista al seguiment dels moviments dels moviments a través del seguiment ocular, no? I això és, no és així. Aleshores, què és el que facilita l'EMDR? Doncs exactament això, com diu a les seves sigles, el reprocessament d'experiències traumàtiques prèvies.
4: O sigui, no és una teràpia a l'ús, no?, d'anar a explicar el que ens passa a la consulta d'un psicòleg.
5: Bé, és un abordatge terapèutic. Aleshores, l'EMDR com a tal és tot un protocol estandarditzat i dintre d'aquest protocol hi ha una fase en concret que sí que implica parlar de les nostres experiències prèvies, de les situacions viscudes, de les emocions, pensaments i records i sensacions vinculades amb ella, i això sí que pot tenir similitud amb una terapeuta, o sigui, amb una teràpia més dialèctica, més verbal, convencional, a la que una persona pot estar acostumada.
4: Aquest EMDR, que vol dir aquesta, traduït de l'anglès, desensibilització i reprocessament pels moviments oculars.
5: Exactament, exactament.
4: O sigui... seria recordar, no? Ens feu recordar experiències traumàtiques perquè el nostre cervell les pugui desar com un record més, és això?
5: No és ben bé això, no és ben bé això. Nosaltres ens estem... tu t'ho pots imaginar que normalment en tota activitat, en tota experiència personal, el nostre cos està analitzant i està rebent diferents informacions. Una és la informació racional, que moltes vegades és la més conscient que podem tenir. El que passa que també hi ha una altra, hi ha l'emocional i hi ha també informació sensitiva del nostre cos. Val, què passa? Tota aquesta informació nosaltres l'anem rebent, l'anem processant i, afortunadament, en la majoria de les ocasions, es va assimilant d'una forma adaptativa. L'EMDR recolza el suport terapèutic, el suport teòric, està basat en el model del processament adaptatiu de la informació. Però què passa? Que de vegades aquest processament adaptatiu de la informació no es pot produir. No es pot produir perquè potser aquella situació ha sigut d'un alt impacte per la persona, o potser han sigut petites situacions continuades de menor rellevància, però el fet de ser continuades en el temps ha acabat generant un impacte significatiu per la persona. I clar, què passa? Que la persona sovint davant d'aquestes situacions expressa comentaris de l'estil: jo millor prefereixo no pensar en allò, o és que no em vull sentir d'aquesta manera, o no m'agrada estar així. I aleshores, a partir d'aquell moment, com un mecanisme de defensa, la persona, de forma conscient o bé d'una forma inconscient, el que fa és desplaçar, apartar d'ella, o com diem en psicologia, dissociar-se d'aquestes experiències internes. El fer-ho no li permet integrar la informació. I el no poder integrar la informació d'una forma convenient no permet assimilar-la i transcendir-la i que formi part del seu aprenentatge vital. A l'EMDR, aleshores, què és el que ajuda? Ajuda precisament a recuperar aquestes experiències emocionals, racionals o sensitives, que la persona, pel que fos, en aquella situació concreta, no va ser capaç d'integrar d'una forma adaptativa. La recuperem en una situació de seguretat controlada per la persona, com és l'espai terapèutic, i a partir d'aquí, aplicant tot el protocol estandarditzat de la MDR, no és simplement el fet del seguiment ocular dels moviments que realitza el professional terapeuta, permet a la persona integrar mica en mica tota l'experiència relacionada amb aquell event concret.
4: I Marta, pot passar que en l'entorn terapèutic aquella persona, no, que està recordant aquell accident, aquell amor, aquell fet traumàtic, col·lapsi? De quina manera ho controleu, això?
5: T'entenc i reconec clarament l'interès d'aquest comentari que em realitzes, Àlex, perquè això sovint és el fre que la persona pot tenir a l'hora de plantejar-se una intervenció des del model MDR. El que passa que la idea no és aquesta. No es tracta

0: Per exemple, si l'MDR és una de les, dels abordatges terapèutics recomanats i reconeguts per l'OMS ja des del 2013 per l'abordatge de situacions traumàtiques. Com ho és, per exemple, l'exposició? L'exposició, la persona, el terapeuta, facilitat per pel terapeuta, la persona s'exposa de forma continuada a aquella situació traumàtica. Amb quin objectiu? Que l'exposició continuada afavoreixi l'habituació a aquella situació i a partir de l'habituació, mica en mica la resposta d'activació que té la persona, mica en mica es vagi atenuant. Val. En l'MDR no és així. La porta d'entrada és la situació traumàtica que la persona ens porta. De vegades és un record clar, em va passar allò aquell dia a casa meva, un accident amb la meva parella, amb una amistat, vaig tenir un diagnòstic clínic de salut física, que una experiència traumàtica en una intervenció quirúrgica. Val. Aquesta és la porta d'entrada, però a partir d'això, a partir d'això i a partir del treball inicial amb el MDR, a partir de l'aplicació de tandes de moviment que la persona va seguint amb els seus ulls, a partir d'aquell moment la persona comença a fer associacions lliures a partir de les seves experiències generals de la seva vida. I és precisament aquesta associació lliure el que permet d'alguna manera fluir tota aquella experiència i diluir-la associant-se amb experiències prèvies, més adaptatives, més funcionals, i de les quals se n'ha pogut ensortir la persona. I què entenem per poder-se'n sortir? És molt fàcil. Si nosaltres pensem en qualsevol experiència de la nostra vida, encara que hagi estat crítica en el passat i significant per nosaltres, és important jo poder parlar d'allò sense desbordar-me. Si jo parlant d'aquella situació connecto amb el meu dolor i em desbordo, és que aquella situació per mi no està del tot resolta. O, per exemple, a vegades estem xerrant amb persones i ens trobem de que dins de la conversa es recolza en muletilles de l'estil a mi sempre em passa el mateix, és que tot em passa a mi. Quan una persona ens està parlant des d'aquests absoluts, és que no ens està parlant solament de la situació actual, sinó que segurament ve amb la famosa motxilla carregada.
1: Tot acumulat, no?
0: Tot acumulat i mal digerit. D'alguna manera, com dirien els nostres nens i nenes petites, sense fet bola la nostra vida.
1: Totalment. I Marta, en quantes sessions noten millores els pacients?
0: Val, això és especialment interessant dir-ho i, a més, remarcar-ho. En atenció, tot el que és l'atenció de salut, no podem treballar sobre una recepta universal aplicable per tothom. Això és fals. És molt important treballar centrat no en el pacient, sinó en la persona. En la persona. En aquest sentit, què ens podem trobar? Per exemple, si tu, Àlex, tens una experiència dolguda per tu relacionada amb un accident recent que has tingut a la ronda venint cap a la ràdio, doncs és només aquella experiència. Per tu segurament serà molt més fàcil intervenir sobre el record d'aquella experiència, permetre aquesta associació a través del treball en MDR i fluir-la i resoldre-la en una sessió o potser en dues. Per què dic en una sessió o potser dues? Perquè tot el que és el protocol implica, són un total de 8 fases, en realitat, hi ha com 8 estacions que hem de realitzar amb la persona i de vegades aquestes estacions no són tan ràpides. La primera, que és la més rellevant i que compartim amb altres teràpies, és la fase d'investigació o de recollida de tota la història clínica personal rellevant de la persona. Aleshores, aquí hi ha persones que tenen facilitat per parlar de si mateixes i hi ha d'altres que són més diàlcel. Necessiten el seu ritme, el seu espai i sobretot sentir-se que connecten amb la persona, no? Tu, per exemple, aquí en la teva comunicació t'hauràs trobat de vegades que hi ha persones que de seguida la conversa flueix i d'altres que li has d'anar rescatant i reconduir a la conversa, no? Doncs això és una mica igual i pot afectar. També és veritat el que et comentava. És diferent si una persona arriba només amb una experiència traumàtica o bé amb l'acumulació de fets que han acabat fent un sentiment per ella de que no, jo no és que tinc

0: una experiència traumàtica. És que sento que la meva vida és puro trauma. Aleshores, clar, aquesta persona, l'intervenció serà diferent. Per exemple, abans que et parlava de que als nens i nenes els hi fa bola, doncs un treball amb nens és espectacular. Quan he tingut l'oportunitat de treballar amb nens, per exemple, una situació clàssica és la por a nedar a les piscines, no? Ara que és setembre, que han començat les extraescolars, molts nens i nenes hauran començat a classe de piscina. I surten d'aquella classe dient als seus papis, a les seves mames, que no vull tornar, que tinc molta por, tinc molta por. Val, doncs la intervenció, per exemple, amb els nens que no tenen aquest històric, aquesta motxilla tan àmplia, és meravellosa, meravellosa. De dir, no, no vull, no vull, no vull anar, a sortir de la sessió dient als seus pares, a les seves mares, diem, mama, anem a la piscina, tinc moltes ganes d'anar amb els meus companys, no? Aleshores, depèn. Com sempre, és atenció centrada en el pacient, o com jo li dic a les persones que tenen en consulta, intentaré fer-te un tratxamira. Aleshores, quan necessitem, és variable.
1: Per tant, en aquest mètode EMDR hi caben totes les edats, eh?
0: Sí, acaben totes les edats. El que passa que sí que és veritat que d'alguna manera necessitem que la persona tingui la capacitat d'introspecció, és a dir, de connectar-se amb si mateixa, i que tingui una capacitat d'expressió. Tot i això, és cert que, per exemple, si la persona no és capaç d'identificar exactament aquella situació concreta que va generar el seu malestar, li podem conduir aquell punt a través de les seves sensacions físiques. Però que, vaja, sí que és factible per totes les edats, però almenys, diguem-ne, que una competència verbal, relacional, això també és necessari, seria necessari, no? Jo diria, a veure, estic pensant, jo potser la personeta més petita amb la qual he pogut treballar, doncs jo, nens de primària, d'infantil, de 4 o 5 anys, he pogut fer-lo. Estic pensant ara en el cas d'una nena que tenia por a les aranyes, per exemple.
1: Mira, així com jo.
0: Doncs mira.
1: L'aracnofòbia.
0: Mira, quina casualitat. Doncs res, quan vulguis, et convido a fer aquest abordatge a través de l'MDR. I de persones més grans, doncs no hi ha un límit d'edat sempre que hi hagi una capacitat cognitiva preservada, diguem-ne.
1: Molt bé, i jo no sé, Marta, si també és efectiu aquest mètode per les addiccions. Joves, adolescents que estan molt enganxats a les pantalles, als mòbils, també seria útil? O és més la part traumàtica que estàvem comentant?
0: A veure, el cas de les addiccions és, amb diferència, un dels reptes principals que en tenim en psicologia. Per què? Perquè ens trobem en el que parlem una situació de patologia dual. L'addicció com a tal, o el tòxic, o aquella activitat abusada per la persona, com pot ser l'ús de pantalles, com pot ser beure, com pot ser el sexe, les compres o les substàncies psicoactives, no han estat a l'origen del malestar. Inicialment han estat la resposta al malestar previ que té la persona, no? Jo no em vull sentir així i per tant me faig una copa. Jo no me'n vull recordar del que m'acaba de passar i, per tant, me faig un porro o em drogo o em masturbo compulsivament, per exemple. Aleshores, clar, separar-ho és important. És important i moltes vegades és la situació aquella de què és primer, l'ou o la gallina, no? Per on començo a intervenir? El que sí que és important, i sobretot quan la persona té un consum actiu de substàncies psicoactives, és que tingui un període d'abstinència o mínimament, en el moment que ve a consulta, no presenti mostres d'acabar de consumir, perquè si no, clar, l'experiència no és real, està distorsionada precisament pels efectes de la substància.
1: Marta, ja per acabar, aquest mètode EMDR, des de quan l'apliques a la teva consulta i si ja hi ha molts pacients que...
0: Sí, mira, en el meu cas, i moltes vegades és una mica el recorregut que realitzen els professionals que acaben formant-se a l'escola d'EMDR, és donar-nos compte que per sota del malestar psicològic sovint hi ha l'intent de gestió emocional de la persona. Quan connecta amb emocions crítiques per elles, intolerables, intenta donar-li una resposta. Per donar-li aquesta resposta hi ha teràpies que són molt efectives. Jo treballo principalment des de l'escola Psicologia Cognitiva Conductual, el que significa que tinc present el que pensa la persona, les seves emocions i també finalment la seva estratègia d'afrontament, que és el que observo, que és la seva conducta. Val. El que passa que hi ha persones que amb la paraula, amb la teràpia més formal, a través del vincle, del diàleg terapèutic, no arriba. Per molt que li donis, li facis una bona psicoeducació, per molt que la persona connecti amb l'origen del seu malestar, no arriba. Aleshores, en aquell punt és quan jo trobava de dir, ei, em falten eines, em falten eines aquí. I en aquí vaig tenir l'oportunitat en el seu dia de formar-me en les tècniques d'integració cerebral o tapping, i aquí sí que remarco i m'agradaria ressaltar-lo, la importància d'intervenir, i especialment quan estem intervenint en events traumàtics personals, d'anar a localitzar un professional acreditat, col·legiat i amb l'acreditació darrere de l'Institut Espanyol d'EMDR o bé de l'Associació Europea d'EMDR, perquè hi ha molt intrusisme en la nostra professió. En el meu cas, vaig sentir que, tot i tenir aquesta formació clínica, terapèutica, des de diferents àmbits, en el meu cas principalment universitari, doncs també calia acreditar-me. I aquí va ser, doncs, ja fa uns anys vaig començar a realitzar-lo i el vinc aplicant, doncs, de forma continuada. En el meu cas estic especialitzada en tot el que és gestió emocional, trastorns de l'estat de l'ànim, com pot ser una ansietat, una depressió, un dol, relacions complexes, val? I trauma. I trauma. I és un dels abordatges principals. A més, no és una tècnica que ho apliques aquesta o no apliques les altres. No. És una tècnica complementària que pot ajudar a alleugerir aquesta motxilla que tots portem, i un cop que la persona l'ha alleugerida, pot aleshores sí començar a assolir, doncs, recursos, competències per guiar-se d'una forma més efectiva en la seva vida actual.
1: Doncs Marta Lardín, psicòloga general sanitària, especialitzada en EMDR, gràcies per explicar-nos en detall aquest mètode, que és aquesta desensibilització i reprocessament pels moviments oculars.
0: Exactament.
1: Que si tenim algun trauma, doncs ja sabem, que és ben efectiva.
0: Estaré encantada, o qualsevol dels altres professionals que també l'apliquen.
1: Gràcies, Marta, bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Àlex.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I ha arribat l'hora de compartir històries, anècdotes i malsons del món del cinema de la mà de l'Edu Veciana. Bon dia de nou, Edu.
3: Bon dia, Àlex. Benvinguts a tothom a una nova edició de Càmera, Caos i Acció.

0: No em canso mai de la flauta jo aquesta.
1: Jo tampoc.
0: M'encanta.
1: He de portar una flauta aquí a l'estudi un dia, eh?
0: La puc fer jo en directe, sí, sí, un dia ho provaré.
1: Vinga, va.
0: Doncs bé, avui seguim parlant de cinema i avui us porto una experiència submarina de la mà de James Cameron i avui parlem de Abyss.
2: The Abyss.
1: Abyss.
0: The Abyss. Doncs, per començar, parlaré una mica de la pel·lícula. James Cameron, conegut per grans pel·lícules com Titanic, Terminator 1 i 2, Aliens o fins i tot la saga d'Avatar, escriu i dirigeix aquesta cinta de ciència-ficció protagonitzada per Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio i Michael Biehn. L'argument, molt resumidament, va de que troben un objecte no identificat al fons del mar i envien un submarí a investigar. Hi baixen militars, científics i, bom, lo típic, els militars es tornen bojos i, com que són americans, s'enreden a trets i els científics ho volen solucionar tot. Tot això passa al costat d'una presència a l'aigua, una presència alienígena. Jo he de dir que l'alien està prou ben fet per l'època, els efectes eren força bons i fins i tot va guanyar l'Oscar a millors efectes especials.
1: Un argument prou interessant, això és una gran producció, doncs, on és el caos, Edu?
0: Doncs sí, sí, sí, la peli, tu la pots veure, està molt bé, el que passa és que el caos és com van fer la pel·lícula. Per aconseguir les escenes submarines, o sigui, el 40% de la pel·lícula, la van fer sota l'aigua.
1: Sota l'aigua.
3: Bajo el mar, bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan.
1: No té sentit, no?
0: Bueno, sí, té bastant de sentit perquè, clar, aquí juguen dos factors. Un, és l'any 1989 i les efectes especials, els CGI, la tecnologia digital de les càmeres i de submarinisme no és la mateixa que tenim avui en dia. I dos, és una pel·li de James Cameron. I si James Cameron vol filmar sota l'aigua, es filma sota l'aigua perquè James Cameron fa el que James Cameron vol, perquè ell és James Cameron.
4: James Cameron does what James Cameron does because James Cameron is James Cameron.
0: A veure...
1: És que li encanta el fons marí.
0: Està enamorat d'ell mateix.
1: Titanic, va anar al Titanic.
0: Exacte, va baixar ell al Titanic i tot, sí, sí. Doncs mira, començaré explicant una miqueta del set de rodatge, que és molt curiós. Cameron sap que filmar el mar obert és un mal de cap. És el que li va passar, com li va passar a Spielberg a Tauró, que potser més endavant també us l'explico.
1: Sí.
0: Llavors, quina va ser la seva solució? A on van anar a filmar? Doncs a la central nuclear de Cherokee, a Carolina del Sud.
1: Oh my God!
0: Sí, sí, tot molt yanqui, tot molt americà. Cal apuntar que la central era abandonada mig construïda, o sigui, no era Txernòbil ni res. Allà hi havia dos tancs d'aigua de refrigeració prou grans i amb una capacitat enorme per construir tot el set i perquè hi capiguessin tots els actors. Es van preparar dos espais, el set A, el principal, i el B. El B era el petit amb una capacitat aproximada de 9,5 milions de litres.
1: Uau!
0: El petitet, eh?
1: El gran...
0: A l'A eren 28 milions de litres. Calien 5 dies per omplir-ho. O sigui, queixa't tu de la piscina...
1: Seria aigua del mar, això, o...?
0: No. No, no, era tot aigua... Ja parlaré.
1: Aigua potable.
0: Aigua, sí. Echar la pota aquí. No, no. A nivell tècnic va ser una innovació. És l'estil de Cameron. Ell ha d'avançar. Per fer les escenes subaquàtiques van inventar per la pel·lícula equipament especial per posar les càmeres, els trajos de busseig nous per als actors que els il·luminava la cara amb micròfons per gravar els diàlegs. Clar, la major part del set era sota l'aigua, vol dir que els actors van rebre entrenament de submarinisme i els que feien de soldats també submarinisme i entrenament militar. O sigui, tu surtis d'allà com si haguessis fet la mili.
1: I tant, quina obra tan titànica.
0: Doncs sí, després va fer Titanic. D'aquí va passar a fer Titanic. Però sí, va ser una producció gegant i els problemes van ser gegants. Van començar a gravar les escenes al tanc B, ja que el A encara no era llest. I què va passar? Doncs que l'aigua es va embrutar. I llavors, per solucionar-ho, què van posar? Doncs posar-hi més clor, com a la piscina. Tal va ser la quantitat de clor que hi van posar que els qui no anaven equipats amb trajes de busseig sortien rossos i amb cremades.
1: Ostres, què em dius ara?
0: Sí, sí, i això va ser només la primera setmana.
5: Él vive en la piña debajo del mar.
1: Seguim recordar aquella senyora que deia que la lioparda en la piscina. No?
0: Exacte, de la mateixa escola. Doncs sí, sí, parlem. Una reacció en química de la leche. Hi havia prop de 40 persones sota l'aigua i les comunicacions eren justetes. Les reunions prèvies a començar a gravar sota l'aigua les van començar a fer... o sigui, es parla de que les feien en jacuzzis...
1: Sí.
0: ...de lo fred que estava tot. Les reunions prèvies eren molt extenses i entre això i la resta d'inconvenients, el total de filmació van ser 140 dies. I, de fet, un dels protagonistes, el Michael Biehn, va dir que es va passar 5 mesos a Carolina del Sud i només va gravar 4 setmanes. Però bé, ara parlem del caos, com vaig parlar a The Roar, vull parlar una mica de les penúries dels actors.
2: Hello, how are you? I'm under the water. Please help me.
0: Parlem de la protagonista, la Mary Elizabeth Mastrantonio, qui va dir: fer diabis ha estat moltes coses i divertida no, no és una d'elles.
1: No, oi?
0: I és que ella, i gairebé tots, van esclatar el set de rodatge. En el seu cas, va ser una escena on li fan la reanimació. El problema, potser s'hi van recrear una miqueta massa. Ella estava xopa, mig nua i sobre una placa de ser gelada. Tenia Ed Harris a sobre fent-li la reanimació cardiopulmonar i li estava cardant bufetades tota l'estona.
1: Pobre noia.
0: De sobte s'escolta, i la noia va escoltar un càmera dient que s'havien quedat sense pel·lícula i ella diu prou. Es caga en tothom allà present, agafa i marxa.
1: I fot el camp.
0: Prou. Ed Harris també va rebre... només va rebre el seu, en una escena representa que el personatge respira oxigen líquid. Sí, això és una part de la pel·lícula, i és una cosa que realment funciona, i a la pel·li surt, ho fan amb una rata, que la posen en aquest oxigen líquid, respira i sobreviu. Però per temes d'assegurances i de que això és molt de ciència-ficció, l'actor principal doncs, no el van poder posar amb aquest líquid. La solució va ser molt més senzilla. Van omplir el seu casc d'aigua i venga, palante, aguanta la respiració. Tal va ser l'escena i les vegades que va haver d'aguantar la respiració, que gairebé s'ofega. Va veure la llum al final del túnel i tot. Va tornar a casa i es va posar a plorar.
1: M'estranya, va veure passar tota la seva vida com una pel·lícula als seus ulls, no?
0: Doncs sí, no era diabis la pel·lícula que estava veient.
1: No.
0: Fins i tot es parla, no me'n recordo de qui era, però que un actor va suplicar que el fessin fora perquè és que no podia més. Inclús James Cameron...
1: també s'ofega.
0: Gairebé s'ofega ell també, perquè aquí va rebre tothom.
1: I no hagués fet Titanic?
0: No hagués fet Avatar, no hagués fet res.
1: No pot ser això, eh?
0: I mira, ja arribem cap al final de la producció. Hem dit que es va allargar 140 dies i ja tenia un sobrecost de 4 milions de dòlars. Van començar filmant a l'estiu quan s'estava bé a l'aigüeta, però van acabar la tardor i de nit, quan ja feia fresqueta, un temps com ara.
1: Com ara, sí, que comença a refrescar, eh?
0: Doncs posa't tu 8 hores, 12...
1: Dins
0: de l'aigua, no vols. Per evitar hipotèrmies, com deia abans, van decidir posar diversos jacuzzis amb aigua calenta pels actors i tècnics perquè s'escalfessin entre escenes. I al final van acabar fent les reunions d'equip allà. Diuen que Cameron deia als actors quan van començar... Allò, deien els, quan entraven els actors nous al set, deia... benvinguts al meu malson.
1: Oh.
0: I crec que allò es va quedar curt.
6: Com una ola, tu amor llegó a mi vida.
1: Com una ola, Rocío
0: doncs sí.
1: Jurado.
0: Sí, doncs com una ola vull parlar del final de la pel·lícula. Ja que hi ha un petit, el que es diu avui en dia, un easter egg, un ou de Pasqua, que en diuen avui en dia, i és que l'escena final... no vull fer spoilers i tal, però hi ha un tsunami. Hi ha un tsunami gegant i es veu la platja, molta gent, que clar, veuen l'ola arribar, condeix el pànic. Doncs si us fixeu bé i a casa veieu la pel·lícula, a la part esquerra de la pantalla hi ha un extra que amb rapidesa i precisió li baixa els pantalons a un altre.
1: Sí? Oh, jo em fixaré. Aquesta pel·li no l'he vist. Mira que el Cameron m'agrada, eh?
0: Doncs sí, li fa un calvo i que passarà a la història del cinema. Un cul que passarà a la història per un rodatge passat per aigua. És l'estil de James Cameron que ell sí que és cert, no et farà fer res que ell no ho faria, i això inclou ofegar-se.
1: Per tant, si alguna cosa pot sortir malament, sortirà encara pitjor.
0: Sortirà pitjor. És el lema d'aquesta secció.
1: El lema. Doncs, Edu, ens ha encantat, eh? The Abyss.
0: The Abyss.
1: Aquesta obsessió de James Cameron per les profunditats, pels oceans, que a més també ha fet expedicions ahir pel seu compte.
0: Sí, sí, és un geni.
1: Un geni, eh? Molt
0: és
1: raro. Un crac, cada loco con su tema, que diuen.
0: Totalment.
1: Doncs, Edu Veciana, moltes gràcies per aquesta nova secció de Càmera, Caos i Acció, i ens retrobem...
0: A la propera.
1: La propera, que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui és el moment de fer un repàs a tota l'actualitat televisiva amb el nostre company, en Guillem Martín. Bon dia, Guillem, com estàs?
8: Què tal? Bon dia. Molt bé, aquí, feliç de tornar a ser al Badalona Matí parlant de televisió i de les graelles televisives, amb molt de salseo, també, a vegades.
1: Clar, que si nosaltres content també que estiguis amb nosaltres, i avui ens portes, ens parlaran de molts temes, Guillem. Doques gràcies, de Shakira, Jorge Javier, El Belenazo. Vinga, per on comencem?
8: Comencem, jo crec, cap al tema de més actualitat, que els protagonistes són Oques Grasses. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. I ja ho diuen ells mateixos, eh? Com està el pati? No parlarem del que és el concert, perquè imagino que ja sabeu que aquesta setmana estan celebrant el seu comiat. De fet, demà dissabte, avui divendres, hi ha el penúltim concert. Demà dissabte, últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Però aquí estem per parlar de televisió. I el que passa és que demà dissabte hi ha dues cadenes de televisió, que són 3CAT i 2CAT, que emetran i faran la retransmissió en directe d'aquest concert d'Oques Grasses pels qui no tinguin entrades, com per exemple jo, que no tinc entrades. Així que podrem gaudir aquest últim concert per les dues cadenes.
1: Si es contraprogramen.
8: Sí.
1: Això hi ha un pic aquí o alguna
8: cosa? Correcte. Això és el que anem a tractar, perquè justament aquesta setmana Rocco Stenhauser, al versió RAC1, va explicar una mica el salseo que hi havia hagut entre les dues cadenes, perquè resulta que això, per una part, 2CAT ja feia temps que planejava aquesta retransmissió del concert d'Oques Grasses per celebrar el primer aniversari de l'inici d'emissions de 2CAT. Però 3CAT no tenia planificat fer aquesta retransmissió en directe, però quan es va assabentar que 2CAT ho faria, va dir, no, a TV3 i a 2CAT, ai, a 3CAT, també s'ha d'emetre. I així ho explicava Rocco.
9: I aquesta notícia de que la 2CAT i que TV3 no la dona, se n'assabenta la presidenta de la corporació, la Rosa Romà.
1: Ai.
9: Com? Nosaltres no donem aquest concert en directe? I entra en còlera.
1: Ui...
9: Enfadadíssim en el següent. El 3CAT ha d'estar en un esdeveniment com aquest i s'ha de fer en directe. La gent que porta el concert diu, bueno, escolta, nosaltres aquí no tenim res a veure, poseu-vos d'acord entre vosaltres dos. I al final, com aquest concert de la 2CAT no s'havia signat, sinó que s'havia emparaulat...
1: Ah.
9: Aquí raja de que TV3 l'està interessat, diu, bueno, doncs nosaltres també el volem i paguem la nostra part i la 2CAT que pagui la seva part. Clar, llavors...
8: Evidentment, una decisió de 3CAT que a 2CAT no li va sentar massa bé.
1: Normal.
8: Però bé, més el que diu, 2CAT en cap moment havia signat un contracte d'exclusivitat per poder retransmetre en directe ells només aquest concert. Aleshores, tindrem l'oferta per 2CAT i 3CAT. Ara, ja una diferència, perquè com 2CAT ho havia gestionat amb més antelació, pot tenir un set allà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i podrà fer una petita prèvia d'aquest concert, vale, que començarà a 7:45. Recordem que el concert és a 8:45. El que farà 3CAT és directament després del TN emetre la retransmissió del concert a 8:45. Així que si no ens volem perdre la prèvia d'aquest concert i informació al voltant d'Oques Grasses, doncs haurem de posar 2CAT.
1: Per tant, una mica de mal rotllito, Guillem? 2CAT, sí. 3CAT...
8: Coses sí, d'aquestes que passen a la televisió,
1: Sí que és cert que 2CAT, quan va triar el nom, també...
8: També va haver-hi mal rotllito.
1: Clar, és que clar, mira que hi ha noms, no? Li posen una mica a huevo, no?
8: De fet, ho vam comentar aquí també a la secció del Badalona Matí, el tema de 2CAT i 3CAT, que també hi va haver-hi una mica de bif, que es diu ara, ho diuen els joves, així.
1: I ara ens parles de la revuelta, no?, perquè la seva última entrevista va ser molt esperada.
8: Sí, d'ahir mateix, parlem de la revuelta. Oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué más contón que va a tecar? ¿Por qué te has robado? Que todo lo que tú tienes te lo han prestado, así que... Perquè s'ha fet esperar, però finalment Shakira ha aparegut a la revuelta de David Pérez Broncano. Sí que és veritat que el 2026 ja va aparèixer Shakira per videotrucada a La Revuelta, en aquell moment La Resistència, de Movistar Plus, però finalment, després de tots aquests anys, bueno, d'aquests mesos, ha aconseguit protagonitzar un dels programes. El que passa és que ho ha fet d'una manera una mica particular, perquè recordem que Shakira està al Macondo Park a Madrid fent 13 concerts allà a Madrid. Aleshores, Broncano va veure la seva oportunitat per fer un programa amb Shakira. El que no sabia Broncano és que això li confirmaria només amb 24 hores d'antelació. Wow. Per tant, David Broncano i l'equip de La Revuelta va haver de mobilitzar tot l'equip per enregistrar aquest programa en temps rècord, perquè, a més, la cita era el dijous 8 d'octubre a les 5, allà mateix, en el recinte, i David Broncano, a 8:15, havia d'agafar un vol perquè tenia un compromís. Aleshores, anava tot molt apretat, el programa es va gravar amb recursos molt limitats i, a més, Shakira va arribar tard. Però les virtuts de La Revuelta i de David Broncano és que tot aquest show de que arriba tard la Shakira, de que no arriba, de si es podrà fer l'entrevista, tal, ho van convertir en el propi programa, com amb Jorge Ponce, doncs estaven donant voltes mentre esperaven que Shakira arribés. Finalment va quedar una entrevista de només 17 minuts amb la cantant colombiana, de la qual tampoc podem extreure grans titulars. Evidentment va haver-hi símils o paraules de Gerard Piqué, però una mica entrevegades, com ja sabem, amb la cançó. Però jo crec que el que podríem destacar aquí al Badalona Matí és que Shakira va afirmar que parla en català amb els seus fills.
10: Hablas català?
11: Sí,
10: claro. Jo parlo també.
11: Sí?
10: En català?
11: Sí, jo parlo també.
10: El meu segon idioma.
11: Jo parlo...
10: Si tu vols...
11: Els meus fills.
10: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
11: Sí, són catalans.
10: Parlen català?
11: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
10: Sí.
11: En Miami, també.
10: ¿En catalán?
11: En catalán, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, claro, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
10: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
11: sí. En
10: Miami.
11: Sí.
10: ¿Qué es este fast?
11: ¿Pero qué fast, tío?
10: ¡Ah, dormido!
11: ¿Pero qué fast?
10: Y la gente en Miami está poseída.
8: També t'he de dir que, pel que veiem a l'entrevista, David Broncano parla millor el català que Shakira, eh?
1: No, totalment. Home, a mi m'ha sorprès molt sentir Shakira en català, eh? O sigui, no ho hagués dit mai.
8: El que sí que és cert és que no sé si això t'ha passat a tu. Jo també ho faig quan vaig de viatge.
1: Perquè no t'entenguin, no?
8: Quan vull que no m'entenguin, jo parlo en català. I saps que pots estar a un restaurant parlant en català i que ningú t'entendrà.
1: Vas
8: a
1: Madrid...
8: En castellà hi ha vegades que la gent el coneix i sap entendre alguna cosa, però en català és com si estiguessis parlant amb un idioma inventat. Això és el que fa Shakira a Miami amb els seus fills, que em sembla una molt bona fórmula.
1: És una estratègia que va molt bé, sens dubte. I vinga, perquè ara ens parles d'un badaloní, Jorge Javier Vázquez.
8: Un badaloní que mai pot faltar en aquesta secció de televisió perquè sempre passa alguna cosa. De fet, recordem que Jorge Javier Vázquez continua a Telecinco, per lo menys de moment. Ja veurem, perquè us anunciaré en aquesta secció com pot ser el seu futur. I en aquests moments està presentant dos programes, que és el Diario de Jorge i Supervivientes All Stars, però encara amb aquest gran contracte que va fer Mediaset amb el presentador badaloní. El que sí que veiem és que comença a fer coses una mica estranyes en directe, o paraules una mica estranyes. Sí que és veritat que això ja ho té el presentador badaloní, però fa uns dies va començar un dels programes del Diario de Jorge enviant una pollita a Ana Rosa Quintana. Escoltem.
12: Son casi las 6 de la tarde. Son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana.
1: Sí, que la productora de l'Anna Rosa ho fa tot, no?
8: Sí, anem a posar una mica en context per què diu això. Perquè després dels moviments de Telecinco i de Mediaset dels últims mesos i de l'últim any, sobretot, doncs gran part de la graella televisiva de Mediaset i de Telecinco se l'ha quedat la productora de l'Anna Rosa Quintana. I no és la primera vegada que Jorge Javier envia pulles a la presentadora que fa molts programes també a Telecinco. Total, això va passar un dilluns 21 de setembre. Evidentment, Ana Rosa Quintana, el dimarts 22 de setembre, va començar el seu programa així.
13: Muy buenos días. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
8: Doncs bé, responia d'aquesta manera. Això ja ens fa veure que Jorge Javier Vázquez està una mica fart sí, d'estar a Telecinco i crec que el seu camí, pel que veiem en pantalla, ja podria estar acabant. Però és que, a més, el paparazzi Arrabal, al seu canal de YouTube, va afirmar com a bombazo, no sabem si serà cert o no, és el que diu ell, jo el que posaré aquí és el tall on Diego Arrabal confirma aquesta notícia, però que Jorge Javier Vázquez, que li acaba el contracte a juliol de 2027, ja ha informat a Mediaset que marxarà.
14: Jorge Javier ya ha comunicado a Mediaset que no va a renovar. Chimpún, fini. Ya no va a haber más Jorge Javier en Mediaset. Es decir, que en el mes de, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, el mes de julio del año 2027, julio, quedará libre Jorge Javier Vázquez.
1: I què farà Guillem Mediaset sense la seva estrella?
8: No tenim ni idea, però el que escoltàvem una mica és que pa lo que me queda en el convento me cago dentro, no?
1: Exacte.
8: Perquè ja no tenia cap filtre, però Jorge Javier Vázquez en aquests moments encara té menys filtres. No sabem què serà de Jorge Javier Vázquez, però les veus diuen, que no sé si has escoltat parlar de La Sèptima, que és un nou canal que comença les seves emissions aquest proper mes de novembre, podria estar interessat amb el presentador badaloní i, a més, per fer programes que s'allunyin una mica del que ha fet ell habitualment.
1: Més seriosos, més de debat...
8: Sí, més relacionats amb l'actualitat, debat... Així que veurem quin és el futur de Jorge Javier Vázquez i de la seva carrera televisiva, que també diuen molts que no necessita pràcticament treballar, amb els diners que ha fet.
1: Ja ho té tot fet. Això sí, Mediaset es quedarà amb Sandra Verneda, que sí que està fitxada.
8: Correcte.
1: També és una de les estrelles principals, Doncs molt bé, Guillem Martín, moltes gràcies.
8: De res, home.
1: Ens anirem retrobant aquí un cop al mes amb tota aquesta actualitat televisiva. Moltes gràcies.
8: De res, home.
1: Que vagi
8: bé.
1: Bon dia.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Aquest Badalona Matí de divendres ja a les portes d'aquest cap de setmana llarg, que aquesta setmana ha estat intensa per les pluges torrencials, per la convocatòria d'unes eleccions anticipades, anunci d'una vaga general per uns salaris dignes que ens permetin accedir a un habitatge bàsic i la mort de la Mari Carmen. No parlem del caos de Rodalies, que ja cansa, Avui ens hem inspirat en aquesta secció de la Tuti García, la meva inspiració. Bon dia de nou, Tuti.
15: Bon dia.
1: En les lluites obreres, en lluites polítiques, en anhels de llibertat, en vagues, mobilitzacions veïnals, i hem trobat força cançons, oi?
15: Doncs sí, perquè hi ha moltes cançons, temes clàssics de la lluita obrera i la protesta. Comencem per A la huelga, Mescla impossible. Oh.

tema de Rolando Alarcón que va convertir-se en un himne de protesta i solidaritat obrera. La lletra és una crida als treballadors perquè vagin a la vaga, el que han fet els sindicats aquests dies aquí al programa, i deixin de treballar com a mesura de lluita contra les injustícies laborals i socials. La cançó també parla d'un govern que aboca la gent cada vegada més a ser pobre i també a la desigualtat. No sé si us sona tot això. I un tema icònic del punk rock espanyol dedicat a la classe treballadora i la dignitat dels treballadors és el Vals de l'Obrero, d'Escape.

0: dedicada als anys 90, Tuti, eh?
1: Sí, senyor. Resistència i resiliència i paciència és el que ens toca, eh?
0: I tant.
1: Ironitza sobre la resignació del treballador explotat i de manera coral reivindica l'orgull obrer enfront de la patronal i del capital internacional.

0: que també va interpretar magníficament Mercedes Sousa, no sé si us sona, i si escolteu bé, barreja una bonica història d'amor obrer amb una profunda denúncia social i política. Els protagonistes són l'Amanda i en Manuel, dos joves treballadors que corren pels carrers molls cap a la fàbrica on treballa ell, de les seves trobades de 5 minuts. I no podia faltar un llac aquí, aquesta secció, Àlex, tu no ho saps, però aquí és un clàssic, ja.
1: És un clàssic.
0: En Lluís Llach no podia faltar amb la nostra estaca. Què dir d'aquest himne català i antifranquista sobre la necessitat de trencar amb l'opressió a la que vam estar sotmesos?

Un himne a la llibertat, la resistència col·lectiva i la lluita contra l'opressió. Aquells temps que ens van privar de parlar català, de ballar sardanes a les places i de molts cops de porra allà on feia més mal. Canviem una altra vegada de registre musical, Àlex, en les calles de Madrid, de Loquillo i los Trogloditas.

0: carrers de Madrid plens aquests dies arran del cas Mari Carmen. Aquest tema, algun tros de la cançó, vol simbolitzar el despertar cultural i social d'una ciutat que deixa enrere la repressió de la dictadura per obrir-se a la nit, la música i la llibertat al carrer. A la lletra també hi trobem tots els personatges del moment, gamberros, dandis, quinquis i gent de la nit que viu al límit en una ciutat que viu de ple un canvi social, eh? Seria per allà la movida de Madrid, eh?
1: Movida madrilenya.
0: La movida madrilenya, eh? I era un crit contundent a les injustícies del règim, no al règim keto, eh? El de Franco. Raimon cantava, diguem no en defensa dels drets de manifestació i associació laboral.

sona, eh? Hem vist la fam cepa dels treballadors, hem vist tancats a la presó, homes plens de raó. Nascuda dins la nova cançó, a la lletra i denunciar realitats socials duríssimes de l'època, com la misèria dels treballadors i la persecució política. I acabem, Àlex, amb un himne amb majúscules, Adeu bonica en català i Bella ciao en italià, una famosa cançó popular italiana que va ser l'himne de la resistència partisana contra el feixisme i l'ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial i que avui dia és un símbol global de llibertat, resistència i lluita contra l'opressió.

0: sona molt a La Casa de Papel, això,
1: ara t'ho anava a dir, l'han interpretat diversos cantautors, però va tornar a sonar amb força gràcies a la sèrie La Casa de Papel, que suposo que molts de vosaltres heu vist.
0: Molt bé, Tuti García, moltes gràcies per aquesta inspiració tan maca.
1: Hem fet una mica de recorregut, i molts registres musicals.
0: I tant, fet un bon repàs. Gràcies i bon cap de setmana, Tuti.
1: Igualment, fins dimarts.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Dos amors adolescents i una nit que ho va trencar tot. 32 anys després, ella torna amb un diari per saber per què.
2: Comencem parlant de teatre i ho fem marxant a la ciutat veïna de Santa Coloma de Gramenet. El Teatre Sagarra acull avui a les 7 de la tarda l'espectacle Göteborg amb la badalonina Berta Rabascall. L'obra reflexiona sobre l'amor i la independència personal a través de dos antics amants que es retroben 32 anys després. A Badalona, a partir de 8:45 del vespre, arriba una nova cita amb el cicle Nits de Tardor a l'Anís del Mono. En aquest cas, Agustí Burriel, una de les veus destacades del swing i el blues català, presenta un tribut a Frank Sinatra, acompanyat de Xavier Algans al piano i Pep Rius al contrabaix. L'activitat inclou una visita guiada a la fàbrica de l'Anís del Mono. El grup Heavy Fury Helium s'acomiada dels escenaris amb un últim concert, avui a la sala Dos Rombos a les 9 de la nit, assegurant que hi haurà sorpreses i convidats especials.

I per tancar el divendres arriben a Badalona els Rocks 7, l'única banda tribut a Rocks 7 que hi ha a Espanya. Venen al Sarau per homenatjar la música d'aquest mític duo suec de pop-rock. Serà a partir de 11:45 de la nit. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, a la Gramenet del Besòs. Diumenge es farà la pujada a peu del gegant Jeroni Bademar fins a Sant Jeroni de la Murtra per commemorar el seu 80è aniversari, un acte que es va haver de suspendre el cap de setmana passat per la pluja. El punt de trobada és al jardí de Cal Amigó a 10:45 del matí. I tanquem aquesta agenda com l'hem començada, parlant de teatre. Diumenge a les 7 i dilluns 12 d'octubre a les 6 de la tarda arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, l'actual president del Círcul.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio...

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Un moment de la nostra tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui m'acompanyen l'Eliseo Pintor, el Rafa Mendoza, l'Edgar Tejada i en Jaume Ventura. Què tal? Bon dia a tots quatre. Com esteu?
2: Molt bé, bon dia.
1: Fareu pont o què? Tres dies per endavant festius, amb ganes de descansar una mica o com?
3: Jo segur.
1: Sí, no?
3: Que faig pont. Vamos. Però va associat al treball, eh? És a dir, que els jubilats fem pont.
1: Clar, jubilats sempre, no? Vosaltres també, suposo, no?
2: Més o menys, però sempre estem actius.
1: Ahir al Badalona Matí vam parlar amb representants d'UGT, Comissions Obreres i també del Sindicat de Llogateres per parlar de la vaga general de 24 hores que hi ha convocada per l'11 de novembre, també de les reivindicacions que hi ha al darrere. Els sindicats vinculen directament la crisi de l'habitatge amb la situació laboral, reclamen aquestes pujades salarials que permetin afrontar el cost de les necessitats bàsiques, però també el desbloqueig d'aquesta negociació col·lectiva, clàusules de revisió salarial i la renovació dels convenis. El plantejament és que si els salaris no evolucionen al mateix ritme que el cost de la vida, qualsevol augment salarial pot acabar absorbit per l'encariment del lloguer, els subministraments i altres despeses bàsiques. El sindicat de llogateres posa més el focus en el mercat immobiliari i denuncia aquesta especulació i el paper dels grans tenidors, rendistes i els fons d'inversió. El que fan és reclamar un major control dels preus del lloguer i també la creació d'un parc permanent d'habitatge social que permeti donar resposta a les famílies vulnerables. I a Badalona aquest debat té una dimensió especialment important perquè el sindicat de llogateres, ahir aquí ens explicaven, de fet van denunciar que una part de l'habitatge que es construeix està orientat a persones amb un alt poder adquisitiu, mentre que molts veïns que treballen diuen no poden assumir els preus actuals. Si us sembla, escoltem el que ens deien la Reyes Solaz d'UGT, la Liliana Reyes de Comissions Obreres i també l'Unai Domingo del sindicat de llogateres.
4: La vivenda, per nosaltres, s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
5: L'augment dels salaris siguin d'acord al augment de la inflació perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques.
6: El 98% de la vivienda és libre, l'han puesto a unos precios en el GORD entre 500 y 750.000.
1: Què en penseu? Aquesta vaga de l'11 de novembre pot aconseguir canvis reals a mitjà, curt, mitjà, llarg termini? Servirà sobretot per visibilitzar aquest problema del que tant s'està parlant? Jaume.
2: Bé, primer de tot dir que l'habitatge és un dret i no un privilegi. Això és el que hem de tenir clar i des de Justícia i Pau estem denunciant, estem reclamant contínuament. El segon no és el mateix agafar aquesta crida a la ciutat del costat que és Tiana que a Badalona. Tenint en compte que a Badalona, el govern que tenim, amb això no hi posa mai aquelles mesures. Centrem-nos en una ciutat on va ser, per desgràcia, notícia, ara fa 10 mesos, del desnonament més important de l'Estat, amb 400 persones, i cada dia d'avui aquestes 400 persones encara estan al carrer buscant habitatge. Això no està lligat amb això, però sí que té molta relació, perquè l'habitatge continua sent transversal per totes les persones. N'hi ha que malviuen en habitatges infrahumans, però també n'hi ha que estan al carrer. Per tant, té molt de sentit aquesta vaga i per la ciutat de Badalona crec que és una bona oportunitat per reivindicar tots aquests drets.
1: Eliseu?
3: Jo tinc un problema. Jo sempre he cregut que sense reclamar o fer res en aquest sentit, doncs no es aconsegueix res. Vale. Però també soc dels que ho he dit alguna vegada en la tertúlia, que crec que tenim una generació perduda. Quan ve l'anterior mobilització grossa d'aquest tipus, amb la sortida de Podemos, vaig dir, hosti, m'agrada. Ha passat el temps, ja no m'agrada tant. Tornem a veure una situació que és greu, i tornem a veure que es mobilitza gent jove, que això és el que en principi m'agrada, i veus que tens personal que té sentiments respecte a el que sigui obsè. Ja no sé ni la paraula que dir. Per tant, per mi, sortir, demanar, reivindicar, perfecte, tot el que faci falta. El que passa és que a dades d'avui, o no tinc la informació correcta, o tinc només la dels mitjans de comunicació, però no acabo d'entendre la vaga. I mira que sóc molt, molt partidari.
1: Rafa?
7: A veure, jo ho valoro molt positivament, perquè el que no pot ser, que és un dels problemes fonamentals per la societat, que ve de lluny, o sigui, és un tema que totes les enquestes deien que era un dels problemes importants per la societat, i ara farem parèntesis, no sigui abordat pels sindicats, perquè condiciona la feina, condiciona la vida i condiciona la manera de treballar. Hem de pensar que, per exemple, al Pirineu o a Mallorca no troben treballadors perquè els treballadors no troben habitatge. O sigui, hem arribat a situacions extremes. A mi em sorprèn que els sindicats, i ho dic en to positiu, van fer una campanya per la reducció de la jornada laboral, que això semblava que era l'hòstia, era el principal problema, quan era una reducció molt escalonada. No, aquí es van equivocar de qüestió. El principal problema no era la reducció de 30, de 40, 39 i mig, no sé què. El principal problema no era aquest, i estem parlant de fa un any, El principal problema era l'habitatge. Socialment, el principal problema era l'habitatge. Es critica molt aquesta vaga perquè diuen que no té abast laboral, i la patronal ja està dient que no té... Jo només he de dir que n'hi ha una... Això ja està resolt pel Constitucional. O sigui, les vagues són correctes, les vagues laborals són correctes sempre que abordin qüestions que de manera directa o indirecta afectin a la situació laboral i als drets dels treballadors. O sigui, que això el que fa ara la patronal és tornar a un debat ja resolt, perquè el Constitucional ja era una vaga. Això, la sentència del Tribunal Constitucional aborda un tema de solidaritat. Van fer una vaga en solidaritat, o sigui, no era per un problema específic, sinó per una solidaritat. Crec que n'hi ha experiències associatives molt interessants. La Constitució del Sindicat de Llogateres, que no és d'ara, ja té una història, és una entitat jove, per dir-ho d'alguna manera, però té una història. És molt interessant la seva evolució, com ha sabut posar el tema al bell mig, i com està, n'hi ha una campanya de mobilització. El que passa és que el govern i els partits del govern ho han abordat massa tard. Però bueno, més val que arribi tard que no es plantegi el tema.
1: Edgar.
8: Bueno, una de les preguntes que feies és si l'objectiu, no? Si la vaga aconseguirà el seu objectiu. Jo crec que l'objectiu primer d'aquesta vaga són les eleccions generals. Per tant, per mi és indecent, a dia d'avui, plantejar una vaga 2 dies abans de començar una campanya electoral, quan el problema de la vivenda és el problema número 1 de tots els espanyols, no ara, sinó fa, em sembla que 3 anys. Des de fa 3 anys que el problema número 1 és el de la vivenda. Per tant, els sindicats... fa 3 anys on estaven i ja no fa 3 anys. Si fa 3 anys era el primer problema, vol dir que ja fa 5 que això ja s'estava gestant, que anava pujant en quant a prioritats dels nostres problemes. On estaven els sindicats? Que la vivenda és un tema laboral? Sí, clar, al final tot és laboral, no? Omplir la nevera, si guanyes pocs diners no pots omplir la nevera. Vull dir, sí, però al moment és el que jo crec que la immensa majoria de treballadors, inclús afiliats als sindicats, no l'entenen. Jo personalment encarregaria les subvencions a la COE, als sindicats i a qualsevol lobby de pressió. Que es facin aquests lobbies de pressió està molt bé, però que no hi hagi un vincle amb una subvenció directa, perquè aleshores això et fa pensar malament, i a mi em fa pensar que és una vaga general polititzada 100%.
3: Dius, un afegit. Estic d'acord que sí, la majoria, però potser se m'han interpretat malament, o m'has interpretat malament les meves paraules. Separem el tema sindicat de vaga. La vaga, a mi em sembla de conya, per als problemes que té el país. Que ajudi, s'intenti...
8: A mi no em sembla el moment, no la vaga en si com a concepte, sinó el moment de la vaga. Això és el que em queixo,
7: Bueno, és que el que pot ser és que un país s'aturi perquè es convoquen eleccions. Precisament és el moment de que cadascú doni la seva opinió.
8: Però és que ha sigut al revés. la vaga ha vingut després de la convocatòria d'eleccions.
7: Bueno,
8: i... El país no es que s'aturi perquè hi ha eleccions.
7: Però existeix
8: el contrari.
7: Problema.
8: Hi ha eleccions i a partir de que hi ha eleccions comencen a haver uns moviments...
7: Si jo m'he d'operar i tinc una planificació, si m'he d'operar i tinc una planificació, si em criden abans o em criden més tard, m'he d'operar.
8: Sí, però aquesta planificació és posterior a les eleccions, no és abans.
7: Si aquest tema s'ha d'abordar, i que els sindicats hagin donat aquest pas... I a mi em sembla que Comissions Obreres i UGT, que són els principals sindicats de l'Estat, hagin abordat aquest tema i hagin apostat per aquest tema...
8: I que en 8 anys hagin estat callats, no et sorprèn?
7: No, no,
8: és que a mi em sorprèn,
7: no,
8: Jo hagués vist, aquesta vaga l'hagués vist fa 2 anys i fa 3, i l'hagués recolzat.
7: Jo no crec que els sindicats hagin estat...
8: Dos dies abans.
7: Jo no crec que els sindicats hagin estat callats.
8: No, perquè, estàvem menjant gambes.
7: Perquè Comissions Obreres, perquè jo sé, UGT no la segueixo tant. Comissions Obreres ha treballat molt aquest tema. El que passa és que no l'ha posat com a element prioritari. Aquest és l'error. Parlàvem més de la reducció de la jornada laboral que no del tema de l'habitatge. Però no que no l'hagin abordat. O sigui, és diferent.
8: Aleshores...
7: És diferent. És, o sigui, a la teva escala tu tenies primer una qüestió, la reducció de la jornada laboral, i segon... el tema de l'habitatge i les condicions de treball. Llavors, s'han adonat, més val tard que l'escala és diferent. El primer és l'habitatge.
8: Però ara, si hi ha eleccions, en 8 anys he estat callat, hi ha eleccions. M'espero les eleccions, espero el nou govern a veure què decideix, i quan el nou govern decideixi blanc o negre, serà el moment de fer o no una vaga.
1: Ja ara és
8: pressió...
2: Bueno, jo, amb la meva línia, potser surto d'aquest diàleg. El que sí, miro a nivell local el que es podria fer... Un dels objectius que serien d'aquesta vaga a nivell de Badalona. I crec que seria un bon moment, perquè tenim 2.000 pisos dels fons voltor que s'estan reclamant que hi hagi una reunió amb els que dirigeixen l'Ajuntament el tema d'habitatge, i no hi ha manera, és un dels pocs municipis que no se senten a parlar, que es tiri endavant el pla d'habitatge que està aparcat des de l'any 2012 o 14 i no s'ha activat, està bloquejat. L'Ajuntament està d'esquenes a tot això, i crec que per la nostra ciutat aquesta vaga a nivell local hauria de ser activar això, perquè està molt bé que sigui general, però el que ens interessa és Badalona i com està.
7: No, tens tota la raó. Sí. Perquè aquí, quan parlem de fons voltors,

0: quart, no sé, igual m'equivoco, o el quart al cinquè és Badalona, eh?
1: Sempre, sempre sí. Estem en top, eh? Saps sí. Quines coses...
2: Sempre Badalona sempre present, eh?
0: Tenint aquesta realitat, i no, no tenint radiologia d'habitatge.
1: Correcte.
0: Llavors, al igual que he dit que els sindicats s'han equivocat en l'ordre, no? I ara han rectificat, que em sembla molt correcte, a l'ordre de dir primer la reducció de la jornada, no, primer l'habitatge, l'Albiol s'equivoca. Primer l'ocupació, perdó. El principal problema és l'habitatge, no és l'ocupació. Sí. El principal problema és l'habitatge, que la gent no té on viure, no, el mercat de les habitacions, tot i que a Catalunya n'hi ha legislació, a la resta d'Espanya no n'hi ha legislació, ara sí, en el decret aquí, d'habitacions, això era campi qui pugui, campi qui pugui. Jo, com a advocat, he viscut molts temes, és allò de dir que no es posen d'acord i les maletes a la porta i s'ha acabat el lloguer d'habitació.
1: O sigui,
0: la llei de la jungla, la llei de la selva.
1: Sí, sí.
2: Potser...
3: No, també comentar, acabo la meva intervenció dient que a Badalona tenim... de través, jo estic una mica connectat amb la plataforma Sant Roc Som Badalona, on fan front a aquests desallotjaments que ara, des d'abans d'ahir, això ha canviat una mica, però sí que és cert que fins a dia avui eren 5 diaris, i d'aquests 5 diaris n'hi havien, com a mínim, 4 que eren d'aquests fons. O sigui, hi havia un 90%, per dir un número. Hi havia dies que eren, llavors, no eren de particulars, sinó eren d'aquests fons. Per tant, això... és acabar aquesta informació que us deia, no? És molt important això, que aquesta, hi hagués aquesta actitud, no? Digues.
4: No, realment és el que has dit, aquest govern, i és veritat que no han sigut tots, aquest govern no ha tingut mai interès en entrar, ja en el tema d'habitatge, però és veritat, en negociar ni amb voltors ni amb la promesa electoral de les entitats bancàries. No han negociat mai. I això se sap des de dintre i des de fora. Però jo m'agradaria afegir una cosa que potser el debat no dona per temps. Badalona, no podem oblidar que tenim Montgat, Sant Adrià, Barcelona, la platja, i queda la muntanya. I em preocupa el criteri polític de la gent, perquè és veritat que tenim necessitat d'habitatge, és cert, i s'ha de buscar solucions imaginatives per Badalona, perquè jo no sé si seria pujar cap amunt, eh? Però la muntanya, tenim Can Colomer, és a dir, estem parlant del costat del Marram, que els que són de Badalona sabem de què parlem, els que són de fora li pot costar saber quin barri és, amb una idea i amb un preus de vivenda que la paraula assequible, vamos, jo no és ni topònimo, ni homònimo, ni no sé què. No és possible. Tenim la serralada marina i tenim la muntanya, que és l'únic pulmó que queda a Badalona.
1: Bueno, potser, vale? En el teu argument ens hem d'en algun moment plantejar que ja no podrem créixer més.
4: No, per això ho estic dient. I afegeixo algú més. I ara és que això fa temps que intento dir-ho i em desagrada. Nosaltres tenim el parc de la Serralada Marina, la part del costat de Macro. Estar amb indústries, com algú diria, i que venia a la tertúlia, sin títol. Amb un ordre de que se'n vagin, se'n van anar dos empreses grans perquè van entendre que la justícia és justícia, i la resta estaran allà. El següent pas que serà? Reconduir, fer habitatge? Pues no ho sé. Però el terreny que queda és la muntanya.
5: Bé, m'agradaria introduir un altre tema. Tema habitatge, voleu fer algun apunt més?
1: Millor que no, perquè sí, donaria, és un tema que donaria
5: per molt i exaurirem tot el temps que ens queda. Bé, l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, sobre la possibilitat de ser candidat per Barcelona aquest 29 de novembre a les eleccions, diu Feijó, no s'ha posat en contacte amb mi, eh? L'alcalde ha respost així a aquesta notícia publicada ahir en alguns mitjans de comunicació en què s'apuntava que Feijó estaria valorant aquesta possibilitat. Albiol recorda que la confecció de les llistes electorals és competència del president del partit. En aquest sentit, afirma que no ha parlat amb Feijó des de fa més de dues setmanes, quan aquest va visitar Badalona per participar a la festa de les Migues organitzada pel PP. Sí, com sigui, el dirigent badaloní assegura que no deixarà de governar Badalona i espera mantenir la confiança dels veïns quan es torni a presentar a les eleccions. Escoltem el que deia l'alcalde en una atenció als mitjans.
6: Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona.

0: i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: Com ho veieu, això? No, no ho descarta tampoc l'alcalde, sí que és cert que és legal, no?, compatibilitzar ser alcalde i diputat. Davant aquesta opció que hi ha sobre la taula, creieu que es materialitzarà? No? Comencem, Edgar.
2: No ho sé, perquè és com molt goloso, no?, parlar l'Albiol, passar al Parlament espanyol. El dubte que jo tinc és que si això, d'alguna manera, no hi ha debat si és legal o no, si pot o no, això em sembla que no hi ha debat. El debat seria què passa amb el badalonisme, no? Perquè, vull dir, la bandera del badalonisme, que ell la va agafar a les últimes eleccions i tanta gent hi va confiar i va creure, el badalonisme era això, no? Badalona per sobre de tot i bueno, està 100% a Badalona i només pensant per Badalona. I si ara se'n va a Madrid amb el Partit Popular, que fins ara ell ha volgut que la seva marca sigui Albiol i no pas Partit Popular, doncs què passaria amb això? Quants vots li podria arribar a treure? Com s'ho fa per replantejar el badalonisme 2.0 ell estant a Madrid? Bueno, aquest és el dubte que a mi em generaria, i saber si la gent que va confiar en aquest badalonisme, doncs què passa, si se'l segueix creient o no.
1: Rafa?
3: A veure, l'Albiol és una persona que viu de la política des de que tenia pantaló curt. O sigui, no, a veure, ha estat eurodiputat, no?, si no m'equivoco. Ha estat regidor, no sé si porta 20 anys o 25 anys, no sé, o sigui, ha viscut de la política. Llavors, si marxa o no marxa, bueno, si és parlamentari o no és parlamentari, a mi no em preocupa, és una opció personal i serà una opció del PP, però al cap i a la fi a mi em preocupa els plantejaments que porti el PP, el programa que porti el PP i el que farà el PP, ja està, no em preocupa. Llavors, si la cara visible és aquesta, de totes maneres, aquí tenim un govern que ningú el coneix, perquè pregunta pel carrer quines són els regidors, perquè aquí l'únic que es coneix una mica és el Daniel Gracia, no?, perquè curra i està treballant molt, no sé què tal, la pots criticar o no pots criticar, però la resta és que ningú sap ni qui són els regidors. O sigui, l'Albiol absorbeix tota la imatge de l'Ajuntament, i la resta és que ningú... Si ens fan un examen, no sabríem posar 3 o 4 regidors.
2: Això
3: no?
2: Ho fan expressament, vull dir, no és casual. Ell jo crec que ja ho fa expressament, això, no?
3: No ho sé. Aquí la gent que tenia pes tot ha marxat, Mm-hmm. El Juan Fernández.
2: Juan Fernández
3: va marxar, o sigui, tota la gent que ha tingut pes m'ha anat marxant. No sé si... I va exportar regidors, o sigui, quan l'Albiol va guanyar aquí, no, va guanyar aquí i va exportar regidors al Jurado, de Santa Coloma, a Mugat també, em sembla que el de l'Ella, em sembla, sí, igual m'equivoco, havia treballat aquí com a càrrec públic o alguna cosa així, o sigui, aquesta és la situació.
1: Vale. Jaume?
4: Bé, jo primer de tot fer un comentari. La llei electoral actual és perversa i dona peu a corrupció. Tots els partits s'assenten i diuen: aquesta llei electoral ja l'hem de canviar, però quan l'han de votar mai no es posen d'acord. I vull parlar d'això perquè la política ha d'estar al servei de les persones, no les persones han de viure de la política. Aquests càrrecs perpètuos de per tota la vida, com deia ell, dedicar-se a la política, això és una cosa que fa mal als ulls. Que aquest senyor, com deia ell, des que porta pantalons, hagi de jubilar-se amb la política, això no correspon. Si no és a base d'una llei que limiti els càrrecs en temps i que no dupliqui, doncs estem en aquesta situació que després ens venen temes com la corrupció, com els temes de tot el que estem veient amb aquests partits que estan carregats infectats d'aquest tema, però no han sigut capaços de canviar aquesta llei, i ens trobem ara en que aquest senyor es pot duplicar, que després tindrà que agafar una d'aquestes dues coses. Per tant, ens sembla això indignant el que s'està fent. És la meva opinió.
1: Eliseo, què en penses?
5: Jo crec que la resposta l'ha donat el mateix alcalde. No s'ha posat en contacte amb Feijó. El que ho fa, el partit, genera i fa llistes. Estratègicament el partit considerarà que amb ell al capdavant guanyarà vots, estarà al capdavant de les llistes. Si el partit considera que no és tant perquè interessa Badalona o Castelldefels, doncs el deixarà aquí. Però jo vull recordar una cosa. Això va passar ara no recordo si el 2007 o el 2011. Ell va ser el capdavant de les legislatives d'aquí, i el PP va tindre el pitjor resultat de la seva història, que encara se manté. És a dir, que no l'oblidem, que ell va ser al capdavant, estava en l'executiva del partit a Catalunya, i això ja va passar.
2: Ja, però ara...
5: El resultat ha canviat, però ha passat.
2: L'escenari és diferent, sí. Ara el discurs històric del Biol, que és immigració, ara a tota Espanya està molt latent, no, no. És diferent el discurs. El
5: que, sí, però el que dic és que això ja s'ha fet, amb un pes específic dintre del partit molt gran que tenia, perquè, com ha dit, va ser diputat també, o sigui, va deixar, així que, per tant... Això millorarà els resultats del Partit Popular a Catalunya, que és l'estratègia, és a dir, és aquesta l'opció. El que ho decideixi, decidirà, perquè ell, jo estic convençut que el que li diguin.
2: Bueno, és un home de partit, està clar, això no hi ha dubte.
5: Per tant, el que decideixi, el partit és la decisió de les llistes, estratègicament.
1: I qui ha descartat del tot ser candidat a les generals i en el Congrés és el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera. Ahir va passar pel plató del Badalona 360 i va assegurar que, malgrat haver estat sondejat pel PSOE per fer el salt a Madrid, mantindrà el seu compromís amb Badalona, perquè diu que el seu objectiu és ser alcalde de la ciutat.
6: He rebut molts missatges de Fernando, te'n vas al Congrés? Bueno. No, no me'n vaig. Jo vaig adquirir un compromís fa molt de temps amb aquesta ciutat, i és veritat que el Partit Socialista, parlo de Ferraz, de la gent del PSOE, m'han demanat en més d'una ocasió, escolta, estaria molt bé que vinguessis a Madrid, i la resposta sempre ha sigut la mateixa. Jo no em moc de Badalona, jo vaig adquirir un compromís amb Badalona.
1: Sí que sap que tant Fernando Carrera com Albiol sí que sovint estan a Madrid, participant a mitjans de comunicació d'abast nacional. Com ho veieu, que Fernando Carrera...
3: A veure... tu que ets periodista saps com es creen els missatges, no? És a dir, quan un diu de moment no m'ha trucat, ningú m'ha porrat, igual l'estan trucant. Llavors, és que aquí partim de la premissa de que n'hi ha una realitat. No, igual a l'Albiol li han trucat, i el Carrera que diu no, a mi m'han dit i jo estic dient, igual no l'ha trucat ningú. O sigui, a veure, Sí, tu ets periodista i saps com van la cosa. Per això em sorprèn allò de... No, és que a mi m'estan dient que... Aquí,
6: qui?
3: Per nombres i apellidos.
5: Albiol no ha dit això. Albiol ha dit...
3: No.
5: Que ell no ha parlat al Feijó. No vol dir que ningú li hagi...
3: No, és que igual... A veure, el Feijó és el president del PP de tot Espanya, i igual li ha trucat un del comitè.
5: Per això t'ho estic dient.
3: A veure, és una manera de generar notícies. Si jo em poso... Jo surto a la notícia... amb aquesta qüestió, i aquesta qüestió igual està creada, absolutament creada.
2: Aquesta és una mica la tàctica del Fernando Carrera, no? És una mica magnificar tot encara que no sigui real, portar-ho tot a Madrid encara que a Badalona...
3: De Carrera i de l'Albiol.
2: Sí, però ara està... Jo crec que ahir hem parlat de l'Albiol i la pregunta ara venia al Carrera, no?
3: Sí, sí.
2: Vale. No desvio. Però un ha arribat a nivell nacional després de 30 anys de política local, i l'altre, sense fer res, ja ha saltat a Madrid i a les tertúlies. Per tant, la manera d'arribar, potser els dos volen arribar al mateix lloc i els dos volen fer el mateix, que és televisions a Badalona i molts seguidors i followers al TikTok i tal, però la manera d'arribar ha sigut diferent. Un ha sigut 30 anys al carrer Badalona, barri, gent, i l'altre ho fa al revés. Aleshores, a mi el que em sap greu de veritat és que tanta gent que teòricament s'ha d'implicar el 100% a Badalona... la vegi més a la tele que no al carrer. Jo vull anar al carrer i trobar-me l'Albiol, i trobar-me a Carrera, i trobar-me a tothom, i no vull posar Telecinco o 4 o el que sigui, i veure l'Albiol, i veure el Carrera, i veure no sé què. No, jo vull veure'ls aquí, treballant amb la gent, preocupar-se pels problemes de la gent. A mi, que la tàctica sigui primer faig molts seguidors a les xarxes i després, de tant en tant, un dia a la setmana em preocupo de la ciutat, crec que l'últim ple inclús no va anar al ple, a mi no em quadra, és un tema personal. Jo Badalona, Badalona, Badalona, vull que el regidor estigui a Badalona, Badalona, Badalona.
1: Jaume.
4: Sí, a mi parlar del Partit Socialista a Badalona a mi em fa molta pena. Em fa molta pena perquè està en una davallada important des de Serra, passant que va ser aquelles eleccions que van passar de 11 a 4 o 5 i no hi ha manera d'aixecar cap, i després parlem de l'Àlex Pastor i parlem d'en Rubén Guijarro i ara estem amb ell. no hi ha rival, no, tindrien que buscar un líder i dedicar-se a recuperar el que havia sigut el començament de la democràcia que van estar governant, i avui malauradament no tenen equilibri. El Rubén Guijarro va deixar, i ja ho ha deixat pues aquest noi, que sí, però que n'hi veig poc carisma, i que davant de l'Albiol pues, no té rival, no?
1: Sí que és cert que potser és el candidat que més ombra li pot fer, no?, a nivell de popularitat, a xarxes i tot això.
5: De lo que queda de Badalona, del polític de Badalona, sí. Però jo voldria fer un incís en el tema. Per què surt la pregunta al Carrera? Per la notícia de l'Albiol dient, és a dir, que no surt amb un interès. I segona, és que és incomparable. És a dir, el pes de Fernando Carrera, possiblement serà un bon alcalde, o podria ser, no tinc ni idea. El pes de Fernando Carrera en Barcelona, Catalunya, no té res a veure amb l'Albiol. No. És que és absolutament diferent. I mai seria si vol anar en llistes. És a dir, perquè l'altre pot ser primer a Catalunya en una llista i el Carrera no seria, la meva opinió, no seria el primer a Catalunya. Segur.
3: Sí, però jo crec que el debat ha de ser què han fet les esquerres en aquests 4 anys de Superalbiol.
5: Ui, això seria més dur jo.
3: Perquè jo estic molt decebut.
2: Res, no?, és la resposta.
3: Bueno, amb matisacions. Amb matisacions. N'hi ha idiomes que a l'hora de dir no o nada tenen més paraules. I aquí podien dir...
2: Es falta un...
1: Com valoreu el paper de l'oposició en aquests anys de govern d'Albiol?
5: Hi ha oposició?
2: Pregunto, bueno, però això és el que dèiem, i una mica retornant a allò del Carrera. Al final, a mi el que ens greu és que estem valorant un polític no pel que ha fet, sinó pels seguidors que té i per l'impacte mediàtic. I a mi això em sap greu. Que la política vagi cap aquí em sap greu. Jo vull valorar els polítics pel que han fet. Què han fet per la comunitat? Què has aconseguit per aquell barri? Quina farola has aconseguit que posin? Com has lluitat colze a colze amb els teus veïns per aconseguir alguna cosa? Això li dono valor. Ara, el valor actual de la política és quin zasca faig, quin tuit faig, quants seguidors tinc a TikTok...
3: Bueno, però això marca la línia la marca l'Albiol en aquest tema.
2: Sí, però el que deia abans, de manera diferent. L'Albiol el que ha fet és anar-se adaptant a poc a poc al dia a dia.
3: No, però ara s'està faltant, em sembla que 40 carrers. Però digue'm tu què ha fet l'Ajuntament.
2: No, si estem d'acord...
3: Estem faltant, diu, collons, és que si això s'ha de fer.
2: Però, Rafa, si la diferència...
3: Jo en dutxo cada dia, i s'ha d'asfaltar cada 4 anys. O cada 3 anys. Estem asfaltant, però no, però és el que toca.
2: El que tu deies de l'Albiol i el Carrera és diferent, perquè l'Albiol el que ha fet és anar-se adaptant al moment. Ell ja porta molts anys, i a cada moment s'han adaptant. Ell s'ha adaptat a les xarxes, al TikTok, però s'ha adaptat després de molts anys. Aquí el que estic dient és que els nou polítics, no el Carrera en concret, les noves generacions de polítics, qui són els que pugen? Els que fan més tasques al Twitter, els que tenen més seguidors a Instagram, els que i això no, és el que ens sap greu, que aquest tipus de política a mi no m'agrada.
3: I els que saben connectar els problemes de la gent, perquè el sindicat de Llogatera ha sabut connectar...
2: Però no es presenta el sindicat de Llogatera,
3: però parlem de qui pot enganxar la gent. Qui sap els problemes.
1: Que aquesta presència també a les xarxes socials per connectar amb l'electorat més jove, no? També, perquè fins i tot veiem a Pedro Sánchez que fa ja TikToks i amb la seva llistat de cançons que escolta a l'Spotify i tot això, no?
2: Fa dos dies aquí estàvem dient que s'han de prohibir les xarxes socials. Per tant, tots ens donem compte que les xarxes socials és una cosa falsa, efímera.
1: Se'ns acaba el temps, us agraïm a tots quatre haver vingut avui al Badalona Matí, a l'Eliseo Pintor, el Rafa Mendoza, l'Edgar Tejada i en Jaume Ventura, que gaudiu d'aquest cap de setmana llarg. Descanseu, agafeu forces, ens anirem retrobant durant aquestes tertúlies.
7: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat. Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
8: És divendres 9 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestor, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lit 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
9: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
8: El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part del fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals i a la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum, al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment, per sort, es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana ens espera una tarda de diumenge de ràdio esportiva aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 5, la penya visita la pista del Baskonia i a les 6, el Badalona rep el Vilanova. Tot en directe aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana ens esperen uns dies tranquils, amb cel serè i assolellats i amb temperatures que aniran a l'alça respecte a les d'avui.
10: Infopodcast Badalona.
11: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És divendres 9 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestor, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda, amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lit 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
2: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
1: El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part del fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals i a la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum, al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment, per sort, es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana ens espera una tarda de diumenge de ràdio esportiva aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 5, la penya visita la pista del Baskonia i a les 6, el Badalona rep el Vilanova. Tot en directe aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana ens esperen uns dies tranquils, amb cel serè i assolellats i amb temperatures que aniran a l'alça respecte a les d'avui.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Radio Ciutat de Badalona.

la Segona Guerra Mundial, un grup de dones soviètiques va escriure una pàgina única a la història militar. Conegudes pels seus enemics com les Bruixes de la Nit, aquestes dones formaven part del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, una unitat aèria composta exclusivament per pilots que van executar nombroses missions nocturnes contra les forces nazis. A bord d'avions lents i antics es van arribar a convertir en autèntiques llegendes, però com es va formar aquest regiment? Quins eren els obstacles que van haver de superar? No només al front, sinó dins de la seva pròpia societat. Quina formació tenien? Avui, a les portes de Troia, descobrirem la història del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn i com es van guanyar el sobrenom de les Bruixes de la Nit, combatent a l'enemic sota la capa de la foscor. Benvingudes als Bombardejos Nocturns, benvingudes a les portes de Troia.

benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar i també a través de podcast. Podeu descarregar-vos els programes a través d'iVoox, a través de Spotify, a través